0: la nostra contribució simbiòtica en el marc de la natura, tenint això, no? Unes pràctiques que avui coneixerem molt millor.
1: Doncs anem a presentar els altres convidats que avui ens acompanyen per fer aquesta taula, aquesta xerrada sobre agricultura regenerativa tan necessari per entendre el terme i la fórmula en què s'està realitzant ara i que s'està recuperant. L'Ernest Mas, que és pagès de Verdcamp, una empresa familiar, produïu fruita, però també moltes altres hortalisses de manera el més natural possible, dieu. Oi, Ernest?
2: Hola, molt bones. Sí, ens agrada una mica assenyalar, no, que intentem fer-ho de la manera més natural, perquè també és una manera d'entendre, no, tot aquest procés, que encara estem en aquest procés, d'intentar doncs, passar d'una agricultura intensiva d'on veníem a una agricultura pues, ecològica, ara és regenerativa, però que està en un procés constant, no, cap a una agricultura el més natural possible. I què significa el més natural possible? Pues intentar interactuar amb la natura, no, i que la natura vingui de la mà o t'ajudi a produir, i intentar doncs, que totes aquelles coses que necessites per produir, que nosaltres li diem insums, pues, rebaixar-los als màxims, els que venen de fora, vale? Per intentar-te autoproduir les solucions davant de les adversitats a l'hora de cultivar.
1: També amb nosaltres està la Georgina Lins. La Georgina és enginyera agrònoma, és investigadora de l'IRICTA, és des de Lleida. Hola, Georgina.
3: Exacte, hola, bona, soc de Lleida, des de Lleida, des de la terra ferma.
1: Gràcies per ser-hi. Dèiem amb el Gustavo que aportaràs la part més científica del terme. És important també que els científics, les científiques, us introduïu en aquest món que inicialment doncs, estava molt relegat únicament i exclusivament a la pagesia, però que podeu ajudar també en aquest concepte de recuperació tan necessari, no?
3: Oh, i tant que sí. De fet, la pagesia i la ciència és important que treballin plegades, que es donin la mà, que s'ajudin, que es retroalimentin, i des de la ciència doncs, poder ajudar a fer que aquesta agricultura que practiquem doncs, sigui sostenible i ens permeti alimentar els ciutadans d'avui, però també els ciutadans de demà.
0: Sobretot quan a les nostres carreres professionals actualment encara és molt difícil, Pilar, i no sé què penses, Georgina, trobar vessants formatives encarades cap a aquests models d'agricultura, carreres com la carrera de veterinària que jo conec, o la carrera d'enginyer agrícola que tu coneixes, Georgina, i les que tu has practicat, Ernest, ens han encaminat sempre, o fins i tot ara, cap a aquest model d'agricultura intensiva, de modernització, ara li anomenen agricultura de precisió, agricultura digitalitzada, ho lligarem tot. De fet, ja s'està lligant també amb temes d'intel·ligència artificial, però ha costat trobar en els formats acadèmics corrents que estiguin defensant altres models com mica en mica van sorgint ara.
1: I van sortint? A part de, tu ets un exemple clar, no, Georgina Lins, però ho estàs veient amb els teus companys o encara et sents una mica sola?
3: Bueno, ha canviat moltíssim, la veritat. Jo fa temps que em dedico a temes de producció ecològica, recentment amb regenerativa, i quan vaig començar fa més de 20 anys, almenys diré que era una bitxa rara, però sí que era poc freqüent, però ha canviat moltíssim. Mireu, fa molt poquet vaig donar una classe al màster de producció integrada de cultius a la Universitat de Lleida i parlava precisament de com incrementar la biodiversitat en entorns agraris. I amb la professora que dirigeix el màster dèiem, mira, quan nosaltres estudiàvem no es parlava tant d'aquests conceptes i ara doncs estàvem contentes de veure com hi ha doncs, aquestes idees d'aquesta sostenibilitat actual i futura van entrant a les carreres. L'alumnat està molt interessat en aquests aspectes i és un goig veure com les coses, amb l'esforç de tot, van canviant i canviant cap a millor.
1: Ernest, tu et sents també com una illa, tu i el teu Verdcamp, enmig de les altres produccions que estan al voltant, al costat de pagesos i pageses, el que els has d'explicar contínuament per què fas això i d'aquesta manera?
2: Sí, de fet, bueno, potser a la primeria sí que érem una illa, però sí que vas anant veient doncs, que cada vegada doncs, hi ha més interès per aquest tipus d'agricultura. I doncs, tant a nivell d'escola, jo a vegades faig formacions a nivell del màster d'agricultura ecològica, també amb algun màster de regenerativa, alguna universitat, i vas anant veient, no?, que una mica a nivell d'educació, no?, veus que cada vegada s'interessen més, i també a nivell de professió veus que cada vegada doncs, hi ha pagesos i pageses relativament més joves que grans, no?, que busquen doncs, una mica aquest model, recuperant doncs, aquesta biodiversitat, intentar doncs, que els seus camps doncs, cada dia doncs, siguin més fèrtils. No?
0: Ernest, ajuda'ns a entendre la idea central de l'agricultura regenerativa o com heu canviat aquest paradigma d'una mirada que estava exclusivament centrada en la pròpia planta, en els vegetals, i com al final el que d'alguna manera ho capgira tot és mirar a la terra, preocupar-se de la terra.
1: Sí, sí, el tema és bo el que diu el Gustavo, eh? L'agricultura intensiva, la planta, vinga, aquests fungicides, herbicides i també abonaments químics, perquè la planta en concret produeixi, i produeixi molt més, molt, i en canvi aquesta altra agricultura que vosaltres comenceu un altre cop a recuperar va molt més enllà de la planta en si, no?
2: Sí, em costarà sintetitzar, perquè hi ha molts matisos i venim de lluny, no? Però, per exemple, i jo crec que el principal és poder comparar, no? Venim d'una agricultura intensiva on bàsicament era extractiva i l'únic objectiu era produir, vale? L'únic objectiu era produir. I per produir al màxim, vale? Es necessitaven doncs, una sèrie d'eines, que quasi totes doncs, que no eren naturals, vale? Que eren químiques, de síntesi, per poder produir. Com aquell que diu, no? Estàvem dopant a la nostra producció per produir al màxim en cada moment. Vale? Això té uns efectes col·laterals on la simplificació i on la utilització d'aquestes eines fa que es vagin anant degenerant tant el teu entorn com també el teu sòl. Vale? Després ja entrem dintre del que és l'agricultura ecològica, on ja tots aquests insums químics de síntesi s'eliminen, vale, per intentar buscar solucions que siguin naturals o que provinguin de la naturalesa, no? I després entrem ja dintre d'una dinàmica del que és l'agricultura regenerativa, que el que busca és trobar a la naturalesa, no?, aquestes solucions, no? Intentar, doncs, millorar aquesta biodiversitat que havíem perdut, perquè aquesta biodiversitat crea equilibris a nivell de plagues, vale?, a nivell de plagues, i també millorar aquest sòl, no?, aquest terra que nosaltres tenim, intentar, doncs, deixar de llaurar, intentar mirar que aquest sòl ja comenci a agafar una bona estructura, capturi carboni, millori de matèria orgànica i, sobretot, no es converteixi en un sòl ric en microorganismes perquè, d'una manera natural, doncs, pugui millorar la fertilitat. Vale? I que, d'aquesta manera, mica en mica, puguem recuperar totes aquestes eines que històricament teníem, vale? D'una manera molt més professional, per poder fer aquest tipus o poder produir, no?, d'una manera molt més sostenible, d'una manera molt sense tanta dependència, no?, i també d'una manera molt més, a mi m'agrada dir, no?, molt més bonica, on la figura del pagès, no?, doncs és intentar trobar totes aquestes eines, no?, per intentar cultivar doncs, de la manera més natural possible. Però deixem, amb això és important, nosaltres ara ens consideren, no?, doncs, referents i tal, però aquest tipus d'agricultura no és una agricultura que es pugui expandir o que hi hagi una solució per tot el món. Vale? Per què? Perquè la natura no és igual aquí que allà. Vale? Per tant, sí que hi té d'haver un canvi mental on venim d'una agricultura que una solució serveix per tot el planeta, un químic serveix per matar un insecte per tot el planeta, però aquí les flors que tenim i la biodiversitat que tenim a l'entorn són totalment diferents. Per tant, és molt bonic perquè comences a conèixer què tens al teu entorn, què pots fer tu per intentar doncs, millorar la teva producció.
0: I Georgina, gràcies, Ernest. I Georgina, quins lligams veuries aquesta agricultura regenerativa amb l'agricultura preindustrial?
3: Si parlem de l'agricultura preindustrial com l'agricultura ecològica, jo penso que tenen molts lligams. De fet, fa un temps vaig estar fent una mica de recerca bibliogràfica sobre agricultura ecològica i al principi del tot se'n deia l'agricultura de l'humus, perquè és un component molt important que dona qualitat al sòl. I mica en mica se li va canviar el nom i es va anomenar, sobretot amb les terres doncs, de parla anglosaxona germànica, l'agricultura orgànica. De fet, l'agricultura ecològica també és una agricultura que té el nom d'orgànica. Per què? Doncs perquè en els seus inicis, a l'inici de l'era, diguéssim, preindustrial, l'agricultura aquesta orgànica, aquesta agricultura de l'humus, mirava al sol. És una agricultura que em dic que és humil perquè ens fa baixar el cap i mirar a protegir aquest sol. Per tant, per mi l'agricultura regenerativa és com si féssim una revisió o una actualització del que és el que era abans l'agricultura, doncs, abans de l'entrada doncs, forta d'aquests químics. Per tant, és aquesta revisió, aquesta actualització d'una agricultura que sobretot això ens mira la terra i, com deies abans, la terra és la mare, la mare que acull amorosament a les plantes, que les permet créixer, si és que la mare està sana, permet créixer doncs, a aquestes plantes, a plantes amb molta salut, amb molta energia per donar aliment a la població, que de fet jo crec que l'agricultura és d'una de les activitats més nobles i que més omplen, perquè ens permet la supervivència de la nostra espècie.
1: Clar, el tema de protegir el sòl, que és molt important, no? Significa protegir l'agricultura,
3: exacte,
1: protegir la humanitat i protegir el planeta. Fem aquesta tríada?
3: Fem aquesta tríada, i tant.
0: Quines són les capacitats que li veieu, Ernest i Georgina, davant de la crisi de la climàtica que tenim, i fer una mica d'èmfasi en la seva capacitat de refredar el planeta, perquè estem parlant d'una agricultura que no genera gasos, no genera carboni cap a l'atmosfera, sinó tot al contrari, té la capacitat...
1: Els captura, no?
0: De capturar-los, de situar-los allà on els necessitem, que és en el fons de la Terra.
3: De fet, l'agricultura... Jo diria que és una de les poques o potser l'única activitat humana que és capaç de segrestar carboni, perquè fixeu-vos, altres activitats com el turisme, doncs aquest desplaçament generen una emissió de gasos d'efecte hivernacle espectacular. En canvi, l'agricultura també genera aquesta emissió de diòxid de carboni perquè les plantes, a part de fer la fotosíntesi i fixar carboni, també respiren i, per tant, també fem aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle, però també en capturem, també en segrestem i des de l'agricultura, des d'una agricultura molt ben feta, amb molta humilitat i mirant cap a la terra, tenim aquesta oportunitat d'incrementar la capacitat dels sòls agrícoles per segrestar carboni i per contribuir a aquest refredament del planeta.
0: Això detectes directament en les teves pràctiques, Ernest? Crec que calculeu com sí. Està augmentant el carboni any a any a les vostres terres?
2: Sí, nosaltres portem un control de les nostres finques, no? I quan van començar a entendre que a part del carboni doncs necessitava matèria orgànica, microorganismes i tal, no? Una mica a la idea aquesta del sòl viu, és quan realment s'han disparat, no?, les millores a nivell de sòl, no? I una mica enllaçant amb el que deia la Georgina, o sigui, a veure, l'agricultura, vulguis o no, nosaltres al final és producció, i sí que hi ha una part d'emissions, és claríssim, o sigui, al final doncs, jo vaig amb un cotxe que encara no és elèctric o tal, o, bueno, hi ha diferents tipus d'emissions. El que passa, té molt més poder de captació de carboni i molt més poder de millora de biodiversitat del que en principi té l'impacte, vale? Per tant, és una molt bona oportunitat, no?, també de donar-li valor a l'agricultura en si, no?, que fins ara, no?, la societat doncs portem, jo ja diria que unes dècades, no?, on l'agricultura ha anat perdent pes de valor a la societat, on l'alimentació, doncs, bueno, doncs, les estanteries sempre estan plenes, no és una preocupació ni molt menys ni la primera ni la segona, no? I però sí que és una oportunitat, no?, perquè doncs veiem doncs canvi climàtic, veiem doncs pèrdua de biodiversitat, veiem doncs que cada vegada doncs aquests aliments també ens estan costant més, vale? I veiem que el tipus d'agricultura que veníem fent tampoc no soluciona tot això, sinó que empitjora, no?, una mica tot això. O sigui, l'agricultura convencional no... Jo crec que també és una reflexió, no?, és que quines millores ens aporta? O sigui, no?, i aquí deixo la pregunta, no?, perquè, clar, pagesos cada vegada en quedem menys, els aliments cada vegada costen més al consumidor i costen més de realitzar el pagès, no?, i cada vegada doncs tenim aquests inputs, no?, de canvi climàtic, de pèrdua de biodiversitat i de pèrdua de fertilitat de sòl, pues que una mica ens hauríem de replantejar si l'agricultura convencional és el camí. ¿Vale? Llavors, dintre de tot això, quan fas la reflexió, pues un dels camins millors és intentar anar cap a l'agricultura ecològica i ampliar cap a una agricultura doncs molt més connectada per afavorir tot això, i en aquest cas estaria la regenerativa.
1: I això sense deixar de banda, Ernest i Georgina, aquesta dependència tan gran que l'agricultura convencional, com tu anomenes, té amb el petroli, no? Una dependència brutal que fins ara potser no s'havia visibilitzat, però amb les darreres crisis i el context geopolític encara ho està demostrant més, aquesta dependència. Georgina, sí, comença sí, tu, vinga.
3: Exacte, l'agricultura convencional té una dependència molt forta vers a combustibles fòssils, i va bé seguir doncs, per fer anar la maquinària, però sobretot, aquesta dependència és deguda a l'ús dels fertilitzants. Penso que els fertilitzants químics se n'apliquen en quantitats molt grans per superfície cultivada, i a més, i no només això, sinó que per produir aquests fertilitzants químics necessitem grans volums o quantitats d'energia, la majoria dels casos doncs energia que ve de combustibles fòssils. Per tant, tots aquells sistemes agrícoles que utilitzen fertilitzants produïts de manera natural i sobretot de manera propera a la zona en la qual són utilitzables, ens farà perdre aquesta dependència tan fràgil que tenim vers insums, vers aquelles coses que necessitem i que estan produïdes molt lluny i amb moltes necessitats d'energia de la nostra zona de producció.
1: Val, doncs, la veritat és que la situació és difícil, complicada, sobretot si això hi afegim el comerç mundial, que això significa. Tu, Ernest, en concret, exportes també molts dels vostres productes. Com ho veus amb la situació,
2: sí, però
1: dependència, petroli, carburants, bueno, en el que hi esteu implicats?
2: Primer de tot, dir que no només l'agricultura, sinó que vivim en un món depenent del petroli. Vale, o sigui, no només l'agricultura, no. Segon, que hem de canviar moltes coses a part de l'agricultura, no?, inclús el mateix consum. Nosaltres, històricament, perquè es feu una idea, no?, de tota la producció que fèiem, vale, quan veníem d'un model intensificat i tal, no?, exportàvem el 70% dels nostres productes. Actualment, el 70% se queda aquí a prop.
1: És a dir, heu fet un canvi, heu girat la truita, no? Podríem dir.
2: Hem girat la truita i per una decisió pròpia, però també aprofitant, no?, tota aquesta tendència a proximitat. ¿Vale? Això també ens genera diferents dificultats, no?, perquè la proximitat que tenim aquí, no?, això que el consumidor percep que la proximitat és bona, el model d'agricultura ja no li importa tant. ¿Vale? Per tant, hi ha molts dels nostres productes que produïm d'una manera ecològica i regenerativa que al final acaben, no, consumint-se sense saber que són ecològics i regeneratius, vale? Però són d'aquí. Llavors, això també una mica ens fa, doncs, estar una mica en risc, perquè hi ha diferents coses que tenen més costos, però és un model que hem decidit. O sigui, nosaltres decidim i apostem per una alimentació de proximitat. Això no és fàcil amb el nostre volum, i hi ha coses que encara hi ha un 30% que exportem, però sí que aquest efecte de proximitat ens ha ajudat a girar la truita, no? I ara el que esperaríem, no, és que, a part d'aquesta proximitat, aquesta percepció del consumidor de voler alguna cosa que tingui menys impacte, no, faria que acabés de traccionar perquè pues pogués ser el 100%, no, i que realment, doncs, aquest tipus d'agricultura tingués un valor al 100%. I hi ha un tret important, i és que perquè hi hagi un canvi real al sector, ho ha de demanar el consumidor. Ho ha de demanar les polítiques, no? Però, bueno, les polítiques ho deixo aquí. Però realment hi té d'haver una percepció de que el consumidor pues demani aquest tipus de producte, i llavors ja se n'encarregarà tot el sector, no? Tot el sector d'intentar produir de la manera que vol o que s'hauria de... o que vol el consumidor, no?
1: Vaja, i que aquest volem menjar, menjar que alimenti, important.
2: Sí, bueno, aquí a més hi ha uns temes nutricionals que són complexes, però, bueno, que s'està demostrant, doncs, que els aliments, doncs, amb alguna proporció també són més rics a nivell nutricional.
0: Obrim una altra escletxa de dos temes que jo penso que ens preocupen al voltant de l'agricultura regenerativa. El primer, Ernest, Georgina, no té etiquetes, no té regulació, no hi ha un organisme darrere que indiqui què és o no, què és o què no és regenerativa, i com sempre succeeix, ara podem escoltar de diferents produccions que d'alguna manera fan referència a aquesta pràctica regenerativa, però que, per exemple, i això és molt habitual, continuen fent a l'ús d'aquests fertilitzants químics que feies referència, Georgina, que continuen fent servir pesticides. És a dir, d'alguna manera s'ha assimilat regenerativa a ecològic, però no tothom que fa regenerativa fa agricultura ecològica. Com us preocupa aquest tema?
3: Bueno, i no tothom que fa agricultura ecològica fa necessàriament regenerativa, vull dir, són vasos una mica comunicants, no? I de fet, és ara, no hi ha una definició d'agricultura regenerativa, hi ha moltes visions de definició d'agricultura regenerativa, i crec que és un repte, no? Perquè si per una banda hi fem una definició, haurà de ser una definició que sigui realment molt, molt coherent i que sigui aplicable en diferents contextos, i això és tot un repte, no? Perquè l'agricultura regenerativa, com comentava abans l'Ernest, és una agricultura feta molt a mida, solucions molt personalitzades, molt localitzades, i el que ens funcione en algun cultiu cultivat en una zona concreta del planeta potser no és la millor solució en una altra zona, no? Però per altra banda, si no hi ha un marc que ho regule, el perill del que en diem ara el greenwashing, doncs és molt elevat, no? I aleshores cal trobar entre tots plegats una solució per tant de que si algú diu que fa regenerativa, doncs produeix d'una manera respectuosa amb el medi ambient, respectuosa amb el sol i respectuosa amb la biodiversitat.
1: Doncs aviam si aquesta solució que tu dius, de buscar aquesta solució, Georgina, la trobem en el futur. Per què no? Perquè hem rebut una carta des del futur, un missatge des del futur. De vegades, mirant més enllà, ens fixem en el nostre present, i aquesta necessitat, quan parlàvem, quan jo verbalitzava, volem menjar que alimenti, no? Perquè fins i tot amb aquest canvi global que ha estat obligada la pagesia per produir, doncs hem oblidat que aquelles plantes, aquelles fruites, aquelles hortalisses i verdures finalment no alimenten, no? Degut precisament a tota la situació d'abocament de fertilitzants químics que hi posem. Doncs aquesta és la nostra carta des del futur avisant-nos que abans no menjàvem aliments.
4: Avui em toca cuinar. És un dels dies de la setmana que més m'agraden. De vegades ho faig acompanyada, som unes quantes. D'altres cuino sola i així també deixo que el cap s'alliberi una mica. Els aliments els porten a primera hora del matí el grup de voluntàries que treballen a l'hort i tenim una llista molt pensada del menú que toca. Així que res de sorpreses. A l'hora de dinar, qui vulgui del barri té un plat a taula. Com ja hi ha una de sembra, molta gent és ara a l'horta. Hi ha feina. Hem pogut recuperar la terra que havia quedat molt contaminada i molt explotada per una agricultura intensa utilitzada en un passat. Sort que ens vam adonar a temps. M'expliquen que abans menjàvem coses que semblàvem aliments, però no ho eren. Tenien l'aspecte només de menjar preparat, però precisament per això d'aliment no hi havia. Els compraves en grans extensions de supermercats que tant els feia vendre un pack de mitjons com un pack de miso. Obrien el paquet i posaven aigua i ho escalfaven en un microones. Un desastre. A poc vam aprendre que la soja no podia ser transgènica, que els pesticides i herbicides que utilitzaven per fer-la créixer feia emmalaltir la terra, que desapareixien els pol·linitzadors i la resta de vida, i que, si la terra quedava erma, ja no hi havia com fer aliments. Així que es van posar a regenerar tot el que van poder. Ara la cosa ha fet un canvi gran. Passar pels horts és gaudir d'ocells, abelles, abellerols i tota mena de pol·linitzadors que ajuden les plantes a fer créixer els seus fruits. I tampoc és gens complicat viure de treballar la terra, tan difícil com explica que era poder vendre els enciams o les tomates cultivades. Per això m'agrada cuinar un cop a la setmana pel barri. Mira, mira, ara l'aigua ja bull. Hi poso tota la verdura i comença a fer una boníssima olor. Us arriba?
1: El missatge des del futur, què us ha semblat? Aviam, Ernest, comencem per tu. Digue'ns si et sents implicat en aquest missatge, unes verdures cuidades i cuites ara ben a la vora.
2: Mentre l'escoltava, no? Ja m'ho estava imaginant i és un futur desitjat i per això ja estem treballant al present. Vale? I crec que es parla molt, no?, de tecnologia, però una mica, com deia el Gustavo al començament, hauríem de també de parlar d'agronomia, no?, d'aquesta saviesa a l'hora d'intentar, doncs, produir aliments sense tenir molt d'impacte mediambiental. Llavors, la tecnologia ens ajudarà per ser molt més eficients, però el que no ens solucionarà, no, és la manera de cultivar d'aquesta manera més connectada amb la naturalesa. I, a més, també hi haurà un tema de relleu generacional, no? Parlen de relleu generacional destinat a tecnologia, però el que no parlen és que la tecnologia val molts més calés a l'hora d'adquirir-la que la tecnologia que estem fent fins ara. Vale? Per tant, serà també un problema d'accés amb aquesta gent si es basem tot en la tecnologia. O sigui, un tractor que vagi sol costarà molts més calés que un tractor que no vagi sol.
1: Gustavo, fet... què t'ha semblat el que hem escoltat?
0: A mi m'ha agradat quan el relat parlava de que donava capacitat per viure a la pròpia pagesia, perquè en aquestes equacions el que hem de tenir molt present és si aquesta agricultura és emancipatòria, si aquesta agricultura recupera sobirania per la pagesia, si amb aquesta agricultura podem garantir no només que nosaltres ens alimentem de veritat, sinó que les persones que ens alimenten puguin viure de donar-nos de menjar.
1: Georgina, i tu?
3: Jo quan sentia aquest relat del futur m'ha connectat molt quan deien que estaven a l'or que havien de sembrar, perquè m'ha connectat amb els cicles naturals de la Terra. Jo ara el fet de poder trobar síndries gairebé tot l'any m'escandalitza, no? Perquè ostres, m'agrada molt esperar-me cap a l'estiu a gaudir d'aquests aliments, de tindre aquesta connexió amb això, amb els cicles naturals. I de fet, sembla que està demostrat que quan nosaltres mengem els aliments de temporada, producte de temporada,

0: perquè pugui produir uns aliments propers, sans i saludables.
1: Molt bé, doncs t'agraïm realment que hagis estat aquí en el programa aportant la teva expertesa pràctica com a pagès des de Bergkamp. Gràcies, Ernest, per ser-hi.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Vinga, fins aviat.
2: Raons per escoltar Vida Verda.
3: D'una manera d'entendre la vida i d'una manera d'habitar el món que estem perdent de vista.
2: Amb fórmules ambientals.
4: Els combustibles fòssils tenen el seu origen en la matèria orgànica.
2: I socials.
5: Cal diferenciar entre persones que viuen en uns territoris que s'han històricament, no, enriquit.
2: Que et canviaran la mirada.
6: Per què considerem que hi ha plantes que són bones, dolentes, o plantes que són d'aquí, plantes que són d'allí?
2: Vida Verda. Qui menja et cuida, de qui pensa... Monogràfics d'actualitat climàtica. Aigua subterrània.
1: Fem aquests monogràfics per posar al centre aquelles situacions que ens preocupen, elements dels que ens hem de preguntar per trobar respostes, i l'agricultura regenerativa n'era un d'ells. Per això hem convidat a aquesta taula de xerrada a persones expertes que l'analitzen i que la practiquen des de diferents punts de vista. L'Ernest Mas, que ara ja ha marxat i que és a Bergkamp des de Cambrils, el Gustavo Duc, amb el qui hem preparat precisament aquest monogràfic, i també la Georgina Alins, que és enginyera agrònoma. Georgina, havia quedat un tema que deies tu, Gustavo, al principi, que havia quedat una miqueta penjat, que era aquest concepte de que no tota l'agricultura regenerativa és ecològica, no? Com ho viu la Georgina?
7: Bé, aquí hi ha un gran debat, i al final és un debat quasi us diria d'etiquetes, Al cap i a la fi, jo el que penso és que hem de practicar una agricultura que respecti el sol, que el millori, que respecti la biodiversitat i que la millori, i la resta són etiquetes que nosaltres hi podem posar. Aleshores, des de l'IRTA estem apostant per una agricultura que sigui, el que us comentava, sostenible ara i demà, i d'aquí 3, 4 i tots els segles que convinguin, i per tant les etiquetes, bé, etiquetes són.
3: No estic del tot tan en sintonia amb el que diu Georgina, perquè precisament les etiquetes també ens poden comportar problemes, i ho deia l'Ernest quan deia que ell voldria que a la pagesia li donessin valor per la seva capacitat de produir aliments sans. Però darrere de l'agricultura regenerativa també se'ns ha girat un problema, i és que com té capacitat, com has explicat, de segrestar carboni, hi ha moltes empreses, moltes multinacionals, que ja estan parlant de que ells fan agricultura regenerativa en tant els hi funciona en els mercats de carboni. Perquè en aquest món capitalista és que fins i tot amb els segrests de carboni es fan negocis. I darrere d'aquestes etiquetes d'agricultura regenerativa, que com ha explicat molt bé la Georgina, no representen necessàriament res, hi ha un greenwashing d'empreses importantíssimes, Danone, PepsiCo, Cargill, o sigui, les grans multinacionals que enfoquem quan ens preocupem de l'agroindústria, que s'estan apropant d'una manera molt perillosa i s'estan fent seva un concepte que no és d'ells, que és aquest concepte que han posat en marxa pues, molta gent a petita escala, se l'estan fent seva, un, per poder dir que recuperen carboni, compren conreus d'altres gens que fan agricultura regenerativa per deduir-se les emissions que aquesta gent ha recuperat de les seves pròpies emissions.
1: I posen alhora... a l'etiqueta dels seus productes fet amb agricultura regenerativa.
3: Sí, i a més llueixen, com ha explicat la Georgina, d'un greenwashing, perquè al final aquestes empreses el que els mou és el negoci. I com ha passat tantes vegades, una meravellosa proposta de pràctiques agràries com deia el relat, volem regenerar la terra ara que tenim tants hàbitats realment desnaturalitzats, volem regenerar, que darrere d'això també hi ha un perill des del propi capitalisme de cooptar, de fer negoci, i de que totes aquestes oportunitats que han parlat la Georgina i l'Ernest acabin sent oportunitats perdudes.
1: Georgina, però amb l'actual situació de la pagesia, que el Gustavo ja acaba de situar bé, tu creus que tota la pagesia, pels contactes que tu tens amb ells, estan disposats a fer aquest canvi, a tirar endavant, a

0: tenir en compte el sol, en retornar als polinizadors on han de ser?
1: Els canvis sempre costen. La veritat és que quan a una persona li dius que ha de canviar la seva manera de fer, moltes vegades la primera resposta és no. Però a poc a poc, i amb paciència, i que us diria que amb molt d'amor i generant confiança, ajudes al sector agrari a fer passos. Jo soc partidària de fer, començar amb petits passos, amb passos que l'agricultor doncs se senti còmode, i mica en mica fer aquest acompanyament cap a una agricultura completament sostenible. Si volem canviar tot des del principi, és probable que tinguem fracassos, i aleshores el fracàs sí que tirarà a l'agricultor endarrere. Per tant, jo crec que és molt important aquest acompanyament. I si em permeteu explicar una anècdota.
0: Vinga, digues-la.
1: Treballo amb temes de biodiversitat i de sols. Vam començar un assaig treballant amb cobertes vegetals en fruiters per incrementar aquesta biodiversitat tant de flora com d'insectes polinitzadors i insectes que ens regulen les plagues, i la vam començar amb diversos pagesos, i un agricultor l'altre dia em deia: mira, vaig començar aquest assaig amb vosaltres quasi una mica per compromís, perquè, bueno, volia quedar bé amb tu, però escolta, m'he animat i ara hi ha altres parts de la finca on no tenim aquest assaig, que he posat en pràctica aquestes pràctiques regeneratives com les cobertes vegetals. Ostres, això és, per mi és una fita que m'omple de molt d'orgull, de veure que l'agricultor, quan veu que una pràctica funciona, que no és perillosa, sinó tot el contrari, la veu, n'és conscient, l'estén, i es va fent aquesta taca d'oli, de manera que cada vegada siguin més i més els agricultors que ja per iniciativa pròpia s'atreveixin a provar pràctiques, poquet a poquet, vegin que són segures, que fins i tot estalvien diners, a part de millorar el sòl i regenerar la biodiversitat. I jo penso que és un camí amable per conduir el sector agroalimentari cap a una manera de produir més sostenible.
0: Mireu, el passat 17 d'abril, ho sap bé l'Gustavo, ho saps també tu, Georgina, era el dia de la lluita pagesa. I aleshores hi havia molts missatges, i un d'ells, que ara us llegiré, realment em va fer pensar que era un resum, i ara encara ho entenc més, de tot el que hem parlat avui aquí en aquesta emissió sonora. Diu: l'agricultura tradicional, perquè al final podem dir i explicar que agricultura regenerativa és agricultura tradicional. Ho podem unir, Gustavo?
2: Hauríem de dir que és agricultura, sense posar-li cognoms.
0: L'agricultura no és omplir el camp de monocultius. L'agricultura s'honora la terra, es respecta el pagès i es cultiva per tenir una població sana. Agricultura que uneix persones, que utilitza recursos naturals, que composta. Comparteix coneixements ancestrals, respectant cicles naturals, guardant i intercanviant les llavors pels cultius més saludables. Què us sembla aquest resum?
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic. Aquesta connexió de l'agricultor, de l'agricultura amb el planeta, amb la ciutadania, aquest agermanament és una meravella.
0: Que bé que aviat puguem dir-li agricultura sense posar-li un altre adjectiu al darrere, oi, Gustavo?
2: Recuperant el seu origen etimològic de la paraula. Tenir cura de la terra.
0: Tenir cura de la terra. Aquesta és l'agricultura que hem de continuar desenvolupant a casa nostra, deixant de banda allò que ja està comprovat que no funciona, perquè el temps ens ho ha dit. Així que, Georgina Lins, gràcies per explicar-nos-ho aquí avui. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: I gràcies també a Gustavo Duc.
2: Moltes gràcies.
0: Crec que hem aconseguit l'objectiu d'aquest monogràfic.
2: Sí, perquè és un tema, com heu vist, molt esperançador, alhora molt complex, amb alguns perills, i val la pena tenir aquesta mirada crítica, perquè a més està accelerant-se molt en les dues vessants, en la gent que, com ha explicat la Georgina, està fent els canvis, però també amb els voltors que volen treure profit d'aquestes noves intencions.
0: Així que atenció i molt atentes al que s'esdevingui ara. La música també té components que ens uneix amb tot això, i per això hem decidit acabar amb un tema que la banda Sobre Mi Gata, que per cert estan molt implicats dins del món de l'ecologia i d'aquests canvis en la nostra vida, van crear ara ja fa un temps. Elles, perquè sempre ens mirem al melic, la gent humana, l'espècie humana, elaboren un tema pensant què passa quan no hi siguin els humans sobre la Terra. Un món sense humans. Amb ell us deixem.

Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui, a la reflexió inicial, volem parlar d'Una nova vida. És el llibre de relats que publica Alfaguara i que conté textos inèdits de l'escriptora americana Lucía Berlín, un dels fenòmens dels darrers anys. El fill de Lucía Berlín mostra el seu llibre de relats i la reivindica com a autora, obrera i feminista. Lucía Berlín es va convertir en una escriptora famosa 10 anys després de la seva mort. Va ser el 2014, amb l'èxit de Manual para Mujeres de la Limpieza, un llibre de relats que mesclava la seva pròpia vida amb la ficció i que ens portava per la vida i sentiments de dones treballadores com ella, que l'havia sigut compaginant diferents treballs precaris com la maternitat i l'escriptura. No sé si ho sabíeu, però el director espanyol i manxec Pedro Almodóvar es va enamorar d'aquest llibre. Va comprar-ne els drets, va fer un guió que finalment, de moment, encara no s'ha rodat. No sabem si ho farà o no ho farà. El llibre va ser un èxit no només als Estats Units, país de l'escriptora, sinó també ho va ser Amèrica Llatina i Espanya. Lucía Berlín parlava espanyol perquè havia viscut a Xile durant la infantesa i part de la seva vida la va passar a la frontera amb Mèxic. Fa 19 anys que Lucía Berlín va morir, però encara hi ha textos seus per descobrir. Això és el que proposa aquest llibre, Una nova vida, fet pel seu fill Jeff Berlín, on trobem 15 relats inèdits en espanyol, escrits per una dona increïble que mai es va sentir víctima. Els seus fills han anat a editar la seva obra a Espanya. Se n'encarrega de l'edició Alfaguara, com dèiem, Bienvenida a casa, Una noche en el paraíso i ara Una nueva vida. Aquest llibre de relats arriba de la mà, com dèiem, del seu fill Jeff, que ha inclòs tot tipus d'acotacions al final de cadascun dels relats. Explica al seu fill que a la gent li interessa veure si les coses que escrivia encaixen en algun punt de la seva vida real, perquè tot i que siguin ficcionades, sempre hi ha alguna cosa a afegir, alguna cosa que explicar de com varen anar les coses o del context i del moment en què les va escriure. Lucía Berlín és la precursora de l'auge de l'autoficció perquè l'escriptora en va explicar les seves vivències i supervivències d'una manera diferent, avançant-se a molts temes que avui estan presents a la literatura. Ho dèiem al principi, com per exemple el desig femení, la maternitat, l'amistat entre dones o la reflexió sobre la pròpia escriptura. Lucía Berlín, en principi, va ser una dona feliç, però també tenia problemes perquè la seva vida va ser una bogeria. La gent acostumava a pensar en ella com si fos una dona que tenia una vida plena d'aventures, però no era així. Pels seus fills, la infantesa va ser com un estat constant d'ansietat. Per la seva vida va parlar d'una classe treballadora que poques vegades s'havia explicat d'aquella manera. El fet d'escriure sobre les seves feines era una cosa molt poc comuna i habitual en l'època en la que ho va fer. Posem una mica de context a la seva vida, no? Perquè pensareu de qui estàs parlant i de quins moments de la seva vida t'estàs referint. Doncs va néixer a Alaska el 1936, filla d'un enginyer de mines i d'una mestressa de casa. Lucía Berlín va tenir una infantesa itinerant entre Idaho, Kentucky, Montana, Arizona i Texas, on va passar la Segona Guerra Mundial amb la seva mare i els seus avis, abans d'acabar a Xile durant la seva adolescència. Totes aquestes localitzacions han aparegut d'alguna manera en els seus relats i també les vivències a la Universitat de Nuevo México, on va ser alumna avantatjada del novel·lista Ramón J. Sender. Quan comença una relació amb un noi mexicà, els seus pares decideixen treure-la del país i portar-la a Europa, però ella ho va evitar casant-se amb un escultor, Schutman, amb qui va tenir el seu primer fill. Després es casaria amb Reis Nathan i Buddy Berlín, amb qui va tenir altres dos fills i on va conèixer de cara l'addicció a l'heroïna. Va seguir viatjant i cauria en una altra addicció, en aquest cas l'alcohol, dues situacions que varen marcar també la seva obra. Després de deixar-ho, va aconseguir una plaça com a professora a Colorado, però abans va treballar netejant cases de dones riques, com a telefonista en una centraleta d'un hospital, rodejada de dones negres, on va poder comprovar de prop el racisme de la societat americana, temes que també treballarà a la seva obra. I deien que també Lucía Berlín va reflexionar sobre l'escriptura, ella que començava a escriure durant la nit i a vegades es quedava desperta, sense dormir, sense parar d'escriure. Es col·locava a la taula del menjador i es posava a escriure temes i notes. Després ho passava a la màquina d'escriure, mentre escoltava música. Si havia begut, escrivia com una boja, sense parar, teclejava a un ritme infernal. Sempre tenia un quadern a mà, va escriure milions de cartes. Segons el seu fill, era difícil saber si estava escrivint un conte o una carta. Sensible, intel·ligent, valenta i sincera, així és la fantàstica prosa de Lucía Berlín, que ens submergeix en vides imperfectes, tristes i alegres, boniques i doloroses alhora. També retrata la vida en parella, la violació que va patir d'una figura important a la seva vida. Va ser capaç, amb tot plegat, de mirar al seu voltant, d'explicar la seva vida mentre mostrava el context social d'un país. La duresa i el dolor, sempre explicats amb humor. Passés el que passés, ella sempre intentava riure, agafava les coses obscures, els hi donava la volta i els aportava llum. Moltes vides i moltes vivències. I escriure, això sempre, com a mecanisme d'escapament. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: Us volem parlar ara d'una nova ficció de Miriam Toews, Que no s'apagui la flama, una història commovedora, hilarant i profundament viva, una carta d'amor a les mares i a les àvies i sobretot a totes les dones que encara lluiten, que no són poques. Ets una coseta petita i has d'aprendre a lluitar. La Sweep s'ha pres el consell de l'àvia massa literalment i ara està expulsada de l'escola. La mare està embarassada i no ha deixat de treballar, així que l'àvia serà l'encarregada de la formació d'aquesta nena i ho farà amb una educació molt particular. La Sweep aprèn matemàtiques amb un trencaclosques Amish o com es cava una tomba a l'hivern, i amb l'àvia emprenen aquest nou projecte vital en què es proposen explicar les seves vides escrivint cartes que mai s'enviaran. Parlem amb l'editora del segell Les Hores, una editorial independent que la publica en català. No és la primera vegada. No és el primer llibre sobre aquesta autora. Maria Sampere coneix perfectament a la Miriam Toews. Benvinguda de nou a Llibres, Píxels i Valors, Maria.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me altra vegada. Encantada.
0: Dèiem que no és el primer llibre que editeu de la Miriam Toews i no sé si, després d'aquesta reflexió que hem fet sobre Lucía Berlín, podríem parlar de que totes dues tenen connexions, no?, amb la manera que tenen de treballar en els seus llibres, una mica també el que ha sigut la seva biografia, no? Les llums i ombres vitals.
1: Doncs absolutament. Ara que t'escoltava, no sabia tampoc, no coneixia tanta profunditat a l'escriptora Lucía Berlín. L'he llegit, però no desconeixia la seva autobiografia de manera exhaustiva, i realment sí que hi ha moltes coincidències, principalment aquest fet, no?, que sempre es basen, parteixen de la seva realitat i de les seves vivències reals, vitals, no? La Miriam Toews així va viure en un poblat menonita fins que tenia 18 anys. Els poblats menonites són com els poblats amish, d'aquests que són antidesenvolupament tecnològic, molt agrícoles, és com si visquessin a l'edat mitjana. I aleshores ella va viure en un poblat d'aquests fins que tenia 18 anys, i quan té 18 anys ella es desentén absolutament d'aquesta comunitat religiosa, i aleshores una mica totes les seves novel·les reflecteixen aquest passat, i en el sentit de com les comunitats religioses en aquest cas, però també la societat, com condiciona l'individu i limita les seves llibertats. El seu gran tema seria la llibertat individual, no? I sempre ho fa també, i aquí també m'agrada això que comentaves de la Lucía Berlín, doncs amb un to com molt irònic i molt humorístic, no? És a dir, és capaç d'agafar temes molt durs que tracta les seves novel·les, no? com seria violacions, o com serien, per exemple, el dret a decidir sobre la pròpia vida, i tot això ella ho fa un enfocament, tot i que està tractant temes de fons molt greus i molt preocupants, sempre els dona un to molt irònic i molt humorístic, no?, que realment fa que les seves novel·les siguin meravelloses.
0: Ho dèiem, el segell Les Hores, no?, és la primera novel·la de Miriam Toews, diguem-ho bé, que editeu. Vau fer Les tristes recances el 2014, Elles parlen 2018, que parla precisament, no?, del que passa, no?, de l'enclaustrament o de la manca de llibertat moltes vegades d'aquest tipus de comunitats, i Una bondat complicada el 2020, i ara aquest Que no s'apagui la flama. Precisament els crítics han destacat d'aquesta autora canadenca la seva capacitat, no?, ara ho deies tu, Maria, de combinar l'humor i el dolor d'una manera molt especial, no? Potser els moments més tensos, més tristos, no?, que ens fan més pànic, no?, que com a humans, no?, enfrontar-nos a la malaltia mental, a les morts, no?, als hospitals, ella ho tempera una mica en el relat amb un somriure, i en certa manera fa que el lector o lectora ho porti millor, tot allò que es va explicant, que és tan profund, no?
1: Sí, ella realment, el tema del suïcidi, la malaltia mental, està molt present a totes les seves novel·les, i és perquè realment ella ho va viure en primera persona, és a dir, el seu pare es va suïcidar, i al cap de 10 anys la seva germana gran, que es portaven 4 anys de diferència, també es va suïcidar, de manera que tots aquests temes també formen part del que seria el nucli, no?, de la seva obra, i realment, doncs això, no?, aquestes dues grans reflexions al voltant del dret a decidir sobre la pròpia vida, tot el tema de la malaltia mental, com es tracta als hospitals, com de malament es tracten alguns d'ells, no?, tot això sempre és un tema, doncs, que planeja al voltant, doncs, d'aquesta autora.
0: Una carta d'amor, dèiem, a aquest Que no s'apagui la flama, de la Miriam Toews, a les mares i a les àvies i a totes les dones que encara lluiten, no? Perquè, clar, aquí veiem, en aquest llibre Que no s'apagui la flama, són tres generacions de dones, o la narradora és la nena, no?, la Sweep, no sé si es diu així,
1: sí.
0: la Swip, que té 9 anys, si no m'erro, i on va explicant una mica a través d'aquestes cartes que no s'enviaran mai, que ara ho aprofundirem, això, una mica tot el que va passant en la relació, no? Amb ella la fan fora de l'escola, no? Perquè no es porta malament, i a partir de llavors l'àvia, aquesta casa es converteix amb aquesta professora amb uns mètodes una mica poc ortodoxos, no, podríem dir?
1: Absolutament. En aquesta novel·la conviuen a la mateixa casa l'àvia, la mare i la filla. L'àvia ja seria una senyora gran, que té com a 80 anys, la filla seria una mare relativament jove, deuria, posem que té 35 anys, i la filla en té 9. I aleshores sabem, quan comença la història, que no s'acabi la flama, doncs que el pare no hi és, haurem de llegir què passa amb aquest pare, i sabem també que la mare està embarassada, a punt de donar llum, li faltarà com un mes o així per tenir el seu fill, i ella és una actriu de teatre, bueno, molt glamurosa i molt extrovertida, però que realment, bueno, també té problemes i sempre està patint, no? També per tot el tema de la malaltia mental i de no caure, també la filla, més que res, més que ella pateix, però també la mare, de no caure en aquesta malaltia mental i aquest suïcidi, que malauradament també a la novel·la figura que la germana de la mare i el pare de la mare també van cometre suïcidi. Així que aquesta mare, que està una mica descentrada, no? Hem de llegir la novel·la per saber per què, amb aquest perquè hi ha aquest pare absent, etcètera, etcètera, hi ha el temor de la mare, però també de la filla, de que no acabi, no? També
0: reproduint
1: aquests patrons, no? Suïcides, que en aquest cas s'han produït en dos moments en la seva vida, no? L'autora, i això m'he oblidat de comentar-ho abans, però crec que és important, diu que una de les motivacions per escriure aquesta novel·la és el poder explicar a les generacions noves, és a dir, als joves, en aquest cas ella escriu aquest llibre perquè actualment ella té 3 nets, i ella el que vol és poder explicar a aquests nets què és el suïcidi, quina és aquesta malaltia mental, com aquesta gent que acaba prenent malauradament aquesta opció, gent que ha lluitat, és gent que arriba a un punt sense sortida, que no ha rebut durant el camí, no?, l'ajuda necessària, i com això s'ha d'explicar, perquè pensa que és important explicar-ho a les generacions futures.
0: No? Sí, no, perquè estiguin una mica preparats i preparades, no?, perquè tinguin aquelles, no direm armes, no?, sinó aquelles eines que els hi permetin gestionar totes aquelles problemàtiques vitals que vagin tenint i poder-ho solucionar abans que tot això derivi, no?, amb un tema tòxic amb la mateixa personalitat i pugui derivar amb un suïcidi final. Dèiem que els mètodes de l'àvia potser són poc ortodoxos, però ella s'ha enfrontat al pitjor de la vida, ho ha fet amb un esperit rebel independent. Potser no es deixa molt clar, però sí torna a sortir a la comunitat menonita, no?, perquè l'àvia, doncs, ha nascut allà, és una persona religiosa, que no deixarà la religió, però tot i això és una dona que sempre ha intentat anar contra els elements, no?, una mica de la comunitat en la que ella havia nascut de petita, i transmetre-li a aquesta neta, no?, aquesta Swip de només 9 anys, que ha de ser forta, no?, com li diu al principi, no?, tu has de tirar endavant, no?
1: Aquesta àvia figura que ha viscut a una comunitat menonita, igual que la mare de la Swip. Passa que la mare de la Swip figura quan té 18 anys també se'n va del poblat menonita, però és veritat que aquesta àvia porta tota aquesta rancúnia, no?, de tot allò. Ella diu que en aquesta comunitat menonista aquesta religió el que va fer és treure'ls-hi tota la il·lusió, tot allò que era interessant, bonic de la vida, tota l'alegria, tot això ho van substituir, i hi ha una frase molt interessant que ho reflecteix molt bé, per lo que seria la culpa, no? L'alegria la van convertir en culpa, allò que és bonic en pecat, no? Hi ha tota una reflexió al voltant, i aleshores ella té molta rancúnia, ja figuraria que és creient aquesta àvia, però realment té molta rancúnia de cara a la religió, i el que vol explicar a la seva neta i el que intenta transmetre en tota la novel·la, i per això el títol, que no s'apagui la flama, és que ella ha de lluitar per allò que creu just, i al final ha de lluitar per l'alegria de viure, no?, que és allò de que per la raó una mica, no?, que ens ha de moure i el per què estem tots aquí. Tot això que estem explicant, que sembla molt dramàtic potser segons com estem enfocant, hem d'explicar
0: que és humor.
1: Molt humorístic, o sigui, realment hi ha molta ironia. Aquesta àvia, penseu que, clar, aquesta no, la neta ha estat expulsada de l'escola, doncs precisament doncs, per encarar-se a companys, no?, doncs que no, li feien fer coses que no volia, de manera que aquesta nena acaba expulsada a casa temporalment. I l'àvia farà servir els mètodes que ja coneix, que ara, com veureu, són molt rústics, per intentar explicar, i fan unes classes com a casa. El primer que fan és decidir que faran un comitè editorial, i cada dia tenen una hora on ells es reuneixen i fan un comitè editorial en el qual decidiran com escriuen, a qui escriuen una carta, no? Quins temes s'han de tractar, i ella fa com de la Sif fa com d'editora. Alhora també l'àvia, doncs, fa tot la resta d'assignatures de la manera que ella sap, no? Per exemple, quan intenta explicar-li la classe de matemàtiques, ella diu, a veure, si en un... alguna cosa semblant al que diré, si en un poblat menonita es necessiten 5 dones perquè facin 6 pregàries cada dia per matar els, i un senyor dolent necessita, imaginem-nos, 6.543 pregàries perquè un senyor dolent se'n vagi a l'infern, quants dies aquestes dones han de pregar? No? O sigui, totes les seves referències tenen a veure amb aquest món menonita i amb aquesta realitat que ella coneix, no? I realment fa que sigui, bueno, que tingui un to com molt humorístic tot el contingut de la novel·la.
0: Dèiem que la nena fa d'editora, no? Aquest comitè editorial que tenen. Hi ha aquestes cartes, no? Són cartes que comença, per exemple, la nena enviant una carta al seu pare, no? Al seu pare absent. Seran cartes que no s'enviaran mai. El perquè d'aquest joc de la Miriam Tapes de jugar, no? A transmetre sentiments o preocupacions que té cadascun a dins, no? Tant la mare com l'àvia com la nena, en cartes que no s'enviaran mai, no?
1: Sí,
0: posar per escrit aquells problemes, no?
1: Sí, l'àvia el que vol intentar transmetre a la seva neta són eines perquè ella pugui, no, encara millor la vida, no, i tots els entrebancs que es vagi trobant, no? És conscient que la seva filla, és a dir, la mare de la nena, bueno, doncs és una dona complexa, amb les seves pròpies limitacions, també ha tingut en moments de la seva vida, com llegirem a la novel·la, moments de depressió o de desestabilitat, i aleshores l'àvia té clar que vol transmetre a la filla, a la neta, perdó, la importància de tenir les pròpies eines, no? L'escriptura seria una d'elles, l'humor davant de la vida seria una altra, no? I això és una mica tota la feina que intenta fer aquesta àvia durant aquest temps que conviu molt amb la filla, doncs perquè està expulsada de l'escola.
0: L'àvia i jo hem memoritzat una mica més d'argot de camioner. Tu, vigila, que tens la bofia al cul. També hem fet classe de primers auxilis. L'àvia m'ha ensenyat com aixecar algú amb el mètode bomber. Podia carregar-se'm a les espatlles i dur-me d'un lloc a un altre gràcies al desplaçament del pes del meu cos per la seva esquena. L'àvia havia estat infermera. Detestava com els metges feien passar per la pedra les infermeres. I a elles no els quedava més remei que confabular-se i fer la seva, perquè sabien molt més el que feien que no pas els metges i cobraven molt menys amb prou feines 4 rals. Quan l'àvia cursava la formació d'infermeria, havia d'ensenyar les compreses a les instructores per demostrar-los que no estava embarassada. Molt fort, a part de l'humor, no? Tot el que hi ha o el que supura, no? del text, no només és aquests aprenentatges tan poc ortodoxos o diferents, no? D'una àvia cap a una neta, no? Argot de camioner, classe de primers auxilis, sinó que aquí també anem descobrint a través del text, no? Què ha fet cadascú, no? En el seu passat, no? Com aquesta àvia que havia sigut infermera, i aquí parla de les condicions, no? Que tenien les infermeres, que en saben molt més que els metges, però cobren molt menys, no? O això, no? De que quan cursava la formació d'infermera havia d'ensenyar les compreses a les instructores per demostrar-los que no estava embarassada. Molt fort, no? Aquest control, no? Sobre la persona, sobre la dona.
1: Sí, hi ha com una gran crítica, no? en totes les seves novel·les, i també en aquesta hi és molt present, a tot el tema, bueno, de com una altra vegada, no? De tot el tema del sotmetiment de la dona, no? Davant de, en aquest cas, no? Dels homes o de les comunitats religioses, en el seu cas, no? Ella realment, bueno, en tots ells explica això, no? Cada vegada, i hi ha una frase que ho diu molt clarament, no? Cada vegada alguns homes s'enfaden quan tu realment decideixes ser qui ets, no? Doncs perquè estan perdent una mica el teu poder, el seu poder sobre tu mateix, no? Hi havia aquestes comunitats on les dones a Canadà sí que saben llegir, però comunitats menonites, per exemple, com a Bolívia, no? I això està recollit a l'altra, una novel·la prèvia que és Elles parlen, les dones no saben ni llegir, és a dir que realment la seva cultura és únicament allò que han rebut o els han transmet a través dels homes, no?
0: Clar, les diferents generacions, i és allò de que saben sobreviure dins d'aquella comunitat, però és veritat que en un món exterior, qualsevol que no sigui tancat en aquella comunitat, potser els hi faltarien eines, no?
1: I per això també una mica, quan parla de la malaltia mental, no, d'aquest, en el cas de l'avi, de la nena, o de la tieta de la nena, no, que sabem que s'han suïcidat, figura que aquestes persones no han pogut aprendre a gestionar aquesta culpabilitat que els hi va transmetre inicialment la religió, i després, quan ells s'han desentès d'això, no, el poder aprendre a ser feliç i a realment a desentendre o a superar aquells valors que t'han inculcat des de petit. O sigui, realment has de fer un gran trencament, no? I això segurament, doncs, per moltes persones és una qüestió difícil i complicada, i necessites aquesta força, no? Aquesta flama interior que la Sif, l'àvia vol explicar a la Sif que no ha de deixar que s'apagui, doncs per intentar ser forta i lluitar per allò que tu creus que és just, no? I necessari per viure la vida amb alegria, no? Té una frase que m'agrada molt, la Miriam Tapes, en aquest llibre, que diu: viure amb alegria, ha dit l'àvia, és un acte de resistència. Només aquest fet, no? Perquè realment t'has d'encarar a un munt de consideracions, limitacions o traves, no?, que et posen d'altres en el camí, i que realment, doncs, aquesta alegria seria el que et donaria com la força, doncs, per superar tot allò que et posi al davant.
0: De fet, aquest esperit arrauxat una mica diferent, no?, que té aquesta àvia, que en tot moment està anomenada com a àvia, tot i que no es diu el nom, que es diu Elvira, no?
1: Elvira, sí. I aquest és curiós també perquè l'autora també ho va explicar, vam fer una roda de premsa la setmana passada i en una de les entrevistes ella va explicar que aquesta àvia tan humorística i tan còmica és la seva pròpia mare, o sigui, és com un, no, com un reflex, no, del que seria la seva mare. I també explicava, no, davant de les preguntes, no, de com pots encarar o ets capaç o és capaç la seva mare d'encarar la vida amb aquesta ironia, no? I ella també, en la seva pròpia escriptura, i ella diu una mica això, no, que a casa seva realment, doncs, com que va patir, com hem comentat anteriorment, la mort del seu pare i la mort de la germana, aquestes dues persones eren persones depressives, no?, que tenien els baixos emocionals, doncs que a ella, a la Miriam Tapes, li va tocar sempre fer el paper de la divertida de la casa. I ella deia: jo no volia veure'ls a tots tristos, no? I sempre el rol que a mi em va tocar dintre de tot aquest encaix, no?, a part de la meva mare, que sempre ha tingut aquesta força, no?, que veiem amb l'Elvira, però la mateixa autora, i per això també en les seves novel·les trobem aquesta capacitat de fer riure i aquest humor, no?, doncs ella assumeix aquest paper i aquest rol de ser la que porta una mica alegria a la casa, no? Tothom, a totes les llars, i al graciós, sí. Ja, no? I aleshores, bueno, ella li toca fer aquest paper d'auca i realment el fa molt bé. Això també barrejat amb un tema que també és interessant, que és que ella diu que en totes aquestes comunitats menonites, encara que a nosaltres no ens ho sembli, entre totes les dones...
0: Hi ha com un... s'ajuden entre elles, no? Hi ha com una força, no?, que surt de dir: mira, la situació és la que és, no?, el que ens envolta, però entre nosaltres ens ajudarem, cadascuna, quan una flaquegi, doncs una altra l'ajudarà, no?
1: Sí, davant dels condicionants d'aquesta comunitat, no?, i en quina mesura li ha afectat el viure en una comunitat menonita fins als 18 anys, ella explica això, no?, que per una banda li va portar tota aquesta capacitat, aquesta relació tan bonica amb altres dones, no?, i això realment, el fet de viure diferents generacions de dones molt elles juntes, el que dius tu, no?, perquè s'han de donar un suport, perquè al final són, no?, la baula feble, òbviament, o l'estament feble d'aquestes comunitats, i la ironia diu que és que tenen ja molt humor entre aquestes dones, o sigui que realment, entre totes elles, ja, en el seu dia a dia, en aquest dia a dia rural que estem explicant, l'ironia és un element molt important, inclús critiquen els savis de la comunitat, critiquen la religió, però sempre amb un toc molt irònic, que això els hi dona també, doncs, tota aquesta força, no? I el que també comentava, que penso que és molt interessant, del tema de què trobes a faltar, no?, si trobes a faltar alguna cosa d'aquesta comunitat menonita, és tot aquest tema de la interrelació entre les diferents generacions. Ella, de fet, actualment, ella viu a Canadà i a la mateixa casa viuen 4 generacions de la seva família, és a dir, viuen a la mateixa casa, al pis de dalt l'àvia, al pis del mig viu la seva filla amb els seus nets. I ella viu a una caseta, no?, com una annexa, doncs, que tenen al jardí, no? Però ella diu que això, que ella, si troba falta alguna cosa, és aquesta relació intergeneracional que és tan rica i és tan bonica, no?, i que segurament en el món contemporani occidental, no?, doncs s'està perdent, no? Sí, és a dir, que cada gust a casa seva, eh? Vull dir que, yeah, vull dir que cada un té el seu espai, però ella sí que, en el seu cas, doncs, valora molt aquesta interrelació.
0: I això ho demostra demostra que si de fet, no, ella doncs conviu amb aquestes generacions, és aquesta necessitat, no, de sentir-se acompanyat, i que cadascuna de les generacions de la seva família aporta alguna cosa doncs a per tots plegats, no? Perquè per la normalitat o per la realitat del seu dia a dia. També hi ha un nou nadó per arribar, no, ho dèiem, la mare està a punt de tenir una altra criatura, que és el no nascut, no? En un principi, que es diu Gord, no? I amb el que la nena doncs també en va parlant, no? En parla l'àvia, en parla la nena, com si fos present allà, però encara no és present, no? Vull dir, està dins de la mare, i la mare que té aquestes reaccions doncs com aquest humor, no? Mal humor, dic, com que no porta bé, no? Tota la, i sempre està com enfadada, no? Amb tots plegats, i els altres reben, no? Aquest caràcter que té en aquest moment de no saber gestionar les coses.
1: Que la mare està una mica desbordada de tot això que li està passant, com deia, és una mare que tampoc és, deu tenir com a 35 anys, ella és actriu, és a dir que realment la seva feina li requereix molta dedicació, i ara està embarassada amb una panxa enorme, no? I realment això doncs la té una mica, també pel tema hormonal, una mica com trasbalsada, no? També és veritat, i això ho hem de llegir a la novel·la, que ella ve, val, d'uns mesos anteriors en els que, bueno, ha passat una situació que no era gaire còmoda, val? I que realment la desestabilitza. I aleshores ella, com si diguéssim, està fent com un dol d'allò que li va passar i de la superació d'aquells, una situació incòmoda durant uns quants mesos que va patir. Ella està com refent-se d'allò que li va passar, val? Lluny del que seria la seva ciutat habitual, perquè és actriu, i aleshores s'està refent de tot allò, i alhora, bueno, casualment, bueno, veiem que està embarassada d'un nou nadó, i tot això fa tot un conjunt d'una situació que realment la desestabilitza molt. I el que fa la seva filla, la Sif, la nostra protagonista de 9 anys, és també escriure cartes a aquest nou nadó com avisant-lo d'allò que trobarà, no?
0: Sí, tu quan arribis, espera't, perquè aquí les coses no són tan fàcils com un es pot... Ara estàs protegit, estàs tal, doncs prepara't, no? Per al que et vindrà, no? Perquè ella moltes vegades és això, no? No entén, no? Moltes vegades aquest caràcter, no? Que nosaltres, evidentment, no podem fer spoiler, però evidentment tothom, la mare també té un sentit, no? Que es trobi en aquesta situació de desbordament, no? Que comentaves, Maria, amb aquest nou nadó en camí, la nena que és a casa, l'àvia, tot el que ha passat ella, és a dir, és una situació, abans ho dèiem, no? Que aquí treballa la Miriam Tates molt la gestió de tots aquells de totes aquelles problemàtiques que tenim en el nostre dia, no? I que tot plegat posat dins d'una olla, clar, allò o pot explotar o ho intentes canalitzar d'una manera o d'una altra.
1: Sí, l'àvia, no? Un dels encerts en crear aquest comitè editorial amb la seva neta, el que intenta és això, no? Que ella ordeni les seves emocions, els seus sentiments, que els estructuri, i aleshores per això escriu cartes al pare, escriu cartes al seu germà, no? O germana, no sabem què vindrà, no? Aquest nou nadó. I això, a partir d'aquí, és quan veiem què està pensant aquesta nena, no? Realment, qui són els seus pensaments, els veiem a través d'allò que escriu, que li preocupa, que no, que entén i que no. És molt divertida perquè ella fa les seves interpretacions de la realitat com les faria una nena de 9 anys. O sigui, que ja realment hi ha afirmacions, per exemple, ella es posa molt nerviosa quan a casa seva doncs parlen de sexe, per exemple, no? Ja no pot suportar aquest tema, no? És com un tema que no. I és molt divertit com ella enfoca tot això, no? I una mica en aquestes cartes el que fa és això, posar sobre paper les seves inquietuds emocionals i tot això, i alhora és irònic perquè prevé, o sigui, avisa el germanet que vindrà, no?, de quina família li ha tocat viure, com que l'avisa, de dir, no t'esperis que això serà, no?, idíl·lic, perquè aquí tenim, aquí tenim una, no?, una mare que ella diu que, no?, que la seva mare és molt boja, l'àvia també, que, no?, segons la neta no fa cas de res i va a la seva i és molt, no?, molt histriònica, no?, i aleshores és, bueno, aquesta veu de la nena realment penso que està molt ben trobada, i el traductor en aquest sentit també penso que fa una molt bona traducció, perquè trobar aquesta veu, no?, el registre, no?, el to d'aquesta nena de 9 anys no ha estat fàcil per ell, perquè ens hem de creure que té 9 anys, però alhora és una nena de 9 anys una mica madura, perquè fa reflexions, no?
0: Clar, això també, no?, és veritat, sobre temes universals que tu dius, uau, no?, el que acaba de dir la nena. I dèiem que, evidentment, hi ha com moltes coses molt fortes, molt heavies, sentiments, valors, no?, que es transmeten a través d'aquesta novel·la Que no s'apagui la flama, de Miriam Tapes, de la que estem parlant amb l'editora d'aleshores, Maria Sampera. Però hi ha aquest humor, no?, i aquest humor és un humor que atreu un somriure, no?, potser en els pitjors moments, no?, perquè sí que sabem que l'àvia, tu deies, no?, hem de calcular més o menys que té com uns 80 anys, no?, té una salut precària, no?, i ella, el seu temps s'està acabant, no?, perquè la salut li falla, però també està enfocat aquest tema del fer-se gran, dels hospitals, des del punt de vista de la nena, com traient-li ferro en moltes ocasions al que passen, però també posant en el punt de mira el que és el sistema dels hospitals i com funciona tot, no? Hi ha una crítica aquí. Sí. I ara llegirem un tros, diu: fa un mes l'àvia i jo vam anar als magatzems públics a comprar-li cànnabis perquè volia provar-lo. Li van fer respondre un milió de preguntes en un formulari i ella va encerclar la mateixa resposta a totes. No sabia que de tant en tant havia de respondre que sí perquè li donguessin la droga, no? Se sent nerviosa, tensa o angoixada? En absolut. Sent poc interès o plaer per fer coses? En absolut. Li costa relaxar-se? En absolut. Troba que s'enfada o s'irrita fàcilment? En absolut. Se sent espantada, com si alguna cosa terrible estigués a punt de succeir? En absolut. I n'hi ha moltes més, no? L'àvia no tenia cap problema, però li van donar la marihuana de totes maneres. El govern sap perfectament que la gent gran menteix sense cap vergonya, diu la nena.
1: És que és molt bona. Sí,
0: clar, sí, sí, sí. O sigui, és un com un treure't un somriure que dius, home, això pot passar, no? Ens situem on ens situem, no? En aquest cas, al Canadà, no? Però la gent gran, els problemes, no? I en aquest cas, no? Comprar-li en uns magatzems públics cannabis perquè el volia provar, no? I respon totes aquesta sèrie de preguntes, diu, bé, és igual, li acaben donant perquè la gent gran sempre menteix. Sí, és molt bona.
1: Jo crec que és un bon exemple, no?, de tota la ironia que podem trobar dins del text, no?, aquesta capacitat per girar, no?, la realitat i aquesta interpretació, no?, realment equivocada. L'àvia està dient la veritat, no?, però considerem, doncs, que els metges no la creuen, no?, i tot és així, tot està molt inundat, doncs, d'aquestes ironies, no?, tot el text.
0: I dèiem aquesta crítica una mica també al diré, diguem-ne, hospital, sistema de salut, com funciona, no?, la gestió dels sentiments, el tema de la malaltia mental, no?, el tema del suïcidi, tot això també està treballat a la novel·la a partir una mica de les pròpies vivències de l'autora, no?, que evidentment ho sap de què parla, no?, i ho treballa a la novel·la d'una manera molt interessant.
1: Sí, aquí hi ha algunes unes frases potents, evidentment, quan parla, no?, de l'avi que es va suïcidar, de la tieta que es va suïcidar, no?, i sobretot penso que és molt important també això, no?, per exemple, hi ha una frase que diu això, no?, nosaltres vam lluitar, però els doctors no lluitaven tant com nosaltres. Sentien tocar campanes i no sabien d'on. Ui, no els facis tractar amb malalties mentals. És a dir, hi ha una reflexió com que no se sap prou, o almenys a l'hospital on van anar aquestes persones, no en sabien prou de com gestionar aquest tema, no? I un altre element que penso que és molt important és el considerar que qui acaba amb una opció com un suïcidi és una persona que ha lluitat, és una persona que se l'ha respectat i és una persona que segurament no ha rebut l'ajuda necessària, o si l'ha rebut, tanmateix no ha estat capaç de superar aquesta realitat, no? I penso que aquesta capacitat de treure-li, no?, això tan pejoratiu, evidentment, no?, que són persones que això té molt a veure també amb algunes interpretacions sobre la salut mental, no?, poc coneixedores del tema, que és no has volgut, o, saps?, és un tema de voluntat, no?, com si, clar, això no fos un tema realment bueno, estructural de la persona i problemes interns que ha de solucionar, no?, però això no vol dir, clar, que, evidentment, la gent...
0: No, i encara està mal vist, i hi ha molts tabús, no?, igual que amb el tema de l'amor, no?, amb el tema del suïcidi, de les malalties mentals, no?, és un... això passa als altres, no em passarà a mi. Ara potser es parla més, no?, de que potser la gent va més a teràpia i no és com un estigma, no?, però abans sí que ho era, no?, i segurament en moltes comunitats i en moltes societats sí que ho és, no?, i el parlar obertament d'aquests temes encara avui en dia no és una cosa fàcil, no?
1: No, gens, hi ha un llibre, si algun oient li interessa aquest tema, que es titula Les tristes recances, d'aquesta autora, la Miriam Tapes, i que en aquest cas doncs explica, bueno, es focalitza no tant sobre el suïcidi, que també, però sobretot sobre el dret a decidir sobre la pròpia vida. Val? Ens estaríem, bueno, pues serien dos germanes, que és una mica també autobiogràfic, com dèiem abans de la Lucía Berlín, no? Reflecteix una mica part de la seva vivència personal, i és que, com dèiem, la seva germana es va suïcidar, i ella en aquesta novel·la explica, doncs, la relació de dues germanes, que serien com els seus alter egos, no? També ficcionats, doncs, que una d'elles li demana a l'altra que l'ajudi a morir perquè no, és massa sensible i no pot suportar aquesta vida, no? I la germana li diu, si t'estimo, com t'he d'ajudar a fer això? I diu, doncs, si m'estimes, ajuda'm. I aleshores aquesta, Les tristes recances, és una reflexió voltant d'aquest tema, però penso, perquè la Míriam Teix ho ha viscut en primera persona, és capaç realment de fer-ho amb una sensibilitat, amb un to irònic. És una novel·la preciosa i meravellosa, i al final és un cant a la vida absolutament total, no? I penso que per qui li interessi aprofundir sobre aquest tema, no, de,

0: a muntar que desmuntar, no? I explica, evidentment, des del punt de vista d'una nena, no? Que al final l'acaben traient de l'escola i ella moltes vegades, no, o sigui, en un principi no entén el per què, no? Perquè diu, és que clar, és gestió de la ràbia, no? Gestió del fracàs, no? Gestió de moltíssimes coses. I també explica, la mare es troba en el primer trimestre, està molt nerviosa, en Gor està atrapat dins seu, que és aquest nadó que ha de néixer, no? Jo li he demanat què vol per l'aniversari i m'ha dit que una cervesa freda i unes vacances. L'àvia viu amb nosaltres ara, té un peu a la tomba. Res li fa por. Li vaig preguntar on eres, papa, i em va dir que aquesta és la pregunta dels 64.000 dòlars. En un text molt, molt concret i molt petit d'aquesta carta es diuen moltíssimes coses. És a dir, que la mare està fins als pebrots, ja no pot més amb el seu embaràs, que vol una cervesa freda i unes vacances. L'àvia, que no té por de res, que té un peu a la tomba, és a dir, s'ha fet gran i s'ha de morir. I també la pregunta del milió, no? On és aquest pare absent al que li dedica una carta? Moltes coses en les primeres pàgines d'aquesta novel·la de la Miriam Tapes.
1: Sí, jo crec que aquest paràgraf tot just que has llegit, no? Penso que resumiria molt bé el que és el nucli de la novel·la, no? I també, a més, amb el to, no? Amb aquest to irònic, doncs, que està fent servir la Sif quan està escrivint aquesta carta, no? Ens ubica, ens presenta tots els personatges, veiem cada un, no? De què patina, per dir d'alguna manera, i realment això seria, no? Doncs aquesta veu que ens acompanya, doncs, al llarg de tot el text.
0: Dèiem, també hi ha una... així com ho dèiem a la reflexió inicial del principi, crec que la Miriam Tapes també en aquest Que no s'apagui la flama, hi ha una reivindicació de moltes coses, no? Del que és la prescripció cultural, del que són els llibres, no? Del que ens poden aportar totes aquestes coses i el fet que ells creïn aquest comitè editorial, aquesta estructura, no? Que fan una... quan estan a casa l'àvia i la nena, no? I també la mare, no? Hi ha uns encàrrecs, no? Cadascú li assigna un càrrec dins de la reunió editorial que tenen cada dia, no? Són coeditores, i diu, va ser la psicòloga de la família qui els va dir que escrivissin cartes, però la mama diu que no podem permetre'ns-la més, si només ens fa escriure a la gent que ja no hi és, no? Diu la mare. L'àvia diu que ella sí que li sembla útil. Diu que podem fer com si fóssim reporteres i tenir la nostra pròpia redacció. Diu que les cartes comencen com una cosa, però que acaben sent-ne una altra de molt diferent, no? I aquí hi ha aquesta reivindicació, no? De totes aquestes coses, de com és el sistema editorial, no? Tu que ets editora, sí, Maria, no sé en aquesta part com ho has vist, no? A l'utilitzar aquestes cartes, no? Que la psicòloga de la família els hi diu, i com, per exemple, la mare diu que si només han d'escriure, que li sembla totalment inútil això que estan fent, no? Mentre que l'àvia sí que considera que a través d'aquestes cartes poden arribar a algun punt, no?
1: Sí, jo penso que al final una altra reivindicació d'aquesta autora seria en aquesta escriptura com a escriptura terapèutica, no? Que en aquest cas crec que és molt clar, no? La utilitat que li troba l'àvia en aquesta manera, en el fet d'escriure, de poder-se, no? Això diu, ens fa parlar de coses, no? A gent que no hi és, no? Precisament, no? Com si diguéssim, per encarar i per digerir aquests, bueno, aquests traumes o aquests sotracs que han partit a la vida, no? Doncs l'avi mort, la germana mort, el pare absent, sobretot el pare absent també és molt important, està a punt de tenir un fill i realment no coneixem el pare, no? Què ha passat i què passa amb ell. També és interessant i és molt divertit, bueno, sempre fa una reivindicació, aquesta autora sempre en tots els seus llibres de la lectura, de les biblioteques, i és divertit perquè, per exemple, aquesta àvia, una dels deures que posa la seva neta és partir-li els llibres perquè siguin grossos. Imagina't que tu agafes Guerra i Pau de Tolstoi, és massa gruixut per l'àvia, així que li fa partir amb 6 trossos, per exemple, i aleshores diu, va explicar, no, avui hem anat a no sé on i l'àvia portava el segon tros, no, d'aquell títol o d'aquell altre, no? I és molt divertit, doncs això, no? Al final l'àvia diu, però estàs tancant un llibre, àvia, diu, bueno, l'estic fent útil també per mi, no? L'estic fent que sigui viable per mi i possible llegir-lo allà on vulgui, no? I que m'acompanyi quan el necessito.
0: I també aquest escriure aquestes cartes com a mecanisme d'escapament, no?, de la pròpia vida o d'aquelles coses que podien ser importants. Les cartes són importants perquè és una mica en aquest comitè editorial com un projecte vital, no?, que fan les dues, tot i que la nena en algun altre moment donat també diu l'àvia omet detalls rellevants perquè només li queden 5 minuts de vida. Clar, tu et poses en el que jo crec que és molt interessant, no?, en aquesta veu narradora d'una nena de 9 anys i dius, clar, és que els nens no no tenen aquest filtre que tenim els adults de fer les coses políticament correctes, no? És a dir, si a mi l'àvia s'està morint, li queden 4 dies, ho dic d'aquesta manera, no ho dic com és una

0: persona gran, no? Que té les seves dificultats. No, no, no, ho deixo anar tal qual raja, no? I la nena, la Suip, és així.
1: Sí, aquesta, com dèiem, trobar aquesta veu de la Suip era molt difícil, precisament per aquest to irònic que ho estan escoltant, i el que fa molt bé l'autora, no? Com molt bé has comentat, és això, és aquest sense filtre, no? Aquest parlar sense... I com són els nens, al final, no? Perquè aquesta nena de 9 anys tot és blanc o negre, o sigui, no hi ha punts intermitjos. Una mica, amb tota la novel·la ja aprendrà que de vegades no tot és un extrem o l'altre, no? Que és allò típic que també passa, no? Quan els petits interpreten la realitat. I aleshores, amb tota aquesta primera part a casa i aquesta segona part, no?, que faran un viatge l'àvia i la neta, doncs també aprendrà, no?, una mica a relativitzar les coses, no?, i a trobar, bueno, a fer-se gran en el sentit de veure que tot de vegades no té una única resposta o una resposta absoluta.
0: Aquesta segona part de la novel·la, dèiem, a la primera, dins de casa hi ha aquestes agulles d'estendre, no? I recordem que al trobar aquesta veu, no?, dèiem que la traducció és molt important, és de l'Octavi Gil Pujol, per l'editorial Les Hores, d'aquest llibre de la Miriam Tapes, Que no s'apagui la flama, perquè hi reivindiquem la figura dels traductors, perquè no és una feina fàcil. Doncs dèiem, primera part de la novel·la, aquestes agulles d'estendre a casa, i aquesta segona part de la novel·la, Que no s'apagui la flama, és a fora, i trobem aquestes palmeres, no? És aquest, tu deies, no?, ara aquest viatge, no?, vital, important, entre l'àvia i la neta, no?, i on també passen moltes coses, no? Es parla, per exemple, de restrenyiment, es parla de temes de l'embaràs, del caràcter de la mare, diu, les evacuacions intestinals són el camp d'expertesa de l'àvia. Hi havia el taxi, no podia ser la companya de viatge de l'àvia, l'encarregada de mantenir-la viva, si em passava tota l'estona plorant. He desistit de la capacitat natural del meu cos per depurar-se de toxines i he anat a l'habitació de l'àvia per posar-li els mitjons de compressió. Aquí hi ha el tema de les cures, també, no? Perquè aquesta nena, tot i dir d'aquesta manera tan bruta a vegades, no?, tan directa, no?, que l'àvia li queden 4 dies, sí que l'està cuidant, no? Té cura de que es prengui la medicació, del que necessita cada dia per aixecar-se, no?, d'intentar-li fer-li la vida una mica millor.
1: Sí, realment és molt bonica la relació entre l'àvia i la neta, no? Per un costat l'àvia li està ensenyant coses i li ensenya com aquesta alegria de viure, però alhora aquesta neta, que és petita, que té 9 anys, doncs cuida molt l'àvia en tots els aspectes. És la que s'encarrega de que prengui la medicina quan toca, és la que s'encarrega de posar-li les mitges de compressió, o sigui, seria com la seva cicerone, no? com qui l'acompanya en tot el seu camí, perquè aquesta dona, tot i que emocionalment o vitalment és molt potent, no? Evidentment, doncs físicament ja comença a tenir problemes, no?, per fer unes coses o altres. De manera que sí que estic totalment d'acord que les cures seria també un tema molt bonic i molt rellevant en aquesta novel·la, no? I el tema intergeneracional, no? Aquesta relació, sempre diuen, no?, que normalment els avis són els que, no?, saltant-se els fills, no?, són els que acaben, bueno, explicant, no?, com que no s'han d'ocupar tant en el que seria específicament el que seria l'educació formal dels fills, no?, doncs segurament expliquen o donen formació sobre els altres valors, no?, els valors com més intangibles de vegades, no?, tenen temps per dedicar-se a tot allò altre, no?,
0: i a més tot allò que transmet l'àvia, no?, no només amb aquestes classes particulars on li ensenya, doncs, matemàtiques, ciència, qualsevol cosa, no?, o coses de la vida importants que potser li serviran molt per la supervivència. També hi ha aquesta part, no?, de religió. Per exemple, hi ha un moment que diu mai m'he sentit desesperada, mai s'havia sentit desemparada, ni tan sols quan tenia 16 anys i estava desesperadament sola i trista i la seva mare havia mort i els seus germans l'havien tancat en un internat i li havien robat l'herència. Ella s'agenollava al costat del llit cada nit i resava, si us plau, Déu, no m'abandoni, si us plau, i sentia pau dins seu en algun lloc. Sabia que la tenia dins, la pau de Déu, simplement no sabia exactament on. I després explica, vaig deixar de resar, no? En fi, ha fet l'àvia, ja em fa de temps d'això, vaig deixar de resar durant 10 anys, ara torno a fer-ho, no? Quan es va instal·lar amb la mama i amb mi, va tornar a resar. L'àvia ha dit que resava i resava perquè Déu la convertís en una membre profitosa i útil de la nostra llar. Fort, eh? Perquè aquí sabem coses de, no?, de la infantesa i de la biografia de l'àvia, important, no?, el per què, doncs, ha deixat, doncs, la fe momentàniament, tot i continuar sent una persona religiosa, i de com la torna a agafar per tirar endavant aquest nou projecte vital que té, que és, doncs, de fer de mestra d'aquesta neta a la que ha de cuidar des de casa.
1: Sí, penso que l'àvia, que seria una mica, com dèiem, no?, l'alter ego de la mare de l'autora, la Miriam Tapes, és una dona religiosa, i ella ho explica, la meva mare és religiosa, la meva mare creu en Déu, la que no creu, no? I crec que està molt ben reflectit aquí, és amb la institució, en aquest cas en la comunitat, aquesta comunitat menonita en la qual ells van viure, i com dèiem, els van treure, no?, totes les il·lusions per el que és interessant de la vida, no? Hi ha un paràgraf molt bonic que reflecteix una mica tot això que dèiem, no? Aquesta crítica a la religió des del punt de vista d'aquesta comunitat. No hi diu així, es diu: ens van prendre totes aquestes coses i les van substituir pel mal i la culpa. Oh, Déu meu, la culpa, per l'amor de Déu. Això, però aixafarem la seva hipocresia amb el nostre sentit de l'humor. Xoca-la, bla, bla, bla, bla, diu. Ens van prendre les coses boniques davant dels nostres nassos. Van entrar com lladres, van reemplaçar la nostra tolerància amb reprovació, el desig amb vergonya, els sentiments amb pecat, l'alegria desbocada amb disciplina, la voluntat amb obediència, la imaginació amb les normes, qualsevol acte de rebel·lió positiva amb un codi aclaparador, els impulsos amb aversió per nosaltres mateixes, l'empatia amb beateria, ignorància deliberada, infantilisme i càstig, el nostre foc interior amb cendres i l'amor amb por i inseguretat. O sigui, realment fa com una radiografia absoluta, no?, d'allò, no?, com aquesta religió, no?, amb tots els elements, no?, tot allò que constitueix l'ésser humà, com els va, no?, girant, no?, estem parlant d'aquesta comunitat menonita, no?, que és, realment és una religió molt extrema, doncs com va, no?, doncs, socavant o menystenint tots els instints humans o allò que és bonic, no?, en les relacions humanes i en l'home.
0: I també hi ha una reivindicació d'altres llibres, no?, com per exemple l'àvia ens explica la seva escena preferida de tota la literatura, que era El raïm de la ira. L'àvia havia llegit aquest llibre fa molt de temps i en secret, perquè al seu poble tot estava prohibit. La mama i jo ens la miràvem. És això, penso, ha dit. El què? Ha dit la mama. Però l'àvia s'havia tornat a dormir. És com en un moment final del llibre, no?, en una situació molt concreta que no explicarem, però on aquests llibres, aquesta cultura i aquesta prohibició i el passat tornen a ser presents, no?
1: Sí, hi ha una altra frase, no?, com en resposta, com tu deies, no?, a totes aquestes limitacions religioses, que havia dit, no?, el perquè d'aquest títol, no?, perquè no s'apagui la flama, i el perquè d'aquesta lluita. I diu així, diu: ens van perdre la força vital i ara lluitem per recuperar-la. Lluitem i lluitem i lluitem. Lluitem per estimar, lluitem per estimar-nos a nosaltres mateixes. Lluitem per accedir als nostres sentiments, als nostres focs. Lluitem per accedir a Déu, veus? Ell és creient, perquè ens van prendre Déu també. Lluitem per les nostres vides.
0: Important, i també l'àvia que li diu a la Sweep, no?, tens una flama dins teu i has de treballar perquè no s'apagui, no?, que és una mica d'on ve el títol d'aquest llibre de la Miriam Tapes, Que no s'apagui la flama, amb traducció de l'Octavi Gil Pujol, editat aleshores. I abans d'acabar, Maria, aquest és un dels llibres dels que hem de parlar, no?, perquè ara està, i el podeu llegir, el podeu recuperar, i val molt la pena perquè parla de moltíssimes coses, però aleshores també esteu a punt de treure un altre llibre, Petits mons, d'origen nigerià. Què en podem esperar?
1: Sí, només comentar de cara a Que no s'apagui la flama, que penso que és un llibre que, ara que s'aproven els Nadals, molt adient per qualsevol edat. És a dir, per un jove que té 17 anys crec que li agradarà moltíssim, i una persona de 85-90 també. Vull dir que és un llibre com molt transversal. Alguns lectors nostres ens coneixen aleshores per L'últim amor de Babadúnia, que és el llibre que més hem venut i que ha fet aquest boca a orella una mica, no?, entre els diferents lectors, i que realment ens ha sorprès molt gratament. Doncs aquest seria un exemple que també suggeriem en aquesta línia, no?, d'una novel·la amb ironia, amb una reflexió de fons interessant, però també molt apta i molt divertida per regalar, no?, a qualsevol tipus de lector. I l'altra novetat que tenim per aquest Nadal seria Petits mons, que és una novel·la d'un escriptor jove nigerià de segona generació que viu a Londres, és a dir, els seus pares van emigrar de Nigèria a Londres, i en aquesta novel·la el que fem és una reflexió de fons sobre un jove que quan comença la novel·la té 15 anys i, doncs, quedant ara ha de figurar que ha acabat el batxillerat, hauria d'anar a la universitat i fer allò, no?, o té el pes d'allò que els seus pares esperen d'ells. Els seus pares, com a migrants de primera generació, van patir, no?, doncs, la discriminació, la pobresa, no?, fins que van poder-se estabilitzar en aquest Londres, no?, que seria en temps actual. I ara aquest fill, doncs, veu la pressió una mica dels seus pares de que compleixi el que seria el seu somni, no?, que seria, doncs, que vagi a la universitat, que trobi una bona dona, que es compri un pis, que tingui, doncs, allò que els pares, no?, per allò que els pares va van emigrar i allò que els pares consideren que, és, que seria una bona vida pel seu fill. I aquest protagonista de 15 a 16 anys, al llarg de tota la novel·la, l'Stephen, veurem doncs, com ell, la seva motivació, el que ell vol fer a la vida, és dedicar-se a la música. I aleshores veurem aquesta, bueno, aquest enfrontament o aquest diferent punt de vista sobre, sobre les realitats amb molta música, evidentment, de fons en, la, en el que seria la novel·la. I també és un llibre que penso que pot ser un molt bon regal, aquests petits mons del Caleb Putman Nelson, doncs per aquest Nadal, no? De la gent que li agradi molt la música i li interessa tot el tema de la immigració bueno, de segona generació, no? Que al final és molt present en moltes societats, no?
0: I el racisme, i el racisme que hi ha inherent encara a la societat i que te n'adones llegint llibres com aquests. I ara tornem, ara i ho relacionem, perquè sempre demano als convidats del programa Llibres, Píxels i Valors una cançó per acabar el programa, i tornem a Que no s'apagui la flama, de la Miriam Tapes, perquè tot i que en el llibre hi ha moltes cançons, quina cançó has escollit, Maria, i per què, per acabar aquesta xerrada que hem tingut avui?
1: Doncs mira, jo suggeriria posar la cançó de Fever, de Peggy Lee, perquè és la melodia, la música que té la neta, la Sif, quan la truca la seva mare. Sabeu si coneixeu aquesta cançó de Fever, el que ve a dir és això, no? Que, bueno, que la seva mare està molt a sobre d'ella, que sempre està pendent d'ella, que sempre l'estima, l'abraça, i que a ella li fa pujar la febre, no? Com aquesta, i també, bueno, també alhora doncs, torna a reflectir aquesta ironia que sempre trobem en els textos de la Miriam Tapes.
0: Doncs acabem amb aquest Fever de la Peggy Lee, que té molt a veure amb aquest llibre de la Miriam Tapes, Que no s'apagui la flama, amb traducció d'Octavi Gil Pujol, editat aleshores, de qui n'hem parlat amb la seva editora Maria Sampere. Com sempre, un gran plaer, Maria.
1: Un plaer per mi poder compartir amb vosaltres. Moltes gràcies i bon Nadal ja gairebé.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4.
2: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'Hora Clàssica de la temporada. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes a l'Hora Clàssica. Avui volem mirar la música des d'un altre lloc, no des de l'escenari ni des del faristol, sinó des de l'arxiu, de la memòria i de la documentació, perquè sense conservar, ordenar i estudiar el que s'ha fet abans, seria molt difícil entendre qui som musicalment avui. Per això ens acompanya la directora del CEDOC, el Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El CEDOC conserva i posa a disposició del públic un patrimoni musical de primer ordre, partitures, programes de concert, fons personals, documentació històrica i materials que permeten resseguir més d'un segle de vida musical vinculada al Palau, a l'Orfeó Català i al país. Al capdavant d'aquest centre hi ha la Marta Grassot, amb qui parlarem, és la nostra convidada d'avui, de què vol dir avui en dia gestionar un centre de documentació musical, com es preserva aquest patrimoni, com s'hi pot accedir i quin paper jugar en la recerca, la divulgació i la vida musical contemporània. Tot això en els propers minuts, sense que falti la música, ja sabeu, a l'Hora Clàssica sempre hi ha música i també l'escoltareu avui tot plegat, perquè a l'altra banda del vidre tenim els nostres companys tècnics, Alba Campos i Santiago Sagarra. I com no, al meu costat el Pep Gorgori. Com estàs, Pep? Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs. Estic preguntant-me com és que no hem tingut la Marta Grassot abans.
2: Bona pregunta.
3: Sent jo tan fan com soc dels arxius, la veritat. Són aquelles coses que la tens a la recambra sempre i bé.
2: No, t'anava a dir que aquesta pregunta te la faria jo a tu. Pep, com és que no hem tingut abans la Marta Grassot?
3: Perquè de vegades bado. El que passa és que aquesta setmana vaig veure la informació d'aquesta nova beca Francesc Pujol per incentivar la recerca sobre fons del CEDOC vinculats al Palau de la Música Catalana, a l'Orfeó Català.
2: I vas dir, aquesta és la meva.
3: I vaig pensar, ara toca.
2: Estaves buscant el millor moment perquè ens acompanyi la Marta Grassot, que de seguida saludarem i de seguida explicarem coses, perquè abans us hem de dir allò de que aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
2: Doncs el primer que farem, abans que el Pep ens expliqui més coses sobre la nostra convidada d'avui, és saludar-la. Què tal? Com
4: Hola,
2: va això?
4: Hola, què tal? Molt bé.
2: Com és que no has vingut abans?
4: Doncs pues mira, em faltava que em convidessin.
2: Clar. És un detall, no? Faltava que em convidessin. Però és bon moment, no? Amb això
4: de
2: les beques.
4: Sí, és un punt important. Sí.
2: Punt important.
4: N'estem contents.
2: Doncs de seguida ens ho explica, però abans una mica del perfil de la nostra convidada d'avui.
3: Sí, i tant. La Marta és directora del CEDOC, el Centre de Documentació de l'Orfeó Català, des de l'any 2012, per tant, mira si hem tingut temps de convidar-la abans que avui, però bé.
2: Sí. És igual, això ja deixem-ho aparcat.
3: Llicenciada en Història de l'Art, Història i Ciències de la Música, grau superior en Arxivística i Gestió Documental. Al llarg de la seva trajectòria ha comissariat projectes expositius, ha treballat directament amb els fons que expliquen la història de l'Orfeó Català, del Palau de la Música Catalana, i ha contribuït doncs, a fer-los accessibles als investigadors, al públic interessat, i a més, des de fa un any i escaig, és gerent del Museu Isaac Albéniz de Camprodon, museu que inexplicablement tampoc he visitat jo i que ja hem quedat amb la Marta, que necessito anar-hi aviat. Per tant,
2: és que al Pep se li acumula la feina, sí. I és complicat trobar l'agenda, però segur que ho fareu. Tu tampoc no t'avorreixes, no, Marta, amb tot
4: no,
2: això que ens explica?
4: No, estic molt entretinguda entre un lloc i l'altre, però bueno, m'apassiona el patrimoni musical i per tant per mi està molt bé doncs, poder combinar diverses coses. Sí.
2: Escolta, jo abans que us endinseu sobretot amb tot això, les beques, què significa aquest centre tot plegat, voldria saber d'on et ve a tu doncs, la passió per la música o la passió per per gestionar d'aquesta forma doncs, el patrimoni musical?
4: Bueno, bé, jo una mica tot el tema ve dels coneixements musicals, la meva formació musical, el conservatori Isaac Albéniz de Girona, també tinc el grau de piano, bueno, de petita ja, el típic, cantes amb una coral, comences a fer piano, i a partir d'aquí, bueno, faig història de l'art, llavors va venir musicologia, i a poc a poc llavors també havia estat ensenyament a secundària, però llavors, bueno, vaig...
2: Com a professora de
4: música. Com a professora de música, i llavors vaig decidir, doncs, de cantar-me més cap al món dels arxius. Una mica també la meva tesina, jo també soc de musicologia, la meva tesina anava sobre l'estudi d'un compositor, d'un mestre de capella gironí, i en aquella part de tesina també hi havia una part dedicada a lo que és la catalogació de partitures. I a partir d'aquí també em vaig anar aficionant amb tot el tema aquest de l'arxivística musical. I una mica va anar encaixant cap aquí la cosa, fins que finalment vaig descobrir també el grau superior en arxivística i gestió documental, i una mica va venir rodat una cosa darrere l'altra. Ensenyament formació... no m'acabava d'encaixar i vaig fer un canvi de professió i mira, vaig trobar el centre de documentació.
2: La música et venia de casa ja? Escoltàveu música a casa teva?
4: Sí. De fet, de petits ja anàvem a la coral del poble, a la coral parroquial, lo típic, no? Vull dir que des de petita he mamat moltíssim en música.
2: I et vas plantejar en algun moment ser intèrpret o ser... o no?
4: No, això
2: no.
4: Ja no.
2: I això, bueno, ja no.
4: Cantar sí, però cantar, interpretar sí. Ja no.
2: Bé, el cas és que ha trobat el camí, no? Aquest camí del que avui parlem.
3: Explica'ns aquesta tesina sobre aquest mestre de capella que ho has deixat així apuntat, però tenim tantes figures així desconegudes.
4: Sí,
3: no?
4: Amb el mestre de Rafael Compte, nascut a Vic, val? Vaig fer tot l'estudi d'investigació de tota la seva biografia, tota la seva trajectòria professional, que també després de Vic va anar cap a Girona, diguéssim, i vaig fer una catalogació de tota la seva obra, conservada a l'Arxiu Capitular de Girona, i després també vaig fer la transcripció d'una de les seves obres, un Tedeum, que de fet s'ha interpretat inclús també a la Casa d'Elsa, es va arribar a interpretar. I bueno, a partir d'aquí una mica els temes professionals em van portar per altres llocs i no vaig acabar mai més de fer una tesi, val? Però bueno, ja tot això ja em va portar tots els coneixements del que significa la investigació també.
3: Clar, és que no som conscients de tota aquesta gent que teníem de mestres de capella, no? de perfectes desconeguts, però que van dedicar tota la seva vida a fer música, a escriure-la, a interpretar-la.
4: Exacte, és fascinant, el tema de tot el que és el patrimoni musical que es conserva a les esglésies, catedrals, n'hi ha moltíssim. Ara tot això seria tot un altre tema per desenvolupar.
2: Hauríem de fer una altra entrevista.
4: Sí, perquè hi ha hagut tot un altre projecte, que és l'Inventari de Fons Musicals de Catalunya, que s'ha dedicat, doncs, inventariar tots els fons musicals, sobretot els eclesiàstics.
3: El Josep Maria Gregori.
4: El Josep Maria Gregori.
3: Estudiava musicologia, ens portava a fer pràctiques als arxius.
4: Pues una mica, jo vaig començar, era l'any 2000, aleshores vaig començar en aquesta línia, i això una mica va ser el que em va anar portant, doncs, cap aquí, cap al tractament d'arxius.
2: Doncs comencem a tractar més el que és el SADOC, i ens deia el Pep que un bon motiu per portar-te avui aquí són aquesta iniciativa que acabeu de presentar, el SEDOC, les beques Francesc Pujol. Volíem saber una mica què són aquestes beques i quins són els seus objectius.
4: Sí, el principal objectiu... En aquests últims anys hem fet una enorme tasca de digitalització, hem penjat moltíssims fons en línia, ara ja són tots, la major part d'ells ja són accessibles, i creiem que era el moment de fer un pas endavant i, donada l'accessibilitat dels fons, que ja s'ha fet tot el tractament, doncs incentivar que aquests fons... Ja tenim investigació, tenim molta investigació, però volem encara més que es vagin investigant encara més tots els fons, que hi hagi transcripció d'obres, per exemple, que puguin ser interpretades, i impulsar aquesta vessant per tal de que no només estigui allò allà digitalitzat i en línia, sinó que aquella obra, aquelles obres que estan en línia i que són accessibles, que ens cobrin vida. Tenim tantíssim a descobrir en quant a partitures fetes per compositors catalans, encara molt desconeguts per molts, no? I això val molt la pena donar-ho a conèixer i que tot això es pugui anar interpretant i obrint a la llum, no només a nivell de partitura, sinó també que puguin sortir altres treballs d'investigació relacionats amb la història de la música.
3: Clar, és que tot això és molt interessant perquè potser la gent no és gaire conscient quan veus el Palau de la Música Catalana, aquelles fotos de la sala, tota l'activitat de concerts que hi ha, que si ara ve aquesta orquestra sinfònica, que si ara canta aquesta persona, però al darrere hi ha un cor que durant molts i molts anys ha anat encarregant música coral, que hi ha hagut compositors que s'han dedicat a escriure, i tot això des de l'any 1908 ha anat quedant dipositat al SEDOC una mica abans.
4: Inclús abans, sí. Perquè el que és la biblioteca i l'arxiu ja neix justament quan neix l'Orfeó Català. El 1891, el primer reglament, ja ens parla que hi ha un senyor bibliotecari i un arxiver que s'encarregaran una mica, bueno, sobretot el tema de les partitures, que com a fruit de l'activitat de l'Orfeó, doncs, necessitaven que hi hagués un arxiver que posés ordre. I és una mica el germen, és l'arxiu de l'Orfeó català. Però és que al mateix moment, era molt, en aquella època, moltes entitats havien de néixer també amb una biblioteca, ja, amb moltes altres entitats catalanes del moment neixen també amb la necessitat de que hi hagi una biblioteca per oferir un espai al soci, al cantaire, un espai doncs, per anar a passar l'estona, diguéssim. I aquella primera biblioteca que neix és l'actual biblioteca que conservem, que no només hi ha música, sinó que també hi ha llibres de literatura, d'art, de geografia, etc., que és una biblioteca que ara tenim com més biblioteca-museu, que no és tan consultable, i a partir d'aquí és quan la cosa doncs, va creixent, no? Clar, el primer arxiver bibliotecari no va ser Francesc Pujol, ell va ser-ho a partir del 1904, però bueno, ell va fer una gran tasca, Francesc Pujol, a l'hora d'anar engruixint tots els fons que avui dia tenim tant a la biblioteca com a l'arxiu.
5: Francesc Pujol, que dona nom a aquestes beques.
4: Exacte,
5: no?
4: Sí.
5: Em pregunto quan ara parlaves de 1891 o 1904, sí. Tots aquests anys tan llunyans, com deu haver canviat, no? la forma d'estudiar, de guardar, de conservar tota la música, no?
4: Doncs sí, de fet, nosaltres conservem encara el primer inventari que feia Francesc Pujol, on anava doncs, escrivint totes les partitures que li anaven entrant i el lloc on hi posava el topogràfic, la lleixa on es trobava, el numeret, etc. I això encara conservem aquests topogràfics antics que d'alguna manera ens està explicant alguna cosa sobre la història de catalogar partitures. De fet, amb la biblioteca ens passa exactament el mateix. De fet, la biblioteca, quan es va decidir canviar l'espai on està ara, també el que són els topogràfics dels llibres es van conservar els mateixos i es van col·locar de la mateixa manera que estaven col·locats en un inici. Per tant, el que podem veure de l'arxiu i la biblioteca és una posició dels llibres que s'assembla a com antigament estava situat. Sí.
5: Curiós.
3: Que són coses que també doncs, això ens expliquen com ha arribat el fons allà, com es considerava...
4: Sí, és que forma part de la història una mica. La manera de tractar els documents forma part de la història, la manera de ser accessibles també.
3: Doncs escolteu, ja que estem parlant del Francesc Pujol, anem a escoltar una mica de música, perquè ell, a banda de catalogar llibres i partitures, doncs també
5: componia música.
3: Compondre, i va fer molta música per cobla i a mi hi ha un vessant que m'agrada molt, que són totes aquestes melodies i danses de la Patum que les va agafar i les va fer per cobla. Anem a sentir, per tant, una petita selecció d'aquests balls de la Patum adaptats a la cobla per en Francesc Pujol.

0: Doncs així hem començat musicalment l'Hora Clàssica, perquè ja fa estona que parlem amb la nostra convidada, amb la Marta Grassot, però ara escoltàvem aquest Ball dels Diables de la Patum de Berga, adaptada per Copla, per Francesc Pujol, que dona nom a aquestes beques Francesc Pujol, una iniciativa del SADOC, la presidenta del qual està avui amb nosaltres. Per cert, ja que parlem del qui dona nom a les beques, aquestes beques, doncs, és una convocatòria internacional oberta fins al 31 de març. I quins exemples de temes de recerca s'hi podrien presentar? Perquè entenem una mica com és tot això.
1: Bé, qualsevol tema relacionat amb els nostres fons documentals, és a dir, amb patrimoni musical. Clar, des d'aquest punt de vista, nosaltres el nostre patrimoni musical tenim des de partitures, correspondència, programes de concert, fotografies i molts altres tipus de documentació que ens ho pot oferir, d'alguna manera, escollir un tema concret. Ja sigui relacionat, per exemple, escull, per exemple, un compositor dels que tenim nosaltres i fes tot el seu catàleg de l'obra, per exemple, no? O transcriu una sèrie de peces que hagi escrit aquest compositor i que no siguin transcrites, per exemple. Això serien diverses maneres d'enfocar. Llavors hi ha mil altres temes relacionats amb els fons documentals, jo què sé, el propi fons històric d'hidrografia català. D'allà en podrien sortir moltíssims temes relacionats no només amb la pròpia història de l'Orfeó, sinó amb la història de la música de Catalunya, perquè aquests fons ens donen molta informació de l'activitat musical catalana segles XIX i XX. I d'això, bueno, és conèixer una mica els fons que tenim i a partir d'aquí veure realment a partir de la persona que li interessi obtenir la beca amb què es pot sentir més còmode a l'hora d'escollir el tema.
2: Perquè quan estem parlant dels fons del CEDOC, estem parlant de totes les partitures que comentàvem, no? Les que ha cantat l'Orfeó català d'ençà que es va fundar, que ha anat adquirint perquè els cantaires les tinguin al davant mentre fan els concerts. Hi ha les partitures que han escrit altres compositors, partitures que pertanyen als fons d'altres compositors i que no necessàriament són per cor, però que els fons dels compositors han acabat al CEDO, que es conserven en allà. I després correspondència per parar no un carro, no, uns quants carros.
0: Sí, un tren, però els trens ja es paren sols.
2: Sí, no necessita cap cosa.
1: Sí. Tenim, hi ha dos fons capdals en aquest sentit, el fons Lluís Millet i Pagès i el fons Francesc Pujol. Com per les personalitats que van ser i la importància rellevants que van tenir, doncs, com a personalitats importants a Catalunya i a l'Orfeó català, doncs tenen molta correspondència relacionada tant amb entitats i personalitats del país com a nivell espanyol com a nivell internacional. Alguna cosa també, això et fa estirar una mica el fil a l'agulla sobre alguna cosa relacionada amb correspondència, transcripció de correspondència, etc. O mateix el que deies tu de tot el repertori de l'Orfeó català que ha cantat al llarg d'aquests anys, un estudi del repertori o d'un període concret, no? Hi ha moltes maneres d'enfocar, a partir dels fons que tenim, diversos temes.
2: I després tots els programes de concerts que conserveu.
1: Sí,
2: que també,
1: per exemple, els programes de concerts ens donen molta informació sobre, bueno, tots els intèrprets, totes les estrenes que hi ha hagut al Palau, tot el repertori, tendències de repertori al llarg de la història, vull dir que podies agafar per molts cantons, no? Havíem pensat, dins el que és la pròpia beca, posar una llista temàtica per proposar que els investigadors tinguessin idea, però al final vam decidir que no, i que l'investigador
0: que fos una mica lliure
1: i que no estiguessin tant una mica condicionats per aquella llista.
2: Deixar-vos sorprendre,
1: també. Sí, exacte.
2: Algun oient potser està pensant, jo no sóc investigador, a mi que m'importa tot això que ens estan explicant del CEDOC. Bé, en aquest cas, que se'n vagi a la plana web del CEDOC, que és fàcil de trobar, busca CEDOC, una tarda que tingui tonta, perquè la majoria d'aquestes coses, o moltíssimes, estan digitalitzades. Es poden veure cartes antigues de Lluís Millet amb artistes internacionals de la seva època, doncs, que els que contractava, doncs, per fer-los venir al Palau a actuar, per el que sigui. Hi ha actes de l'Orfeó català, es pot resseguir la Guerra Civil...
1: Les mateixes actes és una font d'informació meravellosa.
0: Que va més enllà del que és la història de la música.
2: Encara que no siguis investigador, jo he perdut tantes tardes en aquesta web.
0: Sí, d'aquelles
2: tontes. Sí, molta tarda tonta. Sí. És un gust mirar tot allò que teniu.
1: Sí, sí. Això, amb això hem de dir que hem tingut també la sort d'un patrocinador.
0: Sí?
1: Sí, bueno, primer vam tenir Agroliment, durant uns anys, i després i ara també hem tingut Artiplan, val, en aquests últims anys, que ens ajuda moltíssim a digitalitzar els nostres fons, diguéssim. I això és el que doncs, ha donat molta vida i molta accessibilitat a tot el que, tenim i custodiem. I, de fet, ara sempre que tenim l'ingrés a qualsevol fons, tardem poquet a tenir-lo catalogat i a línia. Ens agrada doncs, anar posant al dia també tot allò que ens va ingressant i no tenir-ho allà apartat.
0: És el que dèiem abans de com ha canviat des de finals del 1800 o principis del 1900, tota aquesta feina vostra, no? I ara ho deia el Pep, els investigadors, els musicòlegs, persones que ja entenem que estiguin molt interessats en el tema, però al final això està obert a tothom.
1: Sí, hi ha cita prèvia, però no necessites ser un investigador. Doncs,
0: no necessites tenir una feina, diguéssim.
1: No, qualsevol persona interessada en venir a consultar un document, doncs té accés totalment. No hi ha cap problema.
0: Físicament on és?
1: Físicament és la cinquena planta del Palau de la Música.
0: Del Palau de la Música, per tant, un bon lloc ja aprofitar per veure el Palau, que és un monument fantàstic.
1: Sí, sí.
0: No?
2: Escolta, les persones que esteu en els arxius passeu bastant desapercebuda, perquè al final els que fan la recerca són els que signen els articles, els llibres, etcètera, però teniu un paper molt primordial, perquè al final quan els investigadors arribem a un arxiu us preguntem a vosaltres, no?, què teniu, i sou els que teniu al cap tot el que pot estar relacionat i moltes vegades obriu moltes portes. Com és el dia a dia dels arxivers del CEDOC?
1: Bé, una de les coses que òbviament ens preocupa més és que els nostres fons estiguin ben inventariats, ben catalogats, que estiguin en línia, digitalitzats. Això és com el pal de paller.
0: Clar.
1: I sobretot tot el tema de restauració i conservació, que estiguin, doncs, pensem, el control del clima és una cosa que hi estem bastant a sobre, doncs perquè, clar, la preservació al llarg dels anys afecta el que són els documents. Això seria com la base, diguéssim, no? Que, clar, i no és una base fàcil.
0: Com es conserven aquests documents que són tan antics?
1: Bueno, es conserva primer que el clima sigui bastant estable a nivell de temperatura i humitat. I
0: això s'ha de tenir molt controlat.
1: Exacte. De fet, ara fa poc hem fet un acondicionament climàtic que ens permet doncs, les 24 hores al dia que estigui tot sempre a la mateixa
0: temperatura. A la mateixa temperatura.
1: Sí, exacte. I després també, és clar, els contenidors dels documents, tant el que són fotografies, el que són doncs, documents en paper, dependentment del suport, doncs estan conservats en unes determinades caixes, dependentment de les mides del document, i en determinats llocs que sabem que estan millor que en d'altres, diguéssim. Val? Vull dir que això una mica seria la base. I, bueno, a partir d'aquí, que si tot està controlat en aquest sentit i hi ha un bon control de catalogació, qualsevol persona que pugui entrar a treballar, és molt important doncs, que sàpiga on anar a trobar les coses, si estan ben inventariat. El problema és quan per exemple, les coses doncs, no saps exactament on es troben. Això fa doncs, que llavors, quan et vingui algú a consultar, doncs, no saps on estan. I és una de les coses que hem treballat més, sobretot a nivell d'arxiu, aquests últims 12 anys, doncs, bueno, de vetllar perquè els fons d'arxiu estiguin ben catalogats amb la normativa, estiguin ben topografiats, que sàpigues on anar-los a buscar, i això és el que ens ha permès també. Llavors, aquesta altra fase que és la digitalització, que avui dia, si no ho tens digitalitzat...
0: Que no, ja no ets ningú.
1: Ja no ets ningú.
0: Està clar.
1: I a partir d'aquí, llavors, ja vingui tot el tema, òbviament, de la difusió, que també és molt interessant, el tema pot haver visites, també... etcètera. Nosaltres també portem tot el que és la gestió documental de Palau de la Música, val? I en aquest sentit també tenim una no em surt la paraula, una responsabilitat a l'hora de vetllar perquè tot allò que surt a nivell documental actualment del Palau de la Música, tots els documents que generen avui dia, que sigui un programa, ja sigui un àudio, un audiovisual, un contracte, etcètera, etcètera, tots aquests materials formaran, d'aquí 100 anys seran història del Palau, i això també hem de vetllar per tal que es conservin. Per això també tenim tot un sistema de gestió documental que nosaltres també vetllem perquè això doncs, segueixi doncs, el seu curs i el seu cicle de vida i que, per tant, d'aquí 100 anys els investigadors puguin consultar què es feia avui dia al Palau de la Música.
0: Si esteu pensant en els investigadors d'aquí 100 anys,
1: Sí, això és una cosa que...
0: Això és visió de futur,
1: Els arxivers tenim molt aquesta visió d'aquí 100 anys, això que es conservi. I, a més, hi ha tot el tema de la preservació digital. Aquest és un altre pollastre gran.
0: Clar.
1: Però nosaltres, per exemple, tenim tot conservat al Palau, però també tenim repositoris digitals externs, núvols externs, que ens permeten doncs, saber que tot allò es conservarà en un futur. Mm-hmm. I no podem només tenir una sola còpia digital, sinó que n'hem de tenir moltes.
0: També sou conscients que això vola les tecnologies i que les coses
1: poden canviar
0: d'un dia per l'altre.
1: Clar, en aquest sentit ens han complicat bastant la vida. Antigament tot era en paper.
0: L'intel·ligència artificial i tot plegat.
1: Sí, això canviarà bastant. Ens ho canviarà bastant tot, això segur.
0: Segur que sí.
2: Clar, perquè ens fem una idea, aquestes beques, Francesc Pujol, que heu convidat, que heu convocat, heu fet una nota de premsa, els mitjans ens farem ressò. Aquesta entrevista, diguem, quedarà guardada per la posteritat d'aquí 100 anys, quan es facin el centenari de les beques Francesc Pujol, hi haurà un investigador que ens estarà escoltant 100 anys després, és la idea?
1: Pot ser, sí.
0: Està
1: sí.
0: bé, no? Sí.
1: Clar,
0: no
1: fa il·lusió. Bueno, tot i que, clar, amb tot el tal i com va la tecnologia, hi haurà milers i milers d'arxius, però, bueno, sempre hi pot haver una persona que diu jo vull escoltar aquell arxiu, no? I bueno, estarà bé que hi sigui.
0: Escoltem música.
2: És una derivada d'aquesta entrevista que no havia pensat.
0: No havies pensat
2: en
0: això,
2: quan hem convidat a la Marta.
0: Quan d'aquí 100 anys surti la teva veu parlant
2: d'això. Estem llançant una mena d'ampolla.
0: Al mar.
2: Anem a escoltar música d'Amadeu Vives, un fragment de Doña Francisquita, i després parlem sobre Amadeu Vives amb la Marta Grassot. Sobre Amadeu Vives i sobre tota la resta de corrua de compositors que es poden investigar precisament al CEDOC.

0: Doncs escoltàvem doña Francisquita al primer acte d'aquesta òpera d'Amadeu Vives. D'entrada t'agrada doña Francisquita? Què et diu aquesta canció?
1: Bueno, em recordo una mica la personalitat d'Amadeu Vives. Sí, que és una personalitat molt entranyable. Jo em vaig fer una exposició temporal ja fa uns anys, Amadeu Vives. Ell va ser una persona que va patir bastant a la seva vida, diguéssim, venint d'una família bastant precària. Va lluitar molt per poder ser músic, i una mica, d'alguna manera, aquest és el principal motiu com a cofundador de l'Orfeó Català, pel qual va haver de deixar el seu company Lluís Millet i marxar una mica a guanyar-se la vida a Madrid, diguéssim.
0: No? Perquè no tenia els recursos.
1: Malgrat tot, ell va continuar sempre molt en contacte amb Lluís Millet i va continuar composant obres per l'Orfeó Català. Vull dir, sempre hi va haver una gran amistat entre els dos.
0: De fet, un lligam important.
1: Sí, de fet, hi ha molta correspondència d'ells, que parlem de la correspondència de Lluís Millet, hi ha moltíssima correspondència per llegir i rellegir, molt interessant entre els dos, de fet, sí.
0: Una forma de pensar en com era, no?
1: Sí.
0: Aquesta relació entre ells, com era, i que avui en dia, gràcies a aquesta correspondència, es pot accedir.
2: En els últims anys, a més, heu agafat com a costum del Palau de la Música Orfeó Cedoc fer aquestes exposicions al foyer. Tot sovint veiem els materials que conserveu allà al Cedoc, no? Donar visibilitat.
1: Exacte, sí, ens va molt bé poder d'alguna manera obrir a un públic que no vindria mai a l'arxiu, o potser no coneixeria mai el nostre arxiu i biblioteca, obrir una mica els fons allà i anar traient diverses temàtiques, ja sigui relacionades amb efemèrides d'aquell any, o bé perquè hem ingressat un fons corresponent, o bé a vegades també tenim exposicions perquè ens les demanen. Tenim a vegades molta gent que ens agradaria fer una exposició de tal tema, no? I acabem fent l'exposició perquè nosaltres tenim molta documentació d'un tema concret. I això, d'alguna manera, ens ha ajudat moltíssim. Ara hem fet ja més de 30 exposicions, que les tenim totes penjades al web. I també ha sigut una font de recursos importantíssima a l'hora de fer activitat al Palau. I també per moltes consultes que hem anat tenint al llarg del temps. Això ho vaig fer aquí, vaig fer l'exposició, i sé que, que no només catalogar ens ha servit, sinó que fer aquestes exposicions ens han anat molt bé a l'hora de conèixer moltes coses més enllà de lo que és els catàlegs en si. Són com grans guies temàtiques molt relacionades amb els nostres fons.
2: Són unes exposicions raonablement petites, en què mostreu, potser són 50, 70 documents, aproximadament, que tu vas a fer un cafè allà als baixos del Palau de la Música, apartes de tots els guiris que hi ha per allà.
0: Estan tots fent fotos,
2: i en allà al balcó del foyer acostuma a haver-hi una exposició que sempre són interessants, perquè sempre veus aquest detallet, aquesta nota, aquest diari, aquesta foto, aquest objecte.
1: Ara justament hi ha l'exposició de l'Associació de Música de Cambra, que va ser una entitat musical de primer nom
0: molt important
1: en aquella època, i de fet ens ve gràcies a un conveni que vam fer amb el Museu Abelló. Aquest fons, que és un tresor

0: i compositors a nivell internacional i grans estrenes al Palau. Parlem d'un Schoenberg o d'un Stravinsky o d'un Ravel o d'un Falla. I bueno, això i molt més enllà d'això, doncs, tot això es conserva en aquest fons i bueno, una mica en conveni amb ells hem aconseguit doncs, que també la gent coneixi que existeix aquest tresor i posat allà. I bueno, amb la facilitat que nosaltres els hi donem que estigui digitalitzat.
1: Escolta, com us arriben doncs, parles de fons, de partitures, de documents, de fotografies, de correspondència? De quina forma arriben al CEDOC?
0: Bé, normalment ens fan la proposta, ens ve bueno, una persona externa, ens fa la proposta i llavors nosaltres, a partir d'aquí, sempre que hi hagi la possibilitat d'anar a veure aquest fons, l'anem a veure presencialment.
1: O sigui, venen i et diuen, mira, jo tinc això, no?
0: Sí, a veure, que depenentment del que sigui, ja ho descartem.
1: Ja, directament,
0: clar. Tenim polítiques d'ingrés de fons, que ja sabem més o menys què ens pot interessar i què no, depenentment de la temàtica, del període, si està més o menys relacionat amb el que tenim nosaltres, etc. I a partir d'aquí, si veiem que pot ser d'interès, ho anem a veure físicament, i bueno, finalment doncs, proposem l'ingrés d'aquest fons a la Junta de l'Orfeó, i si és que sí, doncs això doncs, passa a ser dipositat.
1: És que qualsevol persona podria fer aquesta oferta,
0: sí,
1: diguéssim,
0: pot
1: després.
0: Fer oferta i
1: pot ser que sí, pot ser que no, però podria fer-ho.
2: I quin perfil teniu d'usuari? Teniu estudiants de batxillerat que venen a fer els crèdits de recerca? Teniu universitaris?
0: Batxillerat et diria que poquets. Jovenets encara no venen tant. Sempre són més estudiants universitaris i ja doctorats. Sí, de fet, des de fa 2 anys estem fent enquestes de tots els usuaris que ens venen i ara podem veure que bueno, el 80% són investigadors i el 20% són bueno, gent que són aficionats a la música i que venen a consultar o que fan treballs que no estan relacionats amb investigació. I bueno, això, vull dir que la majoria són gent doncs, d'aquest nivell d'investigadors, sí.
2: Recordes alguna recerca que us hagin explicat i que t'hagi sonat especialment sorprenent?
0: Ostres, ara m'enganxes una mica. Així. No sé, bueno, ens venen a fer recerques tant de bueno, últimament ens va venir, sí, una persona que volia fer, és veritat, ens volia fer la transcripció o estava interessat en la transcripció de manuscrits antics. Sí, estava molt interessat en la transcripció d'un dels manuscrits que tenim de l'època del barroc, del manuscrit 8, per exemple, que ho vaig considerar interessant.
2: Que de l'època del barroc no és molt Orfeó Català i Palau de la Música, però també teniu coses així d'antigues.
0: Sí, i això és gràcies sobretot a Francesc Pujol, que aquells 40 anys que va estar al peu de l'arxiu i la biblioteca, ell anava a molts llibreters vells, col·leccionistes, i el que veia que podia tenir interès per ingressar com a pal dins la biblioteca, doncs bueno, ho adquiria o compraven o potser li van donar, també tampoc no sabem fins a quin punt tots aquests documents antics de quina manera han arribat a ingressar perquè no en tenim registre. I sí, tenim d'aquests documents tenim des del segle XII fins al segle XVI, mal, més o menys, llavors ja, bueno, ja tenim més cosa del XVII i XVIII, ja cada vegada tenim més cosa. I són documents que, clar, els recordo més quan els venen a consultar perquè no hi ha tanta abundància d'investigació en aquesta època. Costa més que un investigador estigui interès per Renaixement i Barroc. És més dificultós.
1: Surten menys, no?, d'alguna forma.
2: Escolta'm, Marta, ja queden un parell de minutets. Hem esmentat abans que també des de fa un any i escaig ets gerent del Museu Isaac Albéniz de Camprodon. Què ens estem perdent, els que no hi hem anat a veure'l encara?
0: Bueno, el Museu Isaac Albéniz és un museu, podríem dir, és entranyable, de fet no té la categoria, diguéssim, d'un gran museu, és un museu local, val? Però val molt la pena. Bueno, té documents, té objectes, que de fet la col·lecció Isaac Albéniz, tot el que és la part més documental, es troba sobretot distribuïda entre el Museu de la Música i la Biblioteca de Catalunya, però el museu també té una part de la col·lecció familiar. Per exemple, hi ha un dormitori on el propi Isaac Albéniz dormia a París i a Niça. Hi ha un piano de cua molt bonic, piano Bechstein, que va pertànyer al seu mecenes, a Francis Monicoats, seu mecenes de quan ell era a Londres, i amb aquest piano doncs, va composar moltes de les seves obres líriques. I llavors, quan ell va morir, el piano li va regalar la viuda i bueno, finalment va passar doncs, a la família i ara està en el museu, per exemple. I d'altres objectes personals també, i altres documents que val la pena doncs, fer una visita i escapar-se. Ara fa poquet hem fet una petita remodelació amb un discurs museogràfic una mica diferent, i bueno, val la pena. Sí,
1: una excursió a Camprodon, que també és maco de veure.

0: És un bon lloc i aprofitar per veure aquest museu Isaac Albéniz.
1: Doncs ens acomiadem de la nostra convidada, Marta Grassot, directora del CEDOC. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tot això.
0: Felicitats per la feina, la tasca tan important que feu, i fins una altra. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, un plaer.
0: Acomiadàvem ara mateix la Marta Grassot, la nostra convidada d'avui, però nosaltres encara ens quedem una estona més amb vosaltres, parlant, això sí, d'altres temes. Avui estrenem una secció per acostar-nos a les darreres novetats discogràfiques i de llibres relacionats amb la música al nostre país. I comencem amb un compositor que segurament també tindrà una bona presència als arxius del CEDOC d'aquí a molts anys. Parlem d'ell, de Joan Magraner. No, això...

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.
1: Doncs sí, Marga, abans d'acomiadar-nos avui estrenem aquesta petita secció nova. Seran només uns minuts per fixar-nos en una novetat editorial o discogràfica que creiem que val la pena compartir amb els oients. Comencem per una iniciativa molt interessant del Festival de Peralada, que ha decidit començar a editar enregistraments propis. No com una col·lecció comercial en el sentit tradicional, sinó com una manera de donar continuïtat i vida més enllà del concert a alguns projectes singulars que han passat pel festival. El primer disc que presenten és Tenebre Responsoria, del compositor Joan Magraner. És l'obra que va estrenar durant el Festival de Pasqua de Peralada de l'any 2024. No es vendrà en format físic, però sí que estarà disponible, ja ho està de fet, a les principals plataformes digitals. Els responsoris de Tenebres formen part de la litúrgia de la Setmana Santa i s'interpreten tradicionalment entre Dijous Sant i Dissabte Sant. En aquest cas, Magraner se centra en el Divendres Sant, d'aquí el subtítol Fèria Sexta, i treballa sobretot a partir de textos de les Lamentacions de Jeremies, que són propis d'aquest dia. És una obra de gran format, d'una hora de durada, concebuda com una experiència de concert completa, i està escrita per dues veus solistes i 10 instruments, tractats d'una manera molt especial, com ens ha explicat el propi Joan Magraner.
2: És una mica això, hi ha les dues veus solistes, tot i que una és una veu, la soprano, la Maria Hinojosa, i l'altra, que feia el Pau Codina, és una veu solista sense paraules, que és un violoncel. El grup que ho acompanya són 10 instruments, que no és un ensemble barroc, no és un baix continu, sinó que és una petita orquestra. És un violí, viola, violoncel, contrabaix, després un trio de vent fusta, clarinet, flauta, perdó, oboè, clarinet, i un trio de metalls, que són dues trompes i trombó, i un trombó, que té també un ús especial.
1: L'estructura segueix el model clàssic de les lliçons de Tenebres, amb tres nocturns, cadascun dividit en diverses parts, entre les quals apareixen motets en llatí, dos poemes de Blai Bonet vinculats a la Setmana Santa, solos de violoncel, entesos com a meditacions, i els anomenats strepitums, aquells passatges que aboquen el soroll ritual associat a la mort de Crist, aquí traslladats sobretot al metall. Magraner explica que és una obra especialment íntima dins el seu catàleg.
2: En la meva producció, això fa de mal dir un mateix, però per mi és una obra molt, molt especial. És un pèl eclèctica, perquè és una obra en què cada un dels seus moviments és un món, sí que té una unitat, evidentment, però és una obra que per mi és molt, molt especial, també molt íntima, i també que presenta un món sonor realment molt de lentitud, d'escolta, d'aquesta meditació que us parlava també. També ho ha de fer una mica el públic, és això, una mica d'entrar, més que entrar, de sortir de la nostra quotidianitat i entrar en una altra temporalitat.
1: Amb l'edició d'aquest disc, el Festival de Peralada no només documenta una estrena, sinó que aposta perquè el repertori contemporani vinculat a la litúrgia, que s'està estrenant cada Setmana Santa en les diferents edicions del festival, tingui continuïtat i obri camí perquè altres compositors també hi diguin la seva. Una bona manera, doncs, d'estrenar secció, també de deixar la porta oberta a seguir escoltant, i per fer-ho us proposem escoltar un fragment d'aquest disc de Joan Magraner, responsoris de Tenebres, editat pel Festival de Peralada. Comença així, amb el Primo Nocturno Incipit. Escoltem la soprano Maria Hinojosa, el violoncel·lista Pau Codina, amb la G-Orquestra, dirigits tots plegats per en Francesc Prat.

0: Doncs amb Joan Magrané hem estrenat avui aquesta nova secció, però ja és moment d'acomiadar-nos de l'hora clàssica d'aquesta setmana. Pep, amb què? Amb quina música?
1: Doncs mira, estàvem escoltant els responsoris de Tenebres del Magrané, que és una cosa així una mica, ja ens ho explicava ell, molt íntima, molt, sí, molt sí, recollida. Sí. Acabem amb un compositor que fem una mica de doblete, perquè el Joan Magrané és molt fan i a més els seus fons estan dipositats al CEDOC.
0: Al CEDOC, o sigui tant, que fem cap i cua, no? D'alguna forma, sí. Tot lliga.
1: Juli Garreta, Les impressions simfòniques per a orquestra, una obra meravellosa, el manuscrit de la qual està al CEDOC, és la que ens serveix per acomiadar-nos fins la setmana vinent.
0: Doncs que la gaudiu i nosaltres ja sabeu que tornem la setmana vinent. Que vagi molt bé, Pep, fins aleshores.
1: Adéu-siau.
0: Adéu a tothom.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ara escolteu el pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Ei, família, què tal? Com va tot? Passeu, passeu, que avui us porto un programa sobre un grup britànic dels anys 90 que va suscitar reaccions molt polaritzades. És d'aquells típics grups que o t'encantaven o els odiaves. Conec gent per qui els protagonistes d'avui són el seu grup preferit i, en canvi, també he llegit crítiques abominables sobre ells. Tot i que s'ha de dir que estic completament segur que aquesta animadversió es deu a fets extramusicals. Ja veureu. Tot comença l'any 1988 al sud de Londres, quan el baixista Lonzo Bevan i el guitarrista Crispian Mills passen a formar part del grup Objects of Desire, als quals s'uneix l'any 1991 el baterista Paul Winterhart. Aquest grup no aconseguiria res destacat i es van separar l'any 1993. I Crispian Mills va fer un d'aquells peregrinatges espirituals a l'Índia sol amb la seva motxilla. Allà va quedar completament captivat per l'hinduisme i per la cultura i la música índia. I quan va tornar, va reunir els seus companys Lonzo Bevan i Paul Winterhart per formar un nou grup anomenat The Case, als quals es va afegir el teclista Jay Darlington poc després. Crispian Mills estava tan empapat de la música i de la cultura índia que va suggerir incorporar-les a la paleta estilística del grup i, fins i tot, va proposar un nou nom per a la banda, inspirat en un dels 12 sants del sud de l'Índia, un emperador, teòleg i poeta del segle IX anomenat Kulasekhara. Ja sota el nom de Kulasekhar, van guanyar un concurs de bandes l'any 1995 i gràcies a això van signar pel prestigiós segell Columbia. Van anar agafant fama ben ràpid, ja que mentre que el seu primer single va arribar al número 96 de les llistes britàniques, el segon ja va entrar al top 40. És aquesta cançó amb dues parts ben diferents. La primera, Grateful When You're Dead, és un rock clàssic dedicat a Grateful Dead, la banda dels anys 60. I la segona, Jerry Was There, té un enfocament molt més ètnic. Escoltem, doncs, aquesta Grateful When You're Dead / Jerry Was There.

Grateful When You're Dead, Jerry Was There, la doble cançó que va ser el segon single de Kula Shaker, que deveu pensar, quin va ser el primer single? Per què ni tan sols l'ha anomenat? Doncs perquè després de l'èxit del segon single, la premsa va començar a parlar d'ells i el seu grup de fans va pujar tant que van decidir treure com a tercer single la mateixa cançó que havien publicat com a primer single. Això sí, regravada i amb un arranjament i una estructura diferent. Es tracta d'una grandíssima cançó que barreja psicodèlia amb música índia, amb la tornada cantada en sànscrit, l'idioma dels textos clàssics de l'hinduisme, i titulada Tattva.

Aquesta tatva, que un any abans no havia passat del número 96 al Regne Unit, amb aquesta regravació de l'any 1996, va ser el primer gran èxit de Kula Shaker, ja que es va enfilar fins al número 4 al seu país i també va entrar a les llistes de Canadà i Estats Units. Però no tot era positiu. Com dèiem, Kula Shaker despertava amor i odi, i el crític Neil Kulkarni, de la prestigiosa revista Melody Maker, va escriure que aquests dos singles de Kula Shaker que hem escoltat eren els pitjors singles de 1996. Una afirmació patètica, la veritat. A mi em semblen grans cançons, sobretot Tatva, i entenc que et poden agradar més o menys, però catalogar-les de pitjors singles d'un any demostra que tens un cert odi irracional envers Kula Shaker. I és que, esclar, el fet que un grup de nois de raça blanca i de classe mitjana cantin en sànscrit i incloguin instruments com el sitar, la tambura i la tabla a les seves cançons pot suscitar que els saltin a la jugular. Una cosa és que ho haguessin fet els Beatles als anys 60, però pobre de la banda que els copiï 30 anys més tard. Més encara, si el cantant Crispian Mills, ben blanc i rosset, té cara de nen de casa bona. I a veure, segurament ho sigui de casa bona, eh? Ja que el seu pare, Roy Boltling, era director de cine, la mare, Hayley Mills, era actriu, i l'avi patern era un dels actors més mítics de la seva generació, Sir John Mills, que fins i tot va rebre la medalla de l'Imperi Britànic de mans de la reina Isabel II. Però això només li importava a quatre crítics amb prejudicis, i Kula Shaker es va dedicar a publicar cançons molt ben rebudes pel públic. De fet, només un èxit internacional enorme com Wanna Be de les Spice Girls va evitar que el següent single de Kula Shaker fos número 1 al Regne Unit. Aquesta, Hey Dude.

Hey Dude, el quart single de Kula Shaker i una de les cançons més populars del grup, amb el seu ritme frenètic i l'energia de la veu i la guitarra de Crispian Mills, va ser número 2 al Regne Unit i va entrar a les llistes de diversos països. Una cançó que, com heu pogut comprovar, no té influències índies de cap tipus, tot el contrari que el següent single del grup, una cançó amb instruments indis com la tambura i la tabla molt prominents, amb la veu de la cantant de Bangladesh, Guri Chudhuri, i amb la lletra completament en sànscrit. Tot això embolcallat pel rock psicodèlic interpretat per la banda. Una cançó espectacular, si t'agrada aquest rotllet psicodèlic com a mi, és clar, titulada Govinda.

Ai, com m'agrada aquesta Govinda, el cinquè single de Kula Shaker, que com els quatre anteriors està inclòs al primer disc de la banda, un disc titulat simplement amb la lletra K, que va anar de pet al número 1 de les llistes britàniques, amb més de 130.000 còpies venudes la primera setmana, i que actualment té la certificació de doble disc de platí al Regne Unit amb més de 850.000 unitats venudes. I és que es tracta d'un grandíssim àlbum que figura algunes de les llistes de millors discos de la història i que conté cançons tan reeixides com aquesta Into the Deep.

the Deep, aquesta cançó en què destaca la inconfusible veu de Christian Mills amb aquest color característic tan agradable que té quan canta suau, però que també funciona perfectament en els contextos més rockers. Una vessant que a la banda se li dona realment bé, com ho van poder demostrar en una altra de les cançons del disc de debut de Kula Shaker, aquesta potent 303.

Acabem aquest repàs al disc K de Kula Shaker amb la penúltima cançó de l'àlbum, un pop rock de mig temps amb la col·laboració de The Kick Horns, la famosa secció de vents que apareix en discos d'un munt d'artistes com The Who, Rolling Stones, Jamiroquai, Supergrass, Blur, Beyoncé o les Spice Girls, entre molts d'altres. Aquesta cançó està composta per Crispian Mills, com totes les altres del disc, algunes amb la col·laboració d'altres components de la banda, i es titula Start All Over.

L'any 1997 va començar de manera espectacular per a Kula Shaker, amb 4 nominacions als prestigiosos Brit Awards, d'entre les quals van guanyar el premi al grup Revelació de l'any. Aquell mes de febrer, la banda va publicar el seu següent single, una cançó que no figura a cap àlbum de la banda, i que en aquest cas no era un tema propi, sinó la versió d'una cançó escrita per Joe South per a Billy Joe Royal l'any 1967, una cançó que va passar relativament desapercebuda fins que l'any següent, el 1968, Deep Purple la van portar al seu terreny i la van fer arribar al número 4 a Estats Units i el 2 a Canadà. 29 anys més tard, Kula Shaker també se la van fer seva i la van enfilar fins al número 2 de les llistes britàniques, l'èxit més important de la banda juntament amb Hey Dude. Es tracta d'aquesta Hush.

Aquesta Hush també va ser un èxit als Estats Units, en part també per aparèixer a la pel·lícula I Know What You Did Last Summer, traduïda aquí com a Sé lo que hicisteis el último verano. Després de l'èxit dels Premis Brit i d'aquest single, Kula Shaker es trobaven en un moment espectacular. Ningú els podia aturar, o això semblava, fins que Crispian Mills va fer unes declaracions que van portar molta cua. I és que va dir que l'esvàstica li semblava un símbol brillant. A veure, coneixent la seva obsessió per tota la cultura índia, està clar que es referia dins del context de la simbologia hinduista, en què l'esvàstica és símbol de divinitat i espiritualitat. De fet, la paraula esvàstica ve del sànscrit i significa favorable al benestar. Però, és clar, això no ho sap gaire gent. La grandíssima majoria de britànics dels anys 90 relacionaven l'esvàstica amb les atrocitats del nazisme, i en un país on la premsa sensacionalista només necessita una petita espurna per incendiar tot, les declaracions de Crispian Mills van ser portada de diaris i motiu de diversos articles que van passar factura a la banda, ja que van afectar molt negativament les vendes dels seus discos i la percepció de la banda per part de la crítica i dels fans. Crispian Mills no va trigar a fer unes noves declaracions explicant els orígens del símbol de l'esvàstica i condemnant inequívocament el nazisme, l'extrema dreta i totes les ideologies totalitàries. I tot i el fet que entre les seves lletres trobem cants a la diversitat o a la pau al món, el mal ja estava fet. La reputació de Kula Shaker va patir una bona estrebada. Els problemes a Kula Shaker, a més, s'acumulaven, ja que això hi hem d'afegir desavinences amb el seu management, però l'abril de 1998 van publicar el seu següent single, una cançó titulada Sound of Drums.

Sound of Trumps va sortir com a single només al Regne Unit i va arribar al número 3 de les llistes. Però la banda no va poder aprofitar l'embranzida d'aquest èxit, ja que el seu segon disc es va endarrerir uns quants mesos i no va ser fins al febrer de 1999, 10 mesos més tard de la publicació de Sound of Trumps, quan es va publicar Peasants, Pigs and Astronauts, un disc que va venir precedit pel seu segon single, aquesta Mystical Machine Gun.

Mystical Machine Gun va arribar fins al número 14 al Regne Unit, exactament la mateixa posició que va assolir el següent single de Kula Sheka, una gran cançó que té de tot. Un discret bucle de bateria electrònica, arpegis de guitarra acústica, un arranjament de cordes i vents molt encertat i, sobretot, un instrument indi de vent, el Chennai, molt prominent en bona part de la cançó, especialment a l'inici d'aquesta Shower Your Love.

Shower Your Love, una de les millors cançons del disc de Kula Shaker, Peasant Pigs and Astronauts, un disc que va ser número 7 a Noruega i 9 al Regne Unit i va vendre bastant menys que el primer disc de la banda, que havia arribat a dalt de tot de les llistes. L'àlbum va rebre crítiques de tot tipus, bones i dolentes. A mi em sembla un bon disc, però ja sabem, com hem anat veient al programa, que la premsa tenia una mica creuats els Kula Shaker i segurament no devia ajudar-hi el fet que les influències índies seguien sent allà, més evidents encara que el disc anterior, ja que en aquest segon àlbum fins i tot hi trobem dues versions de cançons populars índies. A mi m'encanten, i m'encanta que siguin al disc, però em temo que aquests que criticaven que una banda blanca pogués estar influïda per la música índia no van suportar cançons com aquesta Radhe Radhe amb la veu de Guru Chaudhary.

Al setembre de 1999, només 7 mesos després de la publicació d'aquest segon àlbum de Kula Shaker, la banda va anunciar que es separaven. L'any 2002, Crispian Mills va formar una banda anomenada The Jivas, que van publicar dos discos molt bons, però que també van passar bastant desapercebuts. Fins que el gener de 2006, Kula Shaker va anunciar que tornaven. Des de llavors han publicat 4 discos, però amb unes vendes i una repercussió molt inferiors a les de la seva primera època. Acabem el programa d'avui dedicat a Kula Shaker amb una de les cançons més interessants del seu segon disc, una de les meves preferides de la banda, aquesta 108 Battles of the Mind. Espero que us hagi agradat aquest episodi dedicat a Kula Shaker i que, si no coneixíeu la banda, hagueu gaudit molt de la seva música. Ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: És divendres 14 d'agost del 2026, encarem el segon cap de setmana d'agost i, a més, demà és festiu, 15 d'agost. Una combinació que fa preveure molts desplaçaments, gent que marxa uns dies de vacances, escapades de cap de setmana, platges, muntanya i carreteres que s'aniran omplint, sobretot durant les pròximes hores. Tot això amb calor, amb molta calor. Les temperatures continuen altes i en molts punts el termòmetre torna a enfilar-se fins gairebé als 40 graus. Per això, si teniu previst passar el dia a l'aire lliure, precaució amb el sol, hidratació, també molta atenció durant les hores centrals del dia i especialment precaució amb el risc d'incendi. En plena temporada d'incendis i amb les altes temperatures que esperem aquests dies, el risc es manté molt i molt elevat a bona part del territori. També serà un cap de setmana important a les carreteres, ho dèiem, trànsit preveu més circulació coincidint amb el festiu de demà, amb sortides i retorns esglaonats. Si agafeu el cotxe, paciència, seguretat, prudència, especialment en carreteres secundàries i trajectes cap a les zones de muntanya. Mentre molts ja tenen la maleta preparada, encara hi ha qui avui torna de vacances, qui les comença i qui encara haurà d'esperar una mica més. És divendres, 14 d'agost, demà 15, festiu. Comença, doncs, un altre cap de setmana d'estiu. Això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. Comencem 4 hores de ràdio, abans serveis. I coneguem exactament quines són les temperatures que hi haurà avui arreu del territori. Des de l'EMET, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Continuen molt altes a tot el territori, excepte litorals i zones altes de muntanya. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 35 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Molta atenció durant la tarda a la província de Lleida i els Pirineus. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'EMET.
0: Són les 9 i 2 minuts. T'explicarem què passa avui aquí a les properes 4 hores. Començarem informant-nos, com sempre, i repassarem l'agenda cultural del dia i també del cap de setmana, perquè aquest cap de setmana, culturalment parlant, és molt i molt intens. Anirem cap a un dels racons misteriosos de Catalunya amb la Lorena Amo. Sempre recorrem el territori a través de les històries i de les llegendes que ella ens explica. Avui anem cap al castell de Biart. I també repassarem tot allò que es parla a les xarxes, que aquests dies estan bullint amb moltes de les notícies que es comenten. A partir de les 9 del matí, Vicent San Clemente, pensareu, actualitat internacional, com sempre. Doncs bé, no. Avui actualitat local, actualitat de Barcelona, de les Festes de Gràcia, perquè el Vicenç és el pregoner de les Festes de Gràcia. Aquest vespre farà un discurs, farà un pregó, que tal com ens ha explicat li ha portat molt i molts mals de cap, però em sembla que ja fa uns quants dies que el té a punt, i ens explicarà què és el que explicarà aquest vespre, si és que pot fer una mica d'espoiler, i també parlarem amb Josep Maria Contell, historiador de Gràcia. Cap a 9:45 del matí parlarem d'un llibre que us recomano per aquest estiu, es diu Sota una mateixa tempesta, i ens acompanyarà el seu autor, el Jaume Benavente. Ja a les 10 del matí parlarem de cinema, perquè sí, avui també s'estrenen moltes pel·lícules i una d'elles és Días de Agosto. El director, el Chema de la Peña, ens acompanyarà, estarà aquí amb nosaltres. Una pel·lícula fantàstica que explora les relacions personals, les relacions de família i com algú que arriba nou a la família pot capgirar-ho tot i donar-li una volta. També continuarem parlant de cinema, ho farem amb la Maria Forga i ens fixarem en els clàssics, perquè avui recuperarem i parlarem de la pel·lícula Secretos y Mentiras, de Mike Leick, un clàssic del cinema britànic que ens destriparà la Maria i ens explicarà absolutament tots els seus secrets. L'última hora de programa l'encararem, com sempre, amb la màquina del temps. Avui marxarem a l'any 2000, aquells principis dels 2000 que molts anhelen. Explicarem quines cançons sonaven, quina pel·lícula i quines sèries s'estrenaven a principis dels anys 2000. I estaran amb nosaltres les tietes, amb elles, dia molt musical. Repassarem totes les cançons de l'estiu. Aquelles cançons de l'estiu de les nostres vides que més ens van marcar de ja fa uns quants anys, les repassarem amb les tietes, amb elles els agrada cantar, els agrada ser aquí amb nosaltres, fer-nos riure, ens ho passarem molt i molt bé quan s'acostin les 12 del migdia. Ara, però, les 8 i 5 minuts, ens informem. Les altes temperatures s'intensifiquen avui amb un nou episodi de forta calor. El Servei Meteorològic de Catalunya activa a partir del migdia la vista taronja al litoral i al prelitoral de Barcelona, al Camp de Tarragona i la Plana de Lleida. Carla Villegas, bon dia.
3: Bon dia. L'EMET adverteix que els termòmetres es podrien enfilar fins als 40 graus a l'interior i fins als 34 al litoral durant les hores centrals del dia, tot després d'una nova nit tòrrida a molts punts de la costa. A l'estació del Raval de Barcelona la temperatura no ha baixat en tota la nit dels 28,5 graus. Amb aquesta ja són 47 nits d'aquest estiu superant els 25 graus, rècord dels 20 anys de dades del Meteocat. Aquestes altes temperatures eleven considerablement el risc d'incendi forestal. Avui més de la meitat dels municipis catalans, 525, estan en risc molt elevat d'incendi del Pla Alfa. A més, 38 de les 42 comarques catalanes tenen almenys un municipi en aquest nivell de risc i n'hi ha 6 que estan íntegrament en risc molt alt de tenir un foc. Són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, el Garraf i el Moianès. Protecció Civil fa una crida a la màxima prudència i també sentit comú.
0: I més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de defoliació superior al 40%. Un percentatge que, segons els tècnics, és un indicador de debilitat forestal.
3: Així ho constata la darrera campanya de la xarxa 8x8Cat, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans, que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts arreu del territori. Rosa Guitllet.
4: Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems. Jorge Heras, a cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, en declaracions a la CN.
5: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
4: Mentrestant, els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
0: I a les portes de la segona quinzena d'agost comença un cap de setmana amb molt de moviment als aeroports catalans.
3: Tot enmig de la vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que ofereix assistència en terra d'avions, passatgers i càrrega a diverses companyies aèries. Deixa un balanç a l'aeroport del Prat de 3.000 maletes i una vintena de vols diaris cancel·lats en Avanyeres.
6: I la direcció de la companyia continua sense atendre les demandes del personal, com explica Ràdio 4 Esther García, delegada sindical.
7: Ells sabran el que fan i nosaltres sabem el que fem. Llavors ja aixecaran el telèfon quan ho considerin, si ho consideren.
6: Insisteixen que la seva intenció no és perjudicar el passatger, però que mantindran la vaga indefinida perquè defensen drets laborals davant de torts abusius, manca de formació i falta de personal.
7: Són reivindicacions de prevenció, de seguretat, de dignitat. És que qui no estarà d'acord amb això, no? Portem 2 anys perdent condicions que teníem i llavors bueno, la plantilla està responent molt bé.
6: L'aturada, que coincideix amb un dels mesos de major operativa a l'aeroport del Prat, ja suma gairebé 200 vols cancel·lats en una setmana, a banda de 3.000 maletes i llargues cues als mostradors.
0: I encara de la mobilitat, les plataformes del tren demanaran responsabilitats a Renfe pel col·lapse que es va viure en algunes estacions i convois després de l'eclipsi.
3: La companyia demana disculpes als usuaris afectats, però diu que va actuar correctament. Anem a Tarragona, Pilar Ribas.
8: Les plataformes d'usuaris del tren acusen la companyia de manca de seguretat pel col·lapse que es va produir després de l'eclipsi.
9: No vam passar alguna desgràcia pues, perquè vam tenir aquesta sort, però els trens se van desbordar, la gent va col·lapsar, va haver gent que es va quedar sense poder tornar a casa, anaven els que van pujar els trens com a llaunes de sardines.
8: També acusen la companyia de manca de previsió. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
10: Va ser un desastre. Va ser com si realment a l'eclipsi hagués sigut alguna cosa inesperat, que ningú s'hagués preparat. Van demanar a la gent que no anés amb cotxe. Era un dia per assegurar-se que el transport públic estaria a l'alçada.
8: El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, nega les acusacions.
11: Un tàctic que va haver-hi, de fet, el que es va fer a Tarragona estava pactat amb Mossos. I planificació, es va fer tota la planificació possible que varen poder, tots els trens que passaven per la zona de Tarragona, tots anaven en doble composició. I no vam poder posar més trens, que ja ens hagués agradat, perquè no tenim més trens.
8: Per tot plegat, les plataformes demanaran responsabilitats.
0: I cop a la butxaca en ple estiu. La inflació es dispara fins al 3,5% al juliol a Catalunya, la taxa més alta en els darrers dos anys.
3: Al darrere hi ha, sobretot, l'encariment dels carburants pel bloqueig de l'Estret d'Ormuz. Climent Sabater.
12: Una pujada del preu dels combustibles que en el cas del gasoil supera el 15%, el que ha fet que el govern recuperi la rebaixa fiscal de 20 cèntims per aquest carburant a partir de setembre, com està previst en el decret de mesures per pal·liar l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà en la inflació. Un mecanisme que hauria d'ajudar a contenir els preus a la tardor, com apunta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, Josep Soler.
13: És probable que si s'allarguessin aquestes mesures o se suprimís aquest procés d'eliminació progressiva, doncs veiéssim la inflació una mica millor.
12: Com la benzina ha pujat un 7%, per sota del 15%, mantindrà el descompte de 5 cèntims i no de 20, com el gasoil. Amb tot han estat els carburants i també la llum, amb més despesa per les onades de calor, els que han disparat els preus 3 dècimes fins al 3,5% al juliol, una taxa que no veiem des del maig de 2024. Per contra, els aliments resisteixen l'embat de la inflació, moderen la pujada a l'1,6%, un mínim de 2021.
0: I dues setmanes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi humanitària continua encara oberta. Save the Children calcula que encara hi ha uns 4.000 menors a la ciutat autònoma, la meitat sense identificar, i alerta que alguns, fins i tot d'entre 10 i 11 anys, continuen dormint al carrer i en situació de misèria extrema.
3: El govern espanyol, en canvi, situa 1.898 els menors identificats i calcula que uns 5.000 migrants continuen als carrers. Mentrestant, encara no hi ha un acord sobre el trasllat dels menors a la península. El govern ha promès 25 milions d'euros per poder atendre'ls i preveu que almenys 1.500 hauran de ser acollits per les comunitats autònomes. I mentre es busca una sortida pels menors que ja són a Ceuta, Espanya reforça la frontera davant el temor d'una nova entrada massiva aquest dissabte. La Guàrdia Civil ha instal·lat una nova barrera marítima al sud de Melilla, després de fer-ho també a Ceuta, i s'ha reforçat el dispositiu policial a les dues ciutats autònomes.
0: I a l'Aragó continua complicant-se l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca, que crema des de dilluns. Una reactivació del foc a la part posterior de l'incendi ha obligat aquesta matinada a evacuar quatre municipis més: Santa Maria de la Penya, Triste, La Penya Estación i Yeste.
3: En total, ja són 16 les localitats evacuades i també s'han fet confinaments preventius en altres nuclis. Els veïns afectats que ho necessitin seran traslladats a un pavelló del Llerbe. El foc ha arribat molt a prop dels monestirs Vell i Nou de Sant Juan de la Penya. Les flames han envoltat el monestir vell, però no han afectat l'estructura. Tot i això, efectius de la UME i agents de protecció de la natura han hagut de retirar-ne diversos béns culturals per evitar que quedessin destruïts. Les autoritats mantenen el dispositiu d'emergències i segueixen de prop l'evolució del foc, especialment davant la possibilitat que es produeixin noves reactivacions.
0: I en les darreres hores hem de lamentar dos nous ofegaments. Es tracta d'una dona de 84 anys en una piscina de Castelldefels i un home de 78 a la platja Gran de Palamós.
3: Pel que fa a la dona, el servei d'emergències va intentar reanimar-la, però sense èxit. Es tracta de la 11a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. De la seva banda, l'home de Palamós ha patit una indisposició mentre es trobava dins de l'aigua i, tot i que els seus acompanyants l'han tret del mar i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per poder salvar-li la vida. Ja són 19 les persones que han mort a les platges catalanes des que va començar, com dèiem, aquesta temporada de bany el passat 15 de juny.
0: I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues.
3: Les autoritats belgues el buscaven des de 2025 per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per liderar una organització criminal. El detingut residia al districte de Sants de Barcelona des de mitjans de 2025, on s'ocultava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa mitjans de transport i també protecció personal. En el moment de la detenció, a la zona de Sant Roc de Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i també documentació falsa.
0: La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme implicat en el sinistre de dimarts a la nit al pont de Pardinyes de Lleida, en què va morir un motorista de 22 anys.
3: La dona està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència després que el turisme que conduïa col·lidís amb la motocicleta. El sinistre es va produir en l'encreuament d'accés del camí de Granyana, en un punt on el consistori preveu també instal·lar un semàfor, ja que es tracta del segon accident mortal d'un motorista que es registra en aquesta zona en només 3 setmanes.
0: Salut Pública manté sota vigilància 3 persones a Catalunya que han estat en contacte estret amb un cas importat d'antivirus dels Andes. Totes 3 es troben bé, sense símptomes i amb les primeres proves negatives.
3: El cas principal, un viatger procedent de l'Argentina, ja està recuperat i les proves confirmen que no pot transmetre el virus. Els contactes continuaran en quarantena domiciliària i amb seguiment diari mentre s'esgota aquest període d'incubació. En cas de ser positives, serien ingressades aquestes persones a la unitat especialitzada de l'Hospital Clínic de Barcelona. Salut Pública insisteix que el risc per a la població general és extremadament baix.
0: En plana internacional, a Colòmbia augmenta a 281 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país dilluns. Hi ha gairebé 4.000 ferits i 379 desapareguts, mentre que els equips d'emergència comencen a reduir les tasques de rescat i a centrar-se en la retirada de runa.
3: A Cali, una de les zones més afectades, hi han estat rescatades 348 persones, però les esperances de trobar supervivents disminueixen després de superar-se aquestes primeres 72 hores considerades clau. Els equips treballen, a més, amb molta precaució perquè s'han registrat més de 150 rèpliques des de dilluns. Això dificulta els rescats i també augmenta el risc de nous esfondraments. El desastre ha deixat més de 10.000 habitatges destruïts i milers de construccions afectades. Davant aquesta emergència, Espanya ha mobilitzat 1 milió d'euros en ajuda humanitària per enviar material mèdic i també subministraments a les zones més damnificades.
0: Els Estats Units endureix la seva política comercial. Donald Trump ha anunciat aranzels de fins al 100% als drons i alguns dels seus components amb l'objectiu, segons la Casa Blanca, de reduir la dependència de proveïdors estrangers i reforçar la seguretat nacional.
3: La majoria de les noves taxes entraran en vigor el pròxim 3 de setembre i afectaran fins i tot els països aliats. Els drons més pesants, els que incorporen càmeres tèrmiques i determinats components, tindran un aranzel del 100%, mentre que els models més petits quedaran gravats amb un 25%. En el cas de la Unió Europea, el Japó, Corea del Sud, Suïssa i Taiwan, l'arancel serà del 15%. La mesura apunta especialment a la Xina, que domina aquest mercat mundial. L'empresa DJI, de capital xinès, concentra més de 2/3 de les vendes de drons dels últims anys.
0: Itàlia manté la pressió sobre Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Des que Roma va recuperar els controls fronterers als ports i aeroports, 3 persones han estat detingudes i 21 han estat retornades a Espanya, segons el ministre de l'Interior italià.
3: Roma decidirà demà, 15 d'agost, si aixeca la suspensió temporal del Tractat de Schengen amb Espanya. El govern de Giorgia Meloni defensa que els controls són una mesura legal i també necessària per poder protegir la seguretat nacional. La tensió entre els dos governs es manté. Itàlia acusa Espanya de no haver controlat prou la frontera de Ceuta, mentre Madrid considera aquests controls italians una mesura desproporcionada. Espanya, de fet, manté els seus propis controls fronterers amb Itàlia almenys fins, de moment, fins al 7 de setembre.
0: En esports, el Barça arriba a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al PSG per gairebé 50 milions d'euros. Jorge Agüero, bon dia.
14: Bon dia. Un acord que ha pogut confirmar aquesta casa i que convertirà a l'heroi del Mundial en jugador del Paris Saint-Germain com a tard aquest cap de setmana. No es maneguen xifres oficials, però finalment l'operació podria haver-se tancat al voltant de 48 milions i mig d'euros sense cap suplement variable. Resolta la sortida de Ferran Torres, doncs, el proper objectiu ara de Deco i la seva secretaria tècnica és el tancament del fitxatge de Rodri després de 2 ofertes rebutjades pel Manchester City, tot i que des del club blaugrana afirmen que l'acord amb el campió del món es manté i també la negociació amb el club anglès.
3: A l'Europeu de Natació, Espanya ha quedat quarta en els relleus del 4%, en què participava el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Joeck, juntament amb Miguel Pérez, César Castro i Sergio de Celis.
0: I a l'Europeu d'Atletisme, Jael Sakura Bestué no aconsegueix medalla i es queda a 4 dècimes del podi dels 200 metres.
3: La velocista santcugatenca acredita 22 segons i 69 centèsimes i repeteix la 7a plaça a l'Europeu de Roma. Tampoc hi ha hagut sort per Marta Mitjans, que no ha pogut classificar a la semifinal dels 800 metres.
0: I un darrer apunt, ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero, que s'han classificat per la final per equips. I de la cultura, estem molt contents d'anunciar que avui es donarà el tret de sortida de la Festa Major del Barri de Gràcia amb la lectura a partir de les 7 del pregó a càrrec del periodista de Ràdio 4 i company d'aquesta casa i col·laborador també del matí de Ràdio 4, a Vicent San Clemente.
3: Sí, originari d'aquest barri, per San Clemente representa molt haver estat escollit pregoner.
15: Molt bèstia, perquè vaig néixer allà, he crescut allà, la meva adolescència va ser allà i després amb la família vam passar per 6 corresponsalies, però sempre sabent que hi havia un lloc on tornar, on els amics ens esperaven, en el lloc de sempre i gairebé amb les mateixes converses. Saber que tens una base, no? I això emocionalment, pues, és bestial.
3: El Vicenç, que va ser director de Ràdio 4 entre el 2019 i 2021, ens ha parlat també dels trets principals de les paraules que adreçarà avui als veïns de Gràcia.
15: Gràcia és únic, és un poble, és vincle, és convivència. I estem en uns moments molt greus per algunes emergències. Emergència sobre l'habitatge, emergència climàtica, emergència per la soledat i la salut mental d'alguns de nosaltres.
3: L'edició d'enguany de la Festa Major s'allargarà fins al proper dia 21. Comptarà amb 23 carrers guarnits i més de 900 activitats gratuïtes.
0: D'aquí uns minuts, a partir de les 9 del matí, parlarem amb el Vicenç San Clemente d'aquest pregó, de les festes de Gràcia, de totes aquestes problemàtiques que ara comentava, que l'hem sentit, i també parlarem amb Josep Maria Contel, historiador de Gràcia, per donar-vos totes les claus sobre aquestes festes que comencen avui i s'allarguen fins al dia 21. I per facilitar la mobilitat amb motiu de les festes de Gràcia, justament, Transports Metropolitans ha previst mesures de reforç al servei de metro.
3: Així, la L3, la verda, tindrà un 10% més d'oferta. També es podrà arribar a la zona amb l'L4, la groga, a través de l'estació de Joanic, i amb l'L5, la blava, a les estacions de Diagonal i Verdaguer.
0: I encara de la cultura, el municipi de Creixell torna a convertir-se en el gran escenari d'il·lusionisme amb la tercera edició del festival Creixell Màgic.
3: Durant 3 dies passaran pel certamen artistes reconeguts com el campió del món de màgia, Héctor Mancha, o el mentalista Javier Butia, Marta Urquín.
16: De mags clàssics amb barret de copa i vareta màgica a informals com Shadow el Mago, que vesteix gorra i caçadora de pell.
17: ¿Dónde está el móvil? ¿En qué bolsillo tienes el móvil?
18: Lo tenía aquí, pero ya no lo tengo.
16: De números de carterisme a la màgia còmica, la visual, la infantil, el mentalisme o els jocs de mans. D'espectacles de màgia n'hi ha de molts estils i per a totes les edats, una varietat present al Creixell Màgic, que en 3 edicions ha posat el mapa de l'il·lusionisme a aquest municipi de la Costa Daurada. Shadow el Mago és el seu director artístic.
19: La màgia, com cualquier arte, sempre tiene que ir innovando y modernizándose. Nosotros siempre apostamos por estilos nuevos, distintos cada año. Es genial que la gente cada vez que venga al festival pues tenga magia distinta, ¿no?
16: El cartell d'enguany compta amb noms reconeguts i mediàtics, com el campió del món de mentalisme Javier Botía.
20: Esta es la palabra que yo he visto en su mente.
16: O el trio d'asos que reuneix la gran gala internacional de dissabte. Veurem en acció el campió mundial de màgia Héctor Mancha, el campió d'Europa de grans il·lusions Raúl Black i el viral Shadow el Mago. El secret? Domina l'escenari.
19: Creo que lo primordial o lo principal es el carácter. Al final es el carisma lo que hace que se diferencie un mago, ¿no?
21: A ver si te voy a convertir en conejo y te vas a estar tocando toda la vida, ¿eh?
16: La màgia còmica de Karim i el veterà Enric Magú, protagonista de la gala infantil, són altres atractius d'un festival que portarà també l'il·lusionisme al carrer, amb espectacles gratuïts de Màgic Andreu, Álvaro Cortés, Mati Poppins o Dani Coins.

0: encara en el món de la cultura, la música acomiada a Víctor Coyote, que ha mort sobtadament als 68 anys. Músic, dibuixant i artista multidisciplinari, va ser el fundador de Los Coyotes, la banda pionera a fusionar el rock amb els ritmes llatins durant la movida.
1: Cançons com 300 kilos o Esta noche voy a bailar el van convertir en una figura de referència dels anys 80. Coyote també va treballar com a il·lustrador, pintor i dissenyador gràfic. Havia viatjat a Segòvia per poder veure l'eclipsi solar total i va ser trobat ahir semi-inconscient al costat de la seva bicicleta. Els serveis d'emergències no van poder salvar-li la vida.
0: I acabem aquest informatiu, quan són les 8 i pràcticament 25 minuts, amb la música de la Guineta. Carla, sí. No sé si t'agrada.
1: La veritat que sí, l'he descobert i la seva música m'està agradant, Maria.
0: Artista catalana, que fa uns anys podríem dir que era emergent, ara ja no, ja és molt coneguda i que actua aquest cap de setmana justament a les Festes de Gràcia.

0: comencem anant cap al mateix lloc d'on venim, que és cap a Gràcia, perquè l'agenda cultural d'avui divendres, 14 d'agost, ens porta directament cap a aquesta zona de Barcelona, perquè comença a escalfar ja motors per una de les festes majors més emblemàtiques de la ciutat.
1: Doncs sí, exacte. La Festa Major de Gràcia se celebrarà del 15 d'agost, demà, fins al 21, però avui ja tenim el tret de sortida amb el pregó, que ara comentarem, no?, amb el Vicenç San Clemente, el nostre company de Ràdio 4, i de fet la festa començarà, doncs això, unes hores abans, no?, a 5:45 de la tarda, arrenca la tradicional passada del pregó des de Can Musons, i a 6:45, a la plaça del Sol, tindrem el toc d'inici d'aquesta festa major.
0: I a 7 és el moment més esperat. A 7 de la tarda, la plaça de la Vila de Gràcia tindrà el ball de l'Àliga i el pregó oficial, que aquest any no pararem de repetir-ho, perquè quan estem orgullosos d'alguna cosa ho estem. Està a càrrec del Vicenç San Clemente, periodista, historiador, docent amb una llarga trajectòria a aquesta casa, RTV, company i també col·laborador del matí de Ràdio 4 i molt vinculat també a la història de Gràcia. De fet, és autor del llibre Gràcia, història de la festa més gran del Pla.
1: I demà sí que sí, doncs tindrem aquests carrers guarnits i Gràcia completament de festa. Aquest any en seran 23 els carrers i places que participaran en aquest concurs de guarniments. Per tant, a partir de demà ja podrem començar a descobrir totes aquestes, no, decoracions que els veïns porten mesos preparant.
0: I que no se m'enfadi ningú dels carrers de Gràcia, però jo tinc especial estima pel carrer Progrés, perquè tinc un amic, el José, col·laborador també d'aquest programa des de les últimes dues temporades, quan es deia al matí de l'estiu a Ràdio 4, també col·laborador i forma part del carrer Progrés, que l'any passat de fet va guanyar, no sé si us en recordeu, amb el Prografoc. Van fer un carrer que estava ambientat com si fos un correfoc i va guanyar l'any passat el carrer Progrés. Però el que ens agrada també és la música de les festes de Gràcia i tenim una cita important i gratuïta, perquè aquest cap de setmana torna el Festigàbal, el festival de l'Heliogàbal, que s'integra en la programació de la Festa Major de Gràcia i que tindrà lloc demà dissabte dia 15 i diumenge dia 16 als Jardinets de la Sedeta. Qui hi haurà, Carla, en aquest festival?
1: Doncs mira, demà dissabte obrirà Ireix a 8:00, després arribaran Partiperes i també Habla de mi en presente, i un dels noms, no, destacats d'aquest cartell que estem escoltant ara mateix és la Guineta.
0: Mira-la. La Guineta, que s'actuarà a 11:00.
1: Sí, i la nit després doncs acabarà amb DJ Kobo i res. El diumenge tenim més música encara, eh, Maria?
0: El diumenge el torn de Gigi Ros, Hipnosi i Balma. I abans amb el tancament amb Rina DJ, però un grup que m'encanta,

0: Una programació també molt centrada al Festigàbal en la música independent i en alguns dels projectes que estan creixent amb força a l'escena catalana. Per tant, sí, aquest cap de setmana tenim excusa, no? Per
1: perfecte,
0: passar per Gràcia, per veure alguns d'aquests grups que tant ens agraden i les Fades, que des d'aquí tot el nostre suport també per aquestes agressions que han denunciat que pateixen en alguns dels seus concerts i tolerància zero contra cap tipus d'agressió i, evidentment, contra les agressions LGTBIQ+, que són les que pateixen les Fades, doncs encara molt menys. Moltes ganes de parlar amb elles. Tant de bo vulguin passar algun dia pel programa. I de Barcelona marxem cap a les comarques de Lleida, a Ponent, perquè aquesta nit hi ha un altre concert destacat.

0: Laura has de canviar.
1: On hem d'anar, Carla, si volem escoltar els tiets a les comarques de Lleida?
2: Heu d'anar a Rialp, al Pallars Sobirà, perquè el municipi està de festa major i avui rep, doncs, un dels grups catalans més populars dels últims anys, que és The Tallets.
1: Són fantàstics. Oriol de Ramon i Xavier Coca, dos mataronins que han aconseguit portar el seu pop urbà i festiu a públics de totes les edats. I, evidentment, si parlem dels detallets, hem de parlar d'aquest Coti per Coti.

0: arriben a Rialp en una època que no paren els tallets, Carla.
1: Totalment, perquè aquest estiu han fet no una gira llarguíssima de festes majors i també de festivals.
0: I la d'avui és una actuació especialment destacada perquè Rialp celebra la seva festa major del 15 d'agost, una de les principals festes del municipi. Així que si sou pel Pallars Sobirà, per la província de Lleida, apunteu-vos al pla, la festa major de Rialp amb detalls en directe justament aquesta nit, eh? Això serà aquesta nit mateixa. I segur que quan soni Coti per Coti poca gent es quedarà sense ballar, no?
1: Jo ara ja he començat a ballar, a cantar...
0: Aquestes sardanes que es fan, eh? Que la gent fa una rotllana i intenta... Bé, no dic intenta perquè molts no en saben, no? Però ja està bé provar de ballar sardanes. I de Lleida passem cap a Girona perquè aquesta nit també hi ha un concert molt i molt destacat. Que fa més.

0: que estava la cua.
1: Avui, divendres 14 d'agost, el Festival de Cap Roig rep 31 fam. Els sabadellencs del grup de Sabadell actua aquesta nit a un dels escenaris més espectaculars de l'estiu, als Jardins de Cap Roig, a Calella Palafrugell, al Baix Empordà.
2: I és que 31 fam és ja un dels noms consolidats de la música urbana catalana i avui, com deies, doncs fan parada a la Costa Brava dins d'un Cap Roig Festival que aquest estiu ha reunit noms internacionals i estatals molt potents, com per exemple Maya, Pablo López, Antonio Orozco, Anato Roja o Miguel Ríos. El festival va començar el 3 de juliol i s'allargarà, ja queda poquet, fins al proper dimarts 18 d'agost.
1: I avui 31 fam.
3: Mala energia, et fem un mal afí.

0: Sí.
1: Per tant, proposta musical per aquesta nit a Girona, 31 fam, avui, 14 d'agost, al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Música urbana en català en un dels grans festivals d'estiu a la Costa Brava. Molta, molta proposta, Carla?
2: Avui. Molt musical tot, i mira, és que encara ens queda, Maria, a Tarragona,
1: Acabem a Tarragona perquè tenim la senyora Tomassa.

0: Festival Camp de Mar de Tarragona, que en vam parlar amb un dels organitzadors. Avui tanca l'edició, Carla.
1: Sí, amb una nit jove dedicada a aquests ritmes més festius. A 2:15 de la nit, doncs, és el torn de la senyora Tomassa.
0: La senyora Tomassa, que en directe són una autèntica festa, combinen aquesta música electrònica amb ritmes llatins, funk i sons urbans, i s'han fet especialment coneguts per uns directes molt i molt energètics. Avui, en un escenari privilegiat a l'Auditori del Camp de Mart de Tarragona, als peus de les muralles d'aquesta ciutat romana.

0: Això encara no t'assembla prou? Si creus que amb totes aquestes propostes musicals doncs encara no et queda saciada el teu gust de cultura i d'anar a donar voltes pel territori, encara en tenim més. Encara en tenim més. Podem anar cap al castell de Biart. Què hi passa allà? Doncs és un dels racons misteriosos que ens proposa cada dia la Lorena Amo. Anem a descobrir la llegenda o veritat, no ho sabem, que s'amaga darrere del castell de Biart. Lorena.
1: Avui ens endinsarem a l'interior de l'Alt Empordà, a prop de la Jonquera, per visitar les ruïnes del castell de Biart, un indret avui abandonat, envoltat de vegetació, protagonista d'una de les històries d'amor, gelosia i fantasmes més tràgiques del romanticisme medieval català. Al segle XV, el senyor del castell, un noble cavaller, va tornar de les guerres cegat pels falsos rumors que afirmaven que la seva jove esposa li havia estat infidel durant la seva absència. Pres per la ràbia i sense escoltar les seves súpliques, la va assassinar a la torre de l'homenatge. Poc després va descobrir que els rumors eren completament falsos i que ella era innocent. Consumit per la culpa, el cavaller es va treure la vida. Des d'aleshores, els excursionistes nocturns asseguren veure una llum blanca que fa pampallugues entre les ruïnes de la torre i la silueta de la dama lamentant-se sota la lluna d'estiu. El castell de Biart es troba actualment abandonat, però encara conserva part dels seus murs amagats entre oliveres i vinyes. És un indret amb una energia molt especial i solitària. Els sorolls nocturns dels animals salvatges i el xiular del vent del nord entre les esquerdes de les pedres medievals constitueixen l'escenari perfecte perquè els amants de l'esoterisme continuen buscant psicofonies en aquest lloc. Si t'agrada explorar castells oblidats i fer rutes de senderisme amb un toc de misteri aquest estiu, Biart és una parada obligada, però procura fer la visita abans que es pongui el sol, per si la dama decideix sortir a passejar.

0: Matí, estem molt emocionades. Totes les persones, pràcticament no totes, però pràcticament totes les persones d'aquest equip, perquè avui s'estrena una pel·lícula que ens va marcar l'adolescència.
1: I molt.
0: Que ens va marcar la vida, pràcticament, quan estàvem construint encara la nostra personalitat. Estem parlant de Camp Rock, perquè sí, Camp Rock ha tornat 16 anys després de Camp Rock 2.

0: Disney recupera una de les sagues més mítiques de la seva història, Carla.
1: Sí, ara... Bueno, avui, de fet, ja s'ha estrenat Camp Rock 3, Maria, a la plataforma Disney Plus aquí a Espanya. O sigui que ja podem veure-la. No, jo aquesta tarda jo ja sé què faré, veure aquesta pel·lícula.
0: I això juga molt fort, com dèiem ara, amb la nostàlgia, perquè tornen el Joe, la Ni, el Nick i el Kevin Jonas.
1: Tu de quin eres més?
0: El Joe, no?
1: Jo també. Sí, i moltes amigues meves eren Team Nick, eh?
0: Jo és que era més de High School Musical que de Camp Rock, t'he de dir. Però també, no, aquestes Home. Cançons són increïbles. Jo sóc més de Joe, interpretant els tres membres de Connect 3. Però la gran pregunta, des de que es va anunciar la pel·lícula, era què passa amb la Demi? Què passa amb la Demi Lovato?
1: Doncs clar, aquí arriba aquesta gran sorpresa, perquè sí que sabíem que la Demi Lovato estava com a productora de la pel·lícula, però finalment, és una mica spoiler, però bé, tampoc tant, torna com a Michi Torres durant molt de temps, no? Això, sabíem que ella estava darrere de la pel·lícula, però finalment s'ha confirmat que també reapareix davant les càmeres fent aquest, no, cameo, i és la primera vegada que recupera aquest personatge després del 2000, o sigui, fins al 2010, perquè es va estrenar Camp Rock 2 al 2010, doncs mira, 16 anys després.
0: Que deien que era una de les altres coincidències per les que Espanya podia guanyar el Mundial, i és que Camp Rock 2 es va estrenar el 2010 i Camp Rock 3
1: encara,
0: el 2026,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: I una teoria que al final es va fer real, no? Per tant, tenim els Jonas Brothers, tenim a la Michi, però la pel·lícula no viu només de la nostàlgia, perquè Camp Rock 3 vol passar el relleu ja a una nova generació. La història comença quan Connect 3 es queda sense taloner per la gira de reunió, i què fan? Doncs tornen al Camp Rock, aquest campament, per buscar la pròxima gran estrella.
1: Clar, els nous campistes competeixen per aconseguir aquesta plaça, per aconseguir, no, ser els taloners d'aquest gran grup, i pel camí, doncs, tenim, com sempre, rivalitats entre companys, amistats que es posen a prova, secrets, noves aliances i també, com tant ens agrada, doncs també molts romances, no? Molts amoriós.
0: Atenció! Ara és quan ens comencem a sentir grans. Han passat 18 anys des de la primera Camp Rock, que es va estrenar el 2008, i ara la tercera entrega combina les cares originals amb els nous protagonistes, noves cançons, referències pensades directament per activar aquesta nostàlgia dels fans, com es va fer ja fa també unes setmanes quan es va estrenar aquest especial dels 20 anys de Hannah Montana.
1: Sí, està tornant una mica ara també a la plataforma de Disney Plus, perquè malauradament Disney Channel ja no existeix, el van tancar, que a mi em va fer una pena horrible,
0: sí.
1: Però estan tornant com aquests remakes, també han fet una sèrie de Raven, de sí. Los Magos de Waverly Place, tot torna, però perquè jo crec que aquesta època daurada de Disney, sobretot de Disney Channel, amb aquests personatges, doncs és que no s'ha pogut igualar.
0: Molta gent es va posar nerviosa l'any passat quan encara no s'havia anunciat que tornaria a Camp Rock 3, perquè en una gira els Jonas Brothers van portar la Demi Lovato.
1: És veritat.
0: I van cantar aquesta cançó, aquest This Is Me, el van cantar el Joe Jonas amb la Demi i tots tocant, no?
1: Que van tenir potser uns anys més polèmics.
0: Van ser parella,
1: oi? Sí, van ser parella, i després, doncs, la Demi també va
0: s'ha casat fa poc, em sembla, la
1: sí,
0: Demi Lovato.
1: Va fer una gira amb el Nick Jonas, i durant aquests anys de gira, crec, com 2007-2008, es va parlar molt sobre si hi havia algú entre ells dos, però finalment...
0: El Nick Jonas estava amb la Miley Cyrus.
1: Clar, també, o sigui, el Nick Jonas diuen que és el noi que ha estat amb la Selena Gomez també, amb les tres de Disney.
0: Amb la Demi Lovato i amb la Miley Cyrus.
1: Llavors deien que la Demi s'havia com, no, allunyat una mica del grup, també perquè no la van convidar als casaments ni del Joe ni del Nick.
0: Ostres.
1: Però, bueno, ara es veu que la relació ha tornat torna a estar, no? Almenys, home, es porten bé, perquè, mira, la van convidar al concert, han tornat a coincidir en aquesta pel·lícula, i nosaltres que ens alegrem de que tornin.
0: Doncs per acabar-ho de comentar, Carla, aquesta nit Camp Rock 3, no?
1: Sí.
0: Hem de veure Camp Rock 3.
1: O sigui, jo ja tinc pla aquesta nit, qui vulgui... Mira, si m'està escoltant alguna amiga o algun amic meu, doncs mira, a casa meva, i vinga, sopem i veiem la pel·lícula.
0: Si sou d'aquesta generació Disney, us ho recomano que la veieu, i si no, doncs segurament també podeu descobrir cançons com aquest This Is Me o com aquesta.
1: Home, aquesta.

0: cançons que eren... t'amacles de veritat en aquell moment.
1: No, no. O sigui, ara quan l'hem recuperat, abans de començar el programa, jo he pensat, no es fan aquestes cançons ja. O sigui, no tenen aquesta vibra, aquesta potència.
0: Es deia molt que no hi havia, ara costa molt que hi hagi ídols adolescents, perquè hi ha tants influencers i tanta gent a les xarxes, clar, que abans tots teníem els mateixos ídols. Doncs la gent de Disney Channel, no? La Demi Lovato, els Jonas Brothers, la Miley Cyrus, no? I ara hi ha tanta gent que costa molt de triar-ne uns quants com a ídols adolescents, no?
1: I aquesta cançó que estem escoltant, no? Que la canta la Tess, que és com si...
0: La dolenta,
1: la
0: no?
1: La dolenta, que sempre hi ha una dolenta, no? Aquestes pel·lícules de Disney, que totes són roses, Maria. Si ho penses, no? La Sharpay també.
0: Totalment d'acord. Les dolentes sempre són roses. M'encanta.
1: Sí, doncs aquesta...
0: Les dolentes, que normalment no són tan dolentes.
1: No, que després sempre hem de mirar-ho des d'una altra banda.
0: Hi ha un altre
1: banda.
0: Vessant. Sí, perquè amb High School Musical totes les nenes volien ser la Gabriela i jo volia ser la Sharpay. A mi m'agradava molt la Sharpay.
1: Moltes amigues meves també volien ser la Sharpay. Jo he de confessar...
0: Que tu t'assembles una mica a la Gabriela. És veritat. És una mica Gabriela Montes.
1: A mi el que m'ha passat és que quan vaig comprar-me aquestes revistes de la Como Tu, la Bravo i tal, que tenien...
0: La Superpop, eh?
1: La Superpop, que tenien l'horòscop, vaig veure que la Gabriela i jo compartim dia d'aniversari. Òbviament no compartim l'any, però ella també és del 14 de desembre i jo a partir d'aquí vaig sentir que tenia una connexió enorme.
0: I a més amb aquestes trenes que a vegades et fas, Carla, et poses, ara et posem una bata d'aquestes de laboratori.
1: Sí, no,
0: i una faldilla de flors.
1: Tan llesta, segur que la Gabriela... Clar, és que la Gabriela també era com la típica, que tot se li donava bé, com molt bona.
0: Una mica rabieta.
1: Sí, la veritat que és...
0: Ara, una mica delegada de classe.
1: A mesura que vas creixent, potser penses, ostres, la Sharpay tampoc em queia tan
0: obrim
1: malament.
0: Obrim línies, busquem un troi per la Gabriela d'aquest programa, per la Carla Villegas.
1: Que truqui,
0: busquem un troi, truqueu 900-454-455, és broma, evidentment. Si voleu tenir una Gabriela com la Carla Villegas. I mira, si el trobes, Carla, poder fas
1: mira, clar,
0: el que han fet els nostres propers protagonistes.

0: collint amb una notícia que vam comentar per sobre l'altre dia amb el Santi Maitrenc, però hem de tornar-ho a dir, a veure.
1: Doncs...
0: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez s'han casat en secret? Clar, ens imaginàvem un casament increïble, però no ha sigut així.
1: No, clar, tu t'imagines que d'aquestes, no, aquests casaments, aquestes bodes que duren 10 dies, doncs tot el contrari. Després d'anys imaginant-nos una boda espectacular, plena de famosos, no, luxe, i mig planeta pendent d'aquest enllaç, doncs ha estat tot el contrari, Maria.
0: Perquè segons diversos mitjans, el Cristiano Ronaldo i la Georgina s'haurien donat el Si Quiero, el Si Vull, l'11 d'agost a Cascais, a Portugal. Una cerimònia molt, molt íntima, pràcticament secreta, acompanyats només pels seus 5 fills. Això és el que hem pogut saber. En les últimes hores hi ha hagut tota mena de rumors sobre el casament. Van publicar una fotografia de les seves mans amb les aliances, però no sabem
1: només,
0: res més.
1: No sabem res més, perquè també es van filtrar unes fotografies que jo, la veritat, vaig pensar que eren veritables, no? De com, doncs, del vestit de la Georgina, del Cristiano, però després el Santi ens va dir...
0: Són fetes amb intel·ligència artificial.
1: He d'anar en compte amb aquestes coses, perquè és que ara realment és molt difícil, doncs, verificar si són veritat o no. I també hi va haver una anècdota que també ens va comentar el Santi, que és que més de 2.000 persones es van arribar a concentrar davant de la catedral de Funchal, a Madeira, convençudes que el Cristiano i la Georgina es casarien allà.
0: I no eren ells. Quan van arribar els nuvis, no eren ells, 2.000 persones. Atenció, eh? Clar, imagina't casar-te allà, ser la parella, no? Voler un casament íntim.
1: Tranquil, estar tranquil·lament amb els teus familiars.
0: I trobar-te 2.000 persones, mitjans de comunicació, esperant a la porta.
1: No sé, deu ser bastant horrible, eh?
0: No em passa això, que el meu casament era amb 25, imagina't. El Cristiano i la Georgina van optar pel contrari, per la màxima discreció, i ho van fer a Cascais. Com dèiem, la Georgina publicava una fotografia de les seves mans, de les seves aliances, acompanyada de les inicials C de Cristiano, Georgina i un cor al mig, C, cor, G, que és també el tatuatge que porta la Georgina, porta tatuat això, perquè ha explicat moltes vegades que és una de les primeres coses que li va escriure el Cristiano quan s'estaven coneixent en un bloc de notes d'un hotel. Quan van quedar, li va escriure C, cor, G, i ella s'ho va tatuar.
1: Doncs mira, doncs clar, ara té molt més sentit, no?, aquest peu de foto. I després de gairebé, com dèiem, una dècada junts, ja podem dir que Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez s'han casat. I mira que, a més, això, esperàvem una gran boda. Doncs al final, doncs res, ha estat precisament tot el contrari, no? Gairebé, doncs el que volien és que ningú se n'assabentés de que ja estan casats.
0: Increïble, no ens esperà, tot el contrari que la Taylor Swift i el Travis Kelce.

0: La parella es va casar el 3 de juliol al Madison Square Garden de Nova York. Al Madison Square Garden,
1: sí,
0: atenció,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Poca cosa.
0: El temple dels grans concerts de l'NBA, de la boxa, i això va ser un saló de noces per la Taylor Swift.
1: Clar, perquè si ets Taylor Swift, suposo que això de buscar una masia, no, amb un menú així, doncs, apuradet, tal, doncs no, no va millor.
0: Clar,
1: ella doncs, va decidir anar al Madison Square Garden, Maria.
0: I un miler de persones, de convidats, familiars, amics, mare esportistes, meva, estrelles de Hollywood. I atenció, els va casar Adam Sandler, l'actor va oficiar la cerimònia. O sigui, va ser tot el contrari de la Georgina i el Cristiano.
1: I tant, i tampoc es va casar amb qualsevol vestit. Tant ella com el Travis van vestir de Christian Dior. A més, també portaven joies de Cartier, tot molt exclusiu.
0: I el més curiós és que va muntar una boda d'aquesta magnitud, un casament d'aquesta magnitud, i va aconseguir moltíssim secret. I quan ja estava fet, les pantalles de fora del Madison Square Garden es van encendre amb un missatge que confirmava i posava Just Married, jugant amb la T, Just de T,
1: clar,
0: i T Married de Taylor i Travis, no?
1: O sigui, per una banda sí que van tenir com aquest secretisme perquè potser no s'han filtrat moltes fotografies i tal, però no, d'altra banda, ostres, és molt ostentós, no? Tot
0: sí,
1: plegat, que òbviament és Taylor Swift, però...
0: Però no s'han vist ni fotografies, no, que deies ara del vestit, ni res.
1: No.
0: Jo pensava que les vendria, que feia una exclusiva, sí, però ja ha passat més d'un mes i no les ha venut.
1: No, no, sé, no. Potser algun dia ens sorprèn i publica alguna fotografia, però no fa pinta, la veritat.
0: Totalment, sí, sí. L'any passat, a l'estiu, vam explicar que tant el Travis com la Taylor i la Georgina i la Cristiana es van prometre. I un any després s'han casat.
1: I la Dua Lipa també, que fa...
0: Que
1: crec que aquest estiu també...
0: Es casa la Dua Lipa?
1: Callum Turner?
0: Pot ser.
1: Amb l'actor.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, doncs tots els famosos que es casen, i aquí ho repassem, i també us hem explicat que avui s'estrena Camp Rock 2,
1: home,
0: que estem molt emocionades. Molt emocionades. Camp Rock 3, no?
1: 3,
0: Camp Rock 3. Arribem al butlletí informatiu de les 9 i ho fem amb la Taylor Swift. Després tornem i més festes de Gràcia amb el Vicenç Sanclemente, el pregoner, que el tenim aquí ja a l'altre.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Ceuta es prepara per una possible nova arribada massiva d'immigrants demà, 15 d'agost. Des del Ministeri d'Interior asseguren que manté de moment la frontera sota vigilància i que han reforçat el dispositiu de seguretat a la ciutat autònoma. Míriam Andreu, bon dia.
2: Bon dia. Aquest dispositiu s'hi han sumat 20 policies especialitzats en estrangeria per accelerar les expulsions i altres 45 agents per vigilar els carrers i evitar noves entrades. En total hi ha uns 1.700 efectius. Encara queden uns 5.000 migrants i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que tots els que es trobin en situació irregular seran retornats al seu país.
3: Llegar a la normalidad del 29 de julio, evidentemente, lleva un tiempo. Y en eso estamos trabajando. El que esté en situación de irregularidad va a ser devuelto a la mayor brevedad. Y aquel que excepcionalmente cometa un delito, mucho más rápido.
2: El Marroc també ha desplegat desenes de militars, ha instal·lat filferro a Espinós i ha dispositat canons d'aigua per dissuadir una possible entrada a territori espanyol.
0: I més qüestions. El municipi de Niebla, a Huelva, continua la lluita per extingir l'incendi que es troba actiu des de fa 8 dies. En les darreres hores s'ha aconseguit controlar la zona nord i s'està treballant intensament en el flanc est, com explica el vicepresident d'Andalusia, Antonio Sanz.
4: La zona norte-noroeste, des de l'Àlamo hacia el oeste, està consolidada. Després d'una lucha muy potente de todos los medios.
0: De moment, 650 persones continuen desallotjades de les seves cases i ja s'han cremat 31.000 hectàrees. Mentre a Osca, l'Aragó, continua actiu i sense control l'incendi de les Penyes de Riglos. Les autoritats han evacuat aquesta matinada 4 poblacions més a causa d'una reproducció a la cua de l'incendi i ja són 16 en total. Recordem que el foc s'ha aproximat molt al monestir de Sant Juan de la Penya i el govern aragonès ha traslladat per precaució les restes dels primers reis de l'Aragó al Museu d'Osca. I més qüestions. Les altes temperatures s'intensifiquen avui a Catalunya amb un nou episodi de forta calor. El Servei Meteorològic activa a partir del migdia l'avís taronja al litoral i per al litoral de Barcelona, al Camp de Tarragona i la Plana de Lleida. Maria Huguet, bon dia.
5: Bon dia. La EMET adverteix que els termòmetres es podrien enfilar fins als 40 graus a l'interior i fins a 34 al litoral durant les hores centrals del dia, tot després d'una nova nit tòrrida a molts punts de la costa. A l'estació del Raval de Barcelona, la temperatura no ha baixat en tota la nit dels 28 graus i mig. Amb aquesta ja són 47 nits d'aquest estiu superant els 25 graus, rècord dels 20 anys de dades del Meteocat. Aquestes altes temperatures eleven considerablement el risc d'incendi forestal. Avui, més de la meitat dels municipis catalans, 525, estan en risc molt elevat d'incendi del Pla Alfa. A més, 38 de les 42 comarques catalanes tenen almenys un municipi en aquest nivell de risc i n'hi ha 6 que estan íntegrament en risc molt alt de tenir un foc. Són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, el Garraf i el Moianès. Protecció Civil fa una crida a la màxima prudència i sentit comú.
0: En internacional, les víctimes mortals del terratrèmol de Colòmbia són 281 i 379 persones continuen desaparegudes. El president colombià, Abelardo de la Espriella, reconeix que la situació és complicada, però assegura que la prioritat continua sent la de salvar vides.
6: La situació és compleja, però estamos utilizando toda nuestra capacidad y la capacidad que ha llegado de otros países y que se ha implementado tan pronto se aplicó el protocolo. Nuestra prioridad es salvar vidas.
0: Els serveis d'emergència continuen buscant supervivents, tot i que cada vegada hi ha menys esperances. David Santiago, director general de la Unitat Nacional per la Gestió de Desastres Naturals.
7: La prioridad nuestra es seguir en la búsqueda de las personas que están atrapadas en esos escombros. Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar todas esas personas que se están reportadas como desaparecidas.
0: I al Japó, almenys 8 persones han mort a la ciutat de Shiba, a l'est de l'arxipèlag i pròxima a la metròpoli de Tòquio, després de les inundacions provocades per les pluges torrencials. Les autoritats locals mantenen per aquest divendres ordres d'evacuació que afecten unes 25.000 persones. La ciutat de Shiba ha arribat a enregistrar 348 mil·límetres de pluja en 12 hores, la major quantitat des que va començar els registres. L'aeroport de Narita espera recuperar la normalitat de mica en mica després que prop de 7.000 passatgers s'hagin vist atrapats per la interrupció del transport. I un darrer punt de l'exterior, l'ultradretà britànic Nigel Farage ha revalidat el seu escó al Parlament de Westminster per la circumscripció de Clacton-on-Sea, al sud d'Anglaterra. Farage, líder del partit populista Reform UK, ha obtingut més de 22.000 vots en unes eleccions on no han participat els principals partits, ni els laboristes, conservadors, liberaldemòcrates, ni els verds. Amb aquest apunt hem arribat a les 9:05, més notícies d'aquí una hora.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
9: És divendres, són les 9:06 del matí, és divendres i no sé si on vius tu ho és, però aquí a Barcelona, al barri de Gràcia, el que passa és que és festa major.

0: és Festa Major, una festa ressenyada des de, atenció, 1817, 1817, i qui millor per parlar-ne que el pregoner de les Festes de Gràcia. Vicenç Sanclemente, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina cara. Estàs nerviós?
1: Sí, per què negar-ho?
0: Clar, enguany hi haurà 23 carrers i places que es guarniran. Mesos de treball, molts mesos. Quan parlem amb persones que guarneixen aquests carrers, ens ho diuen, que porten molt, molt temps treballant en això.
1: Sí, com a mínim des de febrer.
0: Ostres, tu has guarnit carrers?
1: Estic guarnint carrers.
0: Estàs, de quin carrer?
1: De la plaça del Nord.
0: Jo ho he dit abans, que no se m'enfadi ningú, jo tinc especial estima pel carrer Progrés, perquè tinc un amic allà, al carrer Progrés, el José Díaz, i que l'any passat, a més, va guanyar el concurs de carrers amb el Progrefoc, que era aquest correfoc que vam fer.
1: De fet, ja com una lliga, no?
0: Sí?
1: I llavors tens Barça, Madrid i tots els altres que anem al darrere.
0: Clar, quins són els més top? El Verdi. Carrer Verdi sempre és molt top, no?
1: Sí.
0: Qui més?
1: Progrés.
0: Progrés.
1: Plaça Rovira, ja. Mm. Mozart. Bé, uns quants. El Travessia de Sant Antoni.
0: Ah.
1: I darrere anem els altres. El que fem el que podem, però val la pena mirar-los tots, eh?
0: De fet, és la Festa Major de Barcelona, no, Vicenç?
1: Bé,
0: es podria
1: a nosaltres
0: dir?
1: No ens agrada gaire que ens diguin
0: ja,
1: això.
0: Ja, ja ho sé, ja.
1: Però és cert. És dir, i jo crec que hi ha una part artística i no remunerada, no hi ha cap espectacle en el qual s'hagi de pagar. Hi ha moltes avantatges de passar per la Festa de Gràcia, no?
0: I també ens acompanya el màxim expert en Història de Gràcia, el senyor Josep Maria Contel. Bon dia.
2: Hola, bon dia, benvingut.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. I també doncs, el Vicenç, que farà de pregoner. Vicenç, no sé si us coneixeu, el Josep Maria, segur que sí, perquè Gràcia és com un poble, tu dius, us coneixeu tots, no?
1: Crec que de fa bastantes dècades, no? Ell té un mèrit, i és que des del taller d'Història de Gràcia ha fet d'allò, diguem, com una institució, no? I han fet quantitat de llibres i vaja, i la Història de Gràcia es coneix gràcies al taller d'Història i, sobretot, a Josep Maria Contel.
0: Josep Maria, què et sembla tot això que diu el Vicenç?
2: Sí, però vull dir, una de les coses que no diu, que ell és un dels primers que va fer un llibre, no? Va escriure el primer llibre de la Festa Major de Gràcia l'any 90.
0: Això ho vas fer, Vicenç? Vas escriure un llibre de la Festa Major de Gràcia?
1: Sí, de fet, és una recopilació de què deia, de què deien tots els diaris de Barcelona de cada any què passava a les Festes de Gràcia, no? És gairebé un llistat, però va servir com a punt de partida per molts altres llibres.
0: Josep Maria, què és el que espereu d'aquesta festa d'enguany?
2: Doncs esperem que sigui, com sempre, un punt de trobada, que sigui un punt de relació entre la gent, els festers que l'organitzen, de ser un moment de cultura popular important. La Festa Major és quelcom més que una festa a l'ús, ja que, com deia Vicenç, com dius tu, vull dir, es porten molts mesos treballant, es porten molts mesos, diguéssim, visquent experiències, o com tu deies, bueno, és que Progrés, jo de Progrés, és clar, jo ahir a la nit quan vaig passar per Progrés, clar, tota la gent de Progrés, vull dir, allà que hi havia com, pues, al igual 70 ànimes o 80, vull dir, allà repartides en diferents trams, en diferents treballs, en diferents feines, i semblava ja una factoria japonesa o xina, no? Tothom allà treballant per donar-li vida al tros que estava, que cada un tenia la responsabilitat d'anar treballant. Vull dir, clar, tu imagina't si es diuen experiències, se'n deien a Progrés ahir, diu, aquí el grup nostre és que dinem, sopem, ho estem fent tots junts, no? Perquè és un minicarrer dins d'un altre gran carrer.
0: Vicenç, tu com viuràs aquesta festa? Suposo que una mica diferent que cada any, o no?
1: Home, sí. Per començar, ha estat la preparació del pregó, que no sé com anirà, però a la vegada compaginant quan podia amb ajudar el meu carrer, també. I he fet centenars de fulles.
0: Ostres!
1: De fulles de cartró retallades i això, no? I un company em deia... Bueno, el més bonic, com deia el Josep Maria, és la convivència.
0: Mm.
1: Aleshores, el primer és, hola, com te dius?
0: Clar.
1: I a partir d'aquí, explicar-te la vida... compartim moltíssimes hores, no?
0: Clar.
1: Amb diverses generacions, amb gent que igual no coincideixes amb el tipus de vida, amb la teva edat, amb el tal, però com comparteixes tot durant uns dies. I aleshores el del costat em va dir, és que les teves fulles transparentegen. No. I jo dic, bueno, i això què vol dir? Bueno, ens vam inventar la paraula, no? Clar. Però ja, quan aneu a la plaça del Nord veureu unes fulles que transparentegen.
0: Les ha fet el Vicenç.
1: Són les que he fet jo, però que sóc un desastre, eh? Amb temes manuals. Però per sort tenim una gent també magnífica, jo crec que tots els carrers i places, que ells tenen la imaginació abstracta d'imaginar-se com quedarà el carrer.
0: Clar, això és increïble, és molt complicat.
1: I en el nostre cas és el Dani, la Kiwi, i ells ja saben, des de mesos abans, com quedarà tot el guarniment, no? I és un plaer, la veritat que és un plaer.
0: Clar, i a més està com prohibidíssim, pràcticament, tu ara ja es pot dir, perquè pràcticament aquestes hores, o si no d'aquí unes hores, ja es podran visitar aquests carrers, però es dit que fèieu fulles, però jo, pel que tinc entès, està prohibidíssim dir de què va aquest carrer.
1: El motiu.
0: El
1: sí,
0: motiu.
1: Sí, sí, fins al final.
0: Jo, aquest amic meu, que és del carrer Progrés, li he preguntat moltes vegades, no m'ho diu, i li dic, escolta, però que jo no sóc de Gràcia, que jo no ho explicaré, que no. Josep Maria, això és supersecret, no es pot dir quin és el guarniment del carrer.
2: Això és com molt complicat, perquè és que vull dir, sí, que hi ha aquesta història, aquesta mig llegenda de que no es pot dir, perquè bueno, abans la gent treballava en els obradors, treballava tot arreu, feia uns guarnits que es muntaven en 24 hores, vull dir, no sé què, però avui en dia que la gent ja treballa al mig del carrer, i a més, vull dir, ja s'ha establert, diguéssim, com a norma de dir el dia que fem el sopar de vigílies, que és el divendres més proper de Sant Jaume, ens entreguem els programes i cada un explica de què guarneix, no? Llavors, clar, aquest any la gran novetat és que 5 carrers s'han posat d'acord per afrontar un mateix tema, que és el Senyor dels Anells, no? I llavors hi ha 5 carrers que estan treballant en coses diferents, en els seus estils propis, en tot el Senyor dels Anells, i, bueno, pues, clar, allò penso que sobreplegarà molta gent a veure aquest experiment que es fa per primera vegada a la Festa Major.
0: I si està prohibit pràcticament dir de què aniran aquests carrers, el que no sé si està prohibit però que no agrada gens a la gent de Gràcia és que els diguin que són d'un barri. Sou de la vila de Gràcia, oi?
1: I tant.
0: Ah, oi, Josep Maria, això és així.
2: Sí. Hi ha una mania de tothom d'anar parlant del barri. Dius, bueno, sí, és un barri, però vull dir, no és un barri, és una vila, mai s'ha considerat en principi un barri, com deia, no sé, vull dir, com penso que diu el Vicenç, el barri és Grassot, Salut, diguéssim, els barris de Gràcia, l'altre és afegit, però pensa que nosaltres, Gràcia, en el segle XIX, Gràcia arribava fins a la plaça Macià, no? O sigui, tot el que seria el traçat del carrer Provença, que encara no existia, i tota la travessera de Gràcia fins allà, en la qual tenim, hi havia carrers que avui estan al Guinar i estan a Sant Gervasi, que eren Gràcia, com els que hi havia a l'altra banda de la Via Augusta, i que, diguéssim, guarnien com els del Camp d'en Grassot per la Festa Major de Gràcia el 15 d'agost, perquè estaven dins de la mateixa vila. Barris diferents de la vila, però tots guarnien pel 15 d'agost.
1: Era la segona vila de l'estat espanyol.
2: Sí, bueno, la segona vila depèn. La primera vila... A veure, Gràcia va ser la... Quan el 1897 s'annexiona a Barcelona, era la segona ciutat de Catalunya, i novena d'Espanya en quant a població.
0: Ostres.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, no estem parlant de qualsevol cosa, eh? No estem parlant de qualsevol cosa. Per tant, és molt normal que n'estigueu tan orgullosos la gent que sou de Gràcia. Però, clar, a mi em preocupa també, perquè se'n parla molt. Mira, el Vicenç ja fa aquesta cara perquè diu...
1: Què li preocupa?
0: Ja sé, a veure què et preocupa ara. Doncs em preocupa que vosaltres, que defenseu tant la vostra vila, la vila de Gràcia, doncs s'hagi tornat ja des de ja fa uns quants anys doncs en un punt molt massificat de Barcelona. I suposo que vosaltres encara us preocupa més que a mi veure a casa vostra doncs amb tanta turistificació, amb uns barris tan plens, i suposo que això no. Encara us agrada menys que a mi, si a mi ja no m'agrada, no? Com ho viviu vosaltres?
2: A veure, vamos a ver, aquí hi ha molt misticisme, hi ha molt... A veure, la gent mitifica moltes coses, vull dir, i tal, i una d'aquestes és aquesta qüestió Per exemple, un dels carrers que està potser més contra la massificació és el carrer Progrés, i és un dels primers que fa una història, intenta guanyar el primer premi, intenta guanyar totes les coses, i clar, vull dir, si tu guanyes el primer premi, la gent t'anirà a veure, eh? Vull dir, llavors entrem en certes contradiccions, no? I després una cosa molt important, que vull dir que a mi m'agrada sempre explicar, que és que ja en el segle XIX, gràcies que té carrers del XIX, no? El segle XIX mateix, vull dir, a partir de la segona meitat del segle XIX, la gent, vull dir, de Barcelona anava i ocupava Gràcia. És cert que, vull dir, també és cert que, vull dir, que al final, abans de que Gràcia fos independent, es va inaugurar una porta a la muralla, la de la Rambla, perquè la gent pogués anar a Gràcia per la Festa Major, i llavors que la tancaven més tard, perquè si no la tancaven abans de la caiguda del sol, no? Llavors van fer una història i demanaven al governador que la gent de Barcelona pogués anar a Gràcia. I llavors tota la gent que hi havia en aquell mateix moment anava. Quan es va inaugurar el primer tramvia, la gent assaltava el tramvia per anar cap a Gràcia. I quan, a veure, Gràcia es va nacionar, com deia abans, a Barcelona, van crear, i els altres pobles del Pla, van crear una urbe de 600.000 persones que anaven a Gràcia també, 600.000. Ara estem parlant d'una urbe d'entre 5 i 6 milions de persones. Com no voleu que aquesta urbe de 5-6 milions de persones en què tenen el metro gairebé a casa seva no vagin a Gràcia? Això és impossible, impossible d'entendre. Vull dir, Gràcia, quan es va nacionar a Barcelona, tenia 62.000 habitants. Ara el districte de Gràcia té 130.000 habitants. M'enteneu, no? Vull dir, hem de fer una valoració exhaustiva, hem de fer una valoració de tot com és la Barcelona real d'avui, no com ens agradaria que fos, sinó com és.
0: Clar, perquè, Vicenç, suposo que el pregó, no sé què dirà, si ens pots fer spoiler, però d'això en parlaràs, també,
1: veure,
0: no?
1: És secret, eh? Oh! És aquí, però
0: tenim
1: és secret.
0: Aquí davant el document però... secret, el pregó sí. Que es llegirà aquest vespre a les festes de Gràcia.
1: Però sí que és veritat que, evidentment, un pregó ha d'animar per fer la festa, ha de ser un reconeixement, ha de recordar el passat, però ha d'haver-hi una part reivindicativa. I aleshores, a mi, més que la massificació durant la Festa Major, el que em preocupa és l'especulació que en aquests moments i la falta d'habitatge que en aquests moments està vivint tot Catalunya. Uh-huh. I els barris tradicionals més. És a dir, abans un jove de Gràcia, com no podia viure a prop dels pares, no es podia pagar ni el lloguer ni un pis, tal, anaven a viure al Coll. Uh-huh. Anaven a viure a Vallcarca. Clar. Anaven a viure a prop de la Vall d'Hebró. Avui en dia ha d'anar a 60 quilòmetres. Aleshores, aquest fenomen d'expulsió, el dret a la terra, ha de sortir. I ha de sortir també... A veure...
0: T'han aplaudit per aquí, eh? T'aplaudeixen. No. Són els fans que tenim aquí a l'estudi.
1: Ja volem aquesta tarda.
0: I, clar, què pot fer una vila contra l'especulació, contra el dret a l'habitatge, a favor del dret a l'habitatge? Què és el que pot fer les veïnes? Suposo que Gràcia és una de les zones amb veïnes més organitzades, també. Vull dir, s'ha vist quan hi ha desnonaments. A Gràcia sí. Sempre hi ha plataformes doncs, que van ajudar aquestes persones a favor de les persones vulnerables, no?
1: Sí, ara, per exemple, a Sant Agustí 14 es va evitar que una empresa que vol expulsar els actuals llogaters ho pogués fer. De moment veurem què passarà, i està fent co-livings. És a dir, cada habitació
0: Ostres. Està
1: alquilant-ho com a habitacions, etc. Veurem què passarà, no? Però va haver-hi una mobilització de gairebé 1.000 persones al voltant del sindicat de llogateres. Uh-huh. Però què pot fer? Unir-se. Què pot fer? Un pacte. I no només participar. O sigui, imagina't 23 carrers que també recolzessin això. I places, no? Uh-huh. I bé, ens queda... passar de la convivència a la reivindicació.
0: Josep Maria, tu com ho veus, tot això?
2: Home, hi ha una cosa que està molt bé, que la gent que fa, pot. Vull dir, en tot arreu, eh? Vull dir, qui fa, pot. Malgrat el que diu el Vicenç, vull dir, jo no soc tant... No hi crec tant en les coses, per una raó primer. Vull dir, abans, quan fa anys, hi havia 1.000 treballadors en una fàbrica, no? 800 treballadors en una fàbrica... Si s'unien, podien fer força, no? Perquè feien i podien. Avui en dia, malauradament, no hi ha fàbriques de 800 persones. Vull dir, penseu que la SEAT havia tingut gairebé 30.000 persones, així. Vull dir, imagina't, 30.000 persones totes a una. Això ja pràcticament no passa. I aquesta pressió és molt complicada. I la realitat és que la vida ens ha tornat a tots molt individualistes, ens ha tornat a tots, a molta gent, i el que passa a Gràcia, molta gent treballant a casa seva, no? Perquè avui en dia la major part de la gent treballa a casa, teletreballa, i llavors tot això, finalment, diguéssim, no fa que la gent pugui conjuntar. És més, per exemple, la Festa Major de Gràcia, que estem dient, fem, però tenim també detractors, que vull dir, minoria de detractors, que el que volen és que no sé, m'entens? Vull dir que no
1: però, sé... Perdona una cosa, Josep Maria. Tu, amb la teva activitat, al taller d'història, a la Festa Major, tu has ajudat a canviar el món.
2: Bueno, sí, segurament.
1: Pues, aleshores, això...
2: Però, vull dir, el que em vull referir és que jo no disparo coets perquè la realitat de la gent, vull dir, és la realitat de la gent, no? Vull dir, la que... Sí, jo dic, si la gent vol, pot. El que passa és que quan tu trobes que estàs fent una Festa Major en un carrer i pot sortir-te gent de minoria, molt minoria, detractora, que només va posant pals a les rodes, que només fa comunicats, que els mitjans s'han ressò d'aquestes coses de persones minoritàries que l'únic que volen és destruir-ho, doncs a mi això sí que em preocupa.
1: Però jo tinc un missatge, una mica...
0: A veure, Vicenç, dona optimisme.
1: No, és a dir, igual que a vegades hem estat al replà o a l'escala i hem tingut discussions, no hi ha res com integrar-te.
0: Sí.
1: O sigui, jo amb aquesta gent el que li diria, integra't, protestes per la música, integra't, fes jocs infantils, proposa, mulla't, i sobretot que sàpigues que estàs en un poble.
0: Estàs
1: en una vila. I no som... Bueno, en fi.
0: Està fent el pregó, eh? Està començant a fer el pregó.
1: No, ho deixarem per la tarda. Però que has de saber on has arribat. Has arribat en un poble.
0: I si parlem de festa, quina és la millor part de la festa d'aquest any? Què creieu? Perquè hi ha actuacions musicals, activitats per totes les edats... Quina és la part de les festes que no ens podem perdre aquest any?
2: Home, la millor part de la festa... segurament serà la més anònima, és aquesta nit.
0: Sí? Estàs d'acord, Vicenç?
1: Sí, sí, tens tots... O sigui, estem tots absolutament nerviosos perquè no sabem si acabarem. Estem cabrejats per no haver començat abans a fer el guarnit, però és quan ve tothom aquesta nit a ajudar a acabar allò, no? I aleshores, bueno, és molt únic, és únic. Demà quan sonin, no?, quan sonin les traques i això serà... fabulós, perquè ja no lloram, ja la sort està feta, no? I també, jo et dic una cosa, el millor són les setmanes anteriors, també.
0: Sí?
1: És aquest dir, com te dius, i anar parlant, i anar compartint, i anar jalant, i anar sopant junts, i veure que ja en la nostra associació tenim des de la Delina de 100 anys, les Tresines, tenim un grup permanent...
0: Que són les Tresines, no?
1: Tenim un grup permanent de Tresines treballant des de febrer i març. Elles es reuneixen dos dies a la setmana, al principi, després ja més tardes, i tal. I després la gent jove i els nens. I ja dius, això té futur.
0: Clar.
1: Això continua.
0: Expliqueu-me un record, una idea especial que tingueu de Festa Major, que tothom, segur que algú que ens està escoltant també té un record d'aquella Festa Major del seu poble, d'aquella Festa Major del lloc on estiuejava. Teniu algun record de la Festa Major de Gràcia? Segur que molts, però algun que digueu és que aquest em va marcar.
1: Va, Josep Maria, comença tu.
2: Jo, mira, segurament un dels records que jo sempre el tinc molt present, tenia 7 anys, no, 6 anys, perdó, tenia 6 anys, el dia que en una reunió al carrer Verdi entre Astúries i Rubí, que era el que guarnia el meu pare i tal, en una reunió de la gent, dels homes aquests que preparaven la Festa Major en uns baixos, que ara hi ha un bar que es diu La Bicicleta, que és un edifici nou, i allà vivia el Ramon de Baix, no? I a dins tenia el taller i tal, i es van reunir, i llavors aquell dia va sortir elegit el meu pare de president de l'any per la Festa Major de l'any 58-59, o sigui, la Festa del 59, no? I aquell moment, vull dir, que el meu pare va ser escollit, jo, en 6 anys allà, per mi va ser com una gran cosa, pràcticament insuperable, insuperable en tot el que he viscut jo i que he viscut molt. Però vull dir, és un record que el porto a sobre i que sempre ho fico. Que aquest any, en el programa de festes, he posat una foto de la Junta de l'any 59 d'aquest carrer, on hi ha el meu pare, i tot de veïns que jo coneixia i tal, malgrat ser una criatura. No? Aquest, per mi, és un dels records que porto més a sobre meu.
0: Tu, Vicenç?
1: Home, jo, de molt petit, ja a davant de la meva escala, que era Roger de Flor 295, ja hi havia tòmboles, ja hi havia música, i el sortir i aquella música permanent, el senyor que venia neules, els que venien les pomes ensucrades, els que venien el sucre aquell de Cotofluix a Passeig de Sant Joan, clar, jo era un festival. Sorties de petit allà i semblava la setmana de la Festa Major, era com, no?, tot colors, tot música, era únic.
0: Em sembla, i ja per anar acabant, que també hi ha hagut alguna oposició a les festes de Gràcia.
1: Bé, jo crec que en algun carrer en concret, això, doncs, hi ha hagut alguna denúncia, jo vull entendre que és pel soroll, que és pel guarniment, etcètera, no? I també per el nou tipus de veí que està arribant.
0: Clar.
1: És a dir, està arribant un veí de molt alt poder adquisitiu, moltes vegades, bueno, pues és gent de fora i que no entenen el sentit de la festa, que arriben allà i això els hi sorprèn.
0: Clar, perquè diuen, per què ara fan música, fan soroll aquí, no? Quan he vingut jo aquí a viure tranquil, en aquesta zona.
1: Sí, sí, i clar, hi ha molta diferència el que estàvem parlant entre la Gràcia tradicional i els pisos de luxe.
0: Clar.
1: És a dir, és que no té massa res a veure, no? I aleshores és dir, el missatge seria, integra't, vine,
0: el que deies abans,
1: baixa,
0: no?
1: Sopa... Vine el dia
0: segur
1: de les...
0: que no et diran que no,
1: vine,
0: oi?
1: No, vine el dia de les habaneres i fem un cremat.
0: Ai, quan són les habaneres? Que ara a mi m'encanten.
1: A cada carrer és un dia diferent.
0: Ui, ara m'hauria d'informar.
1: Però podries tenir habaneres cada dia, eh?
0: M'encanta, m'encanta. En un món també amb les xarxes socials, amb la intel·ligència artificial, amb el TikTok, coses tan ràpides, una cosa com tan tradicional i tan de fer barri, tan doncs, de fer societat, de fer xarxa de veïns, de veïnes, com les festes de Gràcia, tu, Josep Maria, creus que té futur?
2: Les xarxes socials han de morir el més aviat possible. Sí, sí, les xarxes socials l'únic que fan és donar, com la ràdio li va donar poder a Hitler, no? I les xarxes socials l'únic que fan és generar molta desinformació, generar molts problemes. Mira, explicaré una cosa que parlàvem amb el Joan de la Fundació aquesta setmana, quan vam estar reunits amb el fotògraf nostre, perquè li demanàvem pues, que això, que fes sopars, que fes nens, que fes habaneres, que fes imatges per tindre de tota aquesta cohesió social, no? I llavors em deia, és que clar, el Joan deia, cada vegada que penjo una fotografia d'un sopar a l'Instagram o així, tinc tot de gent que em diu que aquesta imatge està feta en intel·ligència artificial, que això no existeix, que aquesta festa major no existeix,
0: mare
2: que tot
0: meva.
2: Això és inventat, que no sé què, que no aguanto. Vull referir-me que perquè veguis tu que les xarxes socials acaben intoxicant, que les acaben, diguéssim, desinformant i que la gent, a més amb intel·ligència artificial, es pensa que tot és, vull dir, mira, en el programa de Festa Major que t'ensenya el Vicenç, hi ha una fotografia que està el Vicenç de jove, de molt jove, en l'Albert Mussons i en el que va ser el primer alcalde democràtic de Gràcia, el Narcís Serra, passejant per Gràcia. Aquesta foto està feta, la vaig fer jo, no està feta en intel·ligència artificial, malgrat que la gent es pugui pensar que això no ha existit mai. No, no, senyors. La cosa és que existeix i el que no existeix és, vull dir, el que es publica. Aquest és el gran problema.
1: Es pot dir una anècdota d'aquella nit?
0: De la nit de la fotografia que va fer el Joan Maria, sí. Explica'ns.
1: No, resulta que quan ens vam trobar amb l'alcalde de Barcelona, no de Gràcia, que l'alcaldessa de Gràcia era Mercè Sala, però... I no ens havia donat una entrevista per la revista Carrer Gran. I només trobar-nos li vam dir, escolti, fa temps que li demanem una entrevista, que sí ens l'havia donat Josep Tarradellas i no ens l'havia donat Narcís Serra. I escolti, com és possible que no? I aleshores vam recórrer gairebé, això, 15 carrers, i a cada carrer ens convidaven. I ens convidaven a menjar i a beure. I finalment, quan ja era a les 4 de la matinada, i diu, ara us dono l'entrevista. I llavors em vaig permetre dir-li, doncs ara no la
0: ara
1: volem.
0: No. Ara no sé com faria aquesta entrevista, no?
1: No, li vaig dir, jo mig estava ja... Però li vaig dir, ara no. Amb aquestes condicions, no.
0: Clar, sí, sí, sí. Però les Festes de Gràcia tenen futur, perquè com deies abans tu, Vicenç, hi ha molts nens, hi ha moltes famílies que segueixen aquesta tradició, no?
1: Sí, estàs veient carrers amb molta gent jove, i jo l'altre dia, bueno, doncs això, estàvem a nosaltres... Bueno, nosaltres fent el guarnit com podíem i això, i de cop i volta el Martí, un nen de 3 anys a darrere, amb Felo, estava fent un guarnit. I dius, això és el futur?
0: Josep Maria Conté, l'historiador de Gràcia, cap del taller Història de Gràcia, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
2: No, a vosaltres i gràcies.
0: Una abraçada. Vicenç, tu abans deies que t'hem sentit a l'informatiu que... Tu has estat a 6 corresponsalies, has viatjat i has viscut per pràcticament tot el món, però que sabies que Gràcia sempre hi tenies aquesta xarxa, sempre hi tenies aquests amics, sempre era un lloc que podies tornar.
1: Saps la cançó aquella mexicana de Juan Gabriel?
0: Sí.
1: De te espero en el lugar de siempre y con la misma gente.
0: Sí.
1: I gairebé amb la mateixa conversa. Mm. Però saber que tenies aquesta base, doncs és al·lucinant, no?
0: I ara?
1: Aquests amics.
0: Ja fa anys que has tornat a Gràcia.
1: Sí. I tornem-hi.
0: I aquí, quan et van dir de fer el pregó, suposo que hauria de ser molta responsabilitat, però suposo que hauria d'estar molt content, molt orgullós,
1: bueno,
0: també.
1: Va ser molt emocionant. Estàvem ensenyant amb la Rata, amb la companya, estàvem ensenyant cada que és amb una amiga mexicana, la Lulú, i em vaig tirar de cap al mar.
0: No sé quan t'ho van dir.
1: Fa un parell de mesos, però era secret, com moltes coses.
0: Fa un parell de mesos. Bueno, no fa tant que ho saps, per fer un pregó.
1: No.
0: Bé, suposo...
1: Volem què sortirà, si tiraran tomàquets o no, però està fet amb el cor.
0: Esperem que no. El Vicenç, que els de Gràcia el coneixeu, i si no el coneixeu és una persona fantàstica, meravellosa,
1: no,
0: i farà molt bé.
1: Moment,
0: sí, és veritat, Vicenç.
1: No, i a més és coral.
0: Jo ho penso.
1: No, hi ha una cosa important. Com a periodista jo vaig dir, què foto fent un pregó? Llavors em vaig convertir durant un mes en una esponja.
0: I vas anar escoltant?
1: I vaig anar escoltant. I llavors hi ha gent de tots els lobbies, de totes les reivindicacions, que... i els que no els he anat a veure.
0: Veus? I a sobre ha volgut parlar amb tothom, el Vicenç.
1: Sí, veurem què sortirà. Però si surt una patata o surt un pregó.
0: Però no diguis que no, sigues veritat, Vicenç. I ara t'ho diré perquè avui és el dia. Ets una persona que des de que jo vaig arribar a aquesta casa, a mi almenys, personalment, sempre m'ha acollit, sempre ha estat al meu costat, sempre m'ha ajudat. I a més, crec que... I des de l'altra banda també ho pensen, Perquè m'han dit, el Vicenç és una persona meravellosa, i m'han dit, nosaltres també ho pensem. És una persona que escolta tothom i que a més t'acull. I
1: això
0: que,
1: és
0: a més, és tan
1: és
0: bo...
1: No pot ser.
0: I a més,
1: no
0: periodísticament,
1: no
0: sap tant el Vicenç. És veritat. De tu sí, perquè ets una persona d'aquesta casa. I has estat a moltes corresponsalies,
1: bueno,
0: i has estat a tot arreu.
1: 50 anys de Ràdio 4.
0: 50 anys portes?
1: No, jo porto menys.
0: Bueno, en deus portar 45, més o menys.
1: Vaig començar a Barcelona Oberta, un programa sobre barris.
0: Sí, quants anys portes a Ràdio 4?
1: Amb Montserrat
0: Menovis.
1: No, jo el que vull dir és que aquest any, Ràdio 4, fa 50 anys, visca Ràdio 4.
0: Visca Ràdio 4 i visca el Vicenç San Clemente. Vols acabar amb la música de la plaça del Diamant?
1: Sí, tots els veïns vam participar d'extres.
0: Tots veu sortir? I em deies ahir que no podia veure la pel·lícula perquè dèieu, aquí surt la tieta, aquí surt no sé qui, coneixeu a tots.
1: No vam escoltar res el dia de l'estrena. I jo vaig participar en dues coses completament diferents. Que una era la manifestació del poble el 14 d'abril demanant la república, però després vaig haver de fer de soldat franquista.
0: Vas fer les dues,
1: Al balcó on estaré avui.
0: Ostres.
1: Quan pujava la bandera d'Espanya. I jo aguantant un... Jo no havia fet la mili i aguantant una escopeta. I el director va dir, volen aguantar bé l'escopeta els que estan de soldat?
0: I tu, no en sé.
1: És que no tenia ni idea. Però estava en el balcó que estaré aquesta tarda.
0: Vicenç, molta sort. Bona festa major. Dilluns parlarem dels Estats Units.
1: Sí.
0: Espero que vindràs amb un amic...
1: Michigan i Wisconsin.
0: Vindràs amb una mica de ressaca. Poder sí. Bona festa major, Vicenç.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Veniu, veniu,
0: gràcies.
3: Com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per a Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat,

0: Òscar, tot gira.
1: Vinga,
0: com els...
1: aneu cap a la Festa Major de Gràcia aquesta tarda, cap a les 7:15, pregó del Vicenç Sant Clemente. A partir d'aquí, una programació superextensa de música, d'activitats familiars i de tot el que hi ha a les bones festes majors i als carrers guarnits, a les Festes de Gràcia, a partir d'avui i fins al dia 21. Les 9:37, moment per preguntar-li a una companya d'aquesta casa quina és la cançó que amb ella o amb ell li recorda a l'estiu, aquells estius que ha passat potser treballant, potser de vacances a la platja, a la muntanya, al voltant del mar, i li hem preguntat, mira, una persona que també està molt relacionada amb el Vicenç Sant Clemente, perquè és la seva companya al programa Tot Europa, a la Marina Fernández. Marina, quina és la teva cançó a l'estiu?
2: Doncs la meva cançó preferida és Beauty and a Beat, de Justin Bieber, que tot i no ser nova, va sortir com fa cosa de 14 anys, el 2012, que me'n recordo perfectament del videoclip, com a bona believer, però aquest any ha tornat a petar-ho a xarxes i estan en les llistes d'èxit de l'estiu, i jo em quedaria amb aquesta, perquè és que és eufòria pura, és felicitat i em recorda a molt bons temps de quan era adolescent.
1: Doncs amb Justin Bieber i Beauty and a Beast, que és veritat el que diu la Marina, que sona molt i molt durant aquests últims mesos arrel de la tornada de Justin Bieber als escenaris al festival Coachella, l'escoltem i tot seguit parlem de llibres, d'un llibre que potser t'acompanyarà aquest estiu, sota una mateixa tempesta.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Nou i 42 minuts, parlem de literatura i parlem d'una novel·la que parteix d'una idea que és senzilla, però que a tots ens ha inquietat alguna vegada, que la vida pot canviar en qualsevol moment. Estem parlant del llibre Sota una mateixa tempesta, del Jaume Benavente. És guanyadora del Premi Empordà de Novel·la i ens porta fins a la Floresta, però també a Barcelona, a Brooklyn, a Islàndia o a l'Alt Karabakh, per explicar-nos que les nostres vides i les vides d'uns personatges que aparentment tenen molt poc a veure entre ells són l'Èlia i el Gerard, i veuen com una malaltia irromp a la seva vida tranquil·la, i a partir d'aquí se'ns obre tot un mosaic d'idees, d'existències, de sol·licituds, de desitjos i de conflictes. No faré més spoiler, però li preguntarem al Jaume Benavente, a l'autor del llibre. Jaume, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ho hem explicat bé, més o menys?
2: Força bé. Força bé.
1: El llibre comença amb una vida que sembla que més o menys està ordenada, que tot va bé, però ve una malaltia i això ho descol·loca tot. Això és algú que... És una cosa que moltes de les persones que ens escolten es poden haver trobat alguna vegada, perquè en aquest moment la normalitat deixa d'estar a la vida d'aquests personatges i tot comença a donar voltes. Com agafes aquesta idea?
2: Crec que vivim en una mena de sistema de fragilitats, no? Tenim vides endreçades, tenim projectes, compartim existències amb altres persones i de sobte, doncs, l'inesperat, en aquest cas, en forma de malaltia, ho pot trastocar tot.
1: Clar, és una idea, no? Doncs que nosaltres vivim pràcticament com si tinguéssim garantit que demà estarem aquí.
2: Exacte.
1: Però això... No ho sabem. No sé si quan vas començar a escriure-la ja volies parlar justament d'aquesta fragilitat
2: La idea de fragilitat és una constant en el meu imaginari, com en altres idees, però aquesta és molt present. I a partir d'un entorn proper on vaig veure una persona amiga que va viure aquesta experiència, doncs vaig decidir ficcionalitzar-la i literaturalitzar-la. No?
1: I justament el detonant és gairebé còsmic. No?
2: Sí, perquè...
1: Clar, ara que venim d'un eclipsi,
2: sí,
1: per aquí la cosa.
2: Inicialment jo tenia un altre títol per la novel·la, que era Andròmeda, perquè vaig llegir que la galàxia Andròmeda, dintre d'un munt d'anys, milers d'anys, col·lapsarà amb la nostra i nosaltres serem absorbits i desapareixerem, no? Ara ja veu ja algun criteri més optimista, però de tota manera és igual, no, ni tu ni jo ni les nostres descendències
1: ho veuran
2: això, podem viure tranquils per aquesta banda. Però aquesta idea d'un sistema que xoca amb un altre i que és absorbit, és també aquesta idea de la fragilitat, no? De la possibilitat de que les coses no... es poden capgirar, es poden alterar i nosaltres a vegades no podem fer-hi res.
1: I el títol també, Sota una mateixa tempesta, parla d'això, no? De les tempestes que tenim cadascun,
2: exacte,
1: individuals,
2: exacte.
1: Però que tots al final estem sota aquesta tempesta.
2: Aquesta tempesta és una metàfora de la provisionalitat, de les diferents forces que ens sacsegen les vides, no? Té a veure també amb un quadre molt present en la novel·la, un quadre d'un pintor nord-americà d'origen alemany del segle XIX, que és molt present en tres dels personatges, no? El quadre es diu

0: una tempesta a les muntanyes Rocalloses. I això, amb la idea de la fragilitat de vides sacsejades, doncs em va ajudar a pensar que tots vivim sota una mateixa tempesta que ens afecta de diferents maneres.
1: Els personatges viuen molt lluny els uns dels altres, dèiem, sí, algunes de les zones, la Floresta, Barcelona, Brooklyn, Islàndia, l'Alcarabac, però emocionalment semblen més a prop del que podríem imaginar, no?
0: Sí, estan connectats per aquesta percepció de la vida. Cada vegada vaig més a un tipus de novel·la coral i de múltiples espais. És a dir, no, ja no... crec que una novel·la pot transcorrer en diferents nivells i la connexió és com espiritual, anímica, és el que senten els personatges. Es relacionen entre ells d'unes maneres així, doncs, una mica singulars a vegades, com algú que juga als escacs per internet... i aquesta mena de connexions, no? Però hi ha una connexió molt gran, anímica, psicològica, entre ells, i alhora ho desenvolupo a través de múltiples espais que a mi ja em van bé i que es connecten d'una manera o d'una altra, també.
1: Ara parlaves d'aquest jugador d'escacs per internet, però ens trobem altres personatges com un ocup armeni, un home que passeja amb el seu net a prop del Besòs, fins i tot, m'agrada molt, doncs, perquè també ens interpel·la una locutora de ràdio a Islàndia, a tocar del Cercle Polar Àrtic. Clar, són personatges que podrien protagonitzar novel·les i llibres completament diferents.
0: A vegades algú m'ho diu, no? Els meus llibres són com una reunió de novel·les.
1: Clar.
0: No? Clar, cada un d'aquests personatges té una dinàmica i un món propi, i si els anés estirant... Alguna vegada ho he fet, Faig un llibre, una novel·la, i després resulta que en una part d'aquest text va sorgint una nova història, no? Tens en Bardan, el fugitiu de l'última guerra dels armenis, amb els seus... Bueno, amb el Zebayán, tens l'Àngel Peiró, que viu com el seu món s'enfonsa per culpa de la substitució demogràfica i cultural que vivim. Tens la locutora islandesa, que és amiga de l'Èlia i que és una mena d'estímul per fer un llarg viatge fins a Islàndia, de la parella. I entre ells es van interrelacionant.
1: Clar, i entenc que per escriure i parlar de tots aquests personatges també hi ha una forta documentació darrere de totes les zones, de totes les històries. O sigui que això, evidentment, els escriptors, quan escriviu una novel·la, us informeu, però aquí, a més, encara amb més raó, perquè tens personatges de moltes realitats diferents.
0: Sí, m'agrada molt fonamentar-me en la realitat. És clar que hi ha qui s'ho inventa tot i es queda tan ample, no? però suposo que això... és un altre estil que no és el meu. Jo sempre... el text, la novel·la, neix a partir d'una sensació, d'una percepció, d'una mirada, d'un fet, però després hi ha tot un procés de documentació, de treball, que, a més, a mi m'agrada fonamentar el viatge. És a dir, menys a Armènia, perquè hi havia una guerra i jo no estava en condicions d'anar cap allà. Els altres espais són... hi he estat, però... No, o sigui, m'agrada amarar-me dels llocs, no? Per exemple, va ser un descobriment, doncs, estant a Islàndia, al nord d'Islàndia, trobar un petit cafè en el jardí botànic més septentrional del món. I estant allà, jo vaig pensar, l'Èlia i en Gerard, tinc la impressió que han d'acabar aquí.
1: A quin lloc d'Islàndia?
0: A Kureyri, la ciutat la ciutat més...
1: És una de les ciutats més boniques que he anat mai.
0: Sí? Perfecte, genial. Pues aleshores ja saps de què parlem.
1: És espectacular.
0: A
1: Kureyri. Vaig poder veure balenes en llibertat allà i va ser un dels millors viatges que he fet mai.
0: Sí, a Kureyri, clar, tu arribes allà, veus, et trobes tan petit en aquell fior...
1: Totalment.
0: I jo no sabia que, de fet, sí, sabia pel que m'havia documentat, però no m'imaginava que em trobaria un jardí botànic en aquelles alçades del món, no?
1: També, al final, has explicat diverses vegades que amb aquesta novel·la coral el que has fet és abandonar la tercera persona, que havies fet servir en altres llibres, per construir, justament això que dèiem, una coral de veus, no? Aquesta estructura entenc que et permet altres coses molt diferents que en una veu única.
0: Sí, clar, parlant en... Es manté la tercera persona, però amb un caràcter subjectiu, és a dir, cada personatge explica la realitat tal o com la percep o la veu, no? Això m'ajuda a crear una mena de mosaic de veus. La reunió dels fragments de la realitat fan que la realitat final o la ficció sigui per mi més rica, més sigui millor pel lector, no? Que no una única veu discursiva de dalt de tot, que va dient això és així o aixà, no? M'agrada més, cada vegada vaig més cap al collage i cap al mosaic, no? Que no s'espanti ningú, vull dir, les novel·les s'entenen, vull dir que té molt clar l'estructura final.
1: L'Èlia i el Gerard, abans en parlava, són aquest centre més emocional, mm-hmm, més immediat de la història, la malaltia que els afecta, doncs, sí, com a parella, però també els posa a prova a cadascun a dins seu, no? Amb com entenen, mm-hmm, l'amor ells dos, perquè també expliques que quan s'arriba a una situació límit, a vegades no sé si és suficient estimar algú o no.
0: No, a vegades s'ha de fer alguna cosa, no? I és això el que mou el Gerard a intentar salvar l'Èlia a la seva manera amb aquest viatge, no? El que passa és que no puc explicar molt. Clar. Més, perquè sí.
1: Hi ha alguns personatges que també, o molts, parlen de la solitud, mm-hmm, no? Encara que estiguin acompanyats.
0: Sí.
1: Que això és una cosa que ens trobem molt al dia a dia. Ara mateix amb les xarxes estem més connectats que mai, tenim més seguidors, més likes i més comentaris que mai, mm-hmm, però ens sentim molt sols, això també ho reflexes.
0: El món és ple de gent solitària, per més intents que es facin de socialització jo m'hi trobo còmode tractant aquest aspecte de la vida i a través de la seva solitud, per això saben trobar els seus camins i en realitat és una novel·la també sobre l'amistat i l'amor, no, d'alguna manera, i també sobre l'art, no, perquè hi ha hi ha sempre la presència d'artistes i sempre l'art ajuda a viure, no? Llavors, aquestes solituds no és que es trenquin, però es reciclen i ajuden a tirar endavant a la gent i fins i tot creant vincles anímics, sentimentals entre ells.
1: I justament de l'art, de l'amistat, de l'amor, això que deies ara, apareixen com aquestes formes de resistència, no? Davant, uh-huh, de la solitud, de l'adversitat, però no com una solució màgica, però sí que l'art, doncs, a vegades ens pot ajudar, no? A salvar-nos, sí, també, d'un moment complicat.
0: L'art és un estímul, t'ajuda a viure, et dona empenta cap endavant. Hi ha moltes maneres d'art, no? I altres persones ho troben en altres activitats, la ciència o la realització d'una professió acurada, però a mi m'agrada molt, potser també per la formació que tinc de Belles Arts, doncs de sempre deixar caure algun personatge artístic, per dir-ho d'alguna manera.
1: La literatura, sovint les novel·les, donen sentit una mica, doncs, al caos, no? Però aquesta novel·la, sota una mateixa tempesta, a vegades sembla que accepti que hi ha coses, doncs, que no tenen resposta, que no tenen explicació. No sé si també tens al cap que a vegades és important no donar respostes, no,
0: sí,
1: saber què passa.
0: Hauríem, crec, des del meu punt de vista, d'acceptar el meravellós paper del misteri, no? I acceptar que no tot es pot racionalitzar i estructurar i que la vida té uns elements de, igual que de coses inesperades i d'atzar, doncs de misteri, que no deixa tenir un cert component màgic, no?
1: Estem parlant d'un llibre que ha guanyat el Premi Empordà, mm-hmm, de novel·la. Molt per un
0: content.
1: Autor com una trajectòria com tu, què significa rebre aquest reconeixement?
0: Un reforçament. Jo he anat... sempre m'agrada dir que sóc un corredor de fons. Fa 40 anys que vaig escrivint i publicant, he anat guanyant diversos premis, i quan guanyes un altre, doncs és un nou estímul, no? Els premis són importants no per la dotació econòmica, sinó per una certa expectativa que crea, que a vegades altres llibres, doncs, es publiquen, estan 15 dies en l'aparador, o sigui, està a l'aparador de la llibreria i s'ha acabat, no? No ens hauríem tampoc de fixar molt en... Hauríem de ser més justos amb els autors i valorar els llibres sense premi, eh? Però això ja... Ara no seré jo qui digui qui em queixi d'haver guanyat un premi.
1: Suposo que ja estàs immers en alguna de les següents coses.
0: Mm-hmm.
1: una mica d'idea del que ens podrem imaginar, també coral com aquest.
0: Sí, home, us puc avançar que aquest any ha estat un any extraordinari en aquests, perquè he guanyat dos premis. He guanyat el Premi Empordà de Novel·la i uns mesos després, o un mes o dos després, rebia la bona notícia de que amb una altra novel·la, una novel·la que jo defineixo com a japonesa, perquè neix a partir d'una experiència que vaig viure al Japó, vaig guanyar un premi que publica Bromera, un premi de novel·la curta, i que sortirà al novembre al Carreró de la Serpa, se'n diu. Però això ja serà al novembre.
1: Doncs ens quedem esperant al novembre aquest Carreró de la Serp, i de moment aquesta Sota una mateixa tempesta, que guanya el Premi Empordà de novel·la. Jaume Benavente, moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Arribem al butlletí informatiu de les 10 i ho fem amb Coldplay, que també parla justament una mica del que ara estàvem dient.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern espanyol ha autoritzat ampliar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres, la major d'Espanya. Així ho havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear que fa un mes i havien sol·licitat des de la tardor de l'any passat les seves propietàries Iberdrola, Endesa i Naturgy. Maria Huguet, bon dia.
2: Bon dia. Segons publica el butlletí oficial de l'Estat, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha concedit la renovació de l'autorització d'explotació d'aquesta central nuclear fins al juny de 2030. Estava previst que aquesta central deixés de funcionar el novembre de 2027, però finalment no serà així. El Ministeri ho ha renovat després d'un informe favorable emès pel Consell de Seguretat Nuclear al mes de juliol. Aleguen raons de seguretat energètica i un impacte limitat sobre els objectius de transició ecològica. Les empreses propietàries aconsegueixen així evitar el desmantellament que havia de començar el 2027. En tot cas, la pròrroga de funcionament depèn del compliment estricte de les condicions i instruccions de seguretat que dicta el Consell de Seguretat Nacional.
0: Gràcies. I el BOE també ha publicat avui la declaració com a espai de memòria democràtica del Pazo de Meirás, a Galícia, un edifici que va ser residència d'estiu del dictador Francisco Franco. La resolució destaca que la dictadura franquista va convertir Meirás en un dels seus principals símbols de poder. La compra de l'espai es va formalitzar el 3 d'agost del 1938 i es va finançar amb aportacions forçoses, ajuntaments, funcionaris i particulars. A més, els terrenys es van ampliar expropiant propietats veïnes. Més qüestions. La situació dels incendis forestals d'arreu de l'Estat encara és preocupant. A Huelva, el foc de niebla ja ha cremat més de 31.000 hectàrees i continua avançant cap a noves zones a Sevilla. Un incendi que, en més d'una ocasió, les autoritats andaluses han qualificat d'incendi fora de la capacitat d'extinció. A Ràdio Nacional, Arantxa Pérez, vicedegana del Col·legi Oficial d'Enginyers de Mons, n'ha explicat què significa.
3: Es que como seres humanos, por muy preparados que estemos, pues muy desarrollado que esté el operativo, por mucha tecnología que tengamos, no podemos hacerle frente. Es decir, genera una energía que nos supera en fuerzas. Es como si nuestro rival no estuviese a nuestra altura.
0: Mentre que el d'Osca, a les Penyes de Rigló, s'ha obligat a evacuar 4 nous municipis amb prop de 130 habitants aquesta matinada. I el foc tampoc no dona treva a altres països veïns. A França torna a cremar el departament de Landes. L'incendi declarat aquest dijous a Luglon ja ha calcinat 1.100 hectàrees, encara que no ha causat danys materials més enllà de la destrucció d'algunes màquines. El foc, però, ha obligat a evacuar més de mig miler de persones. En paral·lel, un incendi forestal que crema des de dijous a l'oest d'Alemanya ha obligat a desallotjar aquesta matinada més de 2.000 persones d'un municipi pròxim a la frontera amb Bèlgica. La Policia Nacional ha detingut als carrers del centre de Barcelona un fugitiu buscat per les autoritats d'Islàndia, condemnat per un presumpte delicte d'assassinat. L'11 d'agost, els agents del grup de fugitius van aconseguir trobar-lo i que s'estava allotjant a un hotel del centre de la capital catalana. I els expliquem també que han detingut un jove de 18 anys per intentar matar un noi amb una arma blanca al pont de Suert. Més detalls, Pepa Sant Genís.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Lleida de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els fets van tenir lloc cap a les 6 del matí de diumenge al carrer Monestir de la Baix. La víctima va patir una ganivetada a la zona abdominal i va ser evacuada per risc vital de la ferida a l'Hospital de Viella, on va haver de ser intervinguda d'urgència. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Tremp acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de tentativa.
0: Gràcies. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha elevat fins a 153 les persones ateses per incidents relacionats amb l'eclipsi solar total a Catalunya des de dimecres i fins aquest matí de divendres. Del total, 72 han estat relacionats amb afeccions oftalmològiques. Recordem que els problemes a la visió derivats d'haver observat l'eclipsi sense les ulleres homologades poden aparèixer dies o fins i tot setmanes després. Qualsevol dubte o senyal recomanen consultar amb especialistes. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

també amb tu que ens estàs escoltant. Tercera hora del matí de Ràdio 4 d'avui. A la producció, la Cèlia Pérez i el David Alcalde. A les vies de so, el Gorka Delgado i el Jaume Tudela. I a la redacció, la Carla Villegas, que la sentiu aquí també amb mi, al meu costat. I també amb tu que ens escoltes, perquè et pots endur avui un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya. Ho estem sortejant tots el divendres. Un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya a veure la pel·lícula que tu vulguis. I què has de fer? Doncs trucar 900-454-455, 900-454-455, però abans de tot això, atenció, no truquis encara. Has d'intentar endevinar, a veure si ho saps, quina és aquesta cançó.

t'ho digui, que estem tots cantant-la i ballant-la des de casa. Principis dels 2000, Diolt, anava a dir el nom de la cantant. Va, vinga, que ho saps. 900-454-455, si saps quina és aquesta cançó, que segur que sí, o qui la canta, si vols entrar en un sorteig per un parell d'entrades per aconseguir anar al cinema, a qualsevol sala del cinema Estinesa de Catalunya. I si no t'agafem el telèfon, o el David de producció no tot agafa el telèfon, torna a trucar, perquè només tenim una línia i a vegades doncs hi ha més gent que està trucant i no te la podem agafar. Per tant, segueix trucant. 900-454-455 i entres en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar a qualsevol sala del cinema Estinesa de Catalunya. I avui t'ho estem posant fàcil perquè volem que vagis al cinema. Volem que hi hagi gent als cinemes, perquè els cinemes també són cultura, són un refugi climàtic i són fantàstic per aquests dies. Vinga, seguim aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu, parlant també de cinema d'aquí uns minutets amb la Maria Forga. Abans, però, música de cap de setmana. La Vici, que ens agrada molt i ens dona molt bon rotllo. Això es diu The Days i és una de les cançons més precioses i meravelloses de la Vici i que, com dic, ens dona molt bon rotllo de divendres i de cap de setmana.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Les 10 i 36 minuts, i també amb la Maria Forga, la nostra col·laboradora, professora de cinema, que ja està a punt per recuperar un nou clàssic. Ho estem fent durant tot aquest estiu. Vam parlar de Taxi Driver, que fa 50 anys, hem parlat de moltes altres pel·lícules. La setmana passada vam parlar d'una pel·lícula del cinema de Dinamarca i avui ens n'anem cap al Regne Unit. Parlem de Secretos y Mentiras, la pel·lícula de Mike Leick, que es va estrenar el 96 i que va convertir una història familiar, quotidiana aparentment, en un relat de ferides, de silencis i de potser les mentides que arrosseguem. Maria, bon dia.
2: Bon dia, Maria. Com estàs?
1: Molt bé. De divendres. És un clàssic, no, això?
2: Home. A veure, aquesta és una gran pel·lícula i potser no de les més conegudes. A mi m'agrada especialment. És la història d'una dona que està en la trentena, negra, que li acaba de morir la mare. Comencem amb l'enterrament. I ella sap que és adoptada i un cop morta la mare, el pare va morir fa anys, decideix buscar la seva mare biològica. I es troba amb la gran sorpresa de que la seva mare biològica és blanca. Això, en realitat, és una mera excusa per parlar de coses, parlar sobretot de la família, de les relacions de família, dels secrets, de les mentides, de tot allò que s'amaga, no?, darrere una família. I és una pel·lícula doncs, d'una gran sensibilitat i diguéssim que es deixa veure molt bé en aquestes dates d'estiu, de vacances. És una pel·lícula llargueta, dues hores, gairebé dues hores i mitja, i ens trobarem que aquesta noia, que es diu Hortense, i que és una noia civilitzada, refinada, culta, molt tranquil·la, descobreix una mare que és una mà de nervis. És una mare pobra, molt ferida per la vida, molt desequilibrada, sempre a punt de plorar, sempre histèrica, sempre nerviosíssima. Bueno, tot el contrari. I s'estableix entre elles dues una relació que és molt, molt interessant. Aquesta mare té una altra filla, més jove, contagiada del tot d'aquest ambient tan crispat que viu a casa seva, no? I tot plegat és un contrast magnífic, molt ben portat.
1: Mike Leick, Maria, perdona, que treballava d'una manera poc convencional amb els actors.
2: Molt, molt. Mira, Mike Leick és un director, diguéssim, dels més reconeguts del Regne Unit, que entra completament dins la tradició aquesta que hi ha al Regne Unit d'un cinema realista social, val? Com el Ken Loach o altres que en coneixem, però ell ho deriva tot cap al món de la família i les relacions personals, com dir-se les coses, com comunicar-se, tot això. Aleshores, ell, amb els actors i les actrius, el que fa és construir la història. És a dir, si tu treballes amb ell, has de dedicar-li molt de temps, perquè comença els assajos sense dir als personatges què passarà. I llavors són ells els que tenen algunes pistes, òbviament, saben qui són o de qui representaran, però van construint juntament amb el director els personatges, el seu passat, les seves històries i gairebé el que diran i el que succeirà. Tot sota la seva mà, que ell ja sap la història. Inclús, després de molts assajos, els posa a gravar i ells no saben molt sovint què passarà després. Val? I això fa que tot ressoni com molt natural.
1: Clar,
2: tot i així,
1: digues.
2: El director sempre diu que encara que sembla molt natural, està molt assajat. És a dir, el que surt més natural, segons el Mike Leight, és el que està més assajat. Però han ajudat a crear-ho, és a dir, els fa ficar completament dins del personatge. Hi ha una escena en la pel·lícula, si la mireu, i jo us dic que la disfrutareu molt, on hi ha, és al final, un dinar familiar, que a més dura molta estona. Penseu que els directors, les directores, saben que de les coses més difícils de gravar en aquesta vida són dinars familiars, perquè han d'haver diverses càmeres, perquè el muntatge és molt complex, has de veure les cares des de molts angles i intervenen molts personatges. Doncs aquest dinar familiar, quan el van gravar, van assajar 9 hores on anaven gravant per obtenir les escenes que necessitaven.
1: Wow.
2: I és ben bé.

0: Oh, són un gust de veure. Penseu que va guanyar, aquesta pel·lícula va guanyar al Festival de Cannes la Palma d'Or, val? El premi més important se'l va endur el Mike Leigh com a director i guionista, però també l'actriu principal, la Brenda Bletin es diu, va guanyar al Festival de Cannes el premi a la millor actriu. Després dels premis BAFTA, que són dels més importants que dona la televisió britànica, van guanyar també la millor pel·lícula britànica i ella la millor actriu. I va obtenir 5 nominacions als Oscars. De les bones, a més. A millor pel·lícula, a millor director, a millor guió original, a millor actriu, la Brenda Bletin, la que fa de mare biològica.
1: La Cynthia.
0: I també la Cynthia. I també la millor actriu secundària, que és la filla negra, la Marianne Jean-Baptiste, es diu, que ho fa de meravella, també. Tots estan molt bé en aquesta pel·lícula, tot s'ha de dir.
1: Una història que, per qui ens estigui escoltant, no tracta només de l'adopció, Maria? També en parla de classe social, de racisme, de maternitat, de tot això.
0: És que hi ha, exacte, hi ha molts temes a dins, molts. Per exemple, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és... Parla molt dels conflictes que hi ha entre les famílies, per aquest secret, per les coses, per no saber-se comunicar. Llavors, tots són conflictes, però al mateix temps, el gran conflicte és que, en el fons, també hi ha amor, vull dir, també s'estimen, no? Quan et baralles amb algú de la família o et deixes de parlar durant anys, com passa aquí, no vol dir que no t'estimis, per això fa molt mal, i això hi és, no? Aquest amor quasi inevitable, no?, entre la família, però clar, també entra una filla que l'acaben de conèixer, de redescobrir, de la que no en sabien res, no? Llavors, és família? No és família? Què és el que fa ser família, no? Tots aquests temes. I sobretot, en Mike Leigh sempre parla de persones molt normals, molt corrents, i això ho fa molt interessant, val? Perquè sembla que és gent que no li passa res o res rellevant, ningú és un heroi, però sí que passen moltíssimes coses, moltes, no? I molt punyents, diguéssim.
1: I això que
0: deies ara, classes socials.
1: Les classes socials, és molt important això, sí. Perquè no, o sigui, veiem l'enveja, la solitud, el ressentiment també, de formar part d'això.
0: La gran... Per exemple, com personatges estan molt sols, estan envoltats de molta gent, de molta família, no? Com no saben relacionar-se més que barallant-se, no? Tirant-se indirectes, retrets, i aquesta soledat que pesa. I com, a mi m'agrada molt de Maggie Leigh, que no jutja els seus personatges. No hi ha bons i dolents. Sempre, d'alguna manera, en els que qualificaríem de dolents, et dona una explicació de per què fan aquestes coses, no? I generalment són gent, persones molt ferides per un passat, per coses que han viscut, no? I això surt a la llum. És de molta sensibilitat, aquesta pel·lícula, i és, jo quan la vaig veure, és de l'any 96, vull dir que no és antiquíssima, però s'ha esdevingut un clàssic del cinema britànic, i és una pel·lícula, jo la primera vegada que la vaig veure al cinema vaig al·lucinar, i era molt jove, i ara l'he tornat a veure per poder-ne parlar un altre cop i veure com passava el temps, i molt bé un altre cop, de veritat que val molt la pena. La podeu trobar novament a Filmin, i també amb una plataforma que es diu... Bueno, jo no la coneixia, a Contraplus, que és, he llegit que és una mena de Filmin, val? S'assembla en el sentit de que té un cinema, doncs, de molta qualitat, també molt cinema documental, i aquí també la podeu trobar. I a més aquí la podeu llogar, si no us voleu subscriure a la plataforma.
1: Millor també, a vegades sí. Que dona aquesta opció, no?, de lloguer per veure-la durant uns dies.
0: Sí, exacte. I havia estat també a Movistar Plus, i havia estat a altres plataformes, però ja sabeu que en les plataformes les pel·lícules van i venen, i ara justament doncs, no hi és en aquestes altres. Dir-vos també que la diferència entre Mike Leigh i Ken Loach, que potser és el director que us sona del Regne Unit, així molt conegut, o el director de Transpoiting. Transpoiting és una pel·lícula molt coneguda, vaig dubtar si triar aquesta, és del mateix any, del 96, però el Danny Boyle, el seu director, és molt més trencador en les formes, no? Molt més parlar de drogues, de coses així. Jo he triat aquesta perquè crec que és una mica menys coneguda pel gran públic i que hi connectareu molt bé en aquests temps de vacances i convivències familiars. Que estem molt de convivències familiars, perquè la de la setmana passada de celebració també era molt de convivència familiar.
1: Parlava també de conflicte familiar, molt diferent també.
0: Sí, sí.
1: Hi ha un moment, totalment, Maria, que és un monòleg, sí, sense fer molt spoiler, el monòleg, sí, final de la Cíntia, que és un moment que es recorda perquè és una escena, mm-hmm, molt emocionant.

0: que després de tota l'atenció de la pel·lícula, els personatges es deixen de protegir darrere de les mentides i ho exposen una mica tot, no?
1: Ho exposen tot. I òbviament, no explicarem al final, però quan les coses es coneixen, s'entenen millor. S'entenen millor, no? I brota pues, l'amor o la compassió o bueno, sentiments més positius, no? I com aquestes mentides que sovint es fan, o es diuen per protegir-se, per protegir els altres, no? Que no pateixi. Les mentides pietoses, no? Que diem. I com en aquest cas pues, no són protectores, sinó que generen incomprensió molt sovint, no? Quan no tens tota la informació, fa que no comprenguis, diguéssim. I aquestes ferides del passat, no? Que condicionen tot l'ambient familiar o condicionen el caràcter d'una persona, val? I les classes socials, aquí apareixen molt sempre en el cinema de Mike Leight, apareixen les diferències de classe social i com les dificultats econòmiques, no? I la precarietat afecten a les famílies i a les persones, perquè és així, no? Això condiciona molt com creix una persona, no? Si té necessitats o no. No us vull dir gaire bé més del...
0: No,
1: és que m'agrada molt que les descobriu. Sí.
0: Ja fem spoiler.
1: Sí,
0: parlaves abans d'aquesta manera tan poc convencional, tan diferent de treballar de Mike Leight amb els actors, perquè això fa que, també que els personatges d'aquesta pel·lícula i de les seves pel·lícules semblin persones reals, no? Perquè tenen silencis incòmodes, contradiccions, canvis d'humor. Parlàvem la setmana passada també de la forma de treballar, no? Tan poc convencional d'aquest cinema... de Dinamarca, com es deia? Tu m'ho recordaràs?
1: El Dogma 95.
0: El Dogma 95, exacte. Amb les pel·lícules, amb les càmeres gairebé, càmeres casolanes, convencionals, però això també té un punt de Dogma 95, no? De persones reals.
1: Sí. És que, bueno, el Dogma 95 va ser, com el seu nom indica, el 95, i va tenir, a veure, va tenir molta influència en el cinema europeu, sobretot, no? Llavors, aquestes coses, aquests moviments, el que fan és això, no? Influeixen. I fixa't que aquesta pel·lícula és d'un any després, del 96, i és una pel·lícula on hi ha també aquest ingredient naturalista, no? Que és construïm els personatges amb els propis actors i actrius. És a dir, els posem en la situació que ha pensat el director i guionista i els deixem fer, els deixem improvisar, juguem a la improvisació. I això fa que sorgeixin silencis, expressions i, sobretot, diàlegs molt més naturals, molt més espontanis. Pensa que quan un guionista ha d'imaginar què diran els personatges, al fons és una sola persona que està decidint què dirà cadascú i tot està massa impregnat a vegades de com parla aquest guionista, no? En canvi, aquesta improvisació, aquesta participació dels actors i actrius, a part de ser d'una gran generositat, no? Fa que els personatges parlin de maneres molt diferents, com parlaria cadascú, no? Que t'aportin, que et sumin. Això ho fan més directors i directores, al llarg de la història del cinema. Ja en veurem més. I per mi suma molt, suma molt. El que fa després el director és recollir això incloure-ho. I després tornen a assajar. Vull dir, no és que aquesta improvisació es gravi directament i s'utilitzi. No, s'utilitza, però no és el definitiu. Ell ho recull, ho torna a escriure, ho reescriu i ho torna a donar als actors i actrius que tornen a assajar. És a dir, és una combinació d'improvisació, però de molt assaig al mateix temps, Dona un resultat molt efectiu, molt real.
0: Exacte.
1: I els silencis són fantàstics.
0: Els silencis, és una que en el cinema, llarga. A vegades, no estem tan acostumats a sentir aquests silencis.
1: Exacte. I ell el sap mantenir molt bé. I les expressions de la cara en aquests silencis. En aquesta pel·lícula, fixeu-vos molt, perquè és molt important. No cal ni que us digui que us fixeu, és que us arriba completament. Jo crec que Mike Leight, en aquesta pel·lícula, és el rei creant incomoditat, Maria. Genera una situació d'una incomoditat que és que et mous en el seient, o sigui, la cadira o el silló on estiguis, et fa remoure, perquè aquests silencis llargs on dius, mare de Déu, senyor, per favor, o sigui, són dos personatges, mare i filla, tan diferents, amb un passat tan diferent, però es volen conèixer, hi ha aquest impuls, no? Però clar, tan diferents com, a més és que la mare és saps, d'aquestes persones pobra, desafortunada, saps? I llavors genera unes situacions tan incòmodes que realment t'ho contagien, eh? I aquests silencis et donen molt de temps a veure les cares, les expressions, les llàgrimes a moments, o els riures, no? I et dona temps a mastegar la pel·lícula, a saborir-la i les situacions i a gaudir-les. Per això és una pel·lícula llarga, dura, ja us he dit, ben bé 2 hores i mitja. Sí. Però no se't fa llarga, eh?
0: Parlaves...
1: La gaudeixes.
0: D'aquests moments incòmodes, però també hi ha moments molt tendres.
1: Molt tendres.
0: S'aconsegueix que el drama no sigui un supermelodramàtic amb això.
1: No. I a més hi ha humor. És a dir, en Mike Leigh per això és un director i un guionista molt complet. Et dona unes situacions dramàtiques, incòmodes, tendres, i on veus l'humor, la paradoxa de la situació, no? Aquest surrealisme que dius, mare de Déu senyor, però que tots hem viscut en les famílies, perquè som així, la vida és així, no? I aquest sentit de l'humor, que és una mica el que no té, és el que el diferencia, entre altres coses, eh? Del Ken Loach, que és molt conegut, també de cinema social britànic. El Ken Loach és molt més polític, és molt més reivindicatiu, molt més dramàtic, seriós. El Mike Leigh es permet la comèdia, es permet l'humor, es permet, sí, aquesta tendresa. Potser no és tan reivindicatiu perquè ell entra molt més dins de les relacions familiars, socials i en la incomunicació, en aquesta dificultat per comunicar-se. Llavors crea uns personatges meravellosos, meravellosos, eh? T'enamores de tots ells.
0: Secretos y mentiras.
1: Ja veieu que sóc molt fan.
0: La podem trobar, ens ho recordes, Maria?
1: Sí, a Filmin i a Contraplus. I a Contraplus la podeu llogar, si no us voleu fer de cap d'aquestes plataformes encara.
0: Secretos y mentiras, de Mike Leigh, del 96. Aquesta pel·lícula, aquest clàssic que ens ha recomanat la Maria i que, a més, n'és molt fan, com heu pogut veure. Maria Forga, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i bona setmana.
0: Gràcies. Recuperarem la setmana vinent un altre clàssic i ho farem amb la Maria Forga, que ens explica sempre de manera tan acurada i precisa aquests clàssics del cinema que estem recuperant durant tot aquest estiu. Per si doncs esteu una mica cansats de les pel·lícules tradicionals de sempre, també podeu recórrer als clàssics que ens proposa la Maria, aquest Taxi Driver, aquest Secretos y Mentiras que ens ha explicat avui del cinema britànic. Estem fent un viatge gairebé per tot el cinema europeu. Ens acostem al butlletí informatiu de les 11 i després del butlletí Màquina del Temps, ja ho sabeu. Avui viatjarem cap a principis dels anys 2000, parlarem de la música, del cinema que s'estrenava aleshores, que sempre ens sorprèn el que hi havia a les sales, i després estaran aquí amb nosaltres les tietes, també, hora molt i molt musical, perquè amb les tietes recordarem les cançons de l'estiu més mítiques dels últims anys, les que elles escoltaven, les que més els hi agradaven. Vinga, no us ho perdeu, que segur que vosaltres també recordeu moltes d'aquestes cançons de l'estiu. I ens acostem al butlletí informatiu de les 11 i ho fem amb aquesta cançó de rock, aquest Carry On My Way de Kansas, que us l'he de dir, és una proposta del nostre tècnic de so, del Gorka, que a més de ser tècnic de so, també és DJ i que posa cançons doncs, com aquesta, segurament, que ara sentirem.

com aquesta, jo vaig fent propaganda de tothom. Avui he fet propaganda del Vicenç San Clemente. He fet propaganda de la Carla Villegas, que he dit que la gent truqués si volien una, una noia com la Carla, i ara faig propaganda del, del Gorka, que segurament, no ho sé, però segurament està obert també a esdeveniments. Per tant, si feu un esdeveniment, un casament, una festa, doncs el podeu contactar a través d'Instagram o a través del 900-454-455. Vinga, ens acostem al butlletí informatiu de les 11. Fins ara!

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Les portes a la segona quinzena d'agost d'avui serà una jornada de molt de moviment en les carreteres i als aeroports. Moltes persones comencen les vacances. L'aeroport del Prat té programades més de 3.300 operacions durant el cap de setmana, enmig de la vaga indefinida del personal de Ground Force, empresa que ofereix assistència en terra. A l'aeroport del Prat tenim el nostre company, en Pau Alemany.
2: Així és, aquí a l'aeroport hi ha un moviment constant de passatgers amunt i avall, alguns amb més urgència que d'altres. A hores d'ara no està col·lapsat, però sí que es nota que comença l'operació sortida. I de moment només hi ha un vol cancel·lat, que és el de Frankfurt. Pel que fa a la vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que ofereix assistència en terra d'avions, passatgers i càrrega a diverses companyies aèries, l'afectació és diversa. Alguns tornen ben contents del viatge, mentre que d'altres tenen amics que han perdut maletes.
3: Viatge familiar, tota la família. Hem agafat cotxes, hem agafat el tren Rocky Mountain fins a Vancouver, hem agafat un vaixell fins a Alaska, hem anat amb helicòpter, amb hidroavió, hem tornat, bueno, hem vist balenes, hem vist de tot.
4: L'any passat, quan vaig venir, van trigar 10 minuts. I aquest any han trigat, sí, uns 45 minuts. O sigui que...
2: De moment, la vaga deixa un balanç de més de 200 vols cancel·lats i 3.000 maletes afectades.
0: Gràcies. Pel que fa a la circulació a les carreteres catalanes, a aquesta hora registra circulació intensa a l'A2 en sentit Lleida, a l'altura de Pallejà, a la P7 en sentit Girona, a Santa Maria de Palautordera per un vehicle aturat al voral, i a la B20, al nus de la Trinitat, hi ha un carril tallat. També se circula amb retencions al nus del Llobregat, també a Barcelona. I els expliquem també que Renfe ha programat autobusos entre les estacions a la Garriga, el Vallès Oriental i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. Segons ha informat en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren. L'operadora ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte. L'incendi de les penyes de Riglos a Osca ha cremat ja més de 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar aquesta matinada 4 nous municipis. Segons Joaquín Núñez, cap de batalló de la Unitat Militar d'Emergències, les previsions no són favorables. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: La previsió sigue siendo para el día de hoy mala. Las temperaturas son altas, la humedad no acaba de bajar ni siquiera durante la noche. Están empezando a aparecer ya ayer o algunas tormentas en la zona y para hoy, incluso para mañana, sobre todo para mañana, podría haber algo de agua. El problema de las tormentas es que si te traen directamente el agua, pues es bueno, pero si lo que tienes es el efecto colateral de las tormentas es que únicamente te llega el viento.
0: En paral·lel al foc de niebla, a Huelva ja ha calcinat més de 31.000 hectàrees i continua avançant cap a noves zones de Sevilla, un incendi que ha obligat a evacuar prop de 700 persones. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes amb vinculacions a una banda d'atracadors xilena arran d'un robatori a Juneda, a les Garrigues. Lleida, Pepa Sant Genís.
6: Una investigació de la Unitat d'Investigació dels Mossos de Mollerussa per un robatori en una casa de Juneda a les Garrigues ha permès detenir 3 homes, membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris a domicilis. Els Mossos vinculen almenys un d'ells a la coneguda com a banda de los fantasmas de Xile i els van detenir el 5 d'agost quan anaven a cometre suposadament un nou robatori en una casa de Calaf a l'Anoia. El cap de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Mollerussa, Rubén Carrera, descriu així el perfil d'aquesta banda.
7: Igual es conxorxen 15 o 20 per muntar una performance per fer explotar un caixer, com fan atracaments molt violents a joieries, com estan fent furs, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat, però arreu de tot el món.
6: En els escorcolls policials es van intervenir gorres i samarretes de colors llampants per canviar-se després de cometre els robatoris, diversos telèfons mòbils, guants i eines per forçar accessos als habitatges. També es van trobar joies, rellotges, ulleres de marca i altres objectes de valor dels quals ara se n'investiga la procedència. Els 3 detinguts van passar a disposició judicial el dia 7 d'agost i van ingressar tots 3 a la presó.
0: Gràcies, doncs això és tot per nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: L'última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i ho fem agafant la màquina del temps. Ja estan aquí fora les tietes, ara quan arribin les escoltarem, eh? I he demanat que vinguin, si volen, també a la màquina del temps.
1: I tant, clar.
0: Avui posem en marxa la màquina del temps fins a l'any 2000. Sembla que fos ahir, però fa 26 anys. Estiu del 2000. Canvi de mil·lenni. Mòbils que encara servien bàsicament per trucar i enviar SMS, connexions a internet que feien aquell sorollet inconfusible, aquell pip-pip-pip quan es connectava, no? I una paraula que començava a entrar a totes les cases, el Hotmail.

0: Flow 2000 de la Batgial, que ens recorda moltes coses, entre d'elles que Vladimir Putin acabava d'arribar, atenció, a la presidència de Rússia, i un dels grans conflictes que tenia sobre la taula era Txetxènia.
1: Després de mesos de combats molt durs, Moscou havia aconseguit recuperar el control de bona part del territori i Putin començava a donar per acabada la fase principal de la guerra. Però una cosa era el relat oficial i una altra ben diferent era el que estava passant sobre el terreny, Maria.
0: Sí, perquè la guerra no s'havia acabat realment. Els rebels txetxens continuaven resistint, especialment des de les zones muntanyoses, i durant els anys següents continuarien els atacs, la guerrilla i una repressió molt dura.
1: Era una de les primeres grans guerres de l'era Putin, està clar que no l'última, quan pràcticament ningú imaginava fins a quin punt aquell nom, no, marcaria la política internacional de les dècades següents.
0: I aquell estiu també continuava una transformació històrica al cor d'Europa. Alemanya deixava enrere definitivament dècades de divisió, mirava cap a Berlín, i per entendre-ho hem de tirar una mica enrere. Després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya havia quedat dividida en dos països, a l'oest, la República Federal Alemanya, i havia instal·lat la seva capital a Bonn, mentre que Berlín també havia quedat dividida.
1: Amb la reunificació alemanya, el 1990, Berlín recuperava la condició de capital. Però, clar, traslladar tot un govern no era precisament fer, doncs, quatre caixes. Durant tota la dècada dels 90 es va preparar aquest trasllat de les institucions i entre el 1999 i el 2000, Berlín consolidava definitivament el seu paper com a gran centre polític d'aquesta Alemanya reunificada.
0: Tot en una ciutat que només 11 anys abans encara tenia un mur travessant-la pel mig. I a Espanya, atenció, perquè hi havia una expressió que ens portava directament a finals del 90 i principis del 2000, i és aquesta crisi de les vaques boges.
1: Sí, aquesta crisi de l'encefalopatia esponigiforme bovina havia començat anys abans al Regne Unit, però durant aquest 2000 la preocupació s'estenia per tota Europa i també acabaria arribant a Espanya.
0: La conseqüència va ser una autèntica alarma alimentària. Va caure el consum de carn de vedella, es van extremar els controls i es van sacrificar animals afectats o sospitosos. Va canviar una cosa que avui ens sembla absolutament normal, i és voler saber d'on ve exactament allò que estem menjant.
1: Sí, perquè a partir d'aquí es van reforçar els sistemes de control i també de traçabilitat del bestiar, les proves sanitàries i les restriccions sobre els pinsos d'origen animal.
0: Avui aquella crisi sembla molt llunyana, però durant uns mesos només sentia parlar la paraula vaques boges, feia que més d'un canviés el bistec, no?, per una altra cosa.
1: Realment li vaig preguntar al meu pare, em va dir, si no, no, no, va ser com que tothom va agafar com aquesta por de menjar carn. Sí, sí.
0: I passem que als esports, perquè l'any 2000 era any olímpic, però passa una cosa curiosa. Aquells jocs eren els Jocs Olímpics d'estiu de Sydney, a Austràlia, però mentre nosaltres passàvem els mesos de juliol i agost en banyador, allà, clar, era hivern.
1: Sí, per això Sydney 2000 no va començar fins al 15 de setembre. Així que durant aquell estiu, doncs, els esportistes vivien les últimes setmanes de preparació, entrenaments, concentracions, proves, també molts nervis i una obsessió, no?, arribar amb el millor moment possible a aquests Jocs Olímpics.
0: I a Espanya hi arribava amb noms molt coneguts. Arantxa Sánchez Vicario, que ja era una estrella mundial del tennis, Fermín Cacho, campió olímpic a Barcelona 92, que hi en parlàvem, subcampió a Atlanta 96, també noms més joves. Un d'ells tenia només 19 anys, encara estava lluny de ser una estrella mediàtica, més tard ho seria, Gervasi de Fer. Apunteu aquest nom perquè en unes setmanes després faria història.
1: Aquesta música dels 2000, clar, dels Jocs Olímpics de Sydney, molt 2000 era, com sí. No podria ser d'una altra manera. Doncs de fer, guanyaria la medalla d'or en salt de gimnàstica artística, una de les grans sorpreses de la delegació espanyola.
0: I Espanya acabaria aquells jocs amb 11 medalles, 3 ors, 3 plates i 5 bronzes. No està malament.
1: Molt bé, la veritat.
0: Espanya, que aquell any, atenció, ui, a molta gent li va marcar, un reality show que va marcar. Prepareu-vos perquè arribem a un moment que va canviar la televisió Espanya.

0: Parlem de Gran Hermano, Carla.
1: Mare meva, el 23 d'abril del 2000, un grup de completament desconeguts entrava en una casa plena de càmeres i, clar, milions d'espectadors descobrien que podien passar-se hores i hores mirant com altres persones menjaven, dormien, discutien, s'enamoraven també.
0: I avui ens sembla normal, perquè en veiem molts, d'aquests realities, però el 2000 era una bogeria. La primera edició es va convertir en un fenomen social absolut. Es parlava dels concursants als informatius, als diaris, als bars, a la feina, i de cop noms com Ismael, Ania, Ivan, Maria José Galera o el Jorge Berrocal formaven part de la cultura popular. I va arribar la final.
2: Con todo el cariño del mundo, al campeón, Ismael Beiro!
0: El guanyador de tot això va ser Ismael Beiro, però el gran guanyador probablement va ser el format, no? Aquest Gran Hermano, perquè aquell any 2000 començava a Espanya l'era dels reality shows. Només un any més tard, el 2001, seria Operación Triunfo, amb David Bisbal, Rosa, Chenoa i molts dels noms que ens acompanyarien, Manu Tenorio, moltíssims. Va ser un fenomen, eh? Molta gent que no ha vist mai més Gran Hermano, diuen que aquell
1: Clar,
0: Gran
1: que com
0: Hermano
1: aquesta temporada, cap, i molta gent també ho diu d'Operación Triunfo,
0: sí,
1: no? Perquè eren veritablement els únics concursants que no sabien on anaven.
0: Exacte.
1: No sabien la repercussió que després tindria tot això i, clar, no estaven subjectes a
0: No anaven a,
1: això.
0: A fer-se famosos, perquè no sabien que es farien famosos. Ara tothom que va a un reality show va a fer-se famós, bàsicament.
1: Sí.
0: A intentar fer-se famós i a tenir seguidors a les xarxes. I si la televisió estava revolucionant-se amb Gran Hermano, espereu-vos al cinema, perquè aquell estiu podies entrar a una sala i trobar-te això.
3: Està en una colina cerca de Emerita Augusta. És muy sencilla. De piedra rojiza que se calienta con el sol. Hay un huerto con aroma a hierbas durante el día y a jazmín por la tarde. Tras la cerca hay un álamo enorme. Manzanos, higueras, perales, la tierra marco es negra, como el cabello de mi mujer.
0: Gladiator. Ridley Scott recupera una de les grans epopeies romanes amb Russell Crowe convertit en Maxim Decimus Meridius, Maximus Decimus Meridius, i Joaquin Phoenix, sublim, interpretant a l'emperador Còmode. Com és aquesta pel·lícula? Mare de Déu.
1: Doncs aquesta pel·lícula es convertiria en un fenomen mundial i acabaria guanyant 5 Oscars, entre ells el de millor pel·lícula i també el de millor actor per Russell Crowe.
0: Increïble. Aquesta pel·lícula és espectacular i encara 26 anys després
1: continua,
0: és fantàstica de veure.
1: Espectacular.
0: Fa poc em van fer la 2 i crec que va ser una mica decepció. No l'he vist.
1: Jo
0: però
1: tampoc,
0: diuen
1: aquesta.
0: Que surt una batalla naval al Coliseum i a mi, que jo que sóc una gran fan de Roma, Roma és la meva ciutat preferida, a més la tinc molt, molt, molt romantitzada, veig aquesta pel·lícula i m'emociona, he anat al Coliseum 3 vegades i cada vegada que entro al Coliseum vaig a l'arena, m'emociono, m'imagino, no sé, aquelles èpoques. És que jo a Roma estic enamorada.
1: T'encanta, Maria.
0: Sí, estic enamorada de la ciutat de Roma, podria estar una hora parlant de Roma i de Gladiator. Però si preferies no veure romans aquell estiu, a l'estiu del 2000, també tenies a Tom Cruise penjat d'una muntanya.
4: Bienvenido a Australia, camarada.
5: No tiene gracia.
6: La madre de todas las pesadillas anda suelta.
7: No creo que pueda hacerlo.
6: ¿Quiere decir que es difícil?
0: Estem parlant, Carla. De Missió Impossible 2.
1: Missió Impossible 2. Aquesta, clar, era l'any 2000. John Woo dirigint a Tom Cruise. Clar, què podem trobar? Doncs persecucions, explosions, càmera lenta, moltes ulleres de sol, Maria, i moltes motos. La subtilesa tampoc era obligatòria i, clar, doncs serà una gran pel·lícula.
0: Totalment, totalment. Scary, Missió Impossible. I ara, si volia riure, ara. Scary Movie 2.
8: Esta casa... Hay un secreto enterrado, pero hay secretos que será mejor no conocer.
9: Creo que ella empieza a sospechar algo.
8: ¿Quién? Tu mujer. ¡Ah! Los que os mostraron...
0: Scary Movie. Arribava a demostrar disposada a destrossar-se sense pietat, eh? A destrossar sense pietat totes les pel·lícules.
1: De terror. Tu has vist alguna d'Scary Movie?
0: No.
1: Jo tampoc. A mi mai m'ha... No sé, no m'ha cridat massa l'atenció. Doncs aquestes pel·lícules, no, el que feien, Maria, el que tu has dit, destrossar, no, les pel·lícules de terror que havíem vist durant els anys 90.
0: sobretot Scream i Sé lo que hicisteis el último verano, humor absurd, groller, molt exagerat, un èxit enorme entre el públic adolescent d'aleshores, i també als 2000 començava una altra nova era.
4: E incluso con odio.
10: ¡Manos arriba! ¡Suelta los cuchillos!
4: No puedo. ¿Son el siguiente eslabón de la cadena evolutiva o simplemente una nueva especie humana que...
0: Abans de l'univers cinematogràfic de Marvel, abans d'Iron Man i abans dels Avengers, van arribar ells, X-Men. S'estrenava l'estiu del 2000 amb Hugh Jackman com a Wolverine i Patrick Stewart com a Professor X i Ian McKellen com a Magneto.
1: I encara que en aquell moment ningú no ho sabia, però aquella pel·lícula seria una de les peces que després ajudarien a demostrar que els superherois podien tornar a convertir-se en grans protagonistes de Hollywood.
0: Això a les sales de cinema, però a casa nostra...
11: No dejaré que te...

0: 2000 internet començava a entrar cada vegada més a les nostres cases, però encara era un món completament nou per molta gent.
1: Doncs sí, i una de les grans portes d'entrada a aquest món era el famós correu electrònic.
0: El Hotmail, el Yahoo, de cop podies tenir una adreça pròpia, enviar un missatge a algú que t'estava a l'altra punta del món pràcticament gratis. Era una cosa increïble en aquell moment.
1: Clar, i ara em sembla com molt ridícul, no?, explicar què és un correu electrònic, però aleshores molta gent es preguntava, doncs, realment per què servia i com funcionava i com ho havies de fer, no?
0: I clar, el moment d'escollir l'adreça, eh?
1: Ai.
0: Aquí hi havia problemes, perquè ara encara ens trobem adreces de...
1: És que aquest moment, jo me'n recordo d'anar a l'escola amb una llibreta i anaves amb els teus amics i t'havien d'escriure el seu correu electrònic i hi havia molts, doncs, molt divertits,
0: perquè
1: no?
0: Perquè si el teu nom, carlavillegas@gmail.com, ja estava ocupat,
1: sí.
0: Maria García estava ocupat per 85 milions de persones a l'univers, llavors, doncs, números, guions baixos, decisions, dels que alguns avui, quan donen el seu email per la feina, doncs és princesa @85,
1: que és increïble.
0: Latin Lover 2000, Su Morenito, no? Aquestes
1: clar.
0: Coses.
1: No, increïble. Tu quin tenies? Va, Maria.
0: No ho diré, perquè m'enviaran correus, Carla.
1: Ah, clar.
0: Que encara el tinc.
1: Jo he de dir que el meu pare va ser qui m'ho va fer, llavors tenia com un que no era, no?, que era bastant, doncs, acceptable, i després que es va posar de moda el Gmail, no?, perquè primer
0: era
1: més
0: Hotmail. Hotmail,
1: doncs el Gmail, doncs ho vaig decidir jo, i bueno, fa bastanta vergonya també dir-ho, i no ho direm, com tens tota la raó del món.
0: Et fa vergonya?
1: Sí, no.
0: Ara me'l dius fora d'antena. Mira, saps què farem? Deixarem que soni aquesta cançó que m'agrada molt,
1: i ara
0: m'ho dius.

0: direm el mail, però no, direm no. que el de la Carla era el seu nom i el nom d'un gos.
1: Hosti, que també és molt, molt graciós el nom del gos.
0: Que podria ser perfectament que no és Carla Bobby, per exemple,
1: clar,
0: no?
1: No, no.
0: Carla Bobby, Carla Lluna, podria ser. És fantàstic, clar. Perquè t'imagines coses de, bueno, de nen petit, no? Coses sí. que tu, quan eres més petit, doncs...
1: El Messenger també, els zumbidos...
0: El Messenger, els zumbidos... Aquests mails que t'arribaven, a vegades de bromes, que no era un PowerPoint, sí. que passaves i al final de fer un susto.
1: Sí, jo feia PowerPoints per...
0: aquesta boleta...
1: Felicitar el Nadal o els aniversaris i el que tu dius, tu enviaves el PowerPoint.
0: Clar, i hi havia alguns que feien bromes i et feien sustos. Que t'enviaven. Que t'apareixia una boleta i et deien, segueix la boleta. I seguies la boleta i la boleta anava seguint fins un moment que la boleta no podia passar i et sortia una cara de la niña l'exorcista a la pantalla i et feia, uah! Us en recordeu d'això?
1: Mare
0: Hosti, meva. Boja.
1: Sí, sí, sí.
0: Això era el 2000 a internet, però què sonava a l'estiu del 2000? Doncs aquí sí que ve la nostàlgia, perquè si veu viure aquell estiu, és pràcticament impossible que no reconegueu aquesta veu.

0: parlem de Britney Spears, que només amb 19 anys ja estava convertida en un dels grans fenòmens del pop mundial. Amb aquest Oops, I Did It Again havia sortit a la primavera del 2000, però durant l'estiu, doncs és que clar, sonava absolutament a tot arreu.
1: Autèntica diva, Britney Spears. Però la Britney no estava sola, eh? L'acompanyaven molts altres, època daurada del pop adolescent. Parlàvem abans de Camp Rock, però aquí també hi havia molts ídols.
0: Molts,
1: adolescents.
0: Molts.
1: Backstreet Boys, Christina Aguilera, Jennifer López i NSYNC amb Bye Bye.

0: Fixeu-vos qui hi havia allà al mig, perquè compartia protagonista amb altres quatre companys, en cinc, eren cinc, justament, però Justin Timberlake estava aquí, també.
1: Doncs sí, dos anys després, no?, començaria la seva carrera en solitari, però aquell estiu del 2000 encara era el rosset d'aquest grup, aquesta boy band, que després també es van popularitzar molt, no?, aquest concepte de boy band. Potser
0: sí,
1: nosaltres recordem més One Direction.
0: One Direction.
1: Però ja començava...
0: En espanyol, Aurin.
1: Aurin.
0: També. Va ser una boy band de ja anys més endavant, però a les discoteques l'any 2000 no hi havia només pop adolescent. Entràvem de ple en aquella sonoritat que avui només necessita 3 segons per transportar-nos a principis del 2000.

0: ja porto els llavis pintats ja d'algun color claret, de rosa claret, aquest maquillatge tan potent, i ja estic de Flow 2000, com la Fatquial. Això sí que és any 2000, han estat pur. ATC i Around the World, ATC i Around the World, però també sonava dance, eurodance, house, música pensada perquè ningú es quedés quiet. So que començava a créixer, no dominava ràdios, encara s'estava preparant, era el reggaeton.
1: Sí, perquè ja a finals dels 90 i principis d'aquests 2000, Puerto Rico era un dels grans laboratoris d'aquell nou so, una barreja de reggae, no?, en castellà, dancehall i hip-hop llatí.
0: I començaven a destacar noms que uns anys després serien molt grans, Tego Calderón, Ivy Queen, Don Omar, Daddy Yankee, que encara estava lluny del fenomen de la gasolina de l'any 2004, però l'estiu del 2000 encara no anàvem cantant reggaeton, però ja el reggaeton començava a escalfar motors.
1: Sí, deien que aquell so, no?, que venia de Puerto Rico començava a agafar força. Doncs mira, escolteu això.
0: Sembla una mica proto-reggaeton, no?
1: Clar, sí, totalment.
0: Aguanta't eso, de Didi, potser que encara no sonava massivament a tot arreu, però serveix per entendre que s'estava cuinant a principis dels 2000.
1: Doncs sí, perquè ja a Puerto Rico, no?, aquests inicis del 2000, podíem escoltar cançons com aquesta d'Aguanta't eso, i encara, pues, com comentàvem, faltaven uns anys perquè el reggaeton realment explotés definitivament aquí a Espanya. I clar, no havia arribat encara aquests temes com la gasolina o Dale Don Dale, o tots aquests hits, no?, que tothom recordem, que després convertirien aquest gènere en un fenomen mundial, també actualment. Però clar, aquest seria, no?, us estem explicant les bases que ja hi eren en aquest any 2000.
0: Canviem radicalment de so, perquè mentre uns començaven a experimentar amb el reggaeton, a principis dels 2000 també estava a punt d'esclatar una nova generació de bandes de rock. Aquell mateix any debutava un grup britànic que ampliaria estadis arreu del món, encara ho fa, i el juliol del 2000 publicaven el seu primer disc, Parachutes.

0: Una de les cançons que començaria a convertir a Chris Martin i a Coldplay en un dels grans noms del rock britànic del nou mil·lenni. Era fantàstic. Doncs són fantàstics, m'encanten Coldplay, ja els poso molt aquí, ja ho sabeu. Però l'altra banda de l'Atlàntic.
1: De l'Atlàntic s'estava preparant una explosió molt més contundent.

0: això ja és una altra història.
1: És molt diferent, o sigui, ja et surt aquest moviment de cap, no? Sí. De començar tota l'estona a moure el cap així.
0: Linkin Park, One Step Closer. El 2000 publicaven el seu primer disc, Hybrid Theory, barrejant rock, metal, rap, electrònica. Acabaria sent també un dels discos més importants d'aquella generació.
1: Sí, també una de les grans bandes sonores de l'adolescència dels primers 2000. Linkin Park encara acabava de començar, però estava a punt de convertir-se en tot un fenomen mundial.
0: I ara vull que escolteu aquesta veu.

0: Shakira. Carla, la Shaki, que ja la tenim aquí.
1: Jo no la reconeixia, eh?
0: És que és molt diferent.
1: És molt diferent. És una Shakira que, doncs, realment avui no tenim al cap. També tenia un cabell molt més fosc, aquestes guitarres, no aquest rock llatí, i encara, doncs, cantava exclusivament en castellà abans dels seus clàssics com, no?, Hips Don't Lie, Whenever, Whatever... Doncs clar, abans, doncs, tothom ha tingut un passat i uns inicis, i aquests eren el de la Shakira, abans de convertir-se definitivament en tota una superestrella mundial.
0: Tenia 23 anys, era una de les artistes més importants de Llatinoamèrica, i aquell any, doncs, era clau per la seva carrera. Música en directe, una banda espectacular, i la Shakira demostrava que podia fer de tot damunt d'un escenari.
1: I
0: una
1: tant.
0: Cosa especialment significativa. Tot el repertori, com diem, en castellà. I sonaven No Creo, Ciega, Sordomuda, Inevitable, i aquesta també. Molt diferent a la Shakira que comencem ara, que coneixem ara, eh?
1: No, aquesta barreja de cultures i també sonoritats, aquest rock llatí, pop i també influències de la música àrab vinculades a les seves arrels familiars libaneses.
0: I després d'aquest viatge per la música internacional, tornem, va, cap a casa, perquè és que, mare de Déu, estan de gira, ara.
1: Continuen de gira.
0: Continuen de gira, però abans ho petaven moltíssim.

0: Cuídate, de La Oreja de Van Gogh, de la Maya Montero. El 2000, el grup de Sant Sebastià publicava el seu segon disc, El viaje de Copperpot, i confirmava que l'èxit del primer àlbum no havia estat una casualitat. La Maya Montero, a la veu, el Pablo Benegas, el Xavi Sant Martín i un grapat de cançons que acabaríem sabent-nos tots de memòria.
1: Doncs sí, Cuídate, no era una d'elles, però és que en aquell mateix disc també hi havia París o La Playa.

0: disc que acabaria convertint a l'Oreja de Van Gogh en un dels grups de pop espanyol més importants dels primers anys 2000.
1: Ai, aquesta canció més bonita del món.
0: És increïble.
1: Però no tot eren cançons d'amor i melodies pop. Als 2000 també sonava això.

0: Home, jo crec que això també és un estil molt diferent, no, Maria? És una altra cosa.
1: I tant,
0: aquest
1: i tant.
0: Fiesta Pagana de Mago de Oz, una cançó publicada, com dèiem, aquest 2000, dins del seu disc Finisterre.
1: Rock, heavy, violins, flautes, influències celtes, Mago de Oz, que tenia aquesta fórmula molt reconeixible, i amb Fiesta Pagana doncs van aconseguir que una d'aquelles cançons que traspassaven al públic habitual, no? Sona encara molt, a moltes revetlles i a moltes festes majors. Acabem el repàs musical amb la música de casa nostra, amb la música catalana, perquè és una cançó, la que es va publicar el 2000, d'un grup mític com és l'Axambusto, que és la més mítica, jo crec, del grup.

0: La Carla ja l'està cantant.
1: Clar,
0: ja
1: és que és una cançó que només necessites, no, els primers acords perquè molta gent comenci a cantar-la, Maria. Més de dues dècades després.
0: Totalment. A més, això parla de la por d'arriscar-se, d'avançar, d'atrevir-se, tirar endavant. 26 anys després encara funciona, no? Els mateixos temes, encara.
1: I tant.
0: Arribem al final d'aquest viatge, però espera't, perquè és que encara en queda una.
1: No hem acabat,
0: no? No, en queda una.

0: It's My Life, de Bon Jovi, un dels grans himnes del 2000. Va marcar el retorn de la banda després d'uns anys sense publicar un nou disc d'estudi, i amb aquest It's My Life, jo crec que, Carla, ho podem
1: posar punt i final aquí, i tant. Aquest viatge que hem fet per l'any 2000 no pot acabar de millor manera.
0: It's My Life, i que entrin les tietes.

0: life.
1: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
2: I amb les tietes, amb la Carme i la Consol, reines, com esteu? Mira, el Gorka ja m'està preparant el River, perquè li he dit que cantarem. I ara, no, està bé per fer proves. He dit que cantarem perquè avui parlarem de les cançons de l'estiu, i clar, com que està fent proves, m'he sentit jo ara aquí, amb... Noies, com esteu?
3: Molt bé, moltes
2: gràcies. Ara et sentim, Carme, com estàs?
3: Molt bé, amb moltes ganes de que vingui tota... Bueno, que se'n vagi la calor.
4: I que vinguin les festes de Gràcia.
2: Sí, avui n'hem parlat de les festes de Gràcia.
4: Jo sóc gracienca, gracienca.
2: Per això, contenta, no, avui?
4: Molt, sí. Sí. Encara que els dos últims anys he patit molt perquè hi ha unes cues per
2: veure els carrers.
4: És veritat,
2: molta aglomeració. Sí. Tu, Consol, com estàs?
5: Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
2: I allà, molt fresqueta, a la Costa Brava.
5: Una mica més que aquí, no pensis, sí. Ha fet calor, eh? Sobretot és la humitat. Hi ha un 80% o més d'humitat. Això és el que, diguéssim, et tira enrere.
2: Però veure l'eclipsi?
5: Sí, ja ho crec.
2: Sí? I com es va veure des d'allà dalt?
5: Ah. Jo el vaig veure per la televisió.
4: Jo també.
2: Per la tele.
4: Jo també.
5: Perquè on estic jo no es veu. O sigui, la posta de sol no...
2: Les comarques de Girona es veia menys, o pràcticament no es veia, no?
5: No. Vaig veure per la televisió i va ser fantàstic el desplegament que va fer Televisió Espanyola.
2: I tant.
5: Em va agradar moltíssim a diferents llocs, com es veia, més gran, més curt. Bueno, em va encantar, va ser preciós.
2: Ràdio 4, que també va fer un programa especial.
4: Sí. A mi el que em va emocionar molt va ser a l'Anell, quan al final de tot...
2: Oh, que bonic.
4: Sí. No m'ho esperava, perquè el vaig veure jo també per televisió, i escolta, a mi la veritat, i quan vaig veure allò vaig dir, així mateix vaig fer-ho, no sabia ni què dir-me, estava sola i no sabia ni què dir-me.
5: I aquell avió que se'n va enairar, que anava cap a Lisboa, sí. I vam veure l'eclipse des del cel.
4: Ah, sí,
5: va ser fantàstic, això. Quina idea més bona.
2: Totalment, aquesta casa, l'Aquí la Tierra, també, que va fer un programa espectacular amb Jacob Petrus, que és increïble com va narrar l'eclipsi. Si voleu una classe del que és narrar un eclipsi, que és tan i tan difícil, recupereu aquest espai del Jacob Petrus, perquè és espectacular, us ho recomano molt.
4: Jo
2: ho vas veure, Consol?
5: Sí.
2: Com narrava, com explicava el moment en què es posava el sol, no? Tot això...
5: Sí, l'anella...
2: Va ser increïble, una cosa que no veurem mai més a la vida.
5: Home, diuen que l'any que ve, no?
4: Home, l'any que ve n'hi haurà al sud d'Espanya.
2: Ah, efectivament. Aquí a casa nostra no. Haurem de baixar fins al sud, aquí el veurem de manera parcial, i el 2027 en veurem un d'anular, que diuen que en comptes de tapar tot el sol, el que fa la Lluna és deixar una rodona al voltant del sol, també. Però, clar, total, aquí no, haurem de viatjar fins al sud de la península. Mm.
4: Jo fa molts anys era relativament... No, bueno, ja m'havia casat i això... Vaig veure un... la meitat.
2: Parcial.
4: Parcial, sí. Un parcial aquí a Barcelona. Mm-hmm. Sí, el vaig veure, aquest sí. Era l'únic que havia vist. No.
5: Ben bé, allò que diuen cuando se alineen los astros, que és com una cosa fictícia, doncs mira...
4: Aquí ara... hem vist alinear-se los astres.
2: Ha passat això. No cal que s'alineïn els astres per recordar les cançons de l'estiu, que ho fem cada any, però és que ens encanta. I a més, ens ho passem molt bé.
4: Sí, I tant. Sí. Ja ho esperem.
2: Sí, jo crec que sempre és ja el moment, no? El moment mític. Sí. Vinga, va, tirem uns anys enrere, anem cap al 75, perquè hi ha algú que sortirà moltes vegades en aquest espai, perquè és el rei de les cançons de l'estiu.
6: Bailemos el bimbom, bimbom, bimbom.

0: bailando cantarás.
1: Bingo. Bingo. Zidane, ¿qué me dieu?
2: Pues que lo que dius tu, era la, durant una època va ser el rei de l'estiu.
1: Sí, sí, ja pensava, sí, sí. A veure aquest any, quina traurà, quina traurà, eh?
2: Sí, ja l'esperava.
1: Era un clàssic, sí, sí, sí.
3: Era el rei de l'estiu, en té moltíssim, el Jordi Dan, sí, no? Sí. La repassarem, però jo crec que va haver-hi algú que era una dona que va canviar també la manera d'entendre sobretot la música, però sobretot la feminitat.
4: Yo le dije, si no estás tú, bueno, ¿qué voy a hacer?
2: Hombre,
4: si no
2: estás... Rafaela. La Rafaela, aquesta senyora, ha sigut immortal per mi.
1: Sí, sí.
3: Sí, perquè, clar, en aquell moment, quan no hi havia aquesta llibertat que tenim ara, la Rafaela Carrà era un personatge molt potent, no?
2: No, no, va obrir portes amb moltes coses que estaven ben tancades. I, en canvi, ella, a més, era guapíssima, ballava bé, vull dir... Bé, a mi m'agradava moltíssim.
1: Sí, sí, era un referent, sí, en realitat, perquè sí, ella no s'amagava, ella era comunista, i ho deia, en una època que no estava ben vist. I no tenia por de perdre la feina ni tenir problemes penals, per dir-ho d'alguna manera. I ella omplia l'escenari.

0: és el Camilo Sesto? Sí. És que va ser també un referent del moment.
1: Sí, sí,
0: treia,
1: sí.
0: Jo crec que la música que treia Camilo Sesto era un hit. Tot el que treia era un hit, no?
2: Sí, jo el vaig veure, vaig tenir la sort de veure el Jesucristo Superstar. Jo l'havia vist en pel·lícula, no té comparació, vull dir, però ja ho sabeu que m'encanta el teatre, i el vaig anar a veure. I la veritat és que ho va fer-ho molt, molt bé.
0: Era cantant, però actor. Aquell moment on els cantants eren actors, actors. Eren ballarins, també,
2: exacte.
0: No?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. No, no es posen un micròfon davant i cantaven amb bona veu o el que sigui. No, no, no, ballaven el que dius tu. O sigui, interpretaven la cançó.
0: Actors de Hollywood també n'havien vist molts que feien això, no? Que ballaven, que cantaven, que feien claqué, que feien musical, no?
2: Sí.
1: Sí, sí, realment Camilo tenia una planta fantàstica, eh? Tenia molt bona veu, molt. A més, eren cançons, sempre eren de l'amor, no? Eren cançons romàntiques, que sempre sí. Deies, bueno, va, va.
0: Però no era la típica cançó de xiringuito, de guingueta, no?
2: No, no, no,
0: era...
2: no, no, no, no.
0: Una cançó que tenia també una potència.
1: No era com el Josidán, que la
0: barbacoa.
2: Ah, exacte. Bueno, sí, que la barbacoa i totes aquestes... No, no, ell, la seva cançó deia alguna cosa.
0: I també en parlava molt, si parlàvem d'un referent italià com era la Raffaella Carrà, el referent italià home potser era Umberto Tozzi.

0: castellà, també, Glòria. A més, es va convertir en un fenomen enorme, no? Això encara es canta, ara.
1: No, no me'n recordo.
0: Sí, la va fer en castellà. T'espero, Glòria. Aquesta sí, era en anglès. Jo sí, l'estic cantant aquí, mare de Déu, sí, pobres oients.
2: Aviam, estàs cantants italians que van fer aquella carrera aquí a Espanya, aquí Espanya, eh? Amb Albano,
0: Romina i Albano.
2: Sí, sí, sí. No, no, van haver molts cantants que aquí a Espanya, bueno, com la Rafaela, no? A veure, després ja no, després ha sigut, no sé, no... Música italiana trobo que no... triomfat tant aquí a Espanya.
1: El Jimmy, com aquell, el Jimmy Fontana, la, i la nena aquella Patufa, com es deia?
0: Ai, Jimmy Fontana, sí.
1: Sí.
0: Que, em sona molt, tens
1: que raó. Que va anar a l'Eurovisió. No em surt
0: sí, el nom. Sí, sé qui vols dir, eh? Mm-hmm. És que em sortirà. Ja veuràs, ho buscaré. Em sortirà després, ara no em sortirà. Però sé què vols dir, Carme, sí, sé què vols dir. Això estem parlant de finals dels 70, aproximadament,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: 79,
1: sí.
0: 80, sí. Com recordeu aquella època?
1: Jo molt feliç perquè m'havia casat el 67.
0: Ai.
1: Encara estava quasi plena luna de miel.
0: Clar.
1: Bueno, ja havia tingut el meu primer fill i la veritat, jo aquella època la recordo molt maca. Sí.
2: Sí, jo també.
0: Els nens eren petits, suposo.
1: Sí, per això
0: no?
1: Dic, dos anyets tenia.
0: La consola encara no tenia nens, no tenia nenes.
2: No, encara no tenia, però sí que la recordo una època pues, amb molt de nostàlgia, perquè era jove i tot era plena d'il·lusions i pensant que tot ho podia fer, que podia arribar tot arreu, que tot estava per fer, i a més també en consonància amb el moment polític d'Espanya, no? També perquè les manifestacions, l'amor lliure, en fi... no sé, és una època, jo sé, com una revolucionària, trobo.
0: I va haver una cançó que potser va ser un punt d'inflexió justament per això que parlaves de l'època revolucionària, i eren els Natxa Pop, amb aquesta cançó.

0: les cançons també de l'estiu, no? D'aquells anys.
1: No la recordava, eh?
2: Oh, no, aquesta no, jo tampoc.
1: Ostres,
2: no.
1: ara quan l'he escoltat, sí. Ostres.
2: No, jo ni és que quan l'he escoltat,
3: sí,
2: no.
3: És un
2: no.
3: pop dolç, aquest,
1: sí.
3: No?
1: No. Que...
0: I encara també sona
3: sí.
0: a algunes festes.
3: Moltes,
0: i...
3: moltes cançons aquestes en els estius les escoltes, sobretot a les festes majors.
0: Exacte. Ah, sí. Molt de revitlla, no, aquesta
3: sí.
0: cançó.
3: I, bueno, i també algunes discoteques, quan acaba, ja quan acaba la

0: discoteca.
1: Aquestes,
0: sí, posen aquí un mix.
1: Sí. I les cançons de l'estiu tenen una cosa, i és que moltes tenen coreografia, també, no?
2: Ai,
1: que te la
2: sí,
1: saps.
2: Alguna, sí.
1: Ai,
2: sí.
1: Clar, canviem molt de registre, eh?
0: A veure,
1: perquè
0: a
1: això
0: veure.
1: És festa popular en l'estat pur.

0: ballat poques vegades.
1: Clar, una cançó molt senzilla, sí, sí, però la coreografia la converteix en l'espectacle, com la Macarena, que després també sortirà, no? Bueno.
2: Sí. Aquesta cançó la cantava, ballava tothom, ballava grans, tothom, petits, sí.
3: Mira, jo al meu marit sempre he dit que no sabia ballar, bueno, i no li agradava.
1: Però això ho ballava.
3: Però com que jo la podia ballar, no, la podia ballar jo sola.
1: Mm. Clar, aquesta cançó ja,
3: no hi havia problema, sí, exacte.
1: Sí. Eh? Movies així les mans, sí, no? Veies com unes ales.
2: Sí. Sí. Molt infantil, en el fons. Sí.
1: Clar, però, clar, això era Maria Jesús o seu acordeó.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí. És una cosa que sonava tot arreu i ara ho veiem com superantic, no?
2: Sí, sí.
1: Però va arribar una gent, va arribar també, abans parlant de Rafaela Carrà, però sí, va haver algú a Espanya que va trencar i encara trenca, és Alaska. Ah.

0: Això sona molt actual, eh, encara?
1: Sí.
2: Vàries cançons d'ella encara estan molt actuals, eh?
1: Sí.
0: La movida que entrava d'una manera moderna, no? La movida, molt gamberro, també.
1: Sí.
2: Ella va ser trencadora, com tu dius, eh? Realment.
0: Parlava de coses que no... Me pasa el día bebiendo, no?
2: Sí.
0: I els veïns molesten, eh? Una cosa que no es deia, tampoc.
2: Sí. Molt, tot el seu estil, en realitat, no? Tot el seu look. Molt madrileny, per això, eh? També t'ha de dir,
0: eh? Sí, de la movida madrilenya,
2: oi? Sí. A més, a qui li importa, no?, aquesta cançó.
1: Sí.
2: Encara la cantem ara, no? A vegades, quan estàs baixa de moral, cantes aquesta cançó i dius, venga,
1: a qui li importa el que jo diga.
2: A qui li importa el que jo haga, no?
0: També és molt, a mi em fa molt de posar-te per netejar la casa el dissabte, no?
2: Sí, aquesta cançó.
1: Sí. A qui li importa?
0: Exacte. I les cançons de l'estiu també parlen de coses que fem a l'estiu.
2: Aviam.

0: I clar, darrere d'aquest Vamos a la playa tan alegre, hi havia un rerefons també relacionat amb una catàstrofe nuclear. No sé si ho sabíeu, aquesta cançó.
1: No.
0: Sí, sí, sí, sí, vaig estar buscant informació.
2: D'aquesta cançó?
0: Des del 83.
1: Apa.
0: Sabeu de què parlava?
1: No. Sí, la famosa bomba.
0: Exacte. Sí, sí, sí, vaig estar buscant informació.
1: L'altre dia vam fer un reportatge... I vull dir que s'ha destapat moltes coses, eh?
0: Sí, sí, doncs aquesta cançó tan alegre parlava d'això, era un tema fosc, que parlava d'un atac nuclear i descrivia com la radiació contamina el mar, transforma la costa en un escenari apocalíptic... Sí, sí, parla d'això, aquesta cançó. Buscar sí. Informació ahir, vull dir...
1: Mira, no ho relacionava.
0: Clar, es va viure com un himne estiuenc, no? Però parlava també d'això, igual que, clar, és que l'estiu, platja i també calor. Aquí ja no parlava cap rerefons, això és tal
1: no,
0: qual.
1: No, no, no, no, no.
0: Escuela de calor, rock, música espanyola, no?
1: Sí, també. Però...
0: No tant, no li agrada tant a la Carme.
1: No, aquesta. A mi aquesta no.
0: No t'agrada tant aquesta cançó?
1: No. Bueno,
0: com que en tenim moltes, podem passar a la següent. Aquesta jo crec que la que ve ara, de missatge, ara no la podríem emetre, perquè no... Clar, abans es deien coses que ara, per sort, amb els anys, ens anem adonant que no estan bé. Mami, ¿qué
1: será lo que quieres? Negro. Aquí pots pensar molt bones o molt males coses amb aquesta, eh?
0: Torna el rei, Jordi Dan. Recupera el tron del rei de l'estiu amb aquesta cançó. Pensava per ballar. Tornada senzilla, coreografia, també. No?
1: No, però aquesta es va sentir molt. No, sí, no? Sé si per lo que deia o perquè era ell el qui la cantava.
0: Sí, però, clar, diu unes coses que ara, evidentment, no les diríem, no? És que, clar, queden molt antigues.
1: Ho diríem molt clar o callaríem?
0: Parlem del 85, eh? L'any 85.
1: Ja, ja, ja.
0: Era això. Abans parlàveu de Víctor Manuel i Ana Belén. Crec que n'hem parlat alguna vegada.
1: Sí.
0: Tenen un hit que era La Puerta de Alcalá.
1: Oh, mare.

0: Mira, aquesta tu te'n riuràs. Ara fa uns anys vaig anar a veure el Rei León i vaig passar per la Porta del Galà i em vaig quedar parant i la vaig cantar.
1: Cantant aquesta cançó, no? Quan passes per allà, oi?
0: Per mi mateixa, però la vaig cantar. Mira.
1: Aquest mira-la, no?
0: Mira-la, la vaig mirar i mira, em va sortir.
1: I això fa estiu, també. Sona estiu, aquesta cançó, no?
0: No ho sé.
1: Era de l'estiu del 86.
0: La pots cantar, jo crec, a l'hivern, inclús. Sí, també, eh? Sí, és una cançó que no té època.
2: No, perquè parla d'un monument, sí. Parla de Madrid, en realitat.
0: Exacte. No, i a més, amb alegria, vull dir...
2: Sí, escolta'm. No, i el ritme, m'agrada molt el ritme.
0: No,
2: aquest.
0: Ella m'encanta,
1: ella. L'Anna Belén.
0: Sí.
1: També molt potent, ella.
0: Sí.
2: Molt reivindicativa, eh?
0: Ara ha sortit la seva filla, eh? Sí, també cantant. També canta. Sí, també canta. Però ell m'ha agradat molt perquè sempre té unes cançons molt reposades. Sí. Però quan es va casar amb ella, va fer un canvi molt gran, eh?
1: Sí. Si parlem de dones potents, no? Rafaela Carrà, Anna Belén...
0: I ella, Anna Belén, també va ser molt trencadora, eh?
1: Sí, i tant, totalment. Sí. I parlem una mica de la rumba, de casa nostra, no? Bé, aquests no eren de casa nostra, però sí que feien rumba com la que ens agrada a nosaltres.
0: La rumba.

0: Els Gypsy Kings tenim aquí.
1: Sí, els Gypsy Kings.
0: Ells sonaven a Espanya i sonaven a fora, també. Aquest bamboleo, això...
1: Sí, va ser internacional. O sigui, que la rumba realment t'hi convida a ballar, no? I el Peret mateix, vull dir que quan sonava cançons de rumba catalana, s'ha portat... Hi ha gent que diu que no, que la rumba és d'Andalusia, no? La rumba és d'aquí, la rumba
0: és catalana.
2: Bueno, ara hi ha una... Un dia d'aquests faran un... Bueno, vull dir, tot una...
0: Ai! Un espectacle?
2: No.
0: Un documental?
2: No, un documental.
0: El documental
2: ara,
0: de la rumba catalana, exacte. Del ventilador d'aquí a casa, de Radio 4?
2: La filla de Lola Flores diu que la rumba és catalana.
0: Clar. I tant,
2: home, Lolita Flores ho diu. Primer sí. Surt el pare cantant i llavors diu que la rumba és catalana. Ella ho diu ben clar i
0: sí,
2: català.
0: Sí, sí. És de Gràcia?
2: És de Gràcia, i tant.
0: El Pescadilla.
2: El Pescadilla.
1: I el Peret, Peret també.
2: I el Peret, sí.
0: Los Manolos, sí, Gràcia, sí, rumba. Sí, sí. I la Pescadilla, Los Manolos, la rumba catalana en general, la Peret, i ara n'hi ha una altra. Jo ara estic...
1: La rumba és molt bailonga, eh?
2: Home, oh, i tant.
1: Tothom surt a ballar, és tothom... eh?
2: Bueno, només podeu veure que també amb un altre d'això que hem fet, vull dir, el final, la cloenda dels Jocs Olímpics,
1: sí,
2: que va ser tot a base de la,
1: sí,
2: rumba. I escolta'm, allà surten una sèrie de persones, però boníssimes.
0: Parlant de la rumba, mira, em saltaré a la cançó i aniré... Mira, ja m'ha entès, oi que sí? Mira. Home!

0: Aquí agafem una versió, un clàssic dels Beatles, i li posem en rumba, ens el carreguem i el fem en castellà.
1: Exacte, però és igual, però va tindre un èxit fabulós.
0: Sí, no?
1: No, i en tot el món.
0: Això sí que va ser cançó de l'estiu, eh?
1: Sí.
2: A més, com que el nivell d'anglès de la gent pàtria era bastant fluixet amb això, mira.
1: Que parles per mi.
0: No, parla per mig Catalunya.
2: No, tot Espanya.
1: Jo l'anglès reina.
2: Tothom ho sap, només ho veig.
1: Sí, això sí.

0: Aquest All My Loving, nai no, eh?
1: Ai,
0: que em cau l'ampolla i tot. No passa res, m'ha caigut l'ampolla d'aigua.
2: La llenarà és total.
0: Molt nostre, no? Aquest,
2: sí, sí, sí.
0: Lololó, nai no, oi?
2: Tu t'ho puc cantar? Tu t'ho s'atreveix amb això?
3: Jo l'únic que canto.
0: I va, acabem amb una rumba, que sé que us agradarà.
2: Aviam.

0: 92. Barcelona 92. Olimpíadas. Amigos para siempre.
1: Tú, cuando me miras, ahí puedes ver.
0: Tietes, la setmana que ve haurem de continuar amb això, eh?
2: Ai, sí. Vols, sí.
0: Perquè se'ns ha quedat curt, eh?
2: Sí. Curtíssim, perquè escolta...
0: Haurem de continuar amb aquest repàs. Marxem amb Amigos para Siempre.
2: Amigos.

0: sempre. Carme Consol, ens veiem la setmana que ve. Amics per sempre, us estimo molt. Us estimem moltíssim.
1: I
2: vosaltres tinguis un dia ben
0: feliç. Ai, moltes gràcies, que demà és el meu sant. Sí, sí, sí, sí. La persona que ha guanyat les entrades, el David Alcalde, de producció, el trucarà ara mateix. És el David de... No, no és el David. El David és el que el trucarà. És el Daniel, de Barcelona. El Daniel, de Barcelona, que ha guanyat aquestes entrades per anar al cinema. Nosaltres marxem, tornarem a ser aquí el dilluns. Som el del matí de Ràdio 4. Una abraçada, bon cap de setmana i que sigueu feliços.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. El Ministeri per a la Transició Ecològica xifra ja en més de 240.000 les hectàrees afectades pels incendis enguany, malgrat que són dades provisionals, ja que continuen havent focs actius arreu de l'Estat. A les penyes de Riglos, Òscar, l'incendi forestal ha cremat més de 10.000 hectàrees. El vent torna a marcar les tasques d'extinció. El president de l'Aragó és Jorge Azcón.
5: La preocupació sigue siendo máxima. El día de hoy es un día extraordinariamente importante para contener el incendio, sobre todo en lo que es el flanco derecho, y la verdad es que vamos a confiar en que la meteorología nos ayude.
3: Ja hi ha 16 poblacions desallotjades després que aquesta matinada n'evacuessin 4 més. Mentre que Niebla Huelva, les flames ja han calcinat més de 31.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 700 persones. Més qüestions. Dues setmanes després de l'entrada massiva de més de 70.000 persones a Ceuta des del Marroc, la ciutat autònoma encara no ha recuperat la normalitat. Als carrers hi ha unes 5.000 persones a les quals no es pot donar acollida. Entre elles, unes 600 nenes en situació d'especial vulnerabilitat. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, acaba d'assegurar que el govern espanyol treballa conjuntament amb les autoritats locals i les ONGs per garantir els recursos necessaris.
6: A ver, las niñas desde luego no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y por lo tanto esas menores están atendidas y en todo momento están seguras.
3: Sobre les agressions sexuals a menors migrades, en Redondo ha assegurat que s'ha identificat i retornat a un dels agressors. I l'Associació Marroquina de Drets Humans denuncia que hi ha més de 80 joves detinguts a Nador, la ciutat més propera a Melilla, com a conseqüència dels intents d'entrada massiva a finals del juliol. Des de l'associació creuen que hi haurà més intents d'entrada en un futur, malgrat que el reforç de les fronteres, perquè existeix un gran desig d'emigrar entre els joves marroquins. Canviem de qüestió. Aquest 15 d'agost farà 5 anys que els talibans van recuperar el poder a l'Afganistan amb les dones al punt de mira. Han estat expulsades de les aules, del mercat laboral i de la vida pública. Maria Huguet, bon dia.
7: Bon dia. Fins i tot se'ls prohibeix parlar en públic. N'ha parlat a Televisió Espanyola la Tamkin Ahmadi, membre de MAE, l'Associació de Dones Afganeses a Espanya. Fa 4 anys que va venir-hi com a refugiada.
8: En general no pueden salir mucho. Si salgan, tienen que ser una persona de su familia, un hombre con ellos.
7: La Tamkin també ha demanat a la comunitat internacional que no s'oblidi de l'Afganistan. Segons UNICEF, més de 2,5 milions de nenes afganeses s'han vist privades de l'educació secundària en aquests anys. L'Afganistan continua sent l'únic país del món on a la pràctica les nenes i dones no poden accedir a l'educació secundària ni superior. Lluny de perdre força, els talibans cada cop tenen més poder.
3: A l'aeroport del Prat, a les portes de la quinzena, de la segona quinzena d'agost, la jornada avança amb relativa normalitat, tot i que la vaga indefinida dels treballadors que gestionen les maletes ha deixat alguna incidència puntual. Explica'ns Pau Alemany.
9: La imatge a l'aeroport a hores d'ara és de tràfic constant de passatgers que van amunt i avall. A la zona de facturació hi ha cues considerables, però sense arribar a estar saturades. I entre els viatgers que marxen, molta alegria i una mica de nervis.
10: Pues a Nice anem a fer el mateix que l'any passat, que ens va agradar molt, i tornem. Fem base a Nice i després agafem un trenet ideal que n'hi ha allà, va per tota la costa, pots anar pujant i baixant per tots els pobles, en totes les vistes de la mar i de tota la costa.
1: Ara marxo cap a Nova York, que vaig estudiar fora. Un any sencer.
9: Pel que fa a la vaga indefinida, alguns passatgers estan tenint retards per a replegar les maletes i hi ha hagut un vol cancel·lat que volava cap a Frankfurt.
3: Gràcies, Pau Alemany, des de l'aeroport del Prat. I un apunt més sobre els aeroports, perquè el de Catània a Sicília continuarà tancat almenys fins a demà dissabte. El volcà Etna es manté molt actiu i continua emetent cendra. L'emergència activa des de fa més d'una setmana ha afectat uns 1.000 viatgers. La patronal turística siciliana calcula ja unes pèrdues de fins a 24 milions d'euros. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: vestit adult en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospit, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Ja és l'hora de començar el Sota Sospita, és l'hora del vermut a Ràdio 4. Així que et donem la benvinguda a la nostra coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes. Som Esther Bages, al control tècnic, i Laura González al micròfon. I per la sessió d'avui, edició estiu del Sota Sospita, comptem amb un nou capítol de la història i biografies que sempre fa el Jordi Coromines, en aquesta ocasió per descobrir un personatge, atenció, va ser primer republicà, activista, més tard militar, espia internacional, empresari, milionari, socialité, i va viure els grans aconteixements del segle XX en primera línia. Ell és Ricard Sicre, ara t'expliquem la seva trajectòria i després entrevistem a l'escriptora anglesa Janice Hallett. L'autora de L'Apelación, que li diuen la gata Cristi del segle XXI, ha publicat recentment La pregunta mortal, un thriller en un pub on tots els parroquians són sospitosos. Bé, aquest és el nostre menú. Comencem.

0: Doncs avui, de la mà del Jordi Corominas, com cada setmana, anem a conèixer una història apassionant. Realment. A través d'aquesta biografia. De fet, coneixerem també una part de la història del nostre país, com anem fent en les darreres setmanes. Déu-n'hi-do el personatge, no, Jordi?
1: Déu-n'hi-do. S'ha de dir que duem, i que la gent no li estranyi, ens ha donat, perquè som així de lliures però organitzats, per fer una sèrie de biografies anòmales, anem a dir-ho així.
0: Sí.
1: Vam anar amb editors, ens hem mogut per al món de la cultura, però avui ens toca una espia que, d'altra banda, la majoria de vosaltres us sonarà un que es deia Pujol, no Jordi, sinó Garbo, que fins i tot em sembla que té una plaça a la capital d'Espanya, en Curiositats de la Vida, però resulta que la Laura un dia estava llegint una novel·la.
0: Correcte.
1: I explica'ns què va passar.
0: Doncs bé, és una novel·la, a més, de la que aprens moltíssim, d'Òscar Beltrán de Otálora. Es diu Déjame en las sombras i, bé, és la història d'un lladre amb un passat marcat per la Guerra Civil, per la clandestinitat, i, bé, és una història que va per França, que va per Espanya, en aquesta Espanya franquista, a més, i d'entre els personatges, hi ha molts temes, aquí, perquè parla d'aquesta guerra que mai acaba, vull dir que no és només la Guerra Civil, diguéssim, no? Després anem a Argèlia, també, en aquesta novel·la, parla de l'exili, no? Del desarrelament, del diner negre, fins i tot, de les conseqüències de sobreviure amb identitat oculta. Bé, molts temes. I molts entorns i paisatges i contextos diferents. I un dels personatges és Ricardo Sicre, que és amic d'aquest protagonista, aquest lladre reconvertit, que es diu Juan Lecuona, i d'alguna manera l'ajuda en els moments més desesperats, també. I llavors, clar, li vaig preguntar a l'autor sobre aquest personatge, perquè em va cridar molt l'atenció, i efectivament estava inspirat o estava intentant retratar la vida d'un personatge real, una figura real, que és aquest Ricard Sicre, que es va després fer el seu nom, el va com anglosaxonitzar, diguéssim, no? Perquè tenia vincles internacionals, però havia estat un militant d'Esquerra Republicana durant la Guerra Civil, que es va convertir en espia dels serveis secrets nord-americans en fugir cap als Estats Units, i després a la postguerra va arribar a ser com una mena de magnat
1: total
0: a Espanya. I a més va tenir unes amistats molt interessants, com anirem descobrint, des de Grace Kelly Rainiero a Hemingway,
1: a Gardner.
0: I clar, vaig pensar, és que aquest personatge té una biografia.
1: Té una gran biografia.
0: Una biografia, per la pel sot de sospita. Sí.
1: Hem anat escarbant, a més, i hem trobat més dades que el fan, a veure, molt, molt fascinant, perquè és això, no té una vida, sinó moltes.
0: Sí.
1: I de fet, clar, ho deies tu, comença, neix l'any 1919 a Montgat, el seu pare és metge, sí, em sembla de Cervera, dedueixo que té certa formació, li toca a la Xina, anem a dir, de ser jove i viure la Guerra Civil, per tant va al front, allà, doncs, és un idealista. Jo llegint determinats textos, parlen que, clar, la seva vida també es pot resumir en que es torna d'idealista a pragmàtic.
0: Perquè, correcte,
1: clar,
0: acaba, podríem dir que sí.
1: Comença sent un revolucionari i acaba sent un dels primers milionaris que té xalet a la Moraleja de Madrid. Clar, que és una cosa molt bèstia. A més, a l'Espanya de Franco, sent ell republicà, sent un defensor de la democràcia, perquè si no, ja veurem, si no, no s'entendria la vida que agafa, però el cert és que és això, que ell, resumint molt el que és la joventut, doncs participa a la Guerra Civil... Després...
0: De manera activa, sí.
1: Sí, llavors, molt clar, activa.
0: Llavors, en perdre, diguéssim, aquí, es veu obligat a exiliar-se.
1: Però li toca...
0: A França.
1: Li toca l'altre... A veure, l'altre, si malestrugança, anem a dir-ho així, de molts catalans i republicans, que acaba un camp de presoners. Però aquí hi hagi diversos articles, el que he trobat, que és molt graciós, és que es veu que en aquest camp de presoners, un company seu s'acaba, i a veure, no anava a dir perdoneu l'expressió, però és que no hi ha res a perdonar, la història és així, s'acaba lligant a una infermera britànica. I aquest factor, el fet de lligar-se a l'infermera, és clau. Per què? Perquè Ricard i el seu amic poden anar a Anglaterra, i aquí, pes a saber tu com, Això no m'ha acabat de quedar clar. Hi ha documentals, si us poseu a putinejar trobareu informació variada sobre el personatge, però coneix un escriptor que més o menys abans tothom sabia qui era, que és Robert Graves.
0: Robert Graves, home, meravella.
1: Ídol màxim.
0: Ja, per mi sí, la veritat.
1: Per mi sí, a veure, també molta gent pensarà en Jo Claudi, per exemple.
0: Ah, exacte.
1: Pensarà en Jo Claudi, la gran sèrie, no? Que, a veure si ara féssim...
0: Bueno, la gran novel·la i després...
1: Gran novel·la i sèrie, sí.
0: Claudio, el dios i su esposa Messalina.
1: Exacte.
0: Però és veritat que jo vaig conèixer la història de Jo Claudio per la sèrie,
1: no?
0: I llavors després em vaig llegir les novel·les.
1: És que a mi la sèrie
0: em
1: va impactar
0: molt. Eren una delícia.
1: Sí, sí, però són una passada, sí, perquè a més et trobes el manuscrit a un baúl, bé, totes aquestes històries, no?
0: Sí.
1: Bé, el coneix, llavors el Graves li diu, ei, tu el que has de fer és anar-te'n als Estats Units d'Amèrica.
0: Uh-huh.
1: Ell se'n va als Estats Units d'Amèrica i aquí podíem trobar... Estem en plena Segona Guerra Mundial, no? Any 40, més o menys any 40... I què passa? Doncs bé, Espanya, ja ho sabeu, ha guanyat Franco la guerra, no cal dir-ho, hi ha dubtes sobre si entrar a la Segona Guerra Mundial. El Ricard arriba a Nova York, va indocumentat, només li han donat una sèrie de contactes, diguem, d'esquerres, aquesta és la idea, i aleshores, no sé si arriba a passar el control, però sé que arriba nedant a Nova York, per escapar...
0: D'aquest control, no?
1: Del control d'Ellis Island.
0: És que és veritat que hi ha moltes ombres i molts misteris en la seva biografia. Clar, primer perquè va ser espia.
1: Clar.
0: I llavors doncs, intentaves no anar deixant empremta, no? D'allò que feies.
1: Clar.
0: Però a més perquè dels seus primers anys és tal qual tu ho has dit. Se sap que era de Bellver de Cerdanya, d'un poblet de 2.000 habitants,
1: més, sí,
0: que era fill de metge, que va ser actiu, diguéssim, durant la guerra, que es va exiliar, que va en un camp de refugiat i que se'n va a Amèrica al principi, que va ser amic de Robert Graves.
1: Aquest
0: periple és el resum dels primers anys de la seva vida,
1: sí,
0: i també sabem quina va ser la seva primera missió, no?
1: Sí.
0: Perquè un cop ell és allà...
1: A veure, el que li diuen és, mira, tenim dues opcions.
0: Sí.
1: O bé et deportem,
0: sí,
1: o bé t'enroles...
0: O bé ens ajudes.
1: O t'enroles al que és el preludi de la CIA, que era la Office of Strategic Service, la OSS, i aleshores ell diu que sí, a veure, jo suposo que ja veien que, com es diu, no?, apuntava maneres. I aleshores la seva missió és introduir-se a l'ambaixada d'Espanya,
0: sí,
1: i, en essència...
0: A Washington,
1: i rebentar la caixa forta per aconseguir els codis i veure quina és la intenció de Franco amb la Segona Guerra Mundial.
0: Això mateix, vull dir...
1: Si entra la guerra o no.
0: Clar, o sigui, una mena de missió diplomàtica amagada,
1: sí,
0: com
1: bueno,
0: aquell qui diu.
1: No gaire diplomàtica, no?
0: No, però bueno, però...
1: No, el cas
0: no,
1: és...
0: No, és veritat, rebentar la caixa forta on hi havia les claus aquestes del telègraf per comunicar-se amb Madrid, i llavors havia d'esbrinar una mica les intencions d'Espanya, tal i com dius a la Segona Guerra Mundial.
1: És de pel·lícula, realment.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És de pel·lícula.
0: I llavors ell, què és el que fa servir per aconseguir-ho?
1: Doncs a veure, seduir
0: la secretària.
1: Seduir la secretària a la marxada. Aquí sembla que la gent era molt fàcil, no? Entre lligar-se a l'infermera, seduir la secretària, no sé.
0: Ja van dues, eh?
1: Anaven una mica...
0: Sí.
1: Anaven a de güello.
0: Bé, però va aconseguir el que li havien demanat, l'encàrrec que li havien fet, perquè a més li havien dit, mira, hi ha molt de risc, però... Els americans, això, si no ho aconsegueixes, sí, doncs no ens interessaràs per res. Vull dir, no mourem un dit per salvar-te i la cosa acabarà com acabi.
1: Te'n vas a Espanya i potser te fusellen, etcètera,
0: el
1: etcètera.
0: El que sigui, però clar, va passar bé la cosa.
1: Va passar la prova i a partir d'aquí és espia, però li encarreguen missions superiors perquè, a veure, és cert que Franco reuneix amb Hitler en Daia, després manté una postura de no beligerància, però clar, els americans i els anglesos en un primer moment no tenen gaire clar què farà la dictadura. Aleshores diuen, ei, hem de preparar diversos plans. De fet, Sicre participarà un d'ells, que és l'operació Torxa, Operation Torch, que porta a envair el Magreb per assegurar el Mediterrani, no? A més, Espanya, a veure, també tenia... Era molt important estratègicament per l'estret de Gibraltar i altres punts, però bé, primer els anglosaxons, els aliats, envaeixen, em sembla que és l'Argèlia i el Marroc francès, que eren col·laboracionistes perquè els nazis tenien França, i sí que participa, però després li diuen, ei, ara t'encarregarem, i ara us ho explicarem bé, perquè és una operació bastant desconeguda, un pla alternatiu. Nosaltres, com que no sabem què farà Franco, podem envair i Espanya.
0: Molt bé.
1: Tant de bo ho haguessin fet. S'ha de dir, no?
0: No sé jo. Sí,
1: no,
0: sí,
1: a veure,
0: sí,
1: com hagués acabat.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: no,
0: sí,
1: diuen,
0: sí.
1: Diuen els historiadors que en cas que els aliats haguessin envaït Espanya, amb tota probabilitat el que hagués passat és una monarquia parlamentària com la que tenim.
0: Ja.
1: Perquè era
0: però s'hagués instaurat abans, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, 30 anys abans. Era la forma més moderada, no? Clar, uh-huh, una dictadura comunista, òbviament no, democràcia republicana tampoc. Llavors li diuen Operació Blackbone i després, dins d'aquesta, Operació versió banana. Mm-hmm. Ara hi anirem i mentrestant, atenció, molt adequat per avui, totes les cançons sempre ho són, Golf Rap, Olala. Oh,

0: Doncs ara estava, mentre escoltàvem Olala, mirant algun dels articles que m'havies passat, és molt curiós com expliquen la història, no? Perquè és això de Ricard Sicre, que hi ha com molts blancs, però aquest moment d'arribar als Estats Units i abans d'arribar a Ellis Island, que és allà on acollien a tots els immigrants i decidien qui passava i qui no en funció dels papers, ell es llença a l'aigua per evitar aquest control, i llavors s'ha de passar 2 dies amagat fins que se li assequin les robes.
1: És tan peliculero tot.
0: és bastant de pel·lícula, eh?
1: De fet, fa poc vaig veure una pel·li que passava el mateix, però no hi havia tanta heroïcitat. Era sobre el cantant francès Charles Aznavour, sí. I és bastant divertit el tema d'Ellis Island. Clar, aquesta era la Segona Guerra Mundial, que anirien més durillos, no? Però l'Aznavour arriba allà, tan alegre, estic a Nova York, i què li passa? Doncs que no t'he visat. I llavors li diuen, bueno, doncs et deportem, guapo, no? En aquest cas, el Sicre directament diu, ei,
0: clar, però després, com els seus contactes, a més, vull dir, també estaven com localitzats, diguéssim, de seguida, a més, el van identificar com a milicià republicà, i amb això que el van detenir, el van posar a prova, amb aquesta prova que hem explicat, que va solventar amb èxit.
1: I després torna a Europa, com dèiem, i s'enrola, o més aviat l'enrolen, en aquesta idea de... en aquest pla hipotètic que s'havia de preparar per envair Espanya en cas que Franco s'unís finalment. A veure, ja s'havia unit, però no participava, excepte, com sabeu, amb la divisió azul a la Segona Guerra Mundial. Ells creien que Franco, que de fet va ser, com us explicàvem, no beligerant fins, em sembla, a mitjans de l'any 43, perquè hi ha la diferència entre no beligerant i neutral, no? No beligerant és que tu recolzes o tens intenció de recolzar un dels fronts, i en aquest cas era l'eix italogermànic japonès. Però bé, el cas és que els anglosaxons estaven de la màniga a aquest pla, Blackbone, que consistia en intentar envair Espanya. Llavors, el Blackbone es dividia en 7 parts, que cadascuna d'elles tenia nom de fruita. Una d'elles era la banana. I aquesta corresponia a intentar entrar a Espanya per Màlaga, i per fer aquest pla, atenció que això és fort, va... Els Estats Units tingueren el recolzament, i aquí sí que estava bastant content, perquè encara compartia afinitats ideològiques amb el Partit Comunista Espanyol. Clar, és estrany, no? O sigui, els yanquis amb els comunistes...
0: Bé, és que això canviaria de seguida, eh?
1: Totalment.
0: Perquè, vull dir, tot i que els propis comunistes espanyols, que estaven molt ben considerats a Europa, perquè van lluitar per la llibertat, diguéssim, no? I contra el feixisme durant la Segona Guerra Mundial, un cop es demonitzessin també per aquesta associació, per exemple, amb els comunismes de l'est.
1: Sí.
0: Després d'aquesta associació d'idees i aquesta creuada que va començar a existir més endavant als Estats Units contra el comunisme, va fer que Espanya, que en un principi semblava que li donarien suport, doncs, per evitar que el franquisme s'instal·lés d'una manera definitiva, doncs finalment van dir, no, és que tampoc els comunistes, l'alternativa al franquisme són els comunistes, no ens convé. I els van deixar de banda, diguéssim. Llavors va haver aquest viatge d'una consideració cap a l'altra en els primers 40, en els anys 40.
1: En un principi li interessava, perquè estem en Segona Guerra Mundial i la Unió Soviètica també es troba lluitant contra els nazis, però clar, a veure, el tema, l'estaves dient tu molt bé, és els americans diuen, ei, que Franco és una cosa, els comunistes són l'antípoda, i nosaltres el que volem és un terme mig, que és una democràcia.
0: Clar, però com al final, perquè de fet amb el pare del rei emèrit, doncs hi tenia ell que tenia relació amb les monarquies europees i tal qual, doncs era el que estava movent els fils per poder-se, però això al final va fer fallida també. I després hi ha un altre tema, i és aquests soldats espanyols a través de les forces aliades, que van a parar a Àfrica.
1: Sí, perquè a veure, aquí a més jo suposo que
0: deuen... I que hi va el Ricard Sicre, també.
1: Jo suposo que deuen sortir a la novel·la que mencionaves, no?
0: Sí.
1: Molts d'aquests treballadors...
0: Déjame las sombras.
1: Exacte, quan arriba l'any 39 i al final de la guerra, molts fugen amb un vaixell des del port d'Alacant, allà el que es coneix com la desbandà, perquè arriben els feixistes barra nacionals barra franquistes i persegueixen els darrers republicans, que aconsegueixen fugir. Llavors molts d'ells van a Argèlia i en un principi se senten a França, però us ho comentàvem fa un moment, l'any 1940 Hitler envaeix França, llavors les colònies de les Gàlies, dir-ho així, passen a ser col·laboracionistes. I això què comporta? Doncs que aquests espanyols republicans que ja estaven tan panxos comencen a treballar en feines molt, molt dures. Construir ferrocarril, treballar en terres, i de cop i volta sí que sap que ronden per allà, que ronden Argèlia, que poden ser bons, bueno, i els fa servir.
0: Clar, i no només això, sinó que l'exèrcit, o sigui, els americans, a través d'aquest precedent de la CIA, aquest sistema de servei secret en el que amb ell l'han captat de manera obligatòria, no? L'envien també cap a entre aquests soldats espanyols desplegats al nord d'Àfrica, i clar, ell ja té aquesta doble personalitat, vull dir, sí. Per una banda té aquest passat de militant d'esquerra i de republicà, i per altra ja s'ha convertit en un espia dels Estats Units, que això fa que ell pels anglosaxons es digui Richard Sickler, sí, no, Richard, Ricard, sí. No Richard Sickler, no? Richard, i llavors Sickler, té aquest sí. doble joc. De fet, a més, és aquesta servei d'intel·ligència, a més, que ha fundat el Franklin Roosevelt, el president dels Estats Units. Què li passa? Que estava bastant... podríem dir que tenia un descontentament més que evident, perquè el que havia passat a Pearl Harbor no li havia agradat gens.
1: No gaire.
0: Llavors és com una facció B del que són els serveis d'intel·ligència i d'espionatge, sí. No? Llavors és com un doble joc, diguéssim.
1: No, i ell a part té molt clar el que ha de fer. Ha, a veure, aquí hi ha molts jocs, no? Hi ha la part de la OSS, que després, com dèiem, serà la CIA, que aquí està cercant d'infiltrar-se per perpetrar aquesta invasió a Espanya. Sí. Hi ha una connivència amb el PC, com dèiem.
0: Aquesta invasió a Espanya té a veure amb aquest desplegament dels soldats a Argèlia i al nord d'Àfrica. No, és a dir, ens posicionem aquí, tenim aquí els nostres espies i tal qual, i la nostra força, i en funció de com es desenvolupi la cosa, doncs envaïm o no envaïm.
1: Però hi ha un problema. Hi ha un problema de fons, que és que, clar, el nostre protagonista va reclutant, va movent fitxa... També sap que està assumint molts riscos, no tant per ell, sinó pels homes que recluta. Per què? Doncs perquè, a veure, la qüestió quina és, que al final es troben molts d'ells en territori, primer estan a l'Àfrica, després passant a territori espanyol, i al final el franquisme, pel que sigui, doncs va captant, no?, determinats moviments, va detenint aquestes persones, i aquí es produeix un gir. Tota aquesta operació que estem explicant, al final, per determinats motius, molt diversos ells, no es produeix, però és que tant els Estats Units com el Partit Comunista, amb aquestes persones, doncs directament què passa? Que se'n desentenen, i molts d'ells seran executats pel franquisme, per no dir el 100%
0: dels detinguts. Bueno, als Estats Units, clar, canvia la moneda, llavors passen de tenir-los una mica com a col·laboracionistes a tenir-los com a enemics i de col·laborar amb el règim. I és aquí quan Sickler diu, escolta'm una cosa, jo sóc un supervivent, a mi no m'enredeu, i comença, d'alguna manera, a desvincular-se ell també de tot el seu passat per una qüestió d'interès propi, de sobreviure i tal qual, i comença a fer... negocis pel seu compte, podríem dir.
1: Acumulat diners. A veure, per tancar amb aquest punt de la guerra, s'ha de dir que ell sí que treballarà una miqueta més, que al final capturarà xarxes d'espies al sud de França, però sí, un parell de xarxes d'espies a l'any 44, per tancar, dic directament. Però què més anava a dir jo? Clar, a veure, és el que estaves dient tu i és el que dèiem al principi. Jo he sigut revolucionari, he fet la meva feina a la guerra... No hi ha problema. He entès que tant els americans com els anglesos s'estan desentenent de tota aquesta xarxa.
0: I jo estic col·laborant obligatòriament amb els americans al mateix temps.
1: Jo estic agafat una mica aquí, no?
0: Sí.
1: Però vaig a treure-li profit.
0: Sí.
1: Vaig a treure-li profit i aleshores ell comença a consultar, veu una possibilitat, parla amb el que seria la policia política del franquisme, o més aviat demanem directe amb la policia política del franquisme, i veu que no té perill. Que no té perill de tornar a Espanya. I aleshores diu, ei... Jo ara aquí vull provar sort. Primer torna a Barcelona, veu que Barcelona no és el millor lloc a finals dels anys 40 per fer negocis, i aleshores, que aquí ho tractarem en aquesta darrera i apassionant part que encara ens toca, doncs es trasllada a Madrid, i aquí arribarà a una espècie d'esplendor que el farà un dels més grans milionaris i socialites del franquisme.
0: I ara us expliquem per què.
1: Amb Kip Nelson, Beyond My Side.

0: Recorrent la vida de Ricard Sicre, aquest català que va convertir-se en espia, que havia nascut a Bellver de Cerdanya, que havia militat a Esquerra, que havia lluitat en el front que va perdre la Guerra Civil, i a partir d'aquí va començar el seu periple d'exili, com ens explicava abans el Jordi. Mm-hmm. És molt curiós el moment també en el que coneix el Robert Graves, que no ho hem explicat, però ell estava treballant en una barberia d'aquestes, no?, a Londres, i ell doncs estava escombrant els pèls que hi havia pel terra, i no sé si estava tararejant o dient algun català. Llavors el Robert Graves li va cridar molt l'atenció que parlés català. Com? I llavors es van fer amics, i a partir d'aquí, no?, aquesta relació, ell és el que li dona els contactes als Estats Units, etcètera, etcètera. Bé, estem a la postguerra amb Ricard Sicre, que té aquests contactes que per una banda amb els Estats Units, per altra es comença a relacionar també amb el règim, i justament amb aquests contactes amb els Estats Units aconsegueix, que això és el que el farà ric, aconsegueix l'exclusivitat en la introducció de dos productes nord-americans a Espanya que tots coneixeu, podríem dir.
1: A veure, coses que a l'època no eren ni molt menys freqüents, més aviat insòlites. Pepsi-Cola.
0: La Pepsi. I el whisky JB.
1: I una altra que, déu-n'hi-do, que si aquesta temporada ens dona temps, jo crec que gairebé li dedicarem un especial, que és el Grecite.
0: Grecite, ostres.
1: El Grecite, ja sabeu, aquell terra de les piscines,
0: sí,
1: per exemple.
0: Sí.
1: Dic que li dedicarem un especial perquè, clar, a veure, de cop i volta ens ha donat per fer una sèrie de biografies, però ens trobàvem a mitjans dels anys 60 i ara m'ha vingut al cap. D'on surt el Grecite? Aquí a la ciutat de Barcelona tenim edificis que tenen la façana de Grecite,
0: sí,
1: que és l'horror
0: a la
1: terra.
0: Però sí que podríem fer, és veritat, no? Un dia anem parlant com s'introdueixen tots aquests productes.
1: És que és una barbaritat.
0: D'arreu del món, no?
1: Sí.
0: Durant el franquisme, o sigui, que Espanya venia d'un sistema absolutament, anava a dir feudal, que no ho és, però completament apartat
1: carpeto betònico.
0: Apartat del que era la modernitat, no? I com durant els 50s comença a arribar una sèrie de tecnologies, productes de l'exterior, que són com el principi de l'obertura.
1: I la gent
0: flipa.
1: A la sisena flota...
0: Ja ho vam parlar, això.
1: Sí, el nylon.
0: El nylon.
1: Les mitges de nylon, el xiclet.
0: Sí, el jazz, recordeu,
1: sí,
0: també, no?
1: I després ve a les farmàcies, que això ho vam veure amb el crim dels existencialistes, les amfetes.
0: Sí, també.
1: Exacte. Bé.
0: Clar,
1: hi ha una varietat americana, però el nostre protagonista és fonamental.
0: Però sí, el cicle que porta és el JB i la Pepsi.
1: I el Grecite. Després se dedica, clar, es fa ric.
0: I amb això es fa milionari, evidentment.
1: Es fa ric perquè també te fica... A veure, avui en dia ja no ho sé, però va haver-hi una època fa com 20 anys que quedava molt bé, era una cosa molt cunyada, no? Però jo, tu a què et dediques? No, jo import-export.
0: Sí.
1: Ell ho feia.
0: Sí.
1: Ell era de debò un importador-exportador.
0: Home, Richard Sicler pels americans.
1: I Ricard Sicre.
0: Ricardo Sicre pels espanyols.
1: I Ricard Sicre a la seva ment, no?
0: I Ricard Sicre en el seu passat,
1: i
0: això mateix.
1: I què anava a dir jo? A veure, també es dedicava al tema de les divises, a l'arròs amb Japó. Llavors va fer molts diners molt ràpidament.
0: I és aquí quan tu explicaves que s'havia comprat una casa a la Moraleja.
1: Que no, a veure, quin és el tema?
0: És un dels primers residents de la Moraleja. També hi havia una resident il·lustre que era Wagner.
1: Clar, però aquí sí, que ho vam veure en aquella sèrie tan brutal que del Paco León, que no me'n recordo com era. Era,
0: no
1: blanc, era blanc i negre i estava... A veure, era fantàstic. Estava l'Anna Castillo, bueno, en fin. Què anava a dir jo? Ell té aquesta casa. I aleshores no hi ha gaire atractius en aquell Madrid. Després sí, hem vist fotos i les podeu trobar de Ricard Sicre als toros amb la Wagner. Però clar, on anem? Vale, podien anar a Xicote, podien anar a aquests llocs, però després si volien fer grans festes, el seu xalet era el lloc.
0: Mm-hmm,
1: aquí,
0: casa seva.
1: Sí.
0: I llavors venia el Hemingway.
1: Clar, i anaven tots i a veure, hi havia una...
0: Venia l'Orson Welles.
1: Clar, era una cosa molt guai.
0: Sí.
1: Era la gent
0: set
1: de l'època.
0: Evidentment.
1: I a més li donava un gran prestigi.
0: En Dalí.
1: Clar, en Dalí. Home, en Dalí, que no se'n perdia una. I a més, i la gala, com no? Samaranc, Joan de Borbó més tard, òbviament.
0: A més, també es va comprar una casa a Mallorca,
1: llavors,
0: que allò era més xic, i llavors també anaven tots cap allà.
1: També li agradava el Grape, s'ha de dir. I la fama de Sicre va durar, perquè veient els noms de tota aquesta jet set i personalitats importants, sí, hi ha Reiniero de Mónaco, però també algunes fonts mencionen, sense anar més lluny, a Narcís Serra o Rafael Alberti.
0: Bé, és que Narcís Serra, o sigui, van ser amics en la darrera època, en els darrers anys de Sicre. Sí que és veritat que van tenir una amistat, es diu, diguéssim.
1: Sí, sí.
0: I, bueno,
1: a veure,
0: ja està.
1: El
0: quan
1: Serra...
0: era ministre de Defensa Socialista,
1: El Serra, si cerquéssim el seu arbre genealògic, per dir-ho d'alguna manera, veuríem que té relacions econòmiques molt poderoses,
0: sí,
1: no només a l'època de la democràcia, sinó abans, és a dir, que no arriba del no-re, no?
0: Ja.
1: Sicre, en canvi, sí.
0: Camilo José Cela també era amic del Sicre.
1: Cela, a veure, tots els noms que quan nosaltres estàvem entrant, si és que alguna vegada l'hem tingut amb ús de raó, començàvem a conèixer.
0: Sí, clar, però fixa't que hi havia, o sigui, el percentatge, per exemple, de personatges allò il·lustres des del punt de vista de la literatura, no
1: sí,
0: només,
1: sí, sí, sí.
0: O sigui, socialités no eren només actors o actrius,
1: no.
0: O vull dir que hi havia gent de tota mena.
1: A veure, ella es veu que tenia grans habilitats socials, es pot comprovar, les havia desenvolupat primer com a agent secret i després va dir, ei, escolta, jo ja he fet la meva feina i en aquest pas de revolucionària pragmàtica, a Madrid va trobar un lloc, jo crec que la moraleja també li permetien romandre, com qui diu, més tranquil i allunyat de focus i de vinculacions polítiques fortes.
0: Sí, mentre anéssim comprant Pepsi.
1: Clar,
0: vull dir.
1: Ell, a més, feia un servei, estava protegit perquè a l'Espanya de Franco, ja ho hem parlat moltes vegades, sense els dòlars nord-americans, probablement el règim hagués tingut unes dificultats molt més grans per sobreviure, amb la qual podem dir que ell tenia unes cobertures brutals, el seu passat ja no li importava a ningú. És a dir, el fet que fos d'Esquerra Republicana durant els anys 30 al règim és que li importava tres pepinos perquè li donava uns beneficis enormes.
0: Sí, ja està.
1: I així es va mantenir. S'ha de dir que es va casar, per cert, al final de la Segona Guerra Mundial amb una aviadora britànica amb la que va tenir quatre fills,
0: sí,
1: que encara es dediquen a explicar la història del pare.
0: Correcte. Després ell... A veure, ja, per anar completant, no?
1: Sí.
0: Perquè és veritat que del seu passat d'espia hem explicat coses... Bueno, sí, aquest vincle, diguéssim, amb els Estats Units i després aquest col·laboracionisme amb el règim, no? Aquesta doble careta al principi per veure què passava amb el règim de Franco quan estava als Estats Units i després, a partir d'aquí, amb aquesta, no?, immersió entre els soldats espanyols al nord d'Àfrica i després ja es va convertint en empresari, a poc a poc. I va utilitzant tots aquests contactes que ha fet durant la seva època d'espia, que ha satisfet els americans i, mira, s'instal·la i es converteix en aquesta celebrity, en aquesta socialité. Hi ha més gent.
1: Hi ha més gent aquí. Sí, hi ha més gent.
0: Evidentment, mira, Rafael Alberti. Estic veient aquí Juan de Borbón.
1: Toma ya.
0: És a dir, que l'hem citat, no? El
1: sí,
0: pare
1: sí.
0: De l'emèrito, que és el que havia de ser el rei si els americans donaven suport a acabar amb la dictadura de Franco.
1: Correcte.
0: Que és el que havia de passar en principi, però al final no va acabar passant. A Paul Newman, Charlton Heston i hasta Lola Flores, estic llegint aquí, anava a ballar quan organitzaven tablaos
1: exacte,
0: a la casa del Ricardo.
1: Aquesta és la idea, perquè organitzaven tablaos flamencos, que era lo más de lo más,
0: sí.
1: I ell sabia com fer feliços els seus convidats, anem a dir-ho així, perquè... Cada celebració era una festa, però al mateix temps, per ell, imagino, era una oportunitat de negoci.
0: Clar, bueno, i el que va passar és que també, a mesura que anaven passant els anys, com ell s'havia quedat molt ben instal·lat com a epicentre d'aquest món social de rics... Doncs, i els diners, com aquell qui diu, li venien sols, perquè amb aquestes dues patents d'importació, doncs, ja em diràs tu, poc a poc es va anar desvinculant de la part política, perquè la seva part política era fer festes i reunir
1: sí.
0: aquesta gent, anar als toros, fer festes a casa i alguna coseta més, després es traslladaria de la Moraleja a Palma de Mallorca, que estava com molt més tranquil encara, i allà acabaria instal·lat els seus darrers anys amb els seus gossos, que en tenia 10, crec, amb els seus fills, amb la seva família.
1: Cases ajardinades,
0: i el que explica la seva família és que ell, efectivament, va anar perdent els seus ideals, entenent que havia de ser pràctic per sobreviure i per viure bé. I dintre de tota aquesta vida social que portava, considerava que tenia pocs amics de veritat.
1: Clar.
0: Que la gran majoria eren com una mena d'aparador a què a tots els interessava.
1: Perquè hi va jugar a ser una mica titellaire de persones.
0: Sí.
1: Fos reclutant, fos negociant, i aquesta va ser la seva vida, els ideals de la joventut. Aquí li donaria raó gairebé per acabar el Josep Pla, no? Que deia que a mesura que et vas fent gran doncs et vas tornant més conservador. No ens passa a tots, però en el que a veure també si toques poder jo crec que pot ser més normal que et passi, no? Com va ser el cas del Ricard Sicre. La setmana vinent tancarem una mica aquest pòquer de biografies particulars perquè us van prometre que abans que acabi la temporada hem de matar Franco i aleshores, doncs, no sé, se'ns va... A veure, van passar les setmanes, no?
0: Aquí, sí, aquí... el matem la setmana vinent, doncs?
1: No, encara no, encara no. No, però més no, la setmana vinent parlarem d'un senyor que, a més, a mi em fa molta il·lusió presentar perquè va néixer al meu barri, al Guinardó, i es va dedicar a ser dibuixant famós a França.
0: Mm-hmm.
1: Però, clar, aquí no el coneix ningú, llavors a França, i de fet, quan parli dels dibuixos que va fer, tots direu, ah, sí, d'acord, però és que venia d'aquí, no? I venia de barri, i és meravellosa la seva història. No, però Franco sí, el matem abans d'acabar la temporada.
0: Sí, jo crec que sí, és ja està.
1: Ens ve de gust, ens ve de gust. Sí. Matar algú radiofònicament és lícit.
0: Exacte.
1: Això sí, vull dir, no ho feu a la vida real, no us estem donant idees, no penseu malament.
0: Zero violència.
1: Exacte, zero violència. Ens n'anem amb un temazo, diguem, clàssic modern dels Dandy Warhols, Bohemian Like You, com el Ricard Sicre.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins la setmana vinent.
1: Ciao, a vosaltres.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, s'ha reunit aquest matí amb Pedro Rollán, president del Senat. Dues setmanes després de l'entrada massiva de més de desenes de milers de persones a Ceuta des del Marroc. Vives, que acaba de comparèixer, ha lamentat que la ciutat autònoma encara no ha recuperat la normalitat i que es troben en una cruïlla.
2: El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo.
0: Recordem que els carrers continuen unes 5.000 persones segons el govern espanyol, 9.000 segons el de la ciutat autònoma, a les quals no es pot donar acollida. En aquest context, Ceuta es prepara per una possible nova arribada de persones demà 15 d'agost. Des del Ministeri de l'Interior asseguren que han reforçat el dispositiu de seguretat a la ciutat autònoma. En total, hi ha uns 1.600 efectius. I continuen les reaccions a la decisió del govern espanyol d'allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz fins l'any 2030. Ho celebren Fernando Sánchez, de la plataforma Sí Almaraz, i Borja Romero, del comitè d'empresa.
3: Un dia para celebrar. Por fin esa incertidumbre de miles de familias ha llegado a su fin.
4: Y la verdad que se acabe esta certidumbre y que podamos trabajar en una sola vía, pues hay que celebrarlo y es una gran noticia para nosotros.
0: També Jaime de los Santos, responsable d'Educació i Igualtat del Partit Popular, tot recordant que era una demanda de la seva formació.
5: Pero esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: Justament l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, i l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, han celebrat l'anunci i consideren que obre la porta que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis.
6: Si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears.
7: I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
0: La decisió, però, també ha estat rebutjada. Sumar denuncia que respon a pressions corporatives i no a necessitats tècniques i que és una profunda ruptura del compromís expressat amb la ciutadania. Ecologistes en Acció també denuncia interessos polítics. L'incendi de niebla a Huelva afecta ja més de 31.000 hectàrees i els efectius es concentren especialment en el flanc est. Ho ha explicat el conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, qui ha destacat la virulència d'aquest foc, el més difícil d'extingir de la història d'Andalusia.
8: És el únic incendi que hasta ahora habíamos tenido que enfrentarnos en Andalucía que durante 7 días se mantienen todas las situaciones extremas.
0: En paral·lel, l'incendi forestal declarat a les penyes de Riglos, a Osca, ha obligat a evacuar una vintena de persones d'un campament en Zanigo, per precaució. Se sumen, per tant, a les més de 800 ja desallotjades. I a Catalunya continua avui la calor intensa, per tant, també l'elevat risc d'incendis. Per això, Protecció Civil alerta de la necessitat de tenir molta cura i de no fer cap activitat que pugui provocar espurnes que ràpidament podrien provocar un incendi forestal. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil a Ràdio 4.
9: Fem una crida a no confiar-nos perquè sí que és cert que pel cap de setmana doncs ve un canvi de temps que sembla que farà que les temperatures es normalitzin sempre dins de pensar que estem en el mes d'agost i que hi haurà ruixats, doncs fem una crida d'això, a no confiar-nos i mantenir doncs l'atenció.
0: Avui, més de la meitat dels municipis catalans, 525, estan en risc molt elevat d'incendi del Pla Alfa. I un darrer apunt de serveis. La circulació de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies ha quedat interrompuda entre Sant Andreu i Granollers Centre per l'atropellament d'una persona. Renfe ja ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Doncs és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: Hi ha artistes que fan àlbums i n'hi ha d'altres que construeixen un univers propi. María José Llergo pertany a aquest segon grup. María, definitivament.
2: Exacte. Jo en soc molt fan, ja t'ho vaig dir.
0: Som molt fans.
2: La cantant i compositora cordobesa s'ha criat entre el flamenc més profund i una curiositat musical sense límits i ara presenta El Juego, un àlbum que arriba després del reconeixement internacional d'Ultrabelleza i que confirma que està vivint un moment més lliure i ambiciós de la seva carrera. Jo diria que el moment més lliure i ambiciós de la seva carrera. No?
0: Guanyadora d'un Goya.
2: En Mediterrani. Quina fantasia.
0: Increïble. Referent d'una nova generació d'artistes i amb una gira que recorrerà Espanya i Europa, María José Llergo torna reivindicant el risc, la imaginació i el dret a canviar sense demanar permís.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
2: Anna Flotats presenta Golosines Virtuales. A més, ho fa en un moment especialment delicat, quan moltes famílies ja han entès que les pantalles no són només un hàbit, sinó un terreny on també es juga l'educació afectiva, l'educació sexual i l'educació emocional dels fills i les filles. Maria, aquí ho han comentat molt, això, amb els experts.
3: Totalment, aquí en parlem molt perquè és un tema, Xavi, que està al dia a dia i el llibre posa nom a una idea molt gràfica i molt efectiva. Les xarxes, els videojocs, la pornografia i notificacions que funcionen com a aquestes golosines virtuales, que es diu el llibre, no? Productes pensats per enganxar i per colonitzar l'atenció als menors, doncs, a les xarxes.
2: Sí, i l'Anna Flotats, que és especialista en educació afectivo-sexual, que no planteja només una alarma moral, sinó... Jo crec que això va d'una pregunta bastant més incòmoda, que seria qui està educant avui els adolescents o els nens en sexualitat, en desig, en vincle, no? Els estan educant els adults o l'algoritme?
3: I per això aquest llibre proposa apagar per connectar i defensa posar límits sense trencar aquest vincle, una idea que connecta de ple amb un malestar molt actual. Pares que estan desbordats, joves hiperconnectats, una pornografia en línia que ja no és un tema marginal, sinó que és un desafiament generacional i que cada vegada doncs, les persones es troben i els nens es troben amb aquesta pornografia amb unes edats més primerenques, no?
2: Hola, Anna Flotats, benvinguda, com estàs? Bona tarda.
4: Un plaer estar un altre cop al vostre programa.
2: És un plaer tenir-te. Sí, i amb aquest somriure infinit.
4: Sí. És que fa il·lusió, que carai.
2: Que guai.
4: No,
2: bona vibra, bona vibra. Sí. En un llibre que potser algú dirà, ostres, sí que estem malament, no? Clar, el títol, Golosines Virtuales, que ja per si és molt potent, perquè està convertint una cosa aparentment inofensiva en una alerta molt clara. Tu en quin moment vas veure que les xarxes, els videojocs, la pornografia ja no eren simplement entreteniment, sinó productes dissenyats per enganxar?
4: Bueno, ja fa anys que utilitzo aquesta analogia quan vaig a fer tallers a les aules o faig xerrades amb els pares i mares de les golosines virtuals o llaminadures virtuals, perquè penso que és un exemple molt clar, una manera molt clara de que els menors d'edat es facin una imatge, no, mental, doncs creïn una relació abstracta entre el que seria una dieta equilibrada i saludable a nivell alimentari i el que seria també, doncs, que han de tenir una dieta digital equilibrada i saludable. És a dir, no anem en contra de les pantalles, però des de ben petitons i petitones hem d'intentar, doncs, acompanyar els nostres menors, no, acompanyar-los a que tinguin un criteri, comencin a ser crítics amb certs productes audiovisuals i vagin adquirint uns hàbits, com les mares i les famílies, no? Doncs moltes vegades els hi posem un plat a taula d'unes verdures, no? Allò et posen unes bledes i dius, oi, jo no vull bledes. I dius, no, és que és saludable per tu, això és bo. N'has de menjar ni que sigui una micona. Doncs fer el mateix amb els productes audiovisuals, ensenyar-los, doncs, que hi ha productes audiovisuals que són com xutxers i no podem estar menjant xutxers cada dia.
2: L'altre dia, ho comentava en Maria aquí al programa, bé, titulars i després articles científics que et deixen molt fred, vull dir, a mi se'm va posar la pell de gallina quan vaig llegir aquest mateix, no?, que acabo d'obrir ara mateix. Las sociedades médicas recetan cero uso de pantallas a menores de 6 años tras presentar 70 pruebas científicas. Dicen, es el mayor hackeo cerebral de la historia. Clar. És més greu del que sembla.
4: Sí, però en aquí un dels pilars, una de les coses que deixo molt clara en el llibre és que el més important és nosaltres com a adults donar un bon exemple i ser coherents amb les nostres accions i actituds.
2: Clar.
4: Perquè, clar, el que no pot ser és que una persona adulta es dediqui, doncs, a navegar per les xarxes socials per simplement passar el temps i anar investigant, no?, la vida, la intimitat d'altres persones sense cap més objectiu, no? I llavors, doncs, per altra banda, doncs, dir als nostres fills i filles que no tinguin aquestes xarxes socials. Igualment amb els videojocs. Jo veig moltes vegades que són els mateixos pares, saps?, familiars que estan enganxats als videojocs. I en aquest sentit, són ells els que van promovent, doncs, que estiguin més hores hores en aquests, bueno, jugant, no? En determinats entorns d'oci virtual, pues, que són llaminadures virtuals i en funció de l'edat tampoc ho haurien de fer. Vull dir que és complicat.
2: És que els adults també estem enganxats.
3: Sí, exacte. És que... I és complicat també, sobretot pels que sou, els que sou pares, Xavi, perquè al final és el que dius, no hi hauria d'haver-hi gairebé zero contacte amb les pantalles del 0 als 6 anys, però és que estem veient estudis que ens diuen això i, a més, Anna, tu al llibre planteges una pregunta que és molt complicada, que és com evitar delegar l'educació sexual dels fills a un algoritme, no? Perquè moltes famílies ja s'estan trobant, hi ha estudis que diuen que el primer contacte amb la pornografia és als 8, als 7 anys, de manera accidental, per internet, no? No sé si hi ha moltes famílies que encara no han entès que això està passant i que encara costa parlar-ho amb els fills, no?
4: Sí, sí. Moltes vegades, jo els he dit a les famílies que realment... perquè hi ha adults que diuen, no, jo tinc xarxes socials i a mi no m'arriba res de pornografia. Sí. Nosaltres ens hem de posar a la ment dels menors i hem de pensar en les curiositats que tenen i els entorns on ells es mouen. Una persona menor d'edat segurament doncs, tindrà una curiositat a lo millor doncs, per un videojoc. I buscant sobre aquell videojoc a través d'internet fàcilment poden entrar en una pàgina porno.

0: Claro, que sigui una eina per ells, no a fer-los esclaus d'això.
1: Ni excloure'ls d'una realitat, clar, no? Perquè s'ho trobaran i s'ho troben.
0: Clar. I nosaltres com a adults, doncs, dic, tu, com, per l'edat que tens, doncs no pots tenir xarxes socials d'aquest tipus, de creació i difusió de contingut audiovisual, doncs perquè hi ha perills en allà. Però aquestes redes socials, aquestes xarxes existeixen, no? I tu informar-los d'això i explicar-los els perills que hi ha. En aquest sentit, els hem de fer còmplices, no? I aprendre juntament amb ells, perquè ara ja estem parlant de xarxes socials i això, però en el llibre també parlo dels nous entorns, com el metavers, d'acord? Aquest és un entorn que, com a famílies, hem d'anar investigant sobre això, perquè, desgraciadament, la legislació va molt més a poc que aquests nous mons que són fascinants, però que realment també hi ha perills que hem d'intentar, doncs, que els nostres fills i filles acabin caient en aquests perills.
2: I és que està tan introduït a la nostra vida, ja a més, de forma nativa, no? Quan neix aquestes personetes ara, les darreres generacions que estem rebent al món, que no entenc com no pot haver-hi encara una assignatura a les escoles, a primària, directament, una assignatura que fos precisament a això.
0: Sí, sí.
2: I aquí on s'expliquessin els perills i les advertències necessàries per, diguéssim, de forma inconscient ja gairebé, aprendre-ho, no?
0: Sí, en aquí jo crec que, clar, jo per exemple vaig a fer tallers i els tallers com a molt són d'una hora i mitja, dues, d'acord? I aquí sempre els dic a les famílies, el treball l'heu de fer a casa. Igual que us esteu esmerant que els vostres fills i filles aprenguin la importància de tenir una dieta alimentària equilibrada, per el seu benestar i la seva salut, doncs hem de fer el mateix, però amb el món virtual, perquè no deixa de ser, doncs, un entorn que estarà amb nosaltres. Jo crec que no veuré el final d'aquest món virtual, però els hem d'acompanyar perquè no se sentin sols, perquè aquesta soledat que veiem moltes vegades a l'adolescència o en preadolescents també està relacionada amb això, el que no saben com s'hauran de relacionar o com relacionar-se amb aquests entorns, perquè veuen que és important per la societat, perquè la població adulta és el que els hi transmetem, que és important aquest món virtual, i com que és important, ells tenen aquesta ansietat de com vaig a presentar, com vaig a estar, quina relació vaig a establir jo amb aquest món virtual. I això no ho podem obviar, i hem d'estar al seu costat.
1: Parles del metavers, Anna, també d'aquest món virtual, però introdueixes un tema que ja fa molts mesos que està a l'ordre del dia, que és la intel·ligència artificial, dins d'aquest debat, no? Creus que el problema no és només que els nens i els fills vegin que cada vegada hi ha aquests sistemes més refinats per retenir-los, per manipular la seva atenció, clar, cada vegada tot és més personalitzat, no? Ara tot li pregunten al ChatGPT, ja ningú busca gairebé a Google, i si busques a Google et quedes amb la intel·ligència artificial de Google, amb el que et surt al davant, no? Clar, també és complicat quan estàs intentant educar, acompanyar un adolescent, un jove, que es troba coses que a vegades el pot entendre més el ChatGPT que no els pares, no? Sí. I això també és complicat.
2: Sí, sí.
1: Clar, com s'explica això?
0: Clar, en aquí, doncs, és realment complicat, però també és fascinant. Ho hem de mirar des d'un punt positiu, eh? Penso que hem de buscar la part positiva de totes aquestes noves tecnologies que estem vivint i que estan emergent. I com a famílies, anar-los-hi transmetent i no parar de dir-ho, no? És com el recollir l'habitació, que sempre els estàs dient i sempre la veus desordenada, i al final un dia la trobes recollida, o quan són adults i van a viure sols, tenen
1: està
0: la casa fantàstica, doncs el mateix. Els hi hem d'anar transmetent que han de ser eines. Eines, doncs, per treballar millor, per ser millors persones, d'acord? Per potenciar les nostres virtuts. Però, com a eines, en el moment en què tu necessites un consell com a persona, d'acord? Pensar, desenvolupar el teu pensament, d'acord? Sempre ho has d'agafar com una eina, no que pensi per tu. I en aquest sentit, sempre, sempre, sempre, quan tu vols un consell, el que sigui, anar a buscar persones que t'estimen, persones que t'acompanyen, que t'han acompanyat al llarg de la vida i amb qui tu confies. Perquè aquells consells seran els que realment t'acompanyaran i t'aniran bé.
1: I qüestionar-ho, ser crític, també, no?
0: I qüestionar-ho, ser crític, clar, evidentment, amb tot. Però, i també, moltes vegades, estar en el ChatGPT amb ells i buscar alguna cosa perquè el ChatGPT s'equivoqui, saps? I una mica ensenyar-los a dir, no, és que, mira, veus, s'equivoca. No és perfecte, també és imperfecte.
2: Clar, vivim en una època en què es parla moltíssim de salut mental, però potser menys de com internet

0: està modelant el desig, el cos i la mateixa idea de relació, no? Estem arribant tard a aquesta conversa.
1: És que hi ha molta feina per fer, però realment els codis del llenguatge de la sexualitat, com parlo jo aquí en el llibre també, doncs estan canviant, val? Està canviant la manera d'aprendre, la manera de viure la sexualitat, i això com a famílies doncs ho tenim complicat, perquè no té res a veure amb com ho vam viure nosaltres com a pares, mares, no? I en aquest sentit, doncs, el tempo mateix de la narrativa de la sexualitat canvia completament en aquest món virtual. Passem d'un tempo on una sexualitat en el món real on el temps ha de parar perquè tu puguis conèixer el teu cos, gaudir del teu cos, compartir, no? Cuidar a una altra persona, sentir-te cuidat, no? Descobrir el que sents i acompanyar i gaudir d'una sexualitat plena, no? I amb consentiment, etc. En aquest món real. I llavors passem en els codis, en la narrativa de lo que és la sexualitat virtual, on hi ha el ritme, el marca, doncs, el propi ritme del món virtual, que és frenètic, d'acord? I en allà, doncs, ja és tot molt més calculat per algoritmes, moltes vegades. I en aquest sentit, doncs, l'objectiu final és un objectiu bàsicament carnal i superficial, que és aconseguir el màxim plaer sexual en el mínim temps possible. I això és el que diem aquesta golosina virtual peligrosa, que és la pornografia.
2: I la rapidesa, tota l'esclar, no?
1: L'objectiu és tenir el màxim plaer possible en el mínim temps possible i, per tant, també sense que impliqui cap tipus d'esforç. Perquè si algo és bonic també en la sexualitat real, que jo dic, és que ens hem d'esforçar.
0: I tant.
1: Perquè tu t'has d'arreglar, a lo millor, pues, per cridar l'atenció a aquella persona que li agrades. Has de pensar què li diràs, com li diràs, com t'acostaràs, quina mirada faràs. Tot això és un esforç, cuidar una relació. Tot això desapareix en aquest món virtual.
0: No, i atraure l'altra persona a nivell mental, per exemple.
2: La nostra sexòloga ens ho diu molt, això. L'Aiva Moreno, Xavi, això també ens ho diu molt. L'altre dia
0: sempre.
2: Ens deia que també al final acostumem el cervell a coses ràpides.
1: Clar.
2: I que no entenem el sexe d'una manera d'anar lent, de tot el que deia.
0: Així anem.
2: No?
0: I així tenim la frustració generalitzada que hi ha a la societat. Líders, que ho repetim molt, però és veritat,
1: sí.
0: És terrible. Líders en ansiolítics i antidepressius.
1: Clar, i hem de pensar que això, a més, amb l'adolescència, o per adolescència, no? Que tenim uns menors d'edat amb unes ànsies de descobrir el món tremendes, curiositat, no? Per la sexualitat. Moltes vegades no tenen doncs, coneixements, molts coneixements doncs, perquè les famílies tampoc els hi han aportat.
0: Yeah.
1: I al millor tenen mals coneixements doncs, perquè han vist pornografia. No? En aquest aspecte tenim com un lo que diríem en castellà, un lienzo en blanco.
0: Sí.
1: I això la indústria pornogràfica ho sap. I clar, sap que la població més fàcil de controlar i d'utilitzar perquè acabin sent addictes als seus productes són els menors d'edat. I acabem trobant doncs, menors d'edat i també persones adultes, òbviament, amb masturbació compulsiva, que no saben què pot ser doncs, tenir desig i plaer sexual sense tenir un producte pornogràfic davant que visualitzar.
0: Que bèstia,
1: això és molt trist.
0: Això és molt bèstia.
1: Les zones claus de la pornografia. Però clar, això no s'explica perquè fa vergonya. Hi ha molta gent que no va buscar ajuda, que jo aquí doncs, aprofito per dir doncs, que s'ha de buscar ajuda perquè hi ha solució, val? I s'ha de buscar ajuda perquè acabes condicionant tot el teu dia a dia, com qualsevol addicció, en aquell producte pornogràfic, a visualitzar allò perquè ho necessita, ho demana el teu cos.
0: No, és bestial. És que t'has carregat el teu desig natural. O sigui,
1: sí.
0: El que tu explicaves també ara mateix, no? Com és el procés tan maco i alhora tan emocional també, no? I mental, moltes
2: clar.
0: Vegades.
2: És, gent és molt jove que està així. O sigui, estem parlant d'adolescents, de persones de 16, 17, 18 anys.
0: Totalment, no? Maria. I les pràctiques que aprenen, no? Que aquesta és una altra, que diuen això és como cajón que no cierra, perdó,
1: sí.
0: Hablando mal y pronto, no va així. La vida sexual no és així o no hauria de ser així
1: clar,
0: moltes
1: no.
0: Vegades. Potser un dia puntuada... Mutu propio, perfecto, però vull dir que no és el món real una pel·lícula
1: exacte.
0: Pornogràfica.
1: Mm-hmm. Bueno, una mica és acompanyar-los perquè aprenguin a parar el temps i aprendre a sentir, no? Sempre els dic, és tan bonic a aquestes edats, a l'adolescència, no? Aquella electricitat de quan t'acostes i notes, dic, això és el que heu de sentir, perquè sexualitat és acariciar-te, acaronar-te, això és sexualitat també,
0: clar.
1: D'acord? I se'ls hi ha de dir.
2: tu que tens, Anna, tants contactes amb tants pares, que deies ara que fas xerrades, que també venen a preguntar-te què és el que més et demanen, el que més els hi preocupa, si ara ens està escoltant algun pare, alguna mare, alguna família que diu, ostres, doncs jo, és que em passa justament això que esteu dient, però no sé cap on tirar, no sé què fer, què és el que més et pregunten?
1: Una de les coses que em pregunten molt és quan començo a parlar de sexualitat, val? Això és una de les preguntes estrella, d'acord? I sempre els he dit que és que ja amb les teves conductes, amb el teu dia a dia, tu estàs parlant, el teu cos està parlant de sexualitat. Tu com et relaciones amb la teva parella, si en tens, d'acord? El consentiment no només és el consentiment sexual. En aquest sentit, la sexualitat la portem des de que naixem i hem d'anar acompanyant i naturalitzant la sexualitat i una mica també en funció de les inquietuds dels nostres propis fills i filles, doncs, anar-ho naturalitzant. Una vegada una família em deia, diu, vam anar al zoo i vam veure com s'estaven reproduint i em va fer cosa, i on estan jugant, i vaig dir, dic, home, és un moment molt bonic
2: per explicar-ho,
1: perquè, clar, la gent de pagès ho té fàcil, si té un ramat, doncs a dir, mira, ara s'estan reproduint, la reproducció és una cosa natural, i tampoc l'hem d'anar tapant i encoixinant, perquè, en el fons, hi ha situacions del dia a dia que et poden donar peu a parlar, les cançons, d'acord? Hi ha cançons on el consentiment és, un pilar que parla un llibre és el pilar de conservar la nostra intimitat, d'acord? Perquè en el món virtual la podem perdre sense donar-nos compte. Doncs utilitzar aquests inputs a nivell audiovisual, pel·lícules, sèries, etc., doncs per anar parlant d'aquestes coses importants, del consentiment, de la intimitat, d'acord? De l'empatia, del respecte, doncs tot això són, això és sexualitat.
0: Estem davant d'un desafiament generacional, no?
1: Sí.
0: Tu sents que estem davant d'una crisi educativa comparable potser a altres grans sacsejades culturals, només que aquí ha arribat disfressada de comoditat i entreteniment?
1: Jo crec que sí, però ens hem d'agafar com un repte, jo crec que positivament, i no tirar la tovallola com a pares i mares, perquè jo veig moltes famílies que estan espantades, perquè veuen que se'ls diuen és que estic perdent el control, el meu fill jugava poc a videojocs i ara juga molt a videojocs, desconnectem. O sigui, si veiem que els nostres fills i filles se'ns descontrolen, perdem les riendes, que diríem, doncs, de la nostra comunicació, d'acord? Que el nostre fill o filla està més absent, està més angoixat, el veiem més trist, el que sigui, desconnectem. Hi ha alguna cosa que encara no és capaç doncs, de pair i el seu cervell no ho està acceptant bé. Hem d'anar jugant aquestes cartes perquè la legislació no ens acompanya. I per més, moltes vegades diuen, no, jo poso controls parentals. No estem parlant de controls parentals, estem parlant de ser guies digitals. I aquí ens hem de ficar les piles. I nosaltres, com a adults, doncs, posar-nos allà i dir, mira, estic aprenent al teu costat i aprendrem junts, tu. I si ens equivoquem, ens equivocarem plegats. Però jo no et deixaré sol o sola, saps?
0: Sí, donar la certesa de que estem.
1: Clar, que estem.
0: Estar present, no?
1: Exacte.
2: Sí. Que important això, eh? No controls parentals, sinó guies digitals.
0: Sí, això m'ha agradat
1: molt. Sí. És que és tal qual.
2: Sí. I nosaltres, al final, o també el Xavi, la meva generació, sí que hem crescut una mica, i potser ara, quan tenim fills, podem, doncs, introduir-los perquè ho hem viscut, però, clar, hi ha moltes persones de generacions més grans que no ho han viscut i que estan aprenent a l'hora que aprenen els fills, no?
1: Doncs aprendre plegats. Ah. De fet, en una altra entrevista comentava l'altre dia que vaig anar a veure l'exposició aquesta de Barcelona dels últims dies de Pompeia. Uh-huh. Doncs la recomano perquè en allà justament tens una part que és una immersió al metavers i una altra que és una activitat de realitat virtual. I això, fer-ho en família, és una manera de dir, mira, aquestes noves tecnologies poden ser molt potents perquè tu puguis viure una mica com vivien fa molts anys. Altres cultures, no? Estàs aprenent cultura, estàs aprenent història, doncs utilitzant com a eines aquestes noves tecnologies, però per exemple, per anar al metavers a fer oci virtual, a passejar-te per allà, jo què sé, per anar a un bar, doncs això no t'ho deixaré fer. Però, en canvi, per anar a un museu i utilitzar-ho, sí. Una mica que aprenguin quan i com utilitzar-ho.
0: És brutal. És molt interessant. Aquest és el llibre de l'Anna Flotats, que es diu Golosines Virtuales, i que jo crec que hauria de ser obligatori llegir-ho tothom, pares, mares, fills, tothom.
1: Moltes
0: Així que,
1: gràcies.
0: Anna, gràcies per venir.
1: A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies,
2: Merci.
1: En sèrio.
0: Gràcies, Anna.
1: Merci.
0: Seguim a Ràdio 4.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat un nou marc normatiu per agilitzar les expulsions dels migrants que van entrar de manera irregular a la ciutat autònoma i que encara hi són, portant al límit, diu, els sistemes d'acollida i de seguretat dels ciutadans ceutins. Vives ha lamentat que encara no s'ha recuperat la normalitat.
2: El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo.
0: Paraules del president després de reunir-se amb Pedro Royán, el president del Senat, qui ha compartit la necessitat d'establir noves lleis que puguin permetre expulsions més àgils de persones que entren a Espanya de manera irregular. Als carrers hi ha unes 5.000 persones, segons el govern espanyol, 9.000 segons la ciutat autònoma, a les quals no es pot donar acollida. És especialment vulnerable la situació de les nenes i adolescents que continuen soles. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, reitera que s'està protegint aquestes menors i confirma les expulsions immediates després que s'hagin presentat denúncies per violació.
3: Se ha expulsado ya a uno de los agresores, eso es lo que nos traslada el Ministerio de Interior, por lo tanto sabemos que ya cuando se analizan y se producen esas denuncias y se investiga, esos agresores están siendo expulsados de forma inmediata y se va a expulsar absolutamente a todos los agresores.
0: La ciutat autònoma es prepara per una possible nova arribada de persones demà, 15 d'agost. Des del Ministeri d'Interior asseguren que han reforçat el dispositiu de seguretat. En total hi ha uns 1.600 efectius. A Huelva, l'incendi de niebla continua actiu després de gairebé una setmana i supera les 31.000 hectàrees afectades i unes 600 persones evacuades. És el foc més complicat de la història d'Andalusia. Arriben bones notícies perquè els gairebé 900 efectius desplegats sobre el terreny han pogut acotar el perímetre de l'incendi. A Osca, l'incendi de les Penyes de Riglos, que ja afecta 10.000 hectàrees, ha obligat a suspendre la circulació ferroviària entre Sabinyànigo i Ayerbe mentre continuen les evacuacions. Ja són gairebé 900 les persones desallotjades, també d'un campament amb una vintena de nens. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, assegura que la situació és molt complicada.
4: No descartamos que a lo largo del día, incluso en las próximas horas, puedan tener que desalojarse nuevas poblaciones en el entorno del incendio, pero en cualquiera de los casos, esa, como siempre, serán decisiones que tomarán los directores de extinción de incendios.
0: Més qüestions. El govern espanyol ha autoritzat ampliar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Càceres, la major central nuclear d'Espanya. Així ho havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear fa un mes i havien sol·licitat des de la tardor de l'any passat les seves propietàries, Iberdrola, Endesa i Naturgy. Laura Hurtado.
5: Segons publica el butlletí oficial de l'Estat, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha concedit la renovació de l'autorització d'explotació d'aquesta central nuclear fins al juny de 2030. Les empreses propietàries aconsegueixen així evitar el desmantellament que havia de començar el 2027. Des de la plataforma Sí Almaraz celebren la decisió i també des del comitè d'empresa. Sentim Fernando Sánchez i Borja Romero.
6: Un dia para celebrar. Por fin esa incertidumbre de miles de familias ha llegado a su fin.
7: Y la verdad que se acabe esta certidumbre y que podamos trabajar en una sola vía, pues hay que celebrarlo y es una gran noticia para nosotros.
5: També Jaime de los Santos, responsable d'Educació i Igualtat del Partit Popular, tot recordant que era una demanda dels populars.
8: Pero esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicació.
5: Sumar Prou rebutja, denuncia que respon a pressions corporatives i no a necessitats tècniques i que és una profunda ruptura del compromís expressat amb la ciutadania. Ecologistes en Acció també denuncia interessos polítics.
0: El BOE també ha publicat avui la declaració com a espai de memòria democràtica del Pazo de Meirás, a Galícia, un edifici que va ser residència d'estiu del dictador Francisco Franco. La resolució destaca que la dictadura franquista va convertir Meirás en un dels seus principals símbols de poder. La compra de l'espai es va formalitzar el 3 d'agost de 1938 i es va finançar amb aportacions forçoses d'ajuntaments, funcionaris i particulars. A més, els terrenys es van ampliar expropiant propietats veïnes. El Pazo de Meirás va funcionar entre 1938 i 1975 com a residència oficial d'estiu de Franco i com un dels principals escenaris del poder franquista. També es va fer servir l'immoble per la propaganda del règim. Obrim plana internacional. Les víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns pugen a 284, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió del Risc de Desastres en el seu últim balanç. A més, hi ha gairebé 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. El president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, reconeix que la situació és complicada, però assegura que la prioritat continua sent la de salvar vides.
9: La situació és compleja, però estamos utilizando toda nuestra capacidad y la capacidad que ha llegado de otros países y que se ha implementado tan pronto se aplicó el protocolo. Nuestra prioridad es salvar vidas.
0: Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats. Fins ara s'han rescatat 348 persones. A Indonèsia, nova intoxicació massiva pels controvertits menús escolars gratuïts del govern. Hi ha més de 250 nens ingressats a l'illa de Sumatra. En l'últim any i mig han emmalaltit més de 40.000 menors. Les famílies protesten, però l'Agència de Nutrició assegura que ja s'han pres mesures, com el tancament de la unitat de cuina que preparava els menús, i també s'han acomiadat el responsable. Segons l'ONU, la conseqüència més greu de la mala nutrició infantil a Indonèsia és el retard en el creixement, amb més de 4 milions de menors de 5 anys afectats. I aquest 15 d'agost farà 5 anys que els talibans van recuperar el poder a l'Afganistan amb les dones al punt de mira. Han estat expulsades de les aules, del mercat laboral i de la vida pública. Ens ho explica la Míriam Andreu.
10: Fins i tot se'ls prohibeix parlar en públic. N'ha parlat a Televisió Espanyola la Tamkin Ahmadi, membre de MAE, l'Associació de Dones Afganeses a Espanya. Fa 4 anys que va venir-hi com a refugiada.
11: En general no pueden salir mucho. Si salgan, tienen que ser una persona de su familia, un hombre con ellos.
10: La Tamkin també ha demanat a la comunitat internacional que no s'oblidi de l'Afganistan. Segons UNICEF, més de 2,5 milions de nenes afganeses s'han vist privades de l'educació secundària en aquests anys. L'Afganistan continua sent l'únic país del món on, a la pràctica, les nenes i les dones no poden accedir a l'educació secundària ni superior. Lluny de perdre força, els talibans cada cop en tenen més.
0: I un darrer punt en clau internacional, l'aeroport de Catània, l'illa italiana de Sicília, continuarà tancat almenys fins aquest dissabte per l'erupció del volcà Etna i l'emissió de cendra volcànica, una situació que afecta milers de passatgers en plena temporada turística. Fa més d'una setmana que s'allarga aquesta situació i coincideix amb la setmana del Ferragosto, la festivitat estiuenca per excel·lència a Itàlia, que se celebra el 15 d'agost i concentra un elevat nombre de desplaçaments de turistes nacionals i internacionals. En esports, aquest cap de setmana torna novament al futbol d'elit. S'enceten els campionats de primera i segona divisió. Jorge Agüero, bona tarda.
12: Bona tarda. No dona treva l'anomenat Esport Rei. Apenes 27 dies després de cloure el Mundial amb la victòria d'Espanya, demà torna la Lliga. A primera divisió ho fa, però, amb 6 absències. Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic Club, Real Sociedad y Betis, tots 6 amb jugadors internacionals que van arribar a les rondes decisives del campionat del món i, per això, aquests 6 no debutaran fins la segona jornada. Demà dissabte, això sí, la Lliga i Talero Deportivo tornen amb un Alavés, Getafe a 8:15 del vespre i un Sevilla Rayo Vallecano a 9:15 de la nit. La segona divisió, enguany amb Girona i Sabadell, recordem, comença aquest mateix vespre a 9:15 amb un Real Sociedad B Castelló. A l'Europeu de Natació de París, la millor notícia avui en clau espanyola ha estat la classificació per a la final dels relleus mixtos 4%, i a Birmingham, a l'europeu d'atletisme, ens hem quedat sense opció de medalla i sense participació a la final del 1500. A nit, recordem, bronze per Moha Atawi en els 800 metres, la segona medalla per Espanya en aquesta edició.
0: Gràcies, Jorge. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb una novetat musical, el nou àlbum de Jungle. El grup britànic ha publicat Sunshine, el seu 5è àlbum. El presentaran a Espanya en 2 concerts, al Movistar Arena de Madrid el 26 d'octubre i al Palau Sant Jordi de Barcelona el 28 d'octubre. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda a Catalunya, amb avisos per calor intensa i per ruixats intensos a la tarda, sobretot a la zona del Pirineu, però de moment les altíssimes temperatures i sobretot la baixa humitat ens situa en risc molt alt d'incendi a gairebé tot el territori. Només queden fora de perill les Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil a Ràdio 4.
2: Sobretot és una crida a no confiar-se perquè doncs, encara estem en una situació, les altes temperatures que venim acumulades de molts dies i molts dies i amb la sequera que tenim encara, doncs ens trobem en una situació que, per exemple, els mapes d'avui ens diuen que pràcticament tot el país el tenim en nivell alt o molt alt d'incendi forestal.
1: Tot plegat en un divendres, vigília del festiu del 15 d'agost, que tot i caure en cap de setmana hi ha previsió de milers de desplaçaments en cotxe, tren i avió. Avui l'aeroport del Prat té programades més de 1.300 operacions i fins a 3.300 entre dissabte i diumenge. I és que se suma que la meitat de mes és punt d'inici o final de vacances.
3: Pues a Nissa anem a fer el mateix que l'any passat, que ens va agradar molt, i tornem. Fem base a Nissa.
4: Re, ara marxo cap a Nova York.
5: Ja, per la setmana toca volver a treballar.
1: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de sol, Albert Bacas de control central. De seguida en parlem de tot abans, però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. De moment, l'únic punt on se mantenen retencions aquest matí és a la Jonquera, tant a l'autopista AP7 com a la Nacional 2, amb uns 4 o 5 quilòmetres intermitents en aquestes dues vies en sentit nord, en sentit França. A la resta de trams de la xarxa viària, en general, no hi ha massa complicacions, únicament a les dues rondes hi trobarem algun tram amb lentitud, amb alguna aturada, en el cas de la ronda de dalt entre Horta i Vall d'Hebron, en els dos sentits de la marxa, i en el cas de la ronda de litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot. Bona tarda.
1: També expliquem que estan interrompudes les línies R11 i R2 Nord de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers, Barcelona, per l'atropellament d'una persona. S'ofereix a aquesta hora un servei alternatiu per carretera. I la previsió del temps, a EMET, Noelia García.
7: Avui divendres a Catalunya continuem amb molta calor i altes temperatures. Serà això sí l'últim dia amb temperatures tan altes, ja que durant el cap de setmana baixaran notablement. Avui de moment màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 36 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però aquesta tarda al Pirineu possibles ruixats i tempestes.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: Continua avui la calor intensa a Catalunya i tot i que a hores d'ara només estem pendents de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on els bombers segueixen treballant per extingir un foc que ha cremat 8 hectàrees de terreny forestal, afectant l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. Estem en risc molt elevat d'incendis, per això Protecció Civil ha posat en prealerta l'Infocat i recorda la necessitat de tenir molta cura i no fer cap activitat que pugui provocar espurnes que ràpidament podrien provocar un incendi forestal. Una situació, però, que podria millorar una mica amb les pluges previstes per aquest cap de setmana, Marc Esparza.
8: Les onades de calor que pràcticament no ens han deixat durant tot el que portem d'estiu han provocat una gran sequera. Protecció Civil ha posat en prealerta l'Infocat per elevat risc d'incendis. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4.
2: Les altes temperatures que venim acumulades de molts dies i molts dies i amb la sequera que tenim encara, doncs ens trobem en una situació que, per exemple, els mapes d'avui ens diuen que pràcticament tot el país el tenim en nivell alt o molt alt d'incendi forestal.
8: Les pluges previstes per aquest cap de setmana poden donar una mica de respirar als boscos.
2: Aquest cap de setmana es disminuiran dos factors, la sequetat perquè hi haurà aquestes pluges més o menys extenses i la baixada de temperatures a una temperatura més normal perquè tocaria a l'època de l'any. Però, clar, si baixem aquests dos factors, sí és important que ens doni una miqueta de respir amb tantes onades de calor i molts dies en alguns indrets sense ploure.
8: Però mentrestant, per avui continuen les altes temperatures i per això cal també que les persones evitin sortir durant les hores centrals del dia, no fer esports a l'aire lliure i protegir de la calor les persones més vulnerables.
1: Un escenari de calor i de risc d'incendi coincident amb el cap de setmana del festiu del 15 d'agost, una data marcada pels milers de desplaçaments perquè molts inicien o finalitzen les seves vacances. De fet, s'ha reforçat els efectius de Mossos a les carreteres, s'han disposat de més trens i l'aeroport del Prat té previst des d'avui i fins diumenge unes 5.000 operacions, sense oblidar que coincideix amb la vaga indefinida del personal de Ground Force, que és la companyia que ofereix serveis de terra a les companyies aèries. Anem fins a la TU de l'aeroport del Prat. Pau Alemany, bona tarda.
9: Bona tarda. L'alegria i els nervis dels qui marxen de vacances s'entremesclen amb la nostàlgia dels qui ja les han acabat, en un tràfic constant de passatgers per la terminal de l'aeroport. L'afluència a hores d'ara s'ha reduït respecte al matí, on la zona de facturació mostrava llargues cues i alguna urgència per arribar a temps al vol. I és que aquesta operació sortida està marcada per la vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que gestiona les maletes d'algunes companyies, un fet que ha causat algunes incidències entre els passatgers.
10: Clar, ens han reubicat a un vol d'aquesta tarda, que nosaltres al final acabem arribant al nostre destí com un dia i pico dos més tard.
11: L'any passat, quan vaig venir, van trigar 10 minuts. I aquest any han trigat, sí, uns 45 minuts. Bueno, no, el viatge ha anat força bé, però la maleta han trigat molt.
9: I és que, de moment, la vaga deixa un balanç de més de 200 vols cancel·lats, Frankfurt i Malta aquest divendres, i 3.000 maletes afectades.
1: El turisme no afluixa i les reserves hoteleres tampoc. Si la primera quinzena ha estat molt positiva, marcada per l'eclipsi, sobretot a Lleida i Tarragona, les previsions per la segona quinzena de mes s'estimen a la mateixa línia. Així ens ho expliquen des de les diferents demarcacions.
12: A Tarragona es preveu una ocupació mitjana del 80-85% durant la segona quinzena d'agost, tant en hotels com en càmpings i apartaments turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Són xifres similars a les de les dues últimes campanyes. Segons Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
13: Des dels darrers anys estem notant que, així com abans la temporada més alta era de 15 de juliol a 15 d'agost, avui en dia estem notant que el juliol li costa més arrencar, pel que sigui, i que l'agost es confirma una mica més fins a final de mes. Vol dir que aquesta segona quinzena segurament estarem al voltant del 80-85% d'ocupació, que són bones ocupacions, fins a quasi bé entrat el mes de setembre.
12: En aquest període destaca un repunt del turisme familiar espanyol i, en canvi, hi ha una baixada del mercat francès i alemany en relació al 2025. Pel que fa a la primera quinzena d'agost, s'ha tancat amb una ocupació similar a la del mateix període de l'any passat, d'entre el 85 i el 95%. I en cases rurals, la primera quinzena s'ha tancat amb una ocupació del 80%. Puntualment ha estat ple en l'eclipse. I la segona experimentarà una baixada fins a arribar al 60%, segons a Torebre.
14: A Lleida, tot i que aquest any, el 15 d'agost, no es pot, perquè cau en cap de setmana, les previsions d'ocupació al Pirineu també són molt bones, tant als hotels, les cases rurals com als càmpings. Les dues primeres setmanes de l'agost són les que registren més ocupació a les comarques del Pirineu i aquest any no és una excepció. A més, s'hi ha d'afegir la bona ocupació que hi ha hagut també a la Plana de Lleida amb motiu de l'eclipsi, amb molts establiments que han penjat el cartell de complerts, un fet insòlit en un mes d'agost. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de Lleida.
15: Aquest any no és pont, però tenim unes bones previsions i un bon nombre de reserves, i al voltant de 90-95, i segurament molts dels establiments podran penjar el cartell de complert.
14: On ja han penjat el cartell de complerts és als càmpings. Cel Feliu, presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida.
16: El 15 d'agost es completa. Si no omplim el 15 d'agost anem malament. Fa bon temps, no ens està plovent, que també és un altre dels factors que ens marca molt.
14: Esports d'aventura, senderisme, rutes gastronòmiques i culturals són els principals atractius de les comarques de muntanya a l'estiu.
17: A les comarques de Girona, tot i no comptar amb cap extra d'ocupació gràcies a l'eclipsi, que aquí només va ser parcial, la primera quinzena del mes s'han complert les expectatives. L'agost va arrencar amb la previsió d'omplir en conjunt entre el 80 i el 90% de les places disponibles i les xifres s'han confirmat. La gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol, diu que han estat dues setmanes amb activitat màxima i amb molts establiments, especialment durant aquest cap de setmana pròxim, que fregaran el ple.
18: S'acaba omplint, vull dir, si hi ha algú que anula o algú que no ve, o que s'acaba omplint. Vull dir, els establiments estan treballant molt, tant el que és allotjament com restauració, hi ha gent per tot arreu i, vull dir, s'està fent un superbon agost.
17: Passat el pic d'ocupació dels pròxims dies, s'espera mantenir també bones xifres fins la darrera setmana d'agost. I el que és més important, segons el sector turístic gironí, consolidar la tendència a la desestacionalització amb bones xifres al setembre i a l'octubre. Aquestes bones sensacions s'hi suma el fet, a més, que el balanç provisional confirma que el juliol es va tancar amb xifres d'ocupació similars a l'estiu passat i lleugerament superiors a les previsions.
1: Per cert, que Renfe ha reforçat amb un servei d'autobusos el servei de la R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga, Barcelona i Puigcerdà, a Girona, amb l'objectiu de garantir la mobilitat dels viatgers enfront de les afectacions que ha patit la línia en els últims dies. I és que l'abandonament de la xarxa de Rodalies és una queixa constant dels usuaris que pateixen els seus retards. Una mostra més es troba ara a l'estació d'Arc de Triomf a Barcelona, on la companyia ha trigat 16 anys en tancar unes portes d'emergència provisionals. Cristina Martín.
19: Des de fa temps, molts viatgers que passen per l'estació d'Arc de Triomf s'han acostumat a fer el transbord entre el metro i Rodalies sense passar per les barreres d'accés. Ho feien a través d'unes portes d'emergència que connectaven totes dues andanes i que sempre estaven obertes. Aquestes portes s'acaben de tapiar. La companyia ho ha decidit conjuntament amb TMB i Bombers, tal com ha informat Rodalies a Ràdio 4. Una mesura que ha arribat 16 anys més tard del previst, perquè aquest era un accés que es va habilitar temporalment el 2010. Llavors va ser quan van finalitzar les obres d'ampliació del vestíbul de l'estació. Durant els treballs, el vestíbul no el podien utilitzar els viatgers de Rodalies i per facilitar-ne la sortida es va acordar instal·lar provisionalment aquestes portes d'emergència. Ara Rodalies atribueix el tancament de les portes a qüestions de seguretat perquè durant molts anys i de manera reiterada se n'ha fet un mal ús com a drecera fàcil per fer transbord.
1: Per cert, que Adif ha assegurat aquest divendres que no s'han detectat vibracions en els sensors instal·lats en els pisos de Trinitat Vella al districte de Sant Andreu, a Barcelona, que la setmana passada van ser evacuats durant unes hores per les obres de soterrament del ferrocarril a Montcada i Reixac. Amb tot, encara no s'han reprès els treballs dins del túnel.
0: Edició migdia.
1: 2:22, els alcaldes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellbí i l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, han celebrat la decisió del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al juny de 2030. Consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a una decisió semblant als seus municipis, atès la previsió de l'Estat de tancar Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035.
20: Realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables. Per tant, contentíssims.
1: Per cert, que també expliquem que la Generalitat invertirà gairebé 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues, unes obres que es preveuen enllestides a mitjans de 2027. Els treballs connectaran 2.100 noves hectàrees que regaran des del pantà de l'Albagés. Beneficiaran 935 explotacions agràries de 7 municipis de la comarca de les Garrigues i elevaran fins a 26.000 les hectàrees adherides al reg, prop del 40% de la superfície regable actual del canal, tot amb l'objectiu d'aconseguir un reg més eficient i sostenible per a adaptar-se al canvi climàtic i que les explotacions siguin més rendibles, però també que la gent s'arreli al territori i que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Xavier Xispert, director general de Regadius.
21: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
1: Queden poques hores per donar el tret de sortida d'una de les cites més esperades de l'estiu a Barcelona, les Festes de Gràcia. Per garantir-ne la seguretat, els bombers han activat un dispositiu coordinat amb altres serveis municipals. Els detalls, Laura Hurtado.
22: A menys de 24 hores de l'inici de les festes, el cos fa les últimes revisions als carrers. Gerard Prades, cap d'unitat de bombers de Barcelona.
23: Ve la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència. Cal destacar que no és un dispositiu que es faci només per si hi ha algun incident en el que són els guarniments, en les festes, sinó per qualsevol actuació que s'hagi de dur a terme en els diferents habitatges de la zona.
22: D'altra banda, els veïns ultimen els detalls dels guarnits a contrarrellotge. Han d'estar llestos abans de les 8 del matí, que és quan passarà el jurat a decidir quin carrer s'emporta el primer premi.
24: Avui doncs, preveiem una jornada molt intensa perquè ens falten moltes coses.
25: Vivint la festa major, des que tenia 6 anys, que els meus pares es van involucrar en un carrer tota la vida. O sigui, jo no sé viure una festa major de vacances.
26: Parlant amb gent d'altres llocs, una de les coses que més els sorprèn és que en una gran ciutat, com pot ser Barcelona, encara hi hagi aquest teixit associatiu.
22: Les festes comencen demà i s'allargaran fins al 21 d'agost amb 900 activitats programades, entre les quals concerts, castells, gegants i correfocs.
1: Abans, però, hi haurà el pregó i enguany anirà a càrrec del nostre company Vicenç San Clemente. Ell mateix ens ha explicat quina va ser la sensació en saber que havia estat triat per encetar aquestes festes que atreuen milers de persones.
27: Molt bèstia, perquè vaig néixer allà, he crescut allà, la meva adolescència va ser allà i després amb la família vam passar per 6 corresponsalies, però sempre sabent que hi havia un lloc on tornar, on els amics ens esperaven, en el lloc de sempre, i gairebé amb les mateixes converses. I això emocionalment pues, és bestial.
1: Això serà a les 7. Ara, la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong surt al pas defensant-se a si mateix i ha parlat fa poca estona en una entrevista pactada amb els canals de difusió del club amb la finalitat d'aclarir tot el que s'està publicant al voltant de la seva lesió i la seva implicació. El migcampista neerlandès vol desmentir acusacions i rumors a la seva contra.
3: Bueno, estoy bien, pero noto que hay mucho ruido alrededor mío, muchas noticias que son falsas y tal, y me está molestando. Y por eso vengo aquí para aclarar un par de cosas. Y llevo 7 años en el club. Es que siempre ha sido mi sueño jugar en el Barcelona.
2: Ha afegit que en cap moment s'ha negat a jugar i que tant la relació amb Hansi Flick com amb el propi club és molt bona. Ha assegurat també que està sent molt curós amb la seva recuperació i confia en estar de tornada el més aviat possible. Avui l'equip s'ha exercitat aquest matí i tindrà la tarda lliure. Demà tornarà a fer només una sessió i diumenge a 4:45 de la tarda, recordem, l'amistosa Suïssa contra el Basilea, penúltim test de pretemporada. També s'ha exercitat aquest matí l'Espanyol, en el seu cas, penúltim entrenament abans del debut en Lliga diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium, previst a les 7 de la tarda. Aquest és el davanter Roberto Fernández.
4: Sí, para mí creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar la gana.
2: Demà en la prèvia del partit sentirem Manolo González. La segona divisió també s'ha encet aquest cap de setmana. Ho fa avui, sent més precisos, diumenge a les 7 de la tarda el Girona debut a Montilivi contra el Leganés i dilluns torn per al Sabadell al Molinón contra l'Sporting. A les 7 de la tarda també fora del futbol i en l'europeu de natació a París. L'equip espanyol s'ha classificat per a la final del relleu 4% mix amb els catalans Luca Huck i Ainhoa Campabadal. La final es disputa aquest vespre a 9:15.
1: Gràcies, Jorge.
2: Fins ara.
1: I en el temps final de Cultura, el municipi de Creixell torna a convertir-se en gran escenari d'il·lusionisme amb la tercera edició del Festival Creixell Màgic. Durant 3 dies passaran pel certamen artistes reconeguts com el campió del món de màgia Héctor Mancha o el mentalista Javier Botía. Els detalls, Marta Orquín.
5: De mags clàssics amb barret de copa i vareta màgica a informals com Shadow el Mago, que vesteix gorra i caçadora de pell.
6: ¿Dónde está el móvil? ¿En qué bolsillo tienes el móvil?
7: Lo tenía aquí, pero ya no lo tengo.
5: De números de carterisme a la màgia còmica, la visual, la infantil, el mentalisme o els jocs de mans. D'espectacles de màgia n'hi ha de molts estils i per a totes les edats, una varietat present al Creixell Màgic, que en 3 edicions ha posat el mapa de l'il·lusionisme a aquest municipi de la Costa Daurada. Shadow el Mago és el seu director artístic.
8: La màgia, com qualsevol arte, siempre tiene que ir innovando y modernizándose. Nosotros siempre apostamos por estilos nuevos, distintos cada año, porque al final, a pesar de que también guste mucho la magia clásica y sea un arte muy antiguo, es genial que la gente cada vez que venga al festival pues tenga magia distinta, ¿no?
5: El cartell d'aquest any, un dels més ambiciosos, reuneix noms reconeguts i mediàtics, com el campió del món de mentalisme, Javier Botía, que actuarà en una gala unipersonal.
10: Esta es la palabra que yo he visto en su mente.
5: Mentre que la gran gala internacional de dissabte, presentada pel televisiu Luis Larrodera, comptarà amb el campió mundial de màgia, Héctor Mancha, el campió d'Europa de grans il·lusions, Raúl Black, i el mateix Shadow el Mago, un dels més virals del país. El secret? Domina l'escenari.
8: Creo que lo primordial o lo principal es el carácter. Al final es el carisma lo que hace que se diferencie un mago, ¿no?
6: A ver si te voy a convertir en conejo y te vas a estar tocando toda la vida, ¿eh?
5: El mag i còmic asturià Karim conduirà el sopar màgic, mentre que el veterà Enric Magú protagonitzarà la gala infantil amb el seu espectacle 100% màgia. També s'inclouen espectacles gratuïts al carrer que s'ompliran amb els trucs de Màgic Andreu, Álvaro Cortés, Mati Poppins o Dani Coins, entre d'altres.
1: I avui acabem amb Rigoberta Bandini. Pam, pam, pam, pam, presenta aquesta nit a Portaferrada el seu nou àlbum, Jesucrista Superstar. Serà 11:15 al Guíxols Arena. Amb ella arribem al punt i final d'aquest bloc informatiu. Continuen informats en aquesta sintonia també a la web rtv-ep.cat. Que passin molt bona tarda, bon cap de setmana.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Protecció Civil ha posat en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per pluges intenses a algunes comarques del centre i oest de Catalunya. Una posada en marxa que ve motivada perquè, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en aquesta zona del territori es preveuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Aquest episodi de precipitacions serà generalitzat a gran part de la geografia catalana aquest dissabte a la tarda. Per això, Protecció Civil ha demanat prudència si es fan desplaçaments i en les activitats a l'exterior. Les pluges previstes per aquest cap de setmana poden donar una mica de respir als boscos, però avui continua la calor intensa i, per tant, també l'elevat risc d'incendis. Per això, Protecció Civil alerta de la necessitat de tenir molta cura i no fer cap activitat que pugui provocar espurnes que ràpidament podrien provocar un incendi forestal. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4.
2: Sobretot és una crida a no confiar-se perquè doncs, encara estem en una situació, les altes temperatures que venim acumulades de molts dies i molts dies i amb la sequera que tenim encara, doncs ens trobem en una situació que, per exemple, els mapes d'avui ens diuen que pràcticament tot el país el tenim en nivell alt o molt alt d'incendi forestal.
0: Més qüestions. L'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. Es preveu que aquest divendres sigui el dia fort. Tot plegat coincideix amb la vaga indefinida del personal de Ground Force, la companyia que ofereix serveis de terra a les companyies aèries. Alguns passatgers han registrat incidències amb les seves maletes.
3: Clar, ens han ubicat a un vol d'aquesta tarda, que nosaltres al final acabem arribant al nostre destí com un dia i pico, dos més tard.
4: L'any passat, quan vaig venir, van trigar 10 minuts. I aquest any han trigat, sí, uns 45 minuts. Bueno, no, el viatge ha anat força bé, però la maleta han trigat molt.
0: De moment, la vaga deixa un balanç de més de 200 vols afectats i 3.000 maletes afectades. També els expliquem que el Departament de Salut ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus dels Andes detectat a Galícia ja sense capacitat de transmissió. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona i que es troben en bon estat de salut, asimptomàtiques en aïllament domiciliari preventiu, després que les proves analitzades hagin donat negatiu. A més d'aquests 3 casos, també s'està fent seguiment de 4 contactes més a Galícia, Madrid i Castella i Lleó. Tots ells no presenten símptomes i les analítiques inicials són negatives. I el canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Ens ho explica la Pepa Santgenís.
5: La Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues, amb unes obres que entraran en servei a mitjans del 2027. Els treballs connectaran 2.100 noves hectàrees que es regaran des del pantà de l'Albagés, beneficiaran a 935 explotacions agràries de 7 municipis de la comarca de les Garrigues i elevaran fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al rec, prop del 40% de la superfície regable actual del canal. Tot amb l'objectiu d'aconseguir un reg més eficient i sostenible. Xavier Gispert, director general de regadius.
6: Ho fem pensant en aquest nou model de regadiu més eficient, que consta de tots els sistemes que el facin el més eficient i que ens puguem adaptar al canvi climàtic que ens ve ara.
5: Cada pagès aporta 3.100 euros per hectàrea per incorporar-se al sistema, als quals cal sumar una inversió aproximada de 4.000 euros per hectàrea per instal·lar el reg dins de la finca.
0: I fem un darrer apunt en clau cultural. La cultura popular catalana desembarca a Suècia per participar al Kulturfestivalen, un festival d'espectacles al carrer que se celebra cada agost a Estocolm. La capital sueca acollirà entre avui i diumenge la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. És la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, que enguany serà el més multitudinari de la seva història, amb unes 1.200 persones d'una quarantena d'entitats culturals. El programa d'actes inclou una cercavila, un espectacle sobre la festa major, una nit de foc, una diada castellera i també un concert de cobla i cant coral. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, encapçalarà la representació institucional del govern català a Estocolm. És tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: Pilarín, som a casa teva, a Vic, en una casa plena de records. Quants sí. anys fa que vius aquí?
8: Des del dia que ens vam casar. El dia que ens vam casar ja vam venir a viure aquí i un nebot meu em diu sempre: has penjat tot el que t'han regalat. I és bastant veritat. Arriba un moment que ja no hi queben les coses i les penjo al sostre. Per què? Oi que els palaus tenen els sostres pintats?
7: És veritat, és veritat. Sí, sí.
8: Doncs per què no l'hem de tenir nosaltres?
7: Hi ha plats, quadres... Tens algun quadre que t'agradi especialment dels que hi ha penjats
8: sí.
7: en aquest menjador?
8: Ah, en tinc dos, mira, que els tenim ben bé aquí davant.
7: A veure, em giro.
8: Un
7: sí.
8: el va brodar la meva besàvia a l'escola.
7: Aquest d'aquí, sí.
8: Sí, que és molt ben brodat, eh?
7: Molt
8: una
7: bé,
8: feinada
7: sí.
8: terrible. I l'altre és un quadre fet pel besavi de l'altra banda, que era en Joaquim Vayreda,
7: sí.
8: i que devia ser durant una estada a França. Perquè els vestits de la gent...
7: És aquest aquí,
8: sí.
7: aquest que és un col·legi religiós, no? Podria ser?
8: És com una missa.
7: Com una missa.
8: Perquè hi ha unes monges, sí, unes monges que esclar, poder les nenes de davant són d'un col·legi, no ho sabem. Però és una missa, en realitat.
7: És preciós, aquest quadre.
8: És preciós.
7: És preciós.
8: I és una etapa del besavi que no es valora gaire, perquè va ser l'introductor del paisatgisme a Olot.
7: Sí.
8: Però una mica aquesta part, per la meva manera de fer, em crida molt l'atenció.
7: Després parlarem del Vayreda, però com estàs? Perquè el novembre vas caure a Buenos Aires
8: sí.
7: i et vas trencar el braç dret.
8: Sí, sí.
7: Com estàs?
8: Trencar l'húmer.
7: Sí.
8: Estic... Bueno, puc dibuixar. Jo, si dibuixo, ja em tenen entretinguda, saps?
7: Quant de temps has estat sense dibuixar?
8: No, just mentre duia cabestrell,
7: sí.
8: dibuixava, però molt poc. Just la col·laboració del diari
7: sí.
8: de Vic, del 9-9, que sí. és setmanal.
7: Sí.
8: Llavors,
7: i aquesta és sagrada.
8: Aquesta la vaig fer sempre.
7: Sí.
8: Sí, aquesta la vaig fer sempre. Però no podia gaire, perquè no podia moure el braç. I ara ja faig qualsevol cosa, el que toqui.
7: Avui la nostra irrepetible és la dibuixant Pilarín Vallès.

0: Pilar Imbayés, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
1: Molt contenta d'estar aquí. Escolto moltes hores a la ràdio i aquest programa l'he escoltat algunes vegades.
0: Que bé, Pilar, moltes gràcies.
1: I se'm feia interessant. O sigui que vull participar.
0: Avui ets tu la protagonista, eh?
1: Sí, sí.
0: Dibuixant o ninotaire, que el concepte encara és molt més maco, més de 1.000 llibres il·lustrats, milions de personatges dibuixats en 60 anys de professió, entre auques, murals, cartells, publicacions periòdiques, i sempre compromesa amb la cultura i la identitat del nostre país. Ets patrimoni cultural de Catalunya, Pilarín, i una persona molt estimada. Tu et sents molt estimada? Com
1: Moltes
0: ho sents,
1: gràcies.
0: Tu, això?
1: Sí. Dic la veritat, em sí. sento estimada, perquè ara mateix amb això de la trencadura del braç
0: sí.
1: anava pel carrer i la gent ho sabien. És veritat que ho havien penjat a internet, però els mitjans també ho heu dit
0: Clar, una mica.
1: I la gent em preguntava, com te trobes? Vas bé? Necessites ajuda? És preciós,
0: això. És meravellós
1: això.
0: Que passi això.
1: Sí.
0: Vull que escoltis aquesta cançó, que no sé si coneixes, d'un cantant que es diu Adri, i que en el seu disc Metaverse inclou aquesta cançó que porta per títol Pilarín Vallès.

0: L'havies escoltat, aquesta?
1: Sí, sí. L'havia escoltat, però em fa il·lusió escoltar-la aquí. Va tenir aquest acudit, aquest bailet, sí.
0: És meravellós que passin aquestes coses.
1: Sí, sí, va ser maco.
0: Per cert, has estat inclosa a la revista Forbes com una de les 100 dones catalanes més influents.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: què?
1: Sí. No, per un cantó dius... Déu meu, en què veig influir, eh?
0: A tots.
1: Però, esclar, influeixo en coses molt diferents que la majoria de les senyores que hi havia allà, que eren gent d'empresa, gent de la ciència, de la investigació. Sí. A mi em fa il·lusió que el dibuix per nens petits sigui una cosa tinguda en compte.
0: I tant.
1: Perquè vol dir que les mares... que estan ara en actiu en aquest moment, eh? O que els nens, en un moment donat, diuen mira quin dibuix que trobo aquí, que ho reconeixo. Fa molta il·lusió. Això és el premi més gros de la teva professió.
0: Pilarina, l'abril compliràs 85 anys.
1: Sí.
0: Una vida plena i tot el que encara queda. Tirem la vista enrere.
2: Ma vida és un cercle, surt el sol i es pon. Nits de lluna plena, fins que l'alba ens treu el son.
0: Ma vida... La vida és un cercle, deia Xesco Boix. Pilarín Vallès de Luna, vas néixer aquí, a Vic, el 21 d'abril de 1941, en plena postguerra. Temps difícils, aquells, Pilarín.
1: Molt difícils. A vegades diem que aquests temps són difícils i de veritat ho són, però aquells és que eren tenebrosos, eh?
0: I tant, i tant.
1: Una mica tenebrosos.
0: Com recordes els teus pares, l'Antoni i l'Enriqueta, Pilarín?
1: El meu pare era un home recte. Com recte, li costava, com a molts homes, expressar molt els sentiments.
0: Yeah.
1: Però, a mesura que em vaig fer gran, quan estava malalt, jo penso que amb la guerra va patir molt i va quedar una mica desmuntat. I jo m'agradaven molt els pares de les meves amigues, que eren caçadors. Eren caçadors i anaven a caçar, i eren forts i valents. Però amb els anys vaig descobrir en el meu pare una gran humanitat, un gran coneixement dels aconteixements del món. Sabia el que passava a Letònia, el que havia passat en els anys antics. Parlava de tot això. I era molt recte. Ell seguia la seva consciència i era el que ens deia... Vaig portar la cua de la meva germana gran quan es va casar.
0: Ah, sí?
1: Sí. Però després, quan jo em vaig casar, també vaig sentir que em deia el mateix. Uh-huh. Integra't molt a la família del teu marit. Fes-te molt d'allà. Estima'ls molt. Però tu actues sempre segons la teva consciència.
0: El teu pare era metge.
1: Sí.
0: Mm-hmm. I la teva mare?
1: La meva mare... En aquell temps era senyora de
0: a casa. A casa, no? A casa.
1: Sí.
0: I tenia molta feina, perquè éreu 5 germans.
1: Sí, érem 5 germans. Bueno, la meva mare tenia diferents vessants. Per un cantó era bastant vividora. O sigui que ella abans de les 11 no es llevava mai. No es llevava mai.
0: Ben fet.
1: Però per altre cantó va ser de les primeres senyores de Vic.
0: Sí.
1: Així, diguéssim, una mica benestant, que va fer una feina de fer jerseis, que li sortien molt bé. Feia jerseis, però que li demanava, li feia pagar. I...
0: Conserves aquests jerseis?
1: No, algun? No, perquè la gent se'ls emportava.
0: Ja, però t'haguessis quedat algun?
1: No, no, una vegada me'n feia fer un a mi, però va quedar uns punts molt apretats, uns altres molt fluixos. Va quedar tan estrany el jersei. Ella estava desesperada amb mi.
0: Clar.
1: Perquè cap de les seves habilitats manuals jo no la tenia. I després va estar molt contenta quan va veure que el del dibuix m'anava bé.
0: Clar, normal. Escolta, la teva mare, a més, era mig argentina, mig andalusa, i amb ella parlaves castellà.
1: Sí. Era una cosa bastant estranya. I en aquell temps a Vic hi havia poca... La gent no s'hi preocupava...
0: Poca diversitat, diguéssim, no?
1: Hi havia molt poca diversitat. La gent em preguntava, la teva mare d'on és? Perquè com que havia estudiat a Gibraltar, tenia un accent una mica raro. I la gent a vegades m'ho preguntaven. I Jo un dia vaig dir pel balcó, que m'ho preguntava un nen des d'un altre balcó, d'on és la teva mare? Però és castellana de Barcelona, perquè jo anava a Barcelona i em pensava que era castella, clar. Perquè a casa dels meus avis parlaven castellà, i aquí Vic no parlava clar. Ningú castellà. Clar, clar, clar. I ho va sentir un home que passava pel carrer i ho va dir al casino. I es va armar un fullon de calampa, que la filla d'Anton deia que la seva mare era castellana de Barcelona. Fins que va sortir un tio meu a defensar-me i dir que a mi em passava això. Esclar, cada any anàvem un dia a l'any a Barcelona, el dia de l'aniversari dels avis, sí. Que era el 22 de desembre. Arribava allà i parlava en castellà. Clar. Doncs jo vaig pensar això de
0: quedava
1: ser
0: molt
1: castella.
0: Lluny.
1: Sí, per mi era molt lluny.
0: Escolta, i tu no vas anar a l'escola fins als 5 anys, al Col·legi sí. de les Monges Carmelites, per una malaltia.
1: Estava malalta sempre. Uh-huh. El meu avi, que també era metge, em deia, sembles el pot de les escombraries, perquè ho arreplegava tot. La més petita passa, la més petita epidèmia, la primera, jo.
0: Però fins i tot mesos al llit.
1: Sí. Una vegada vaig tenir un problema del pàncreas,
0: sí.
1: que és una cosa que em sembla que se'n diu acetona, que sí. fas olor de plàtano, sembla que vinguis de Canàries, que em vaig estar 6 mesos al llit, sí. L'any de fer la comunió.
0: Clar.
1: Era. I llavors vàrem fer la comunió una cosina meva i jo. Uh-huh. Ens va preparar un capellà especial. En aquell temps hi havia capellans per tot, eh? Ens va preparar un capellà especial. I llavors nosaltres dèiem, li hem de fer preguntes interessants, perquè, pobre home, ja que ve...
0: Ja que fa l'esforç.
1: Sí, fins a classe, eh? I una vegada li vam preguntar sobre la castedat i em sembla que li van posar molts problemes.
0: Escolta, i el dibuix et salvava?
1: Sí, sempre. Estant al llit dibuixava com una boja. Dibuixava moltíssim.
0: I què dibuixaves?
1: O tot el que se m'acudia. Havia vist una processó. Nosaltres, jo vaig néixer i vaig viure a la plaça Catedral, on sí. ara viu el meu germà, i vèiem passar moltes processons. I m'encantava dibuixar processons, eh? La corrua de gent, cada un diferent, amb una espelma, o la processó dels papus. La processó dels papus encara hi vaig.
0: Eren dibuixos molt treballats, no?
1: Sí, sí, i m'atrevia amb tot. I tot eren coses concretes, eh? Amb aquella inconsciència infantil, encara. Mm-hmm. Perquè quan vaig començar era molt petita. I la meva àvia, que era filla d'en Joaquim Vayreda, i en tenia de pintura.
0: L'atura.
1: L'atura.
0: L'atura.
1: I devia veure que els dibuixos no estaven tan malament i me'ls guardava i me'ls pagava a una rúbia que acabaven de sortir, que era una pesseta rúbia,
0: sí.
1: que avui dia seria, jo què sé, la seixantena part d'un
0: sí,
1: euro.
0: Sí, res, d'un euro. Res.
1: Però en aquell temps, amb una pesseta d'aquestes, compraves 10 barres de regalèssia.
0: Que era una barbaritat, clar.
1: Quan reparties a l'escola, que eres la reina del mambo.
0: I d'aquells clar. Primers dibuixos en guardes algun?
1: Algun en tenim.
0: Algun?
1: Sí, algun en tenim.
0: I què en penses?
1: La meva àvia em va guardar bastants.
0: Sí.
1: Però una vegada una periodista me'ls va demanar per un reportatge. I no me'ls va tornar.
0: Què dius?
1: La periodista es va morir i, esclar, ja no els hi vaig poder reclamar.
0: És a saber on són.
1: Sí.
0: T'agradava molt el dibuix, però en realitat volia ser patinadora.
1: Sí, perquè també m'agradava molt patinar. I pujar als arbres. El meu germà havia llegit Tarzán de los monos i tot... Jo no ho havia llegit, però com que el meu germà m'explicava, tot el dia brincava pels arbres del jardí, com uns micos.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
0: I clar, quan vas acabar el batxillerat, vas dir, jo vull dibuixar. I això que a casa teva eren la cinquena generació de metges.
1: Sí.
0: Com vas sentar això?
1: El que passa que les noies no estudiàvem encara gaire.
0: Clar.
1: Bueno, les dues meves germanes grans ni s'ho van plantejar estudiar.
0: Clar.
1: Perquè el destí era el matrimoni. I van trobar nòvios de seguida i...
0: Pum, i es van casar arreglat. I ja està. Clar.
1: Ja està. Jo també vaig trobar un nòvio, però sí que em va semblar que era interessant. Això jo crec que el Col·legi de Monges d'aquí Vic ens ho van influir.
0: Ah, sí?
1: Perquè ens deien, està molt bé casar-se, però tenir un mètode propi de guanyar-te la vida és bo.
0: I eren això, unes avançades, eh, aquestes
1: molt
0: monges?
1: Avançades.
0: Molt avançades. Molt
1: eren
0: avançades.
1: Molt avançades, perquè a casa meva no m'ho deien, això.
0: Clar.
1: A casa meva ja pensaven, farem com sempre.
0: Però també t'agradava el periodisme.
1: Sí, m'interessava.
0: Ens hem perdut una periodista?
1: Segurament, segurament. No sé si hagués estat molt bona, perquè, per exemple, anar a l'estranger i això, poder per viure m'hagués fet mandra, perquè, esclar, ja tenia aquell nòvio
0: clar,
1: aquí,
0: clar.
1: I els, després els nens
0: però
1: petits...
0: Però no sempre s'ha d'anar a l'estranger per fer periodisme. No has de ser corresponsal.
1: No, no. M'agradava, també, m'agradava. Mm-hmm. Però el dibuix... no ho puc parar. Ara aquests dies que em vaig trencar el braç i no podia dibuixar,
0: sí,
1: passava malament.
0: Clar, clar. La qüestió és que el 1959 comences a estudiar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Què tal estudiar Belles Arts a Barcelona?
1: Bueno, era la revolució. Era la revolució, com pots imaginar-te.
0: Clar.
1: Venint de Vic, que era una ciutat en aquell moment molt clerical, molt d'ordre. Per exemple, una germana meva va fumar un cigarret a plaça i la gent se'n recorda. La teva germana era aquella que va fumar un cigarret. Imagina't, eh?
0: Doncs
1: arribaves
0: sí,
1: a Barcelona, que començaven a haver-hi els peluts, els que duien barba, com vosaltres. Que era la revolució número 4. Després jo vaig pensar, el meu avi i el meu besavi també en duien de barba. Però semblava que aquests barbuts eren molt perillosos.
0: Ja.
1: Un dia van venir a Vic molta colla de la gent del curs i els vaig presentar a la meva àvia, que ja era molt gran. I la meva àvia va dir, oh, Déu meu, he anat a l'infern. Però es va pensar que eren dimonis, tants barbuts.
0: Escolta, i tu vivies entre setmana al carrer Balmes de Barcelona,
1: sí,
0: i els caps
1: Balmes,
0: de setmana tornaves
1: 46,
0: a Vic. Quin contrast, eh?
1: Just davant del seminari, amb una cosina meva anglesa que estudiava castellà a la universitat, també,
0: sí,
1: i parlàvem amb els seminaristes que estaven just davant i els hi dèiem, quan teníem exàmens, reseu per nosaltres. I ells deien, no, reseu vosaltres. Bueno, teníem unes converses de carrer a carrer inimaginables avui dia, amb el trànsit que hi ha.
0: Seria impossible. I mentre estudiaves, perquè vas acabar la carrera al 64, hi ha un fet molt important per tu, que és quan la pedagoga Marta Mata et proposa il·lustrar els primers llibres infantils en català de la història de Catalunya. Ara m'ho expliques, però abans escoltem la Marta Mata al programa Personatges de Televisió Espanyola amb la Montserrat Roig, any 1977, en plena transició.
1: Ah, que xulo!
3: Tu podries dir-me, en poques paraules, què ha estat el pitjor de l'herència d'aquests 40 anys en el camp de l'ensenyament?
4: Sí, en poques paraules. Se necessitarien moltes de paraules, però sí, aquesta separació del poble de l'escola. No solament s'ha perdut escola catalana, és que perdent escola catalana hem perdut aquest efecte entre poble i escola que va ser precisament la font de l'escola catalana. Aquests obrers que feien l'Ateneu, obrer o el Politècnic o el centre de pendents. Aquests pagesos que dedicaven un carrer de del poble al mestre, el Lleonart, l'Antoni Balmanya. Mm. Aquests menestrals que feien l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Tot això, que tota aquesta gent que sentia l'escola com una cosa pròpia, aquesta gent ha estat allunyada de l'escola i l'escola per tothom ha quedat com alguna cosa, com un bé de consum. Un bé de consum que inclús es diu en papers, oi? El dret dels pares a triar l'escola, com si es tractés de triar la marca del cotxe.
0: Recordes com la Marta Mata t'ho va proposar, Pilarín?
1: M'ha fet particular emoció sentir-la, perquè estic dibuixant la seva vida. La Marta volien fer llibres en català, no només en llengua catalana, traduccions en un moment donat, sinó llibres que expressessin la societat catalana. Ella deia, no m'agrada que sempre els nens vegin que per esmorzar els nens mengen una panotxa de blat de moro, perquè aquí no la mengen, la panotxa de blat de moro. Que la vegin un cop està bé, però sempre. I llavors van intentar fer aquestes col·leccions en català de la Galera, per exemple. I va venir Belles Arts. Érem 200 pintant un gitano amb tanga. Les senyores no portaven tanga, els senyors portaven tanga. I va triar tres persones, però el dibuixàvem seriosament, d'una manera acadèmica.
0: Sí.
1: Aquestes tres persones eren la Maria Rius, la Fina Rifà i jo. Una vista estupenda,
0: i tant,
1: totes tres...
0: perquè us heu dedicat,
1: totes tres dedicat, hem sigut dibuixants de llarga trajectòria.
0: Sí.
1: I ens va triar, ens va seguir la pista, ens va animar... Jo el primer llibre que vaig fer me'n van encarregar dos, un de gros i un de petit. I em vaig equivocar i vaig fer els dibuixos del gros petit i els del petit gros. I quan van sortir el senyor Galí, que era el pedagog per excel·lència, va dir, aquesta noia és microscòpica. I jo em vaig quedar molt desanimada. Vaig pensar, no deu servir. I la Marta em va animar, no, dona, perquè t'has equivocat. Això és només una vegada. Em va animar molt a continuar. Vàrem ser molt amigues fins que es va morir.
0: I en aquell moment és quan va sorgir el teu estil?
1: Sí. De fet, era el meu estil, Jo, de molt petita, tenia aquestes dues vessants. O era dalt dels arbres o estava dibuixant. Quan estava dibuixant, tothom estava tranquil perquè estava quieta i no em pipava ningú. I ja dibuixava moltíssim, I això, el que m'agradava dibuixar és el que em va empènyer a estudiar Belles Arts.
0: Clar.
1: I dintre de les Belles Arts vaig entendre que la il·lustració d'un text era el meu, Tenir un text, i que anava bé que fossin diferents, que no fossin escrits per mi, perquè tu tens uns interessos relatius. Al dibuixar per un altre, entres a mons diferents. I a vegades ho comparo com entrar en un jardí tancat a la nit, Et deixen entrar en aquest jardí, és com entrar en el cap d'un escriptor, que t'hi trobes coses molt estranyes allà dintre i molt interessants. Clar,
0: i les has d'interpretar d'alguna manera.
1: Exacte. No?
0: I el primer llibre per a nens que vas il·lustrar va ser El meu pardal, de la Maria Àngels Oller, el 1964, i amb l'editorial Galera, com deies, just el mateix any en què vas acabar la carrera. No sé si llavors ja vas veure que et dedicaries tota la vida a la literatura infantil i juvenil.
1: Sí. Vas pensar, no serveixes per res més, i això és el que m'agrada, això és el que m'agrada, sobretot. Era una cosa que, per exemple, els nens eren petits, tenia fullon, molt, molt fullon, però l'estona que tenia per dibuixar era una estona fantàstica, també. I el fet de tenir quatre nens petits també m'ajudava, perquè veia el que a ells els interessava.
0: Clar.
1: Una vegada dibuixava un conte que era un gos que es moria. I venien i em deien, no el deixis que es mori, no deixis que es mori. Jo deia, esclar, però jo no mano, és l'autor del llibre que diu que es mor, el gos. Sí, però tu no ho dibuixis, que es mori.
0: I no va morir.
1: Coses.
0: El gos no va morir.
1: No, sí, va morir, sí. Ah. Va morir
0: però no dibuixat, no?
1: Potser sí que ho vaig tenir en compte al dibuixar. Era de l'Enric Larreula, conte, que és un gran narrador, i, esclar, és una història trista, però una bona història.
0: I crec que li tens molta estima al Zoo d'en Pitus, any 1965, del Sebastià Sorribas. Hem portat aquí, de fet, una edició.
1: Una edició bastant antiga.
0: Bastant antiga, de fa 40 anys.
1: Edició. Se n'han fet més de 60.
0: Una barbaritat.
1: Sí.
0: El Sebastià Sorribas devia estar encantat amb tu.
1: I jo amb ell.
0: I tu amb ell.
1: I jo amb ell. Jo sempre dic que és l'últim progre que va quedar de bona fe. Perquè a la nostra generació tots érem molt progres.
0: Ja.
1: Érem molt progres. Però després va venir la democràcia i tothom tenia càrrecs i coses remunerades per fer.
0: Clar.
1: L'únic que es va quedar que no era remunerat de res eren Sos Ribes. Però sempre amb aquella fe en el progrés del país, en què el país funcionés, en què el país fos estimat per la gent del país.
0: Mm-hmm.
1: I per mi va ser un gran exemple.
0: I el cavall fort també és molt important en la teva trajectòria.
1: Molt important. El cavall fort em van fer fer unes proves.
0: Mm-hmm.
1: I sense que m'haguessin dit com havien resultat, per Barcelona em vaig trobar en Tremoleda.
0: Sí.
1: Que venien a veure el senyor bisbe de Vic, perquè només es podia publicar com un suplement del catecisme, perquè no es podia publicar en català. I me'l trobo pel carrer i em pensava que diria he quedat meravellat d'aquests dibuixos tan bonics i tot, i em va dir no estan gens bé, perquè estan molt despentinats. I quan els pentinis ja podràs treballar a cavall fort. Va passar un any i van tornar a venir a veure el senyor bisbe. Jo, que vivia a la plaça Catedral, amb en Quim Muñoz, que era un amic meu d'aquí Vic, me'ls veig arribar i em diu havia publicat el meu pardal. Ja has pentinat una mica els personatges. A partir d'ara pots treballar a cavall fort. Em va fer molta il·lusió, molta.

0: antiquité.
1: Està sonant música francesa perquè t'agrada especialment, eh?
2: Sí, però aquesta no la coneixia.
1: Jacques Brel.
2: És molt
1: sobre la plaça.
2: Era molt fan de Jacques Brel, però aquesta cançó no la reconeixo.
1: És absolutament impossible fixar-nos en tot el que has fet a la teva vida, Pilarín, però sí podem destacar, per exemple, també, que hi ha dos personatges que han marcat generacions, que són el Pau i la Laia, que van néixer el 1988. En qui et vas fixar per crear-los?
2: Saps molt de mi, eh? No, no em vaig fixar en ningú.
1: No?
2: No. En Pau i Laia van venir unes mestres i van dir, ens hauries de fer uns dibuixos que els faríem amb feltre,
1: sí,
2: per explicar les classes dels nens. Però jo ja havia començat a treballar una mica amb l'editorial Eumo, de la Universitat de Vic.
1: Sí.
2: Jo els hi vaig dir, això ho heu de publicar, perquè no pot ser només pels nens de la vostra classe. Està tan ben fet i tan ben preparat. I elles van dir, ah, sí, vols dir? I vas dir, sí. I vam anar a l'editorial Eumo i ens varen dir, els podeu tirar endavant. I eren personatges que elles van aportar, eh? Elles van aportar. Jo me'ls vaig imaginar a través del personatge que les autores dibuixaven, que eren unes mestres amb una gran experiència.
1: Amb els nens, clar.
2: Amb els
1: sí,
2: nens.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, eren l'Adelina i l'Assumpta, unes grans, dos grans mestres. L'escola, no sé si havien estudiat a l'escola de mestres d'aquí Vic, però treballaven amb l'escola de mestres d'aquí Vic. Ha estat l'embrió de la Universitat de Vic, que és el millor que li ha passat a la ciutat en els últims 2.000 anys.
1: I tu també, eh? Que has fet molt per aquesta ciutat.
2: Pensa que Vic, de ser una ciutat en què molta gent jove, en un moment donat, marxava, a ser una ciutat que rebem molta gent de França, de les Illes, d'Aragó, de tot arreu.
1: I ara són els de Barcelona que venen aquí, eh? I no al revés.
2: Sí, i no al revés.
1: I els teus dibuixos, Pilarín, també els hem pogut veure al projecte d'animació L'Illa del Far, de Televisió de Catalunya, any 2011.
3: Anirem a caçar cuques de llum i les farem servir per il·luminar el far.
4: Però, Dana, les cuques de llum són molt petites. No servirà de res.
3: Per això n'hem d'agafar moltes. No hem de perdre més temps.
4: Jo em quedo, Dana. És molt perillós sortir amb aquesta boira.
3: Ets un cagat, Mel. Anem, Mico. Això és més difícil del que em pensava, Mico. Amb aquesta boirassa haurem d'anar amb compte de no caure per cap penya-segat. Ho sents, Mico? Sembla que tenim un riu a prop. Si veus una cuca de llum, m'avises, eh? Si voleu trobar-me...
1: No se't feia estrany veure'ls xerrar i movent-se?
2: Sí, sí. Feia molta il·lusió, també, a l'hora, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I els que van fer l'animació, penso que la van fer maca, em va agradar. I vam tenir molta feina,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí, m'imagino.
2: Tot una feina.
1: Escolta, és que t'han arribat moltíssimes propostes, molts projectes, però no sé si l'encàrrec més estrany és el de la caputxeta vermella per un local porno.
2: Sí, aquest em va arribar una vegada.
1: Que no vas fer, clar.
2: No, no, jo vaig dir, no, home, sap què? Que no és gaire el meu estil, sap? I em va dir, però no ho facis pas ben fet, fes el mal fet. No, mal fet no m'agrada fer-ho. Si ho faig, ho faig ben fet. Arriben coses estranyes.
1: Estranyes.
2: I coses difícils a vegades. He fet 4 o 5 esqueles a la vida. Esqueles de morts.
1: Sí, sí, sí.
2: A vegades són molt difícils, sobretot la d'un nen petit. Per exemple, vaig
1: fer... També l'has fet?
2: Sí, sí.
1: D'un nen petit?
2: Un nen petit, la seva mare em va dir que li havia demanat el nen.
1: Ostres.
2: I em va fer impacte, eh? I n'he fet de gent jove. Entre totes n'he fet 5 o 6. Però, per exemple, vaig fer la de la meva mare, amb molta naturalitat, la del meu marit, la d'una filla meva.
1: Sí.
2: Però la d'un nen petit era molt fort, eh?
1: M'imagino.
2: Sí.
1: I ara m'expliques si els dibuixants, els ninotaires, heu aconseguit ser més o menys respectats, però abans escoltem què li deies a la Montserrat Minovis al programa de Ràdio 4, 20 i 20, 40, any 1984.
2: Ostres, Això és l'any de la picor, eh?
0: Pilarín, dins del món de les arts plàstiques, la il·lustració o el dibuix o els ninotaires, se us ha tingut sempre una mica com una gent amb una categoria, diguem-ne, inferior. Ara, justament, estem a la sala d'exposicions de la Tralla, on hi ha tota una sèrie de pintures a l'entorn una mica també del món animal, del món de les bèsties, pel que podem copsar així una mica a cop d'ull. Aleshores, tu què penses d'aquesta diferència que se us ha fet, que se us ha donat en respecte, doncs, a la pintura?
2: Mira, això a vegades ho parlàvem amb en Subiracs, l'escultor, i deia, nosaltres els artistes, a mi em feia una mica de gràcia pensar que jo era semblant en Subiracs, oi? I ell deia, és que vau més fer un cendrer ben fet que una catedral mal feta. Esclar, i jo penso que cada cosa, no sé, el senyor que dibuixa cendrers, doncs cal que ho faci molt bé. I la persona que fa llibre infantil, jo penso que hem de mirar de fer-ho també com sapiguem. I de fet, hi ha una gran qualitat a la il·lustració catalana. I llavors, esclar, ara, per exemple, de Picasso en surt una cada generació i encara en alguna generació no en surt cap. Potser seria més bonic ser Picasso. Ara penso que el que és maco és ser el que tu ets i fer tant com pots dintre de les teves possibilitats, amb tanta humilitat com per saber que tens moltes mancances i moltes limitacions, però també amb tanta ambició per fer-ho tan bé com si és capaç de fer-ho.
1: Què et sembla?
2: Diria el mateix.
1: Exactament el mateix, diries.
2: Molt semblant.
1: 40 anys després.
2: Jo penso que sí, que diria molt semblant. Aquesta frase d'en Subiracs
1: sí.
2: M'ha quedat molt bé. Val més fer un cendrer ben fet que una catedral mal feta. I ell feia catedrals. O sigui que de catedrals ja en tenia.
1: Ja en sabia, sí.
2: Ja en tenia. És un gènere que la gent poder no li dona la importància ni, per exemple, la valoració econòmica que la gran pintura. Però és igual, és un terreny nostre i en aquest terreny intenta fer-ho el millor que tu ets capaç de fer. Tampoc has de ser el millor del món, perquè n'hi han de molt bons, eh? Però has de procurar no ser el pitjor, això sí, per anar bé, has de procurar. I més que res, estirar les teves possibilitats al màxim. Jo crec que els artistes creixen treballant. Llavors, si tens l'oportunitat de fer molts llibres, intenta fer-los bé, aquells que et toquen.
1: Clar.
2: Que són de diferents coses. No tinguis una rutina. Ara faig un llibre i dos tots els llibres iguals. No, cada un plantejament diferent.
1: I a tu t'ha importat ser més o menys reconeguda?
2: Et dic la veritat, és un tema... És un tema que sempre s'agraeix, Quan algú diu... Ni que sigui un nen petit que veus que es mira els dibuixos i no et diu res... però es veu que se'ls mira, ho agraeixes molt.
1: I tant.
2: Però jo ara, a hores d'ara, no el 84, puc dir que m'he sentit molt reconeguda. Potser molt més reconeguda del que mereixo, o del que el meu treball mereix. Però és igual, això ho he tingut, i què he de dir? Gràcies.
1: I tant.
2: No puc dir res més.
1: I tant. I, Pilarín, tenim bons il·lustradors, tenim bons dibuixants, tenim bons ninotaires a casa nostra?
2: Catalunya en dona.
1: Sí?
2: Sí. Havia donat la gran generació, La gran generació d'en Junceda, d'en Tornés Quius, d'en Nonell... Nonell era pintor més aviat. Però, bueno... De molts. Alguns els tinc aquí penjats perquè no tinc molt bona memòria. Però antigament, en els principis o mitjans del segle XX, en Vila, el pare d'en Cesc, era un gran dibuixant infantil. I llavors, amb la guerra, tot va quedar una mica trastocat. Inclús sembla mentida, però els dibuixos d'en Junceda després de la guerra... Se li veu que no era el mateix home, que aquell home havia patit alguna cosa. I al cap d'uns anys, quasi, som la generació de la represa. Ja hi havia algun dibuixant molt bo, I els dibuixants del TVO, en Benejam, que dibuixava la família Ulisses, l'Escobar, que dibuixava el Zipi-Zape, però com a generació compacta vàrem ser nosaltres.
1: I unes Maria... quantes dones, Pilarín?
2: Sí, moltes dones.
1: Moltes dones.
2: La Fina Rifà, la Maria Rius, jo, la Carme Soler, no sé, segur que me'n deixo alguna, però va ser tota una represa de l'edició de llibres en català i jo penso que és una educació artística pels nens, perquè els nens s'acostumen a veure diferents maneres de dibuixar i en trien alguna de seva.
1: Clar.
2: En trien alguna que els agrada més. I això és una gran educació per quan ets gran ser consumidor d'art. Ui, aquesta és
1: Ui,
2: la
1: aquesta
2: meva.
1: Sí, eh?

0: I hem de dir també que hi ha un concurs anual de relats que porta el teu nom.
1: Sí.
0: Per alumnes d'educació primària.
1: Sí, sí. Ho fem juntament amb els de Sant Joan de Déu, sí. Editorial Mediterrània. Això va néixer quan Editorial Mediterrània va fer 20 anys i el seu editor va dir, farem un concurs per nens i el premi serà publicar-ho. I que el nen tingui un llibre publicat amb el seu nom i els seus escrits. Uh-huh. I tu el dibuixaràs. I jo, molt contenta, vaig dir que sí. Però va anar tan bé i va ser tan maco. I ho vam trobar tan maco que ho vam continuar fent. I amb els anys s'hi van afegir amb els de Sant Joan de Déu. Escolta'm, participen, jo què sé, hi ha anys 13.000 nens.
0: Sí, sí, és una barbaritat. Una barbaritat.
1: Costa molt, eh?
0: Són molt creatius els nostres nens? Hi ha nivell?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Hi ha realment nivell, tant de l'escriptura com del dibuix. En aquest cas és escriptura, eh?
0: Clar.
1: I les feines, a vegades, és per... no per trobar-ne un, sinó entre 10, escollir-ne un.
0: Clar.
1: Sí, hem fet a l'escola, hem fet la convivència al Mediterrani, hem fet sempre coses de convivència,
0: clar,
1: perquè és un dels aspectes més importants de la vida dels nens.
0: Mm-hmm.
1: Però a casa teva també ho és, eh?
0: Ara que parlem de nens, hi ha una escola pública amb el teu nom a les Fonts de Terrassa. Quan et van dir

0: Mal, i l'altra vegada no sé quin mal vaig tenir. M'he fet molt gran, però ho estimo, l'escola.
1: Abans no m'has explicat com eres tu de petita a l'escola.
0: Bastant trasto,
1: Sí.
0: la veritat. Bastant trasto. Perquè dibuixava tota l'estona. O feia coses estranyes. Una vegada vaig fundar un club que aquella vegada sí que era bastant inofensiu, però hi va haver una monja que ho va trobar molt subversiu i me'ls vaig carregar molt
1: Però
0: fort,
1: un club
0: eh?
1: de què? Com es deia el club?
0: San Francisco Javier.
1: Ajà.
0: Ja veus si era perillós. Es deia San Francisco Javier. I el més important era que al costat de casa meva, un tio meu que tenia un despatx d'otorrinolaringòleg,
1: Sí.
0: havia deixat el despatx. I jo em vaig apoderar d'aquell despatx. I llavors vos reunia al despatx, saps?
1: Sí.
0: Feia molt goig. Jo allà, posava, era la presidenta, posava allà al despatx. De fet, no fèiem gran cosa. Em sembla que vàrem fer una festa de disfressos i poca cosa més. Però les reunions sí que les fèiem. I llavors m'agradava molt. I si tan apurades les coses anàvem al puesto de l'Otorrino, ens assentàvem a la cadira de l'Otorrino.
1: I escolta, no només una escola, tens també una plaça i una biblioteca aquí a Vic i també una biblioteca a Santa Coloma de Cervelló.
0: Sí, això de veritat et dona molt agraïment, eh? El de la Biblioteca de Vic no m'ho esperava gens, perquè era un moment de l'efervescència del procés, i esclar, vaig pensar, li posaran 1 d'octubre, li posaran. I la Mònica Terribas, que sabia coses,
1: Sí.
0: em va dir, bueno, i poder li posen el teu nom. Jo penso que la gent li van posar molt, perquè van pensar que l'estimació a la cultura i a llegir i a tot això ve de petit.
1: Ja.
0: I jo havia treballat pels petits, i bueno, això es pot dir que quan es vegi en perspectiva serà la culminació de la meva carrera,
1: I tant, i
0: perquè una
1: tant.
0: cosa més important
1: A més,
0: no em passarà.
1: l'1 d'octubre pot crear controvèrsia, hi ha confrontacions, però amb la Pilar Imbages no. Tots hi estem d'acord,
0: Mira,
1: no?
0: hi van estar d'acord molta gent. Va ser molt bonic, eh? I em fa molta il·lusió ara. Diu que hi ha nens que van allà i diuen i la Pilarín no dorm, perquè es pensen que visc a la
1: Què dius
0: biblioteca.
1: allà? Estaria bé.
0: A vegades em trobo nens que em diuen t'ha valgut molts diners? I dic no, no, molts no.
1: Molts anys d'experiències. Eh?
0: Sí, no, és bonic.
1: Has tingut quatre fills,
0: Sí.
1: Pilarín, però el 2023 va morir la més gran.
0: Sí.
1: Aquest és el moment més dur de la teva vida?
0: Segur que sí. Seguríssim. És allò que un pare, una mare, diria, moro jo abans, 10 vegades abans que mori jo. Jo et dic la veritat, eh? Ho vàrem patir molt, el procés, però ella va anar fent, com si diguéssim, recaigudes, però llavors passava 4 o 5 anys bons. I mira, aquells anys eren bons i ja ens creiem que ja s'havia acabat. Però tornava a recaure. Però jo sempre vaig pensar que a l'últim minut, i amb això coincidia amb el seu marit, a l'últim minut li tornarà a anar bé el tractament i farà una altra estirada. Però hi va haver un dia que això no va passar i realment això de veritat és la cosa pitjor que et pot passar a la vida, perquè et t'estimaries més morir-te tu.
1: Ets creient?
0: Jo sí. Jo sí. Quan era petita no ho era gaire.
1: Ah, no?
0: No. Quan era petita
1: Tot
0: jo
1: eren les monges, no?
0: no anava als monges, però no era gaire creient. Quan era petita la meva filla em diu, no ho diguis perquè la gent es pensarà que és de debò. Però ho dic. Jo penso que era una mica nazi quan era petita. Per això que us
1: Per
0: deia
1: què?
0: abans, que admirava tant la gent forta, forta, decidida. Saps aquests amics, els pares de les meves amigues que eren caçadors, i anaven allà amb els gossos, i els gossos els creien. M'admirava molt. Però, amb els anys, vaig descobrir que hi havia valors molt més importants encara, que ser fort i ser valent,

0: que era ser sensible, entrar-te en el que passa al món, intentar de ser útil. I això em va semblar que ho trobava en algun esperit religiós. No sóc molt pietosa. Procuro anar a missa cada dia.
1: Ah, sí? Cada dia?
0: Sí, procuro.
1: Uh-huh.
0: Procuro, eh? A vegades no ho aconsegueixo. Però si no ho aconsegueixo, no em fa gens de mal estar, perquè no ho he aconseguit. Però, en canvi, crec que la possibilitat de dialogar amb la transcendència, de dialogar amb Déu, és una possibilitat que se'ns dona molt xula. Perquè tu tens una preocupació i la comparteixes amb el tio que fa fer funcionar els astres, no amb qualsevol, amb un tio molt important. I m'agrada aquest diàleg.
1: Yeah.
0: I, per exemple, jo li demano que els meus nets siguin feliços, que sàpiguen ser feliços, que sàpiguen fer feliç a altra gent. Això ho trobaran molt en aquesta companyia de Déu i de la Mare de Déu. Jo trobo, i ho dic, sí. Mm-hmm.
1: I amb aquest tio, quina és la darrera conversa que has tingut? Sobre quina preocupació teva?
0: Sempre molt de la canalla. Jo
1: sobre els teus,
0: sí,
1: la teva família.
0: Sí, que ell és molt misericordiós. No li demano gaire d'anar al cel, perquè penso que on em farà anar? Alguna paraula tan dolenta.
1: Perquè com... penses molt en la mort?
0: Sí, molt.
1: Molt?
0: A mi, molt, moltíssim.
1: Sí.
0: A mesura que et fas gran, hi penses molt. Però amb molta naturalitat, eh? El meu marit tenia una malaltia que va tenir un accident de cotxe i va quedar malalt. Li van fer trasplantaments de ronyons. 18 operacions en 10 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: I vàrem estar tantes vegades a prop de la mort que li vaig perdre el respecte. No li tinc respecte. Ni a la meva, eh? Ni a la de la Maria. Respecte no li tinc. El que em sap greu és que marxin. El que no m'agrada és no tenir-los amb mi. Però morir a última hora ens hem de morir tots una hora o altra.
1: I tant, sí, sí. Però poc hi pensem en això. Abans
0: de marxar... A mesura que et fas gran i penses.
1: Sí.
0: Això vol dir que ets molt jove, encara. Perquè, esclar, jo quan era jove tampoc hi pensava, eh?
1: Jo de tant en tant sí, però no m'agrada gaire.
0: No, però... hi ha edats que és lògic morir-se. Perquè has fet una vida... El que és dolent és morir-te. Per exemple, el meu marit es va morir a punt de fer 80 anys.
1: Uh-huh.
0: I havia tingut un accident quan en tenia 34. Aquests anys que va viure de més, per mi van ser un gran regal. Perquè si has pogut morir a 34, va viure molts més anys.
1: Yeah.
0: Amb certes malalties i tot. Però era molt bon malalt, ho van passar molt bé. El que mata és, per exemple, la Maria, que tenia tres nens relativament joves, quasi petits. Esclar, és una mort una mica fora de temps. Però quan has viscut la vida, per anar fent anys i anar fent, per mi no ve de 10 anys, saps?
1: Mm.
0: Mores a 80, que ara ja no em moriré a 80.
1: Ja els has passat, ja els has passat.
0: Però
1: hem d'arribar als 85 encara.
0: No tinc interès arribar a 125.
1: Ja.
0: No, no tinc cap interès.
1: I el que passa amb els artistes és que no moren mai.
0: D'alguna manera és veritat.
1: Clar, perquè ens queden les seves obres, no?
0: És veritat, sí, sí. Sempre ho dic jo. Hi ha obres tan bones que hi ha gent que fa... Els hi dic moltes vegades als nens a les escoles... Us en recordeu del nom de la comadrona que us va portar al món? No, no se'n recorden.
1: No.
0: I mira que va ser important, perquè si aquella senyora badava en aquell moment, o no estava al cas, podia passar un estropici. I no ens en recordem de la comadrona, però a vegades del primer llibre que vam llegir, això ens en recordem.
1: És veritat.
0: Com ara
1: sí,
0: has
1: sí.
0: demostrat.
1: El meu cas, amb els odempitos. Abans de marxar, una curiositat. On guardes tots els barrets que tens?
0: En un armari
1: sí.
0: que tinc, que és en dos armaris.
1: Ah.
0: Perquè a l'estiu n'hi poso uns
1: sí.
0: i a l'hivern n'hi poso els altres. I sí, els tinc allà guardats i El dia que es va morir la reina Isabel, em vaig trobar un home pel carrer que jo no coneixia, sense dir-me ni hola ni res, em diu, quants barrets tens? No sé, exactament. Potser 50. Ui, això no és res. Reina Isabel en tenia 5.000. Però jo li vaig dir, a ella els hi pagaven els contribuents. I era una mentida, això que vaig dir. Perquè els barrets que tinc, quasi tots...
1: Tots són regalats, no? Clar. Per cert, per què t'agrada tant la Vie en Rose de l'Edith Piaf?
0: Perquè és el talent artístic en estat pur. Era una dona que no va tenir formació. Anava pel carrer amb el seu pare i el seu pare la feia cantar perquè era petita i cantava bé. No va tenir zero formació. Amb una mica de formació, qualsevol papanates es fa una mica artista. No costa tant, perquè un cert gust, per dibuixar alguna cosa o per cantar alguna cosa. Clar. Si has anat a escola 5 anys.
1: Home, això ajuda.
0: Però ella no. I, bueno, després amb una mala vida de calample. Saps d'aquestes vides que la gent es queda tontat i es mor? Doncs ella, no. I ella feia grans creacions artístiques. El sentiment el coneixia tan bé, però d'una manera intuïtiva. Tot era intuïtiu.
1: Doncs amb ella marxem. Pilarín Vallès, Creu de Sant Jordi 1991, Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, Medalla d'Or de la Ciutat de Vic el 2011 i moltíssims altres grans premis. Mil gràcies per acompanyar-nos avui a Repetibles i obrir-nos les portes de casa teva. Pilarín, moltes gràcies.
0: M'ho he passat molt bé.
1: Sí? Moltes gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem amb una notícia de darrera hora. Estem molt pendents de Barcelona, la muntanya de Sant Pere Màrtir, el massís de Collserola, on 10 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat presten suport als bombers de Barcelona en un incendi forestal, com dèiem, a Collserola, i que ha començat fa menys de mitja hora. També s'està treballant amb un helicòpter bombarder i un altre suport de mitjans aeris. És una notícia de darrera hora que continuarem ampliant en els propers butlletins informatius. En paral·lel, continua també la lluita contra el foc arreu d'Espanya, on aquest 2026 ja s'han cremat més de 240.000 hectàrees. Aquesta és la xifra provisional del Ministeri per la Transició Ecològica, tot i que seguirà creixent perquè, com dèiem, hi ha diversos focs actius. A Huelva, el foc de niebla fa una setmana que crema i ja ha afectat més de 31.000 hectàrees. Les flames avancen cap a Sevilla i mantenen més de 600 persones fora de casa. A Osca, l'incendi de les Penyes de Riclos s'ha reactivat amb força durant la matinada i ja afecta més de 8.000 hectàrees. Ja són més de 900 les persones desallotjades. De fet, s'ha demanat a França l'enviament de 3 mitjans aeris per col·laborar en les tasques d'extinció. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, confia que la meteorologia ofereixi una finestra d'oportunitat per lluitar contra les flames.
2: Hoy es un día extraordinariamente importante para contener el incendio, sobre todo en lo que es el flanco derecho, y la verdad es que vamos a confiar en que la meteorología nos ayude.
0: També mirades sobre la crisi migratòria de Ceuta davant els rumors d'un nou intent d'entrada massiva des del Marroc demà dissabte 15 d'agost. S'està reforçant la frontera en ambdues bandes i s'han instal·lat noves tanques i concertines. Tant el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, com el president del Senat, Pedro Rollán, avui de visita a Ceuta, han insistit en la necessitat d'acabar amb una situació que podria cronificar-se i és per això que demanen un canvi legal.
3: Tienen que tener una respuesta legal. Puede que ahora no la tengan, yo no lo voy a discutir, pero si no la tienen, tendrían que tenerla. Y para eso están las iniciativas legislativas y para eso están las Cortes Generales.
4: No tienen mejor cosa que hacer que empezar a trabajar en un marco normativo amplio, completo, garantista, sólido y solvente, que genere las herramientas y la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que si vuelve a ocurrir algo semejante como lo que ha ocurrido, la contundencia y la respuesta sea absoluta.
0: Pel que fa als menors, és especialment vulnerable la situació de les nenes i adolescents que continuen soles. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, reitera que s'està protegint aquestes menors i confirma les expulsions immediates després que s'hagin presentat denúncies per violació.
5: Se ha expulsado ya a uno de los agresores, eso es lo que nos traslada el Ministerio de Interior, por lo tanto sabemos que ya cuando se analizan y se producen esas denuncias y se investiga, esos agresores están siendo expulsados de forma inmediata y se va a expulsar absolutamente a todos los agresores.
0: Als carrers hi ha unes 5.000 persones, segons el govern espanyol, 9.000 segons la ciutat autònoma, a les quals no es pot donar acollida. Més qüestions. El govern espanyol ha autoritzat ampliar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres, la major central nuclear d'Espanya. Així ho havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear fa un mes i havien sol·licitat des de la tardor de l'any passat les seves propietàries, Iberdrola, Endesa i Naturgy. Els alcaldes de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví i l'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribas, han celebrat la decisió. Consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a una decisió semblant als seus municipis, atès la previsió de l'Estat de tancar Escó, Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035.
6: Realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables. Per tant, contentíssims.
0: Opinió no tan favorable per part de Sumar, que denuncia que respon a pressions corporatives i no necessitats tècniques i que és una profunda ruptura del compromís expressat a la ciutadania. Ecologistes en Acció també denuncia interessos polítics. Un total de 76 persones han arribat aquest divendres a les Illes Balears a bord de tres pasteres a Formentera. Han estat localitzades 30 persones. Més tard se n'han interceptat 15 més a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa i a Cabrera. La Guàrdia Civil n'ha localitzat 31 més. Aquesta setmana ja són 181 les persones migrants que han arribat a les costes balears i en el que portem d'any la xifra s'enfila fins prop de 4.500 en més de 200 pasteres. I pel que fa al temps, avui continua la calor i les temperatures altes amb màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 36 a Barcelona i 33 a Tarragona. Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 4 i 6 minuts d'aquest divendres 14 d'agost del 2026 és un dia importantíssim perquè moltíssima gent avui acaba les seves vacances o les comencen. I també és una data molt important perquè a partir de la propera setmana comencen moltíssimes festes majors arreu de Catalunya. De tot això i molt més parlarem en el programa d'avui de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4, que comencem des d'ara i fins que sigui les 7. Un programa que fa possible el Tomàs Gómez, la Judit Medina, el Mariano Salvador, el Carlos Messia, també el Gerard Travé, el Marc García i les vies de so, avui el Genís Sabater, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Comencem aquí l'Estiu XL d'aquest divendres.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Cucu, que és divendres.
2: Cucu!
0: Que és divendres, què tal?
2: Molt bé!
0: És super!
2: Molt bé! Saps qui sóc?
0: Sí!
2: Com em dic?
0: Ai, Déu meu. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé, amb moltes ganes de jaroteo, moltes ganes de festa, moltes ganes de cap de setmana XL, també.
0: No, i d'altres coses, perquè per tu avui és un dia importantíssim.
3: Sí. Sí.
0: Bandarra?
3: Sí.
0: Perquè avui has començat una altra cosa importantíssima.
3: Una nova etapa de la meva vida.
0: Exacte, que durarà 15 dies, però és una nova etapa de la teva vida.
3: 21,
0: 21. 21, molt bé. Quina persona més afortunada,
3: Poca broma,
0: Home, està molt bé, Pots sentir privilegiat,
3: Oi, tant que sí.
0: Aquestes coses no passen cada dia.
3: Jo sempre. A més, estic assegut al costat, bé, al bell mig de dues persones que són molt importants per mi aquest estiu.
0: Ah, molt bé, mira, som importants.
3: I per extensió, de la meva vida també.
0: Ah, molt bé, que maco, està molt romàntic. Marc García, bona tarda.
4: Bona tarda, quin honor, no?
0: Sí, sí, sí, està...
3: És que tinc moltes ganes de fer un recompte de pigues.
0: Ah, sí?
3: El cos m'ho demana. M'he debat aquest matí i dic, he de fer sí o sí un recompte de pigues, però ja.
0: Però situem a l'audiència...
3: Mapes de pigues, mapes de pigues. De
4: que... Jo em descomptaria, perquè en tinc masses.
0: No, però per la gent que no ens va escoltar ahir, Marc Cadena, expliquem què és un recompte de pigues, perquè clar, tu dones per fer que la gent ha de saber el que tu expliques.
3: El que més m'agrada a mi d'estar amb una noia, que en total han estat 5 noies en tota la meva vida, és fer una mena de recompte de pigues.
0: Ahà. I llavors tu fas un mapa de les pigues.
3: Sí, sí. És que perfectament podria fer un mapa d'aquestes 5 noies, dones ja, a dia d'avui, i de les seves pigues.
0: Molt bé, doncs mira, ja sabeu...
3: Les pigues amagades.
0: Espereu, no?, perquè sapigueu el que està explicant, perquè, clar, moltes vegades explica coses, no les situa, si ahir no es veu escoltar, és possible que no sapigueu que és un mapa de pigues.
3: Hi ha pigues que estan a la cara, no?, i es veuen. Pam,
0: sí,
3: no estan amagades. Hi ha pigues que has d'anar ja amb una mica de... d'intenció. Has de treballar una mica més per poder localitzar la piga en qüestió.
0: Bé, de pigues no parlarem amb en Marc García, parlarem de l'agenda per aquest proper cap de setmana i aquests propers dies, oi que sí, Marc?
4: L'agenda musical que ve molt atapeïda i ja que avui és divendres vol dir que tenim propostes de concerts interessantíssimes per comentar i comencem per Tarragona, on avui hi actua la senyora Tomassa.

Avui a 2:15 al Teatre Auditori Camp de Mart en el marc del Festival Camp de Mart. Una de les últimes oportunitats per veure una de les bandes catalanes amb més bon directe de l'escena actual. I de Tarragona passem a Calella de Palafrugell, on avui a Cap Roig hi actua 30.

concert de 31 fam al Cap Roig Festival serà aquest vespre a les 10, on interpretaran temes del seu últim projecte discogràfic publicat, R31, temporada 2. Continuem amb el concert d'aquest vespre de la Rigoberta Bandini a Portaferrada.

0: Autora d'himnes com Ai Mamà, In Spain We Call It Soledad o Perra, Rigoberta Bandini presenta Portaferrada Occident al seu nou àlbum, Jesucrista Superstar. El concert serà a 11:15 al Guíxols Arena.
1: La seva mamà, per cert, ja que hi som, va ser profe de del meu germà.
0: Ah, sí?
1: Sí, la senyoreta Maria.
2: Una dada molt interessant, senyoreta Maria.
1: Sí, a mi no em va tocar perquè just va entrar l'any que jo vaig passar tercer, però ella donava segon de TGB.
2: I la seva mare va arribar a fer classes a la seva filla?
1: No, però sí que havia estat al col·le.
2: Ah, molt bé.
1: De bebé, al col·le havia estat ella.
2: Molt bé.
1: Amb aquesta gent que tu coneixies,
2: sí,
1: va estar al col·le de bebé.
0: I també li agradava la música?
1: No sé, perquè era a la seva mare, no ho sé, però a la...
2: Ja li deia, mama...
1: No ho sé, era molt petita, jo no hi era en aquell moment allà al col·le, però sé que sí que va estar pel col·le. Ens vam entrar un dia al grup del xat, del col·le, perquè jo tampoc ho sabia, això.
2: Molt bé.
0: Abans de la Rigoberta Bandini, per això actuarà la mallorquina Maria Jaume.

Considerada una de les propostes més sòlides del pop català actual, Maria Jaume barreja estils com el pop, l'indie i l'electrònica. El seu darrer treball és San Domingo Forever, un homenatge a la tradició i a la seva terra. El concert de la Maria Jaume és a les 9 i continuem amb el Festival de Cap Roig, que aquest dissabte 15 d'agost arribarà Luz Casal.

Luz Casal actua demà a les 9 a Cap Roig. La gallega presentarà el seu últim disc titulat Me voy a permitir. Un altre dels concerts de demà és el de la figuerenca Mònica Naranjo.

0: dos quarts d'11, Naranjo actua al Guíxols Arena en el marc del festival Porta Ferrada. La cantant està de gira amb el show antològic Greatest Hits per celebrar els seus 30 anys de carrera.
1: Quines inflexions, que fa amb la veu.
0: Pell de gallina.
2: Sí, sí. Quina veu, eh? Quina babassa.
0: I del Porta Ferrada marxem al Castell de Calonja, on aquesta nit a les 10 de la nit hi toca Judit Neddermann.

Ho faran un concert especial amb la Gio Sinfonia i amb una proposta que combinarà la seva veu càlida i personal amb els arranjaments simfònics de l'orquestra.

Una de les bandes més mítiques del rock en català portarà les seves cançons a la platja de la Caleta, on el públic podrà gaudir en directe d'alguns dels seus temes més emblemàtics, com aquest, Els teus somnis.

0: el seu cantant, compositor i guitarra, Lluís Gavaldà, el seu bateria, Joan Reig, i Felín Càceres, al baix, tocaran en el marc de la Festa Major d'Arbeca a les Garrigues, avui a partir de 11:45 de la nit.
1: Al bell mig de la plaça, la peixatera...
2: Heu anat mai a la Festa Major d'Arbeca?
3: No.
2: Heu d'anar-hi.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Tu quants cops has anat?
2: Vaig anar un cop fa 15 anys.
3: 15 anys.
2: I encara aquella... tinc aquella festa gravada a foc a la meva memòria.
3: I en 15 anys no has tornat a anar?
2: Fa 15 anys hi vaig anar.
3: Doncs mira, ara podries tornar.
0: Com m'agradaria veure imatges d'aquella nit.
2: Ja deixem que pensi.
3: Escolteu...
2: Potser hi ha alguna imatge, eh?
3: Sí, possiblement. Sí?
0: Pues ja me l'ensenyaràs llavors després del programa.
2: I més d'una, sí, sí.
3: Sí. Escolta, que ho continuo dient, que hi ha un munt de grups de rock català que estan viatjant moltíssim i estan fent molta gira, molts concerts a Catalunya, que està molt guai.
2: D'ahir, d'avui, de sempre.
3: Sí, sí, però que està molt bé que estiguin de gira i que estem potenciant molt la cultura en català.
0: I hi ha de tot, perquè hi ha grups veterans, hi ha grups emergents, joves...
3: Sí, sí, hi ha una miqueta de tot. Estàvem amb els Pets i ara...
0: De la veterania dels Pets, canviem a la joventut del duo Ginestar.

El grup de música format pels germans Júlia i Pau Serrasolses portaran la seva música aquest vespre al Parc Fluvial del Delta, a Deltebre, i demà a Badalona, on actuaran a partir de les 11 de la nit.

0: És una declaració d'intencions, no? Que ven el que m'estàs dient?
1: Com vostè i jo som el millor tàndem.
0: Sí.
1: T'estimo igual,
0: ens estimem igual. I estem tot el dia tirant nosaltres pel cap, però
2: Joan,
0: sí, en el fons
2: sí.
0: Joan,
2: m'ha obligat a posar-la.
0: Ah, sí?
2: M'ha obligat a posar-la.
0: Això què era? Perquè era una indirecta per nosaltres? Per això t'ha demanat, o què?
2: Sí, suposo que sí.
0: Ai, Déu meu.
2: Clar, no m'ha especificat, però m'imagino.
1: Que soni la música, que soni la música.
0: Que deu haver pressió.
1: És la festa major de les 18.00. Amor. Quan faig el tonto,
3: ets el meu millor públic, et miro i em torna. És que perfectament podia ser jo i podia ser tu, també.
0: Sí, sí, sí, és per nosaltres, aquesta cançó.
1: Som el millor tàndem, Joan.
0: Ai, Déu meu, que maca aquesta cançó. Ara ploraré i tot.
3: T'estimo igual.
0: Ai, tonto.
2: El grup mataroní portarà el seu repertori més conegut amb cançons com Coti per Coti, Olivia o aquest tàndem, un dels himnes de l'estiu de l'any passat.
1: Aquesta és la bona, aquesta és la bona.

0: Bé, deixem ja perquè no pot ser.
1: Què va sonar? Què va sonar? Vamos a probar. ¿Probar el qué, Sergio? Probar el arte de volar. Vola, Joan, vola lliure. Bailar
0: pecados. Ai, Déu meu, va, seguim.
2: Dalma actuarà diumenge a 9:45 en el marc del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, que hi ha encara la seva recta final. I per acabar, des de Parla, Madrid, La La Love You. Sí.

0: Un dels grups fonamentals per entendre l'escena de l'indie pop nacional aterrarà a Puigcerdà diumenge 16 d'agost, on hi actuaran a partir de les 9.
1: Com hem vist, Marc, un munt d'activitats arreu de Catalunya, moltes de les activitats dins de festes majors de moltes poblacions de Catalunya que estan celebrant la seva festa major, que comença avui o demà, i una de les que comença avui és la de Gràcia.
0: Sí, perquè aquest cap de setmana, entre d'altres, tenim la festa major de Platja d'Aro, la de la Bisbal d'Empordà, l'Amposta, Badalona i Salou, però n'hi ha una que destaca, com deies tu, especialment, i no és ni més ni menys que les festes majors de Gràcia. Els carrers guarnits amb 23 carrers i places decorades amb la seva temàtica, la cultura popular i els concerts nocturns acompanyaran la Setmana Gracienca. El pregó se celebrarà aquesta tarda a les 7 i el pregoner és ni més ni menys que el nostre company de la casa, Vicenç San Clemente. Bona tarda, Vicenç, com estàs?
2: Bona tarda, com anem?
1: Vicenç, doncs com mira, estàs? Comptant el temps, ja que m'ha falta per fer el pregó?
3: Tic-tac, tic-tac,
2: tic-tac. Intentant descansar una mica abans, perquè ara ja està armada, no? Ara ja no et pots dir que no, ja.
1: No t'haurem trencat la becaina?
2: Intentava agafar-la, però entre vosaltres i una altra ràdio que trucarà d'aquí un quart, que no hi haurà becaina. Però bé, també he de dir que de la ràdio m'han regalat unes herbes de Caldes de Montbui,
1: sí,
2: perquè me les prengui abans del pregó.
3: Molt bé.
1: Ah, veus, així vas més clamadet, no sé, també.
2: Sí, si fos una mena d'infusió. Em veuen una mica avorrit i han dit, mira, potser li regalem les herbes del Remei, del Santuari del Remei, i a veure si s'anima la cosa.
1: Home, jo crec que animat sí que estaràs, no?
2: Bé, sí, molta calor, molt tal, però sí.
1: Escolta, a veure, nosaltres som companys. Per tant, ens podries donar alguna primícia, pinzellada, del que dirà el teu pregó. Perquè, clar, no ho faràs amb l'altra ràdio. Ho has de fer amb nosaltres.
2: Home, no, evidentment. Però, home, a veure, hi ha una part de record, hi ha una part d'animar a la festa major, hi ha una part d'homenatge a les ànimes de cada carrer, però també hi ha una part reivindicativa, no?
3: Bé.
2: I bé, en fi.
1: I podríem, per exemple, saber en primícia una frase del pregó? Només una.
3: Una idea,
1: potser. No demanem res. Una frase del pregó, va.
2: Mira, hi haurà una frase dedicada al papa.
1: Al papa.
3: Molt
2: el
3: bona.
2: El papa no és el papa del barri gitano nostre, és el papa de Roma.
1: Molt bé.
3: Pontífex, bueno, arroba pontífex.
2: Papa, per favor, intercedeix.
3: Molt bé,
1: doncs aquí hi ha una frase que ja sabem que aquesta frase surt al pregó que farà avui el Vicenç.
3: Vicenç, aquesta no me l'esperava, eh?
1: A la festa major.
3: Arroba pontífex al teu pregó.
1: De Gràcia.
0: Perquè...
2: Bueno, hi ha alguna altra cosa, sí. O sigui, hi ha dos demandes que intercedeixin.
3: Molt bé.
2: Una amb el papa i una altra amb una altra persona.
3: Que és qui?
2: Una persona que es desdoblava.
1: Que es desdoblava.
2: Que es dividia en dos, sí.
3: Una monja.
2: Com ho saps?
3: Bé, perquè jo conec la història també. Però si no dius tu qui és, no ho diré pas jo, Vicenç.
2: Ah, val. No, perquè tenim pendent aquí una reivindicació d'una masia i aquesta monja té a veure amb aquesta reivindicació de la masia.
3: Sí, senyor.
2: Però ja no dic res més.
3: Fins aquí podem parlar.
2: Exacte.
1: Com es nota que el Marc també va treballar a una ràdio que havia per Gràcia, saps? Si coneix
2: a Ràdio Gràcia?
1: Home, el Marc també va estar per allà. Clar.
3: La pregunta seria, qui no ha estat allà? Vicenç, qui no ha estat allà?
2: Bueno, perdona, el Sintonic i jo, que som més antics,
3: sí.
2: Era la Ràdio Lliure, la Campana de Gràcia.
1: Doncs...
2: I un dia van venir i els van detenir a tots. No hi era jo aquell dia, però...
3: Anava a dir, era l'època daurada de l'emissora, però potser pel que acabes de comentar no ho era tant, eh?
2: No, després els van tancar els sòtans de la comissaria de Torrent de l'Olla.
3: Sí.
2: I allà anàvem, hi havia com aquelles baranes, bueno, hi havia com unes baranes allà amb el terra i tal, i ens comunicaven per allà. Però, clar, les ràdios lliures eren lliures.
3: Mira, i aquesta història que estàs comentant...
2: Perquè havien de tenir permís. Si eren lliure.
3: Així és. I aquesta història que estàs comentant tu ara mateix, a mi me la van explicar fa uns anys quan hi era allà. Que ho sàpigues, eh?
2: Ostres, la teva
3: llegenda continua viva.
2: No, doncs aquí fèiem el carrer Gran, hi havia una altra gent que feia el badall, i hi havia la Campana de Gràcia. I, això, i era el campanar. Al principi va estar dins del campanar.
0: A més, tu...
2: Serà el campanar de la torre.
1: Sí, sí, sí, sí, clar.
0: A més, tu, Vicenç, com a veí de Gràcia, suposo que has viscut moltes, moltes festes majors. Quins records guardes amb més estima?
2: Home, a veure, jo crec que va haver-hi un moment al final del franquisme que es van quedar 4 o 5 carrers i amb unes costums una mica encarcarades, diguem, les pobilles o la lluita lliure, una cosa que era la lluita lliure, que això que encara fan a la Casa Blanca, la lluita, acabava a l'embalat amb la lluita lliure, unes coses així. Sí. Eren 4 o 5 carrers i estava a punt de desaparèixer. I quan va amb la democràcia, van arribar 20. I, home, aquest sorgiment, això que tothom s'apuntés, va ser fantàstic.
1: Home, de 5 a 20 carrers és un canvi molt substancial de quantitat i també de qualitat, perquè les festes de Gràcia són una de les més importants de Barcelona.
2: Sí, i tot és gratuït. És a dir, no hi ha cap espectacle al qual paguis. Uh-huh. I també hem de reivindicar que coquini més l'administració, que així no es dependrà tant de la cervesa.
3: Bona.
1: Sí, sí, també tens raó amb això que dius. Escolta, Vicenç, i com et contacten per fer de pregoner? Com reacciones quan t'ho proposen?
2: Bueno, això ja ho he explicat una mica, però és molt fàcil. Fa un mes i mig o així estàvem amb la companya ensenyant Cadaqués a una amiga mexicana i vaig rebre 2 trucades que eren secretes i que no podia dir a ningú, i era que seria el pregoner de Gràcia. I, hòstia, em vaig emocionar pensant en la gent que no hi és i em vaig tirar al mar. De cap.
1: Doncs mira.
3: Per celebrar la bona notícia, directe cap al mar. Molt ben fet.
2: Oh, i tant.
0: Perquè si...
2: És l'únic que ens falta, Gràcia. Abans teníem un trosset de platja, eh? Perquè el Club Natació Catalunya tenia un trosset de platja ja sota l'Hospital del Mar, uh-huh, que amb 4 dutxes i 4... Llavors, Gràcia tenia un trosset de platja. Ara jo crec que ja l'hem perdut.
3: Jo crec que creus bé, Vicenç, sí.
2: Però bé, també sonarà la paraula independència, en el pregó. Independència de Gràcia, clar. Uh-huh.
0: Perquè si has de definir què representa Gràcia per tu, què diries?
2: Home, un món, no? És a dir, és el teu poble. És un poble dins de Barcelona. I no hi ha cap dubte que és un poble, no? I si hi ha una gent que s'espera que compra un pis de luxe i s'espera que arriba a Matadepera o arriba a Beverly Hills, doncs no, això és un poble antic i amb tradicions antigues, amb gent rara, com Astèrix i Obèlix. I no som Beverly Hills, però som Beverly Hills, que tenim el Cine Verdi, la Conxita Casanovas.
1: Que també està allà, la Conxita.
2: Exacte.
1: Doncs mira, Vicenç, deixem perquè tens que atendre una altra ràdio. Gràcies per atendre'ns a nosaltres. Que puguis gaudir al màxim aquesta oportunitat, aquesta nit, aquesta, a partir de les 7 de la tarda, perquè ser pregoner del teu barri ha de ser una cosa meravellosa.
2: No és barri, és vila.
1: Exacte.
3: Vila de Gràcia, sí senyor.
1: La Vila de Gràcia. Que la puguis gaudir al màxim avui a partir de les 7. I, com dèiem, és una de les moltíssimes festes majors de Catalunya que avui, doncs just comencen.
3: I quan et paguen per aquest pregó?
2: Home, moltíssim, no sé. De moment he rebut una ampolleta d'aromes de la Verge del Remei.
3: Bé, veus? No és poca cosa, poca broma.
1: Poca broma, amb això jo crec que...
2: I després, home, us he de dir que hi ha una cosa meravellosa. Jo recomano a tothom que vingui als matins. Uh-huh. És a dir, per veure tota aquesta espècie de món de fantasia que hem creat als carrers i que d'aquí una setmana ja no hi serà. O com es posi ploure, pues, segurament d'aquí 3 dies ja no hi serà, no?
1: Esperem que no plogui gaire.
2: És meravellós veure als matins 23 carrers i places, amb molta diferència, realment entre uns i uns altres, però que, bueno, Déu me'n veni, això, avui en dia, sense, no? I crec que és fantàstic.
1: Doncs, Vicenç, a gaudir-ho, a passar-ho bé, i sobretot, la frase aquesta esperem que surti, que ens has dit en primícia.
2: Ah, perfecte, sí, clar.
1: Ho comprovarem. Que vagi molt bé.
2: El papa Lleó.
1: El papalló. Ho comprovarem. Que vagi molt bé, gràcies.
3: Bon pregó, bona festa major.
1: Gràcies. Adéu-siau. Són 2:15 de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4. Marc García, gràcies per apropar-nos les festes majors d'aquest proper cap de setmana a Catalunya.
0: A vosaltres.
4: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Una de les cançons que va triomfar fa 30 anys amb Gina G, el seu UA Just a Little Bit, quan són 2:05 de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4.
1: Ai, quin malaltit.
2: Es diu XL, amb Joan Barutel.
0: I a aquesta hora, com cada setmana, doncs volem saber com tindrem el temps aquests propers dies, i per això el qui més sap d'això és el Sergi Lloras, que és l'home del temps de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Sergi, bona tarda, com estàs?
3: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
0: Abans de començar, un home com tu, un home interessat en la meteorologia, com vas viure l'eclipsi? Què tal? Com va ser?
3: Doncs amb moltíssima emoció. Encara s'han posat els pèls de punta quan intento processar una mica el que vaig viure fa dos dies. Jo, de fet, em vaig desplaçar fins a la província de Castelló, a prop de Penyíscola, un poblet a Cali, que allà la totalitat de l'eclipsi es va allargar durant un minut i gairebé 40 segons.
1: Carai.
3: Que, vaja, es quedaran gravats per sempre
4: a la meva retina,
3: perquè en el moment en què queia el sol, la llum doncs es va començar a atenuar, va haver una llum molt estranya, un blau força diferent, profund, gairebé màgic. I sobretot el que vaig notar també va ser la temperatura, no? Com va baixar, fins i tot la pell se'm va posar de gallina, i sí que em vaig emocionar una miqueta al veure aquest fenomen que mai a la vida havia vist. De fet, ho vaig poder compartir amb la família, va ser un moment molt emotiu, brutal, el que vaig viure, molt especial, i amb moltes ganes que arribi el de l'any que ve, perquè ja us avanço que ja tinc reservada una nit a Cádiz, ja he pogut reservar amb antelació a Cádiz per poder gaudir d'aquest altre eclipsi solar que viurem el 2 d'agost de l'any que ve, i que serà més llarg, fins i tot 4 minuts durarà a l'extrem sud de la península, així que moltes ganes.
1: Han passat dos dies i l'emoció encara et dura.
0: Home, normal,
3: ja duren,
1: un moment idíl·lic.
0: Clar, és que saps què passa? Que ja estaven dient ahir vam veure el 24 hores una cosa que es va fer molta il·lusió, un titular que deia: ja queda un dia menys per l'eclipsi de 2027, saps? I el titular ens va encantar. Perquè la gent que li ha agradat està ara molt entusiasmada en tornar a veure'l.
1: No deia cap mentida el titular.
0: No, però és veritat que hi ha molta gent que està ara amb ganes, i que inclús vam parlar també d'eclipsi, que clar, això passa aquí, ens toca ara aquí, però que pot passar a qualsevol part del món, i que clar, la gent que ha descobert aquest eclipsi es pot tornar ara un caçador d'eclipsis, començar ja a buscar vacances. Sí, buscar vacances i buscar llocs on poder gaudir d'altres eclipsis després d'aquesta experiència, que això sembla que estava pujant un altre cop.
3: De fet, ja ho deien, no?, que veure un primer eclipsi acaba probablement creant una passió, fins i tot una addicció, i hi ha molta gent que té aquesta passió, hi ha una febre, fins i tot, a perseguir eclipsis. I de moment, jo crec que aquí, aquest que hem viscut a Catalunya, n'ha despertat de moltes, i probablement l'any que ve molta gent que ha viscut aquest doncs marxarà o intentarà marxar cap al sud de la península per tornar a gaudir d'un fenomen tan espectacular com aquest.
1: Jo només dic, companys, que han passat quasi 48 hores, quasi dos dies, sisplau, prou de l'eclipsi ja.
0: Però sisplau, que massa gent de parlar, que és el seu tema.
1: Això sí, però que no s'allargui més la cosa.
0: No, que és un expert i en sap aquestes coses. Bé, però també volíem parlar amb el Sergi del temps, perquè la gent està preocupada, perquè clar, arriba el cap de setmana, molta gent acaba les seves vacances aquest cap de setmana, d'altres la comencen, i el més important és la setmana gran de les festes majors arreu de Catalunya. Uh-huh. Per tant, com tindrem el temps aquests propers dies?
3: Doncs mira, la cosa se'ns capgira una miqueta, per a aquella gent que està de festes majors, aquest cap de setmana haurà d'estar pendent una miqueta del cel. Deixa'm abans comentar-te que avui divendres estem assolint el pic d'una calorada extrema. Avui és molt probable que s'acabin superant els 40 graus a moltes comarques de l'interior. Per tant, tota aquella gent que tingui previst desplaçar-se durant aquesta tarda o tornar de vacances o marxar a algun indret de cap de setmana, doncs això, que vagi amb prevenció i precaut, perquè les temperatures seran molt altes ara i durant aquestes pròximes hores. De fet, ja s'estan fregant els 40 graus a Vinebre, també a Vallirana, a Castellbisbal, a Ascó, fins i tot a punts del Priorat o de la Selva. I aquesta tarda tindrem algunes tempestes, sobretot situades en àrees de punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, també avançaran cap a la Catalunya central, i a la resta el cel quedarà enterbolit. Per tant, tarda en què les tempestes localment podrien ser una miqueta més intenses. Però compte perquè demà la cosa canviarà. De cara a aquest cap de setmana, demà dissabte arriba un solc fred en altura, que és aire fred a capes altes de l'atmosfera, que en barrejar-se amb tota aquesta atmosfera saturada d'humitat tropicalitzada, tan càlida, amb un mar extraordinàriament calent, a més a 30 graus de temperatura a l'aigua superficial, doncs el xoc de masses d'aire el que provocarà demà és un repunt de la inestabilitat en moltes comarques. De fet, demà els avisos per tempestes s'extenen pràcticament arreu de Catalunya. Començaran al migdia al Pirineu i al Prepirineu, però avançaran durant la tarda cap a la Catalunya central, cap a Ponent, cap a les comarques dels ports, i també arribaran a les del prelitoral, fins i tot de cara al vespre a la mateixa regió metropolitana de Barcelona, i podria caure pluja localment intensa, i de fet aquestes precipitacions en molts dels casos podrien acompanyada de pedra, calamar-se o fins i tot també d'esclafits, de temps violent i, per tant, de fortes ventades. Per tant, demà a la tarda la situació serà una miqueta complexa. La bona notícia és que demà a la nit tota aquesta inestabilitat tendiria a minvar i, per tant, totes aquelles festes majors que tenim previst demà, fer balls i concerts a l'aire lliure, doncs, en principi, aquesta inestabilitat tendiria a minvar. I diumenge, la situació seria una miqueta més tranquil·la, al matí amb sol i núvols baixos, però a la tarda, novament, tindríem tempestes al Pirineu i comarques al nord-est, també cap a la zona dels ports, però ja molt més irregulars que demà, i fins i tot amb una calor que afluixarà. Pensa que demà a Lleida la temperatura serà 7 graus més baixa que no pas avui. Per tant, durant aquest cap de setmana deixarem enrere la calor extrema d'aquest divendres, però la calor serà intensa encara, màximes de 33 a 38 graus. Per tant, en general, serà una miqueta més suportable i més habitual per aquesta època de l'any.
0: Per tant, sembla que podrem dormir, no?, una miqueta o no?
3: Bé, a la costa no tant, perquè a la costa li costarà de baixar, es mantindran les nits tòrrides. De fet, a l'estació meteorològica del Raval de Barcelona s'ha superat el rècord de nits tòrrides en un any. Aquest estiu ja en porten 47 nits tòrrides
1: 47.
3: Al barri del Raval de Barcelona. Això vol dir que durant 47 nits la temperatura ha quedat per sobre dels 25 graus i supera ja l'anterior rècord del 2022, i durant aquest cap de setmana molt probablement es mantingui aquest ambient càlid i sufocant a la costa. El cert és que cap a l'interior i al Pirineu, sobretot la matinada de dissabte a diumenge, com que demà tindrem fortes tempestes, probablement la temperatura baixi una miqueta i, per tant, si pugui dormir una miqueta millor. Però vaja, tampoc us feu gaires il·lusions, perquè també us he d'avançar que la setmana que ve, entre dimarts i dimecres, la calor podria tornar-se a disparar, especialment al migdia amb més de 40 graus. Però vaja, ja ho anirem perfilant tot plegat, perquè sí, després sí, podria arribar un nou canvi de temps entre dijous i divendres. I és que ja sabeu, a partir de la segona quinzena d'agost, el més comú, el més habitual, és que les tempestes siguin més habituals, i amb aquest aire, amb aquesta atmosfera tan càlida que estem tenint durant aquest estiu, perquè tenim moltes onades de calor, molts episodis d'altes temperatures, doncs tot plegat és combustible perquè aquestes tempestes que puguin arribar ara durant la segona quinzena d'agost puguin acabar sent doncs fortes i, malauradament, puguin acabar també fent mal en alguns indrets.
0: Escolta, tu com ets home del temps i saps quin temps farà, tu t'agafes el cap de setmana directament i te'n vas a dormir allò com puguis dormir, per dormir el que no has pogut dormir tota la setmana, o no, això?
3: No ho acostumo a fer. Sí que aquest estiu he anat de vacances a indrets doncs una miqueta més frescos. He anat cap al Cantàbric, he anat a Cantàbria, de fet, i també m'he estat uns dies al Pirineu, buscant la fresca, Vull dir, no he escollit l'indret o el destí perquè o no havia anat o perquè tenia interès per veure alguna ciutat en concret. No, he anat bàsicament en busca d'un ambient més fresc i sobretot de poder dormir bé. Per tant, sí que aquest estiu he condicionat molt les meves vacances en funció de la temperatura. Mai m'havia passat, però estava força fart de la calor de Barcelona. I mira que jo visc al Vallès, que no és tan agobiant com la de Barcelona, però vaja, aquest estiu ho està sent bastant, Els últims anys he pogut dormir bé a les nits a l'estiu, però aquest any està sent insuportable des del mes de juny pràcticament que no s'hi pot dormir.
0: Veus, és que això és el que té de bo ser home del temps, que saps on has d'anar per no passar calor.
1: I tenir vacances.
0: Sí,
1: i poder fer vacances.
0: Exacte. També és un altre que també podria ser ben acabat, el pobre. O sigui que, escolta, Sergi, la gent que vulgui anar a la platja de cap de setmana, com es trobarà l'aigua?
3: Calenta. Calenta, vaja, que no li costarà posar un dit, vaja, el cos sencer dins de l'aigua, perquè se la trobarà amb una temperatura de l'aigua del mar molt elevada. De fet, es troba entre els 28 i 30 graus l'aigua del mar. Estem en l'època de l'any en què assoleix el seu màxim, és, per tant, el punt de més càlid de la temperatura arriba ara, a principis del mes d'agost. I t'he de dir també que a l'Estartit tenim un observador, en Josep Pasqual, que de forma diària i des de fa més de 40 anys que va mesurar la temperatura de l'aigua del mar al voltant de les Illes Medes. Doncs bé, aquesta setmana, justament ahir, va mesurar la temperatura més alta mai assolida en aquest punt de la Costa Brava, de 27,77 graus. Per tant, rècord de temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit de tota la seva sèrie, mai fins ara havia estat tan càlida. I això és conseqüència, doncs, això, de...

0: força, força calmada a tot el litoral català.
1: Bé, com deies tu abans, tot plegat és combustible.
2: Sí.
1: Seria el titular.
2: Fa molta calda al final, perquè entre pluja, calda, bé. Però bé, és el que hi ha, és el que ens toca viure. Doncs, Sergi, sí, sí. Només ens queda desitjar-te que tinguis un bon cap de setmana, que t'ho passis molt bé, i gràcies una vegada més per estar aquí a Ràdio 4 a l'Estiu XL. Sergi Lloras, que és l'home del temps de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, que sempre ens apropa la info del temps a qualsevol dels portals de la casa, a la tele, a la ràdio, i ens apropa com està el temps. Bon cap de setmana, eh?
0: Igualment, una abraçada i a gaudir del cap de setmana, encara que sigui amb pluja, amb sol o amb el temps que faci.
2: Gràcies, Sergi.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Estiu XL. A Ràdio 4.
2: I ara mateix són 3:45 de 5 de la tarda, com cada setmana a aquesta hora volem repassar les novetats musicals.
1: Novetats que brillen amb llum pròpia, ho podem dir així.
2: Vinga, comencem.
1: Comencem amb Becky G. Becky G ataca de nou amb el seu cinquè àlbum d'estudi, que es diu Baraja Bendita. En ell, la mexicana recupera aquella mescla de pop i hip-hop que va marcar els seus inicis i que la va dur al capdamunt de les llistes de mig planeta blau en el que vivim. Va ser número 1 planetari. Becky G són així en temps de l'estiu XL. Sàpigues, però, que produeix i interpreta les cançons d'aquest disc amb un missatge molt clar. Joan, cadascú pot escollir el seu propi destí i decidir com vol avançar.
2: Però, a veure, Marc, aquesta cançó per tu què seria? Seria allò que dius tu sempre, un...
1: Un temacle, eh?
2: I això qui ho diria?
1: Ho diria la Natàlia.
2: No, i qui més ho diria? Ah. No, qui ho diria?
1: Temacle?
2: Sí.
1: No.
2: Una de les tops locutores del nostre país.
1: No. Top 10 locutores, locutors, comunicadores, comunicadors de Catalunya des de fa molt temps. De Catalunya, de l'estat espanyol i de mitja Europa.
2: Qui?
1: Montse Vidal!
2: Montse Vidal, bona tarda.
4: Què tal? Molt bona tarda, com esteu?
1: Ai, el meu cor. Ai, Joan!
2: És que no ho sabia,
4: aquesta presentació, aquesta presentació d'Europa, eh? I de mitja Europa, heu dit, no? Em sembla, mare meva,
1: De tota Europa!
2: Portem setmanes preparant això, cadena?
1: Montse, és que jo t'admiro moltíssim, Montse, de fa molt temps, tu no ho saps. Tu no em coneixes, però em dóna igual.
4: Escolta, no, però jo t'estic escoltant i, escolta, aquesta cançó, jo no sé si seria temacle. Jo encara em falta familiaritzar-me una mica, eh? Això, aquesta pregunta que t'ha fet el Joan, no sé. Tu què opines?
1: Tu salvaràs el català. Tu salvaràs el català gràcies a paraules com temacle. Tu em vas ensenyar que temazo no era temazo en català, que era temacle. Que copazo no era... Copazo, en català, que era copacle.
4: Copacle, clar, no.
1: Montse,
4: escolta una cosa.
1: Tinc moltes ganes de ballar amb tu aquesta de Becky G, Montse. Moltes ganes de ballar amb tu aquesta de Becky G. Es diu Baraja Bendita.
4: No sóc jo massa de Becky G, però escolta, jo em poso a ballar, ballo el que sigui,
1: però
4: eh?
1: Però sí que eres bendita, que sí que eres bendita, Montse.
4: Bueno, si tu ho dius, escolta, si tu ho dius... Dic una cosa, que temacle, o sigui, jo aquesta paraula la dic, és veritat que la dic, de tant en tant, perquè intento... És quan tens ganes de respectar una mica el català i dius, ostres, doncs no... Et sona malament, no?, dir temasso, perquè és un barbarisme, però realment, vull dir, un temasso és un temasso, en això estem d'acord, i un temacle, doncs, escolta, està acceptada la paraula, no? No sé. I jo la vaig sentir dir fa molt temps, eh? Vull dir que no és una cosa meva ni moltíssim menys, per tant, jo crec que no sóc l'única que diu temacle, sinó que aquesta paraula sona en diferents ràdios del país.
1: Però és que jo la vaig escoltar per primer cop, Montse, de la teva veu, gràcies a tu. I em va impactar moltíssim.
2: Estàs content ja o no?
1: Estic emocionat.
2: Home,
1: el cor em va a 1000 per hora.
2: És que portem dies preparant això, eh? Sembla mentida, però portem dies, eh?
1: Quan ballem la de Becky G, Montse?
2: Deixa-la de vacances.
4: Quan ballem la de... Jo, escolta, no, però escolta, jo ballo el que sigui, eh?
1: Que
4: ballo rock, ballo salsa, ballo Becky G, el que faci falta.
1: Però
4: si es tracta de ballar, jo ballo el que faci falta.
1: Guaita quina...
4: Marc.
1: Guaita quina veu, guaita quina facilitat de paraula, guaita quina capacitat de comunicació.
2: Veus?
4: De vacances no tant, també diria, eh?
1: Sí.
4: De vacances... tot baixa el ritme.
1: Ja
4: el ritme baixa una mica, no és el del bon dia i bona sort habitualment, però bueno, clar, d'això es tracta també, eh?
1: Has vist com ha colat? Com ha colat la falca del programa,
2: home,
1: també. Si és que és una professional.
2: És clar,
4: s'ha d'estar tot.
2: L'autopromo és autopromo.
1: De vacances, Montse Vidal encara és Montse Vidal, ho estic comprovant ara mateix, eh? Ai, Montse, tu et penses que tot això és conya, és un gag dels meus, però sàpigues que no, eh? Que va de debò, eh? Quan tornes, Montse? És la...

0: seria la meva pregunta. Quan estaràs per aquí?
1: Mira, doncs quan plegueu vosaltres. Quan plegueu vosaltres, oh. Vosaltres plegueu divendres. Clar, és que no coincidirem. A mi em faria molta il·lusió trobar-nos a la redacció, poder, doncs, escolta, fer un cafè allà a la màquina i trobar-nos. Trobar-nos, però no ens trobarem físicament. Però bueno, ens podem trobar igualment. Però clar, la ràdio, doncs, no coincidirem perquè tornem amb el programa el dia 7, dilluns, dia 7 de setembre.
0: Quedem fora d'aquí, fem un cafè.
1: Sí, home, clar, quan vulgueu.
0: Jo aquest estiu tinc dos somnis. Un ja l'he complert,
2: sí.
0: Que era fer-me una foto amb el Santi My Friend.
2: Sí.
0: El segon era conèixer-te tu, en persona. Bé?
1: M'agrada. Aquests dos objectius s'ha de ser, diguem-ne, s'han de tenir inquietuds molt diverses a la vida i aquests dos objectius demostren que tu els tens. Però escolta, quan vulguis. El cafè, quan vulguis.
0: Jo ara mateix...
1: Convides tu?
0: Sí, no? convido jo.
1: Doncs
0: tu esculls el lloc i jo convido. Volia dir una última cosa.
2: Sí, digues.
0: Estic suant moltíssim.
2: Ja ho imaginava.
0: Però moltíssim.
2: Això és per l'emoció, ja m'ho imaginava.
0: És que no sé què dic. Saps allò que parles, però no saps què estàs dient?
1: 80 graus centígrads, també. Que fa... Bueno, l'estudi estàveu fresquets.
2: Sí, no? Sí. Cucu, quan tornis ja veuràs.
0: Quan torneu de vacances ja ens ho explicaràs.
1: Perquè fa molta calor, eh?
0: Ni t'imagines el que han instal·lat aquí, Montse. Però no diem ni mu. Ja us ho trobareu.
1: Ai, pobres.
2: Doncs digues,
0: una última petició, Montse.
2: Vinga.
0: Perquè no em fas follow a Instagram, Montse. Jo et segueixo, i tu a mi no.
1: Però com... Que a mi em passa, Marc, ara mateix. Tu digue'm el teu nom d'usuari i jo... Ara mateix ho solucionem, ho solventem, si vols, ara mateix en
0: apunta,
1: directe.
0: Apunta, Montse. L'encerclada, que diria una antiga companya d'aquesta casa, arroba...
1: L'encerclada?
0: Encerclada, sí, aquesta és bona.
1: Això està a la sala de Tamacla, eh? També t'ho dic.
0: Emma de Marc.
1: Sí.
0: Cada quilo.
1: Emma de Marc.
0: Cada quilo.
1: Sí.
0: De Dinamarca.
1: Sí.
0: Ena de Navarra.
1: Deixa'm esbrinar l'última, a veure si l'encerto.
0: Digue-te. La d'admiració, que és el que sento per vostè, senyora Vidal. MKDNA.
1: Estimat. Doncs vinga, va, això està arreglat, ara mateix.
2: Doncs,
1: ara mateix et faig el follow, escolta.
2: El follow, i ja està. Escolta,
1: més faltaria.
0: De moment encara no m'ha arribat, Joan.
2: Bueno, tranquil·liza-te.
1: Bueno, perquè estic parlant, estic fent
2: el telèfon, pobreta, que no pot fer tot, que està amb el telèfon enganxada.
0: Montse, bones vacances, gràcies. Un petó.
1: No, i a vosaltres, bon estiu.
2: Montse, gràcies per ajudar-nos a que compleixi el seu somni, aquí a l'estudi de la Ràdio 4.
1: No, jo sempre... jo sempre, el que em demani, Joan, allà estaré. Vull dir que fa molts anys que et conec, et tinc molt bona pressa i estàs fent molt bona ràdio, bon programa, i escolta, un plaer saludar-te en antena.
2: A mi fa moltíssima il·lusió que ho facis, i si m'ho dius tu, encara molt més, perquè saps que tu i jo ens estimem moltíssim.
0: Que la Montse Vidal ens escolta.
2: Un petonet, Montse, que acabis...
1: I ara continuo amb vosaltres.
2: Que acabis de gaudir de les vacances, eh?
1: Moltíssimes gràcies. Vinga, una abraçada.
2: Adéu-siau.
1: Bon estiu. Adéu.
0: Podem posar una cançó?
2: Sí, no, anem a posar les novetats. M'encant 5 perquè sigui de 5. Quines cançons més noves?
0: Hem escoltat a Becky G i també tenim una novetat de Luis Fonsi que presenta Me Despido. És un avançament del seu nou àlbum. L'escoltem? Compte, aquesta és una cançó sobre una parella que sap que les circumstàncies de la vida els impedeixen estar junts, Joan. Però abans de dir-se adéu definitivament, decideixen autorregalar-se un últim moment.
2: Oh!
0: Novetats a l'estiu XL de la primera en català, que és...
2: Ràdio 4.
0: Perquè emissora que no s'identifica...
2: És emissora que no existeix.
0: Martín Urrutia va celebrar el passat 12 d'agost el seu propi eclipsi amb Cuando el sol vese la luna, un tema que parla d'amor i de com de ràpid passen els bons moments. L'escoltem. T'abraçarà la mirada. Aquesta és una cançó que de mica en mica va increixent, no? A poc a poc, lentament, i que quan arriba al seu pic és impressionant, eh? Amb més novetats com aquesta de Keisai, que ja podem escoltar de fons. Bé, és una inauguració d'una nova etapa musical d'aquesta formació. El tema en qüestió s'anomena Wild i és un EP, Joan, que arriba després de l'aturada de Sofia, una de les seves integrants. El projecte compta amb la producció i composició de noms com Ed Sheeran i Justin Tranter. Les noies fan així un pas endavant per deixar clar a tothom que el seu èxit no és flor d'un dia. Què és això, Joan? Això és un tamacle. Més novetat. Connectats a l'Estiu XL avui divendres a Ràdio 4. Atenció a aquesta de Troy Sivan. S'anomena She's the Best, és un single amb un videoclip que compta amb la participació ni més ni menys que de Nicole Kidman. La cançó en qüestió és aquesta que esteu escoltant i al cap i a la fi va ser una mena d'homenatge a la feminitat i va acompanyada d'una estètica drag i d'un potent missatge de llibertat. Abans d'escoltar l'última, la penúltima, i la penúltima és aquesta de Paulo Londra.
3: Sigo mis palpitos,
4: yo, complicado, white pe, baby.
3: Lidio con eso, el mundo cada vez más rápido.
0: Paulo dona la benvinguda a una nova era musical amb Me asfixia la ciudad. És un single, una cançó molt introspectiva i que al cap i a la fi, bé, és un punt d'inflexió a la vida musical d'aquest cantant. Des d'Argentina, a Ràdio 4, Paulo Londra.
3: Siento de atrás, tiene espacio de más. Sería simple, pero increíble.
0: Camí de la informació de la 5, Joan, acabarem aquesta primera hora del programa d'avui amb una cançó que escoltarem sencera, que és una col·laboració de Farruko amb el català Juan Magán i que s'anomena Marbella Nights.

0: El senyor Cabena celebrant que Montse Vidal ja el segueix a Instagram, i nosaltres celebrant que ha tornat Juan Magán amb una col·laboració importantíssima, que és aquesta de Farruko, una de les cançons que formaven part de la secció d'avui de les novetats de la setmana que hem descobert aquí a Ràdio 4. Ara mateix anem camí a les 5 de la tarda. A les 5 arriba el butlletí informatiu, arriben les notícies de Ràdio 4, i després, atenció, perquè la propera hora, a més de saber com està el trànsit, parlarem de temes importantíssims, com per exemple de aquesta percepció que tenim d'aquest any hi ha menys mosquits. Serà a la propera hora de l'estiu XL aquí a Ràdio 4.
1: Estiu XL. Estiu XL.
2: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat treballen en un incendi forestal que s'ha declarat aquesta tarda, a primera hora, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a Collserola. Rosa Quitllet, bona tarda.
3: Bona tarda. Emergències ha rebut l'avís d'aquest incendi, com dèiem, a primera hora de la tarda, i a la seva extinció hi treballen tant mitjans terrestres com aeris. Per part dels bombers de la Generalitat, que donen suport als de Barcelona, hi ha desplaçades 20 dotacions terrestres, a més d'un helicòpter bombarder i altres mitjans aeris. Per aquest foc, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un miler de trucades i, de manera preventiva, s'ha desallotjat l'espai Mireia d'Esplugues de Llobregat. Fons municipals han informat que el foc ja hauria començat a la zona coneguda com la carretera de les Aigües.
2: Gràcies, Rosa. I precisament per evitar que es produeixin més incendis, des de Protecció Civil han demanat que no s'abaixi la guàrdia aquest cap de setmana. Les temperatures seran més favorables pels treballs d'extinció, amb alguns ruixats en bona part de Catalunya, però la precaució ha de seguir mantenint-se, tal com ha explicat Joan Ramon Cabello, el subdirector de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4.
4: Fem una crida a no confiar-nos, perquè sí que és cert que pel cap de setmana doncs ve un canvi de temps que sembla que farà que les temperatures es normalitzin, sempre dins de pensar que estem en el mes d'agost i que hi haurà ruixats, doncs fer una crida d'això, a no confiar-nos i mantenir doncs l'atenció.
2: I és que el risc d'incendi continua sent molt alt a bona part de Catalunya. Arreu d'Espanya ja són 1.000 les persones desallotjades a Osca per l'incendi de les penyes de Riglos. El foc amenaça els dos monestirs de Sant Juan de la Penya i s'han suspès diverses activitats festives a la zona. En canvi, milloren les condicions a l'incendi forestal de la Niebla, a Huelva, després de cremar 31.000 hectàrees. Preocupa el flanc a la província de Sevilla. Alejandro Díaz, director de Grans Incendis Forestals a la Junta, explica la complexitat d'aquest foc, on ja ha desplegat un ampli dispositiu amb prop de 500 mitjans.
5: Lo que estamos haciéndole es ir cerrándole accesos. Estamos cerrándole puertas. Cada vez que cerramos un kilómetro por donde no puede pasar, estamos salvaguardando 5.000 o 6.000 hectáreas.
2: I en l'àmbit internacional augmenta fins a 285 el nombre de víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió del Risc de Desastres en el seu darrer balanç. A més, hi ha gairebé 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, reconeix que la situació és complicada, però assegura que la prioritat continua sent la de salvar vides.
6: La situación es compleja, pero estamos utilizando toda nuestra capacidad y la capacidad que ha llegado de otros países y que se ha implementado tan pronto se aplicó el protocolo. Nuestra prioridad es salvar vidas.
2: Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats. Fins ara s'han rescatat 348 persones. Recta final dels preparatius de les festes de Gràcia, una de les cites més esperades de l'estiu a la ciutat de Barcelona. Enguany, amb una novetat, un assistent d'intel·ligència artificial que resol dubtes sobre la festa. Laura Hurtado.
7: Queden poques hores per donar el tret de sortida d'una de les festes més emblemàtiques de la ciutat. Els veïns ultimen els detalls dels guarnits dels carrers perquè demà a les 8 del matí passarà el jurat a decidir qui s'emporta el primer premi.
8: Avui preveiem una jornada molt intensa perquè ens falten moltes coses.
9: Vivint la festa major,
8: des de que tenia 6 anys que els meus pares es van involucrar en un carrer tota la vida. O sigui, jo no sé viure una festa major de vacances.
9: Parlant amb gent d'altres llocs, una de les coses que més els sorprèn és que en una gran ciutat, com pot ser Barcelona, encara hi hagi aquest teixit associatiu.
7: Per resoldre dubtes, en Pau Toral, veí del barri, ha desenvolupat un assistent d'intel·ligència artificial sota el nom de Marieta, en homenatge a la històrica campana de la plaça de la Vila de Gràcia.
10: Tu li pots preguntar sobre algun dubte del programa de festes, els diferents guarnits, els premis, o informació de les festes en general des del 2016.
7: Forma part de la iniciativa De Barri, un projecte que fa 10 anys recull un arxiu immersiu amb més de 200 recorreguts virtuals dels carrers de Gràcia durant la Festa Major. Avui a les 7, el periodista Vicenç San Clemente, veí del barri i company d'aquesta casa, llegirà el pregó al balcó de la seu del districte.
2: Gràcies, Laura, i acabem amb la previsió del temps. Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continuem amb molta calor i altes temperatures. Serà això sí l'últim dia amb temperatures tan altes, ja que durant el cap de setmana baixaran notablement. Avui de moment màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 36 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però aquesta tarda al Pirineu possibles ruixats i tempestes. És una informació d'EMET.
2: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 5 i 6 minuts aquí a Ràdio 4. Estem començant la segona hora del programa d'aquest divendres, dia 14 d'agost del 2026. Com veiem, un dia en el qual moltíssima gent comença les seves vacances o les acaba. Avui també és un dia d'operació sortida de molta gent que es mou per Catalunya i estarem pendent de com està el trànsit en uns minuts també. Per cert, un dia que, segons estem veient, fa moltíssima calor i es preveu que faci moltíssima calor. I jo sé que el David Balaguer no vol que utilitzi aquesta paraula, però intentarem des de l'estiu XL refrescar aquesta tarda de divendres.
1: Que això ens baixa nota, que ens baixa nota.
0: És igual, però intentarem refrescar la tarda d'aquest divendres. Comencem aquesta nova hora.
2: Es diu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

Una cançó que es diu Moving to the Sound de Hügel és que a mi fa uns dies la coordinadora de programes em va dir posa cançons més modernes i m'ho he pres al peu de la lletra. Són les 5 i 9 minuts.

0: Quina meravella compartir les tardes aquí a Ràdio 4 amb vosaltres des de l'estiu XL. Avui també, com cada setmana, repassem aquells virals que sortien de la tele, de les notícies, de la informació de fa un munt d'anys, perquè els virals no s'han inventat ara. Ja tenien una història i una trajectòria important. I qui més controla de virals retros és el nostre company Toni Velaceres. Bona tarda, Toni.
1: Bona tarda. Oh. Retro, què vol dir?
0: No, vol dir que són...
1: Soc antic. No, ho pots dir.
0: No t'ho diré pas, perquè jo sempre he pensat, i ho saps, i t'ho dic, que tu sempre vas començar molt jove.
1: No, però és que ja sóc gran.
0: Sí,
2: t'està dient Arantxa Sánchez Vicario.
1: Tu quants anys tens?
0: Jo 51.
1: I jo 50.
0: Sí.
1: I tu, Marc?
2: 48.
0: Per cert, si li voleu fer regals al Toni Velaceres, el 31 de maig és el seu aniversari.
1: Però del 31 de maig de l'any vinent.
2: Bueno, Déu, Joan,
1: perquè ja ha passat.
0: El 15 d'abril, però jo us aviso per si li voleu fer algun regal.
1: I tu com ho saps?
0: Perquè,
1: com te'n recordes d'això?
0: Perquè sempre et felicito.
1: No, és veritat, sempre em truca, eh?
0: Clar.
1: Han passat els anys i sempre em truca. Cada any em truca.
2: No falla mai.
1: Jo tampoc, eh?
0: Sí, no, és veritat, tu tampoc. Avui què? Què? On viatgem?
1: Una pregunta. Tu... quan cantes? A la dutxa o a la cuina?
0: Mai.
1: Ah, no, mai?
0: Mai canto.
1: No cantes a la dutxa?
0: No,
1: el nostre canto. Tècnic canta a la dutxa.
0: No, el nostre tècnic és un... canta a qualsevol lloc.
2: És un cantant, però...
0: és un hitazo, ja ho veuràs, ja.
1: I tu, Marc?
2: Jo canto quan estic a la cua...
1: A la cua de què?
2: A la cua del mercat...
1: Però com cantes a la cua del mercat si hi ha gent?
2: Sí, perquè jo vaig... és quan em poso música, amb els auriculars, i no m'adono que estic cantant, però de vegades cridant, fins i tot.
1: A mi m'encanten els friquis.
0: Ah, sí?
1: Jo sóc un friqui.
0: Home, això ja ho sé.
1: Vale.
0: Que m'ho diguis.
1: Sí. Jo canto a la dutxa i canto a la cuina, com el Carlos Arguiñano.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
2: Un clàssic.
1: Ara, no sóc com el Carlos Arguiñano, que tot el que canta té... a veure amb l'alcohol.
0: A veure.
1: No, de veritat, eh? Escolta,

0: Borracho el borracho, el vino que vende Asunción ni es tinto ni es blanco ni tiene color. Otro bacho de cerveza que se chuve a la cabeza, otro bacho de cerveza que se chuve a la cabeza.
1: Está animada, el senyor està animat.
2: No, no hi ha guets, eh?
1: Que és un crac. L'Arguinyano és un crac.
2: No, no, estic d'acord, estic d'acord.
3: I canta molt bé. No sé el Janis que em pensarà, però canta molt bé. Afina bé, eh? Afina bé.
1: Jo no tinc un repertori tan ampli de cançons sobre la cervesa.
3: Això mateix.
2: No, més són cançons temàtiques, és veritat, eh? Ell té un tema i l'explota.
3: I quina antologia musical, quina repassada.
2: Sí, sí.
3: A totes les dècades.
2: Diferents dècades.
1: Però no només a les cançons, sinó als guisos també.
0: Le he metido dos latitas de cerveza, ¿eh? Con la cerveza salen los guisos muy ricos. Muy ricos, ¿eh? Le añadimos el brandy. Ay, ay, ay. Uy, esto qué vida le va a dar. Qué vida le va a dar. Porque le hemos metido ahí un par de copitas de brandy, ¿eh? Un par de copitas. Siempre que hagáis un guiso y le añadéis cerveza, va a salir más rico que con agua. Seguro. Muy poca agua y mucho vino. Ay. Pues que yo soy vegetariano, carnívoro, herbívoro, omnívoro y también me gusta el gin tonic. Lo vamos a hacer.
2: Aquest sí que segueix la dita aquesta bela guapa a los peces, eh? O sigui, perquè no vegis.
1: Tu no cuines, no?
2: No.
1: No?
2: No, no, t'ho dic en sèrio, no cuino. El Marc està a casa meva. I com està la meva cuina? Tapada amb una...
3: Buida.
2: Tapada, ah, sí. Tapada amb una...
3: Ah, sí, no, no. La cuina, efectivament, està
1: com,
3: tapada.
1: Com ho feu? Com t'alimentes?
2: Vaig a venir a casa dia a casa dels meus papes.
1: Nano, que tens 51 anys.
2: Ja ho sé.
1: Que no cuines?
2: No.
1: De veritat? I tu, Marc, tampoc?
3: Jo sí, jo sí.
2: Jo no,
1: mira,
2: jo
1: ara
2: no.
1: Cuinarà el Marc.
3: Et prepararé un fricandó, que és la meva especialitat, Joan,
2: ah,
3: que et llaparà els dits.
2: Espero.
1: I cremar alcohol, saps?
3: Sí, és flambejar.
1: A flambejar? I ho fas bé o què?
3: De vegades, algun ensurt n'hem portat.
1: Ah, mira com ho fa Carlos Arguinyano.
0: Abracalabra. Abracalabra.
3: Calabra?
0: Eso es lo que yo quería. Oh, yo sale, yo volví, oh, yo volví, oh, yo volví, oh, yo volví, oh, yo volví, oh, yo. Muy bien, perfecto. Bueno, así quemamos el alcohol.
1: Ara, quan arribis a casa, trobaràs el mar. Abra, calabra, abra, abra.
2: Ja si és que el més important és tot el ritual.
4: M'ha fet pensar la cançó de Cherokee. No sé per què m'ha fet
2: pensar
4: aquella cançó.
1: I si tens que explicar un acudit,
2: sí?
1: Si l'explica el Carlos Arguinyano, de cas, quina temàtica seria?
3: Alcohol. Sexe.
1: Alcohol. Ah. No, no, alcohol.
0: Tres amigos muy borrachos en la estación. Tren tranvía procedente de Irún con destino Sevilla. Din, don, din, tren pa Sevilla, a punto de salir. Yo no podía ni subir. El jefe de la estación empujando, sube el primero, sube el segundo, arranca el tren y con el tercero dice, ya lo siento, pero no te puedo ayudar. Y yo, los que lo van a pasar mal son los otros, que me vienen a venir a acompañar.
2: ¿Tú l'has entès?
3: No l'has entès.
1: Jo sí.
2: Ah.
1: Clar, ell volia pujar un tren.
2: Sí.
1: No? I clar, el revisor empujava tothom.
2: Sí.
1: I resulta que el que tenia que agafar el tren només era una persona.
2: Ah.
1: Els altres eren els amics.
2: Ah.
3: No l'he pillat.
1: No?
2: Sí.
3: Ni amb l'explicació, que és el pitjor.
1: El borratxo.
3: Sí, sí, sí.
1: Era el que tenia que pujar el tren.
3: Entesos.
2: Clar.
3: Sí, sí, ah!
1: I les altres persones...
3: Ara
1: eren
3: sí.
1: Els amics que acompanyaven aquest borratxo.
3: Ara sí, ara sí, ara
2: I,
3: sí.
2: I es van pujar tots.
1: Bueno, he de dir que l'alcohol no és aconsellable.
2: No, no, i tant.
3: Ai,
2: que no.
1: No. Però el whisky ha salvat moltes vides.
5: Eran las 4 de la madrugada, en el segundo piso de este bloque situado en la calle Cardenal Rosell de Palma de Mallorca. No advirtieron que el salón de la vivienda era pasto de las llamas. En ese momento, Whisky, un perro pequinés, entró en el dormitorio de María y empezó a ladrar. Su instinto le decía que existía gran peligro. Los ladridos y la explosión del televisor despertaron a toda la familia. Por fortuna, todo acabó bien.
2: ¿Veus? Això és mal maco, un gos faci això.
3: Whisky, un
2: pequinés,
3: eh?
2: Això va passar a casa meva, eh?
1: El quilo del gos?
2: Sí, no, a casa...
1: El whisky?
2: No, a casa dels meus avis es van deixar el gas encès.
1: Ah, sí?
2: I el gos,
1: que
2: de la cuina, el gos va anar a avisar el meu pare que l'estava fent la becaïna, el va despertar,
3: sí, sí,
2: perquè se'n va donar.
3: I com el va avisar?
1: Com es deia el gos?
2: El gos, Xispa.
3: Xispa. Acabem d'escoltar un tall on a un pequinès li posen whisky.
2: Sí.
3: De nom. Jo estivejava a Salou i allà els veïns tenien un pequinès també que es deia com una marca de whisky.
2: Bé, millor no fer
3: publicitat. No es poden dir marques.
2: No podem dir marques.
3: Una marca de whisky molt coneguda.
1: A mi m'agrada lo teu, lo del teu pare, eh?
2: No, no, va
1: ser... Sí, perquè és de notícia de... I la xispa no saltó.
2: Exacte.
3: Oh, que bé, boníssim. Matías.
2: Vinga.
1: Sí, sí. Ah, i per cert... Això no acaba bé, eh?
2: Ah, no?
1: El whisky no va acabar bé.
5: Ay. Por fortuna, todo acabó bien. Bueno, no todo. Los bomberos encontraron el cadáver del perro pequinés en un dormitorio.
2: Home,
5: no. Sus ladridos salvaron a 4 personas de morir quemadas, pero no pudo salvar su vida.
2: Vaya.
5: Esta vez no se trata de un héroe anónimo. Su nombre, Whisky.
2: Home, un homenatge molt gran cap al Whisky. Perquè... Però veus? És que sempre passa el mateix. Sempre ens ajuden. Que maco, que maco. És meravellós. Escolta, no puc estar dient aquí que maco i vosaltres aquí rient com bojos.
1: Sí. Pobre Whisky.
0: A ver, pobre Whisky. No era un héroe anónimo, tenía un nombre. Su nombre, Whisky.
1: Però qui li posa Whisky a un gos?
2: Jo intentant aquí un...
1: Tu vas pel carrer, Whisky, Whisky.
2: Ja, bueno, no sóc el més indicat per parlar.
1: Estic plorant molt avui, Husky, però Whisky...
2: Sí, no, no, jo ja. Però és que hi ha noms tan raros i tan estranys.
1: Tu saps per què serveix el llevat de cervesa? De levadura.
2: Sí,
1: levadura de cervesa,
2: sí,
1: per què serveix?
2: No sé.
1: Tu te'n recordes del Sumerian Faro?
2: Sí.
1: Sí?
2: Era un mític.
1: Era un mític, eh?
2: A Televisió Espanyola, sí, veure molt,
1: sí,
2: de temps.
1: Donaven remeis increïbles.
2: Sí, sí.
1: Com el llevat de cervesa.
6: La levadura de cerveza, que és un gran desintoxicante i fortalecedora de la piel, protege i nutre el cabello i les uñas, lo cual quiere decir que cuando tengáis unas uñas débiles o estéis preocupado con vuestro cabello, ya veis que estoy atento a los dos, ¿eh? Pues debéis tomar levadura de cerveza, ¿eh?
2: O sea, birras.
1: Home, no sé, serà el gra, no?
2: Sí, però la gent ho fa d'aquesta manera. O sigui, hi ha moltes persones que diuen que les birres funcionen bé per la salut és per l'excusa que porten la levadura de cervesa.
3: Les ungles, què tal, Joan?
2: Me les menjo. O sigui, per tant...
1: Sí. Bueno, avui arribareu a casa, estareu, sí, cansats.
2: Sí.
1: Voleu un bon remei per descansar?
2: Sí,
1: sisplau,
2: tant que sí.
1: Mira, teniu que fer això.
6: Esto es la solución que tenéis que hacer cuando lleguéis a casa después de haber tenido un día de perros. Primero descalzaros y luego, al caminar de espaldas, ¿eh?, por toda la casa, haciendo el recorrido que tiene la casa, lo que hacemos es desrebobinar y de esta forma, con los pies descalzos y caminando de espaldas, notaréis rápidamente un alivio en los dolores, en los abotargamientos, en las cabezas pesadas que resultan después de ese día de perros.
2: No coneixia el concepte de rebobinar. No,
1: sí,
2: el coneixia.
1: Sí, sí, sí. Tu quan arribis a casa, cap enrere.
2: Cap enrere, molt bé.
1: Sense cap problema.
2: Sense cap problema.
3: El Michael Jackson.
2: I podem desrebobinar a casa o també a la feina o a qualsevol lloc?
1: No, a la feina també. Quan arribis aquí a Ràdio 4, per la porta entres al revés. Caminant cap enrere.
2: Fliparà tothom aquesta casa.
3: Desrebobin, des... Flash forward...
2: Déu meu.
1: Flash forward, teniu, teniu migranyes vosaltres?
2: A vegades sí, he tingut, sí, sí.
1: Ostres, jo tinc la solució.
6: En este caso, lo que vamos a hacer es coger dos trozos de patata, como tengo yo aquí,
3: toma,
6: y se los ponemos en la cabeza a la persona que tiene dolor de cabeza, sujétatelo. Eso, sujétatelo. Y una cinta, una sudadera de estas que suelen llevar los tenistas, los deportistas, ¿eh? Y con esto lo que tenéis que hacer es permanecer como mínimo media hora para que haga efecto la patata y os quite el dolor de cabeza.
1: Imagina't que ara arriba el d'Amazon un paquete, obres la porta i et veuen la cinta i les dues patates al cap.
3: Hauran vist coses pitjors, aquest.
2: No, aquí a la feina, és que tinc un mal... Jo avui tenia mal de cap, em poso la patata aquí a sobre. Mal...
3: I com a mínim mitja hora, eh? Com a,
2: sí,
3: mínim.
2: Sí, com a mínim. Ah, Déu meu.
1: Mira, i com parlem del cap, que els nens tenen polls al cap. Doncs mira, hi ha un remei.
6: Toma nota. Las mamás que encontréis piojos en la cabeza de vuestros hijos, tenéis que tener en casa vinagre de manzana. Hay dos formas de aplicarlo. O bien, coger directamente medio vasito y añadirlo al pelo o aplicarlo en el pelo y luego lavar la cabeza. O en el último aclarado, cogemos un litro de agua, añadimos ese vasito, ese medio vasito de vinagre y en el último aclarado lo que hacemos es ya lavar la cabeza y de ahí pasamos a secar el pelo. De esta forma veréis cómo desaparecen los piojos de la cabeza de vuestros hijos.
1: no, piojos no, però una peste en la cabeza.
2: A vinagre segur que sí.
3: I es queda calda per vida.
2: Oh, sí. Bé, això no ho sabem perquè són els remeis del xumari, i el xumari sabia molt, eh? Uh-huh. Perquè riem molt, però fa molts anys, quan existien moltes coses, aquestes coses es feien servir. Uh-huh. Escolta, són los remedios de l'abuela, la botica, clar, escolta això.
1: Sí, sí. Ara sí, Joan, t'he de dir una cosa, eh?
2: Què?
1: No sempre sortia bé el remei,
2: Ah, no?
1: No, no, escolta.
6: No se hacen gárgaras así, mira. Hay que ponerse bien hacia atrás, hay que echarse bien hacia atrás para que caiga todo el preparado que hemos hecho en toda la zona orofaríngea. Porque si hacemos gárgaras así...
1: Se muere.
2: Se'ns ofega en directe.
1: S'ha ofegat. No, malament. Si tu dones un remei, t'ha de sortir bé. Si et surt malament...
2: Sí, sí, malament anem. Toni Veraceras, Retrozapping, gràcies. Fins la propera setmana. Apa, adéu-siau.
7: Estiu XL. A Ràdio 4.

0: XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: El que està buscant moltíssima gent aquest estiu és això, platja, brisa i mar. La música del Genís Sabater, el nostre tècnic, i el Nai, que és l'alta tècnic, avui no hi és, el que és el Martín, Nai. Que són productors musicals que canten i que fan coses tan maques com aquesta cançó que s'enganxa moltíssim.
2: Nai.
1: I l'hem escoltat aquí a Ràdio 4 quan manquen 5 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda, un dia Nai. En què moltíssima gent marxa de vacances. Marc García, oi que sí?
3: Sí, perquè acaba la primera quinzena d'agost, la gent agafa vacances, com has dit, i molts d'ells opten per viatjar. Moltes vegades l'experiència de fer turisme comporta haver d'agafar un avió i, en conseqüència, haver de carregar les maletes amunt i avall amb el cost monetari que això provoca també. Perquè últimament ja sabeu que surt més car portar l'equipatge que el propi bitllet d'avió.
1: Sí, és cert. Mm.
3: I després fa mal.
1: Sí. Cada maleta que poses està pujant el bitllet. Sí, és una passada, això.
3: Clar, tu compres el bitllet, no hi comptes, i quan et trobes el cost de la maleta, dius, és que ja prefereixo no viatjar, prefereixo quedar-me a casa.
1: I que te'l posa molt barat, i dius, oi, quin bitllet més barat. I que quan comences a sumar coses, el bitllet és una pasta.
2: I que la suposada maleta de cabina no és tal. Arribes allà i no té les medides, les mesures sí. de l'aerolínia en qüestió.
1: Que et deixen.
3: I hi ha alguna aerolínia més tiquis-miquis que d'altra.
1: Sí, que posen un catxarro perquè el fiquis per allà per veure si cabe o no cabe, perquè si no te la fan baixar.
2: I que ho denuncies a les xarxes i arriben a la teva cara.
3: Tenen un compte de Twitter que jo no entenc com la gent després pot tornar a comprar un bitllet d'aquella aerolínia, perquè a mi em vull la sang.
2: Són els misteris del màrqueting, Marc.
1: Vinga, seguim parlant perquè tenim una solució per això.
3: Sí, això, tot això que dèiem ha comportat que sorgeixin alternatives i noves empreses que s'encarreguen del transport d'equipatges. Una pràctica que guanya cada vegada més adeptes, però volem saber com funcionen ben bé. I per esbrinar-ho he parlat amb José Ramírez, director d'operacions d'una d'aquestes empreses.
4: La gente lo que quiere es o si van en varios hoteles, que vaya de hotel a hotel, o si van de su casa a un hotel y viceversa, que vaya de hotel a su casa o de casa a hotel. Lo que la gente busca es comodidad. Por un lado, no cargar con las maletas ni en el aeropuerto, ni en la estación, ni encontrar esas maletas en el hotel, o viceversa. Imagínense el último día que están de vacaciones, tiene que estar todo el día uno pendiente de la maleta, dónde la dejo, qué hago con ella. Pues es sencillo, lo deja en la recepción del hotel y el día siguiente en su casa.
2: Però es pot deixar en consigna, no?
1: Sí, però d'aquesta manera tu a casa ja no surts amb maletes per anar-te'n fins al lloc on hagis d'anar. T'ho ja, porten ells.
2: Te'n despreocupes.
1: Te'n despreocupes, sí, una paraula que ens agrada moltíssim.
3: Sí, és a dir que, segons ens deia José, són les mateixes empreses de transport d'equipatges que s'encarreguen de tot el procediment i del transport entre hotels o entre casa i hotel, o viceversa, que deia. I això té diferents punts positius, ja que, com bé sabem, la tranquil·litat és el que més es busca i no haver de carregar maletes, no ens enganyem, és una tranquil·litat. I més encara si et diuen que t'acaba sortint millor de preu.
4: Lo que buscamos es este tipo de servicios que por muy poco dinero es más barato que hacerlo en un avión, te llevan el equipaje de un sitio para otro, con lo cual ganas dos cosas. Primero, la comodidad y segundo, que lo que antes contamos primer y último día de vacaciones como días no vacacionales, pues contamos con el transporte, las maletas y tal.
3: Anem al més important per això. Quina quantitat de calés es pot estalviar contractant aquest servei?
4: Cuando va en el avión, sabe que puede llevar una maleta de 25, de 23 kilos y punto. No solo, aparte que es más caro, que puede costar 40, 60, 80, depende de cuántas maletas que llevar. Nosotros lo ofrecemos por 30 euros, que es menor que el importe de la maleta en un avión. Le permite 25 kilos y además puede llevar con nosotros tantas maletas como quiera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, con lo cual gana mucho con esa comparación.
3: Marc, Joan, maletes infinites. Si en algun moment voleu fer algun viatge plegats...
2: No, guanyaries comoditat, tranquil·litat o...
3: El que més es busca, no?, la tranquil·litat.
2: O viceversa.
1: No, i el preu, i el preu. I més coses.
3: Sí, perquè una altra de les preguntes que ens podem fer és com s'executa el trajecte de les nostres pertenències i de quina manera arriben a destí.
4: Nosotros trabajamos con Baleares y con Europa y con Canarias. Entonces todo depende el tipo de destino. Si es Europa se hace en avión, si es Canarias también se hace en barco, un avión también. O sea, depende del destino al que usted vaya a ir, lo lleva en barco, en avión o en un vehículo.
3: Aquesta manera novedosa de transportar les maletes encara no és del tot habitual al nostre país, tot i que està en auge. Malgrat això, a altres llocs del món ja fa temps que ja estan habituats.
4: Viajas y ves cosas en otros países que en España no existen. Por ejemplo, yo esto lo descubrí en Japón. Un día estamos caminando por la calle y vemos un camión lleno de maletas. Es decir, que realmente en Japón esto es el día a día, es muy normal.
1: Doncs ja tenim una fórmula nova per no preocupar-nos de les maletes quan anem de vacances.
2: Les maletes van, les maletes venen o...
1: Viceversa, però sense preocupar-nos nosaltres. Ara mateix manquen... Gràcies, Marc García. Marquen segons perquè siguin 6:15 de la tarda. Moltíssima gent, com vèiem, s'està movent per Catalunya perquè, a més de començar o acabar les vacances, comencen les festes majors. I per això volem saber com està el trànsit ara mateix a Catalunya. Connexió amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant amb el tram nord de l'autopista AP7, és a dir, anant des de Barcelona cap a Girona. Primer trobarem un tram bàsicament de volum de trànsit, de molta lentitud, és cert, uns 4 quilòmetres entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva. Molt més endavant, i és a causa d'un accident, aquí hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres. Estem parlant de la zona de Pont de Molins, també aturades en sentit nord. Això és a uns 15 quilòmetres, 16 aproximadament, de la frontera. I ja arribant precisament a la Jonquera, també hi ha aturades. Aquestes portem tot el dia, uns 6-7 quilòmetres de retencions a l'AP7 de la Jonquera, sempre en sentit nord. Per tant, com et deia, aquest tram de retencions a l'AP7, tram nord de l'AP7, amb problemes en alguns punts. Ja que érem a la Jonquera, per cert, deixem destacar-te a la Nacional 2, també hi ha aturades de més de 6 quilòmetres en aquest punt de la Jonquera, sempre en direcció nord, i deixem parlar-te també d'una incidència a l'autovia 2. Ahir es va incendiar un vehicle, ja evidentment ja està apagat, però avui s'ha de retirar i estan treballant a la zona de Pallejà. Només hi ha un carril obert en sentit Lleida, aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2, com et deia, a Pallejà i en sentit Lleida. I ara sí, ja acabo tornant a la demarcació de Girona, perquè a la C65 també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Quart i Llambilles en totes dues direccions. Per tant, no és una tarda excessivament complicada, però sí que tenim aquestes zones un pèl carregades amb problemes a la xarxa viària catalana.
1: Roger Serra, des del Servei Català del Trànsit, moltes gràcies. En una hora, molt més.
5: Bona tarda.
1: Bona tarda. Són 6:15 de la tarda.
0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Què?
1: Tamacra.
0: És un tema que aquesta combinació brutal de Pitbull i Jason Derulo que es diu Privacy. 6:05 de la tarda.
2: Es diu XL a Ràdio 4.
0: Doncs aquí seguim a Ràdio 4, estiu XL. Gerard Trapé, bona tarda, què tal?
3: Molt bona tarda, Joan.
0: Com
3: doncs
0: estàs?
3: Molt bé. Jo molt bé.
0: Et veig molt content.
3: Sí.
0: Com molt eixerit.
3: Perquè avui és divendres.
0: I ja no has de parlar d'un tema que no... Ja hem baixat davant d'un tema.
3: Clar, ja no sóc Mr. Eclipsi. Avui sóc Mr. Mosquit.
0: Doncs no sé què és millor o pitjor.
3: Home, està bé, les dues coses. Per variar més que res.
0: Per variar.
3: Tants dies Mr. Eclipse ja començava a avorrir una mica, no?
0: Sí, ja, la veritat és que el tema
3: ja... Li ha agafat carinyo, eh?
0: El que passa que ja anem a preparar el proper, com veien ahir, no? Que hem de preparar el següent. Anem a parlar de mosquits.
3: Efectivament, avui us vinc a parlar de mosquits. Per què? Doncs perquè sembla ser que aquest any, no sé si és impressió meva, si també penses igual, sóc jo... O hi ha menys mosquits que altres anys?
0: Jo et dic que a casa meva hi ha menys mosquits que altres anys.
3: Sí,
0: i a casa
3: no?
0: meva eren com... Bé, avions, directament. Portaavions, sí, eren directament.
3: És això, jo recordo estius que, no sé, anaves pel carrer, els mosquits i tal, i és això, l'altre dia estàvem parlant amb un amic i sí que és cert que vaig dir, ostres, és veritat que aquest any hi ha menys mosquits, no sé, no tinc tantes picades.
0: Sabrem si és aquí a Barcelona o també passa a la resta de Catalunya, no?
3: A veure, no sóc jo, qui em queixi, o sigui, per mi millor.
0: Mo. Està claríssim.
3: Perquè a sobre els mosquits són punyeteros perquè a vegades hi ha gent que és més propensa a ser picades que d'altres.
0: Mm-hmm.
3: Jo, per exemple, no acostumo a ser gaire picat.
0: No deus tenir la sang dolça, com diuen. Hi ha aquest mite que diuen que la sang dolça fa que et piquin els mosquits.
3: Doncs a veure, sembla ser que, tornant al tema, que aquest any hi ha menys mosquits perquè semblaria que hi ha dos factors que expliquen que, bé, que hi hagi menys mosquits. Sembla ser que la calor extrema de les últimes setmanes contribuiria aquesta disminució de mosquits i també la falta de pluja. Llavors, alguna cosa sí que ens havia de portar l'estiu, no? Penso jo.
0: Sí.
3: Però no cantem encara victòria perquè ja sabem com va això. A la que hi hagi un canvi de temperatura, a saber si tornen els mosquits. I per parlar d'aquesta qüestió, parlem amb un especialista, parlem amb el senyor Fede Bartomeus, codirector de Mosquitos Alert, perquè ens expliqui una mica més sobre el que està passant amb els mosquits. Senyor Fede Bartomeus, molt bona tarda. Gràcies per estar amb nosaltres.
4: Hola, bona tarda.
3: Primer de tot, realment aquest estiu hi ha menys mosquits o és una sensació nostra que el Joan i jo ens estem inventant?
4: Clar, aquesta pregunta, des del punt de vista científic, és complicada, perquè ja sabeu que les poblacions de mosquits tenen unes dinàmiques molt explosives, apareixen, desapareixen molt ràpid, són generacions, no?, molt ràpides, i és una pregunta molt lícita, però que quantificar-la és molt complicat. Dels punts de referència que nosaltres tenim, que anem mostrejant de l'entorn, diguéssim, d'entomòlegs amb els qui treballem a Catalunya, doncs sí que sembla que és bastant generalitzat el fet de que aquest estiu estem tenint menys mosquits.
3: Perquè sempre, bueno, potser és sensació meva, però sempre havíem pensat que com més calor, més mosquits. Però resulta que arriba un punt en què si hi ha massa calor, doncs passa al revés. Com va això?
4: Exactament. Això és el que creiem que està passant. Els mosquits depenen molt de la temperatura i de la pluja, com molt bé ho heu explicat. Són insectes i, per tant, no regulen la temperatura i són molt dependents de la temperatura i l'ambient, el clima exterior. I el que passa és que tenen uns òptims tèrmics. És a dir, quan les temperatures són molt fredes, doncs el cicle vital del mosquit s'atura. Les larves tenen, ja sabeu que els mosquits tenen una fase aquàtica, la femella posa els ous a l'aigua, aleshores surten unes larves i les larves després es fa la metamorfosi adult, aquest cicle de temperatura. I les tasses de mortalitat d'aquestes larves en el procés i les tasses de desenvolupament depenen de la temperatura. Si la temperatura és molt freda, tot això va molt lent i no acaben de completar el cicle. Si la temperatura és molt elevada, és extrema, també poden començar a tenir problemes. La temperatura és rellevant, però, com heu comentat, la pluja també ho és, i també la humitat. El que ha passat aquest estiu amb aquestes onades de calor és que no només la temperatura ha pujat, sinó que hi havia molt poca humitat. S'ha format un anticicló i la humitat també ha sigut molt més baixa, i la combinació de baixa humitat, molta temperatura, fa que els insectes s'estressin tèrmicament, baixin la seva activitat picadora, i les poblacions no creixin tan ràpid.
3: Perquè mirant els dos extrems, tant l'extrem de molta calor i molt de fred, de quines temperatures estaríem parlant, per fer-nos una idea?
4: Doncs mira, els òptims dels... aquí també tenim moltes espècies, eh? La gent no ho sap, però de mosquits hi ha moltes espècies, és com si fossin ocells, no? És a dir, cadascuna té uns òptims tèrmics diferents i uns cicles vitals diferents. Posen els ous en espais, diguéssim, d'aigua, en masses d'aigua diferents, és a dir, hi ha totes unes ecologies diferents. Per tant, cada espècie té uns òptims. Però, bueno, en general, per exemple, perquè ens entenguem, el mosquit tigre, doncs, l'òptim està sobre els 26-27 graus, una mica com la temperatura que ens agrada als humans, no? I a partir de 35 graus, això ja comença a ser temperatures elevades pel mosquit tigre, sobretot si van acompanyades de poca humitat. I en el rang de fred, doncs, posa-li 10 graus. A partir dels 12 graus cap avall, les poblacions també tenen problemes.
0: També estava molt acostumat generalment a que els mosquits era un tema d'estiu, però com ara l'estiu doncs no és estiu quan toca, sinó que canvia les estacions, que ara doncs ho estem dient en tots els temes que estan passant, que habitualment la primavera no és primavera, l'estiu tampoc és estiu. Llavors pot passar que en altres temporades de l'any també puguem tenir mosquits?
4: Mira, això és una molt bona pregunta i és justament el que estem estudiant i per la qual cosa l'aplicació de mòbil Mosquito Alert i l'ajuda de la participació ciutadana és tan important. Perquè nosaltres quan estem intentant veure com canvien les distribucions dels mosquits, les poblacions i les dinàmiques en relació al clima, el que fem és posar trampes al camp i capturem mosquits i els identifiquem a la lupa i els classifiquem i els contem, però això no ho podem fer a escala de tot el país. I creiem que les noves tecnologies i l'ajuda ciutadana fent imatges, posant-nos imatges de mosquits i també informant-nos de les picades, doncs és una informació superimportant per poder fer aquest monitoreig del que diguéssim, volem aprendre en relació al canvi climàtic. El que sí que sabem segur és que les distribucions i les dinàmiques dels mosquits canviaran, perquè, com hem dit, la temperatura és molt important per ells. Com canviaran? Això és el que cal monitoritzar bé. Algunes hipòtesis que tenim. Si els hiverns es fan més càlids i les primaveres són plujoses, doncs tindrem molts més mosquits a la primavera. Arrencaran les poblacions molt més ràpid. Si els estius tenim aquestes onades de calor i van acompanyades de molta menys humitat i, òbviament, poca pluja, això podria ser que l'activitat la fes disminuir molt. I tindríem un altre cop més activitat a la tardor. Si la tardor és plujosa i sobretot l'hivern s'inicia de forma molt suau i són hiverns molt més càlids, podríem tenir activitat, presència de mosquits inclús al desembre.
3: Això vol dir, per exemple, que si d'aquí a finals del mes d'agost agafem els típics dos dies de pluja, que de tormentes, que baixa una mica la temperatura, molta humitat, pot ser, és possible que en aquests dos dies constatem un augment de mosquits o no dona temps?
4: Sí, sí. Bueno, en dos dies no, però en set dies, deu dies, ja sí. És a dir, aquestes pluges de tardor, depenent també de la intensitat, si és una pluja molt intensa que fa que hi hagi l'aigua corri molt ràpid i no es formin aquests tolls d'aigua, aquesta aigua enturiada, que és el que els hi va bé als mosquits, si és una pluja molt torrencial, podria ser que no generés prou punts de cria, no, que diem, és a dir, llocs on les femelles puguin anar a posar els ous. Si la pluja és continuada i hi ha diversos dies i és repartida de forma genèrica per tot el país, aleshores sí que podem esperar que al cap de 10 dies, com a molt, comencem a tenir doncs, ja poblacions i activitat picadora. Exactament, diguéssim, estan esperant l'oportunitat de l'aigua doncs per poder començar a créixer.
0: Parlem de mosquits, clar, els tenim a casa. Què podem fer per evitar doncs, que criïn? Perquè, clar, no hi ha cosa més empipadora que tenir mosquits que s'amaguin. A mi se'm van amagar darrere del vestidor. O sigui, jo pensava que havien mort i ja estaven els tres allà esperant que arribés la nit per venir a picar-me. És a dir, què hem de fer perquè no criïn a casa els mosquits?
4: Mira, això és una pregunta clau. És a dir, igual que estan... L'important és que connecteu el mosquit amb l'aigua, perquè la millor manera de erradicar les poblacions de mosquit és amb l'aigua. De fet, els experts capacitats el que fan és treballar amb larvicides, és a dir, tirant productes específics per matar les larves de mosquit a l'aigua, en la fase aquàtica. en l'espai privat això no ho poden fer. És a dir, Salut Pública treballa sobre punts d'aigua en l'espai públic. En l'espai privat, jo crec que, per exemple, és molt interessant treballar a nivell de comunitat de veïns i pensar en quins punts d'aigua hi ha en aquella comunitat de veïns, és a dir, tant a nivell de cases individuals, terrasses, testos d'aigua amb aigua que s'acumula de la pluja o del nostre propi rec, canaleres que acumulen fullaraca i, per tant, allà s'acumula aigua, a les piscines o als espais comuns, doncs, si hi ha punts d'aigua. Penseu que, en concret, el mosquit tigre, amb qualsevol puntet. Jo he vist larves de mosquit amb un didal de cosí amb una terrassa, per exemple, no? És a dir, amb molt poca aigua ja fan. Per tant, evitar aquests punts d'aigua. Si tenim un hort a la terrassa i acumulem aigua de pluja, doncs tapar els bidons, de manera que no hi puguin entrar les femelles de mosquit a posar-hi ous. Penseu que una femella pot arribar a posar fins a 300 ous. Per tant, tot el que fem que el mosquit no accedeixi a l'aigua realment està sent molt, molt, molt eficient. Aquests mosquits que deies tu que estan a l'armari no són mosquits tigres, probablement és mosquit comú, que té un comportament diferent, és el mosquit que ens pica, diguéssim, a la nit i que és molt més d'entrar a casa i esperar-se, doncs, que estiguem inactius per venir-nos a picar.

0: S'han tornat més resistents ara mateix els mosquits?
1: Bueno, el problema de la resistència als insecticides és un problema generalitzat i és real. És a dir, perquè ho entengueu, després en particular a quin insecticida, quin producte específic utilitzeu a casa, de traslladar algunes idees que es treballen des del punt de vista científic, després al context local, no? Igual que dic que en general no hi ha mosquits, pot haver-hi una població ara mateix que estigui infestada de mosquits per una qüestió purament local, d'un punt de cria local, no? L'impacte dels insecticides a nivell local també és molt difícil d'avaluar, però sí que estem veient que hi ha mutacions genètiques en els mosquits que els fan més resistents als insecticides. I això és un problema, diguéssim, històric, no? De background històric, en el que hem estat utilitzant uns insecticides amb uns principis molt concrets. Piretroides, per exemple, és una de les coses que s'utilitza molt. I aleshores, òbviament, els mosquits que han anat superant aquests insecticides són mosquits que s'han anat seleccionant i que han trobat la manera de seguir el seu cicle vital independentment de la presència d'aquest insecticida, no? Amb la qual cosa, amb el temps, evolutivament hem anat generant unes poblacions cada cop més resistents.
0: Ja et dic ara que són els tres que estaven a casa meva.
1: Són els tres, no? Han aguantat el tirón.
0: Sí.
1: Sí, és un problema greu, perquè el que hem de fer des del punt de vista, diguéssim, del control sanitari d'aquestes poblacions de mosquits és innovar, generar noves estratègies, doncs, per mantenir les poblacions controlades i anar canviant aquests larvicides o insecticides a nivell d'adults, doncs perquè això puguem superar aquest problema.
2: Hi ha una qüestió que em genera moltíssima curiositat, i és el fet de que si és veritat que els mosquits prefereixen determinades persones. És a dir, molts cops m'ha passat que hi ha gent que és propensa a ser picada pels mosquits i d'altres que no li pica cap. Llavors, no sé si a què es deu això.
1: Vale, això tinc dues respostes. Una és molt clara, sí, això passa. És a dir, els mosquits tenen preferències per persones específiques, és a dir, s'han fet experiments i es veu clarament. El per què és més complicat de saber. Heu comentat el tema del sucre, no? Que és una mica mite. El que en realitat, jo diguéssim, mirant la literatura científica, us puc explicar és que hi ha algunes molècules que generem nosaltres en el metabolisme, que es diuen carbohidroxílics, i aquestes molècules sí que s'ha vist que es relacionen molt amb l'atracció dels mosquits cap a nosaltres. Aquestes molècules, el seu origen pot ser molt divers. Pot ser un origen purament metabòlic, gent que en general genera més d'aquestes molècules a la suor que altres persones. S'ha relacionat una mica també amb el metabolisme del sucre, en el sentit aquest, per exemple, de la sang dolça que es comenta. Dius, bueno, doncs hi ha una certa relació entre aquestes molècules i el metabolisme del sucre, però també es relaciona aquesta quantitat de molècules amb moltes altres coses. I això és una mica el que... La pregunta del millor, no? És a dir, qui aconsegueixi entendre bé quin és el mecanisme que els atrau sabrà generar un producte que eviti aquesta atracció, no? Llavors, penseu que aquesta pregunta, qui la té resolta, doncs, si sóc una farmacèutica, doncs em forro, no? És a dir, no és tan fàcil i moltes evidències són evidències parcials. És a dir, els experiments a vegades es tornen a repetir i no acaben de sortir exactament igual, la probabilitat de que això sigui cert és relativament baixa i, per tant, no hi ha una causa específica clara per explicar això. Ara bé, que això passa, sí.
0: Una cosa, ja ens ha picat un mosquit. Ara què hem de fer per reduir el picor? O depèn del mosquit?
1: Bueno, no, la reacció al·lèrgica dels mosquits és molt personal. Aquest és l'altre aspecte, és a dir, reaccionem de forma molt diferent. El nostre sistema immunològic reacciona perquè el mosquit amb la saliva ens està doncs, tirant una sèrie de productes, unes proteïnes que fan reaccionar el nostre sistema immunològic i aquesta reacció és diferent. Aleshores, la picada per sempre en si mateix no ens serveix per identificar quina espècie de mosquit és la que ens ha picat, no? Això a vegades també m'ho pregunten molt, no podem diferenciar-ho. Sí que és veritat que, per exemple, quan va arribar el mosquit tigre aquí a prop de Barcelona els primers anys, hi havia molta gent que anava al centre d'atenció primària amb unes reaccions al·lèrgiques importants a causa d'aquesta picada d'un mosquit invasor, no? Després el sistema immune ja s'adapta, s'anivella, s'adequa i la resposta s'adequa una mica a la freqüència, no? Què hem de fer? El més fàcil és gel, aigua freda. Sé que hi ha un producte ara que és justament el contrari, és aplicar

0: calor sobre la picada i que amb aquesta calor apliques un punt de temperatura i m'han dit que funciona molt bé. Jo crec que bé, això, o una calor una mica més extrema o una temperatura més freda pot ajudar a aliviar aquesta reacció al·lèrgica, diguéssim.
1: Parlant de varietats de mosquits, que ara mencionava el mosquit tigre, hem sentit parlar de diferents mosquits com el dengue, zika i chikungunya, aquests noms, aquests tipus de mosquit. Ens hem de preocupar a Catalunya?
0: Vale. Això no són mosquits, són virus, igual que la Covid. Vale? Que jo crec que hem fet tots un màster en epidemiologia. Dengue, chikungunya, zika són virus. I són els virus que poden transmetre els mosquits com el mosquit tigre. Val? Aleshores, tenim unes malalties virològiques que poden generar brots epidemiològics, com podia ser la Covid. El que passa que la Covid es transmet, diguéssim, via aèria, no? I en canvi, el dengue, la chikungunya i el zika es transmeten a través d'un mosquit que fa de vector. Aquestes malalties, aquests virus, no estan residint a Catalunya, sinó que estan en zones que en diem zones endèmiques en altres punts del planeta. Estan al centre de Sud-amèrica, a Brasil, per exemple, a Colòmbia, a Venezuela, estan al sud-est asiàtic, a Vietnam, a Tailàndia, d'acord? Aleshores, el que passa és que vivim en un món globalitzat, i això també jo crec que tots tenim un màster en la Covid, sabem exactament de què parlem, de manera que virus que estan suposadament molt lluny d'on nosaltres vivim poden arribar fàcilment a on nosaltres vivim. Com passa això? Doncs amb viatgers que s'infecten, casos que en diem casos importats, on estan important la malaltia, per exemple a Barcelona o a Tarragona, qualsevol punt del territori català, i aleshores un mosquit tigre, que és vector d'aquesta malaltia, pica aquesta persona infectada i després aquest mosquit s'infecta i pot picar una persona sana. Aleshores podem començar a tenir brots epidemiològics d'aquestes malalties en persones que no han viatjat. Això, que sembla com molt estrany, a Itàlia i a França està passant cada estiu. Tenen petits brots epidemiològics de centenars de persones, per exemple, a Roma, de dengue, els últims anys, cada any ha passat això. El que tem una mica Europa i sobretot la conca mediterrània és que aquestes malalties puguin acabar residint, no? Si de forma sistemàtica i consistent anem portant-la cap aquí i més aviat i més tenint un vector, tenint un mosquit que el pot anar propagant aquest virus, no? Aquesta és una mica la preocupació de salut pública.
2: Uh-huh. Una altra cosa, quan tu tens un mosquit a casa i l'enxampes, que aconsegueixes matar-lo, de sobte quan treu moltíssima sang i tu penses, tot això m'acaba de menjar a mi mateix, aquesta sang d'on surt el mosquit?
0: Sí, aquesta sang és la teva sang o potser hi ha mosquits a vegades que fan diverses no sé com dir-ho ara en català.
2: Són vale, com vampirs, perquè no? Són com vampirs.
0: Sí, exacte, no? I per exemple, el mosquit comú sol fer-ho d'una sola atacada, per això s'espera, diguéssim, que nosaltres estiguem descansant i ens fica la seva trompa i xucla una xuclada llarga que omple tot l'abdomen, llavors és quan veiem l'abdomen de la femella inflat, o bé el mosquit tigre, per exemple, que està molt més acostumat a fer petites xarrupades amb nosaltres en moviment. És un comportament molt diferent i aleshores en la sang d'un mosquit tigre podria ser que hi hagués dos o tres persones i acumular, diguéssim, aquesta sang en la seva panxa a base de picar aquí i allà a diverses persones, no? També pot fer una picada única, no? Depenent del mosquit. Pot ser que sigui un mix de sang o pot ser que sigui la teva, tot la teva sang.
2: No, vampirs, no són mosquits, no són vampirs. Fede Bartomeus, sí. Codirector de Mosquitos Alert, gràcies per estar aquí a l'Estiu XL a Ràdio 4 i parlar-nos aquest any de com està el tema dels mosquits a Catalunya.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'interès i res, vigileu els mosquits, sobretot ara a la tardor, a veure què és el que està passant. Estigueu amatents.
2: Gràcies. I gràcies també al Gerard Travé.
1: A tu, Joan.
2: Seguim aquí a Ràdio 4 des de l'Estiu XL.
3: Estiu XL, Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: Què, cabena?
1: Joan, apunta, sisplau, que si no després me n'oblido. A la teva nevera falten gelatines i al teu congelador, gelats.
0: Ja hi som, ja està fent la cistella va la compra abans de temps.
1: Gelats també, eh?
0: Sí, ja m'apunto perquè cap setmana. Només em faltava descobrir el tema dels gelats a la nevera,
1: en tenia 5 i ja no hi són.
0: Ja ho sé, ja. I a més, les gelatines ara van dos per dia, no una per dia. Em surt molt car, això, a mi, eh? Això va ser homo companys, o no sé què d'ama, ahir.
1: Passi el tiquet a rtve.es.
0: Sí, clar. Manquen segons perquè siguin les 6, arriba l'informatiu a les 6 de la tarda. Fins ara.
2: Són les 6.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Continua l'incendi forestal que s'ha declarat aquesta tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. S'ha iniciat a l'altura de l'avinguda de Pearson, al barri de Pedralbes, a prop de la carretera de les Aigües. El foc està cremant vegetació de la muntanya de Sant Pere Màrtir. Rosa Quitllet, bona tarda.
4: Bona tarda. Segons informa l'Ajuntament de Barcelona, s'ha demanat a alguns veïns que es confinin de forma preventiva, com ara els de Can Caralleu, al barri de Sarrià. El veïnat també ha hagut d'evacuar equipaments com el gimnàs del barri per ordre de la Guàrdia Urbana, que els ha instat a marxar cap a casa i a confinar-se. A la zona de l'incendi hi treballen una trentena de dotacions terrestres i aèries dels bombers de Barcelona i de la Generalitat. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície d'unes 10 hectàrees. Hores d'ara, les condicions del temps són de vent de marinada que bufa 40 km per hora amb una temperatura al voltant dels 35 graus i una humitat que supera el 50%. En principi, aquestes condicions, que duraran fins al vespre, no semblen favorables per a una extinció ràpida del foc.
2: Gràcies, Rosa. Canviem de qüestió. L'activitat assistencial a Catalunya va créixer un 4,5% el 12 d'agost durant l'eclipsi solar i la jornada posterior, però sense posar en risc la capacitat de resposta del sistema sanitari. En total es van registrar més de 31.600 urgències. L'augment es va concentrar sobretot en l'atenció primària urgent, mentre que les urgències hospitalàries fins i tot van disminuir. El repunt més important es va produir al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, les zones amb més afluència de persones per veure l'eclipsi. També van augmentar lleugerament les atencions del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, amb més de 12.300 persones assistides. Les consultes per problemes oftalmològics van ser especialment destacades. Obrim plana internacional. Anglaterra ha descarrilat un segon tren en menys de 24 hores. De moment no hi ha cap víctima, segons han informat les autoritats. El succés s'ha produït a la ciutat d'Essex, al sud-est del país, i a diferència de l'accident d'aquest dijous, els vagons no han bolcat. Hores d'ara es desconeixen els motius de l'accident, però, tal com ha declarat el cap de l'empresa responsable, és una situació realment excepcional. I encara de l'exterior, el Consell Constitucional francès ha anul·lat la llei que prohibia l'ús de les xarxes socials als menors de 15 anys. El tribunal considera que la mesura és desproporcionada i vulnera la llibertat d'expressió i comunicació. La màxima instància constitucional també critica que la llei no establia prou garanties per protegir la privacitat dels usuaris. La norma obligava, en la pràctica, tant menors com adults a acreditar la seva edat per accedir a les plataformes. Malgrat aquest revés judicial, el president Emmanuel Macron manté l'objectiu de restringir l'accés dels menors a les xarxes. Ha encarregat al govern que presenti una nova proposta jurídicament sòlida i compatible amb la normativa europea abans de la primavera de l'any vinent. Un dels punts neuràlgics de l'operació sortida que ha començat aquest divendres és l'aeroport del Prat. Allà la jornada s'està desenvolupant amb relativa normalitat, tot i que la vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que gestiona les maletes d'algunes companyies, ha causat alguna incidència. Escoltem algun dels passatgers afectats.
5: Clar, ens han reubicat a un vol d'aquesta tarda, que nosaltres al final acabem arribant al nostre destí com un dia i pico, dos més tard.
6: L'any passat, quan vaig venir, van trigar 10 minuts. I aquest any han trigat, sí, uns 45 minuts. Bueno, no, el viatge ha anat força bé, però la maleta han trigat molt.
2: De fet, aquesta vaga, que va començar fa 10 dies, deixa un balanç de més de 200 vols cancel·lats i 3.000 maletes sense embarcar. I l'operació sortida també s'està traslladant a les carreteres, així que ens interessem a aquesta hora per l'estat de la circulació. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
7: Hola, bona tarda. No és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària, però sí que hi ha algunes zones que van força més carregades. És el cas del tram nord de l'autopista AP7, anant des de Barcelona cap a Girona. Hi ha un primer tram de lentitud, aturades intermitents en aquesta autopista AP7 de 5-6 quilòmetres entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva. Aquests 6 quilòmetres molt carregats en sentit nord, en sentit Girona, i ja arribant a la Jonquera, i com està passant durant tot el dia, també hi ha aturades d'uns 5-6 quilòmetres en aquesta autopista AP7 en sentit nord. Ja que som a la zona de la Jonquera, també la Nacional 2 presenta aturades en aquesta zona de més de 6 quilòmetres. Més incidències, un accident a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Mataró. Hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Barcelona. Retencions de més de 2 quilòmetres en aquest punt de l'autopista del Maresme. I ara sí que acabem amb la retirada d'un vehicle a l'autovia 2 a Pallejà. Això està provocant retencions d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 6 i 6 minuts, comencem la última hora d'avui de l'estiu XL aquí a Ràdio 4 en aquest divendres 14 d'agost del 2026, com veiem, un dia d'operació tornada o venada i sobretot de moltíssimes festes majors arreu de Catalunya, que això és motiu d'alegria, de moltíssima alegria. Comencem aquesta nova hora.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I a aquesta hora saludem a Àuria Calvo. Àuria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Al meu poble estem de festa major, també.
0: Sí, sempre?
2: No, sempre no, aquest cap de setmana.
0: Ah, pensava que era sempre.
2: Nou anys, no, bueno, tenim dos patrons, però fa nou anys que visc a Arenys de Mar i us haig de recomanar la festassa que ha començat avui i que demà és el dia gran, que és el dia de la pesta. Us recomano que un cop a la vida vingueu a gaudir d'aquesta festassa amb 600 persones del poble implicades i que és una preciositat.
3: Demà el dia
2: no me'n
3: de
2: perdo
3: la...
2: ni una.
3: Demà, Aurea, el dia de la festa o de la pesta? Què has dit?
2: De la festa de la pesta.
3: Ah, la festa de la pesta. Que... Molt bé. És el
2: sí,
3: dia
2: sí,
3: gran.
2: Sí, sí, sí, aquí celebrem... Exacte, perquè el nostre patró, el patró d'Arenys de Mar, un dels patrons, és Sant Roc, que va lliurar a la vila de la pesta a l'edat mitjana.
3: Molt bé.
2: I mitja, per ser correcta, és mitja, no és mitjana. I és una festa espectacular, amb, ja et dic, 600 persones del poble... disfressades de l'època medieval. Bueno, és una amb música, amb representacions, és espectacular.
0: Bé, doncs ja sabeu que si voleu anar a la festa, doncs ho teniu fàcil, perquè Aurea Calvo obre les portes de casa seva, teniu llit, teniu taula, teniu menjar, ella és una persona molt generosa, i qualsevol oient de Ràdio 4 que la busqui pel poble, doncs ella gentilment li obrirà la porta perquè pugui dormir a casa
2: seva. Jo al carrer estaré segur. Jo al carrer estaré segur. I a casa meva haurem d'entrar en fila, però està oberta. Casa meva també està oberta.
0: Bé, doncs anem a començar a parlar del món del cor, que és el que ens ha portat fins aquí, perquè aquesta setmana ha sigut una setmana molt important, perquè, per exemple, hem anat de Bodorrio. Ai, Àuria, qui s'ha casat, per fi?
2: Ai, per fi, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez es van donar el sí definitiu en dimarts.
0: En dimarts.
2: Per sort no era 13. Ni te cases ni te embarques, diuen a Castella-La Manxa.
0: Sí, sí.
2: Doncs ells no han fet ni cas, no han fet ni cas. I a més, bueno, s'estan filtrant dades perquè ho han fet tan íntim, que ho hem sabut pels seus Instagrams, per les seves redes socials.
0: Sí, jo l'altre dia vaig veure una foto amb la Minja Mal, un selfie amb ells, i amb un munt de futbolistes,
3: que no us prenguin el pèl, que és una boda que no ha existit, no s'ha fet efectiva, és una boda feta per IA, aquests no s'han casat.
0: Ell ja continua amb lo seu, ja saps que...
2: Però ell continua... Sí, no?
0: Sí, sí.
2: Ell està tossut, tossut.
0: És un tema que saps que des de fa setmanes.
2: Però algun dia ens ho explicarà.
3: No, és impossible que aquest parell es casin. Això se sap, Pobre, això se sap, perquè se sap.
0: Saps què passa? Que com ell no s'ha casat, es pensa que la resta no es poden casar. I ja està. I és
2: bueno,
0: un tema que s'edifica
2: al cap.
0: Bueno, a
2: veure, tots han començat Pasqua abans de Rams. Aquests ja han tingut canalla abans de passar per la vicaria. Cosa que la meva iaia, que era molt moderna, no hagués aprovat. Bé, jo, avui, buscant coses de la boda, se saben molt poquetes coses, que les aliances porten les seves inicials, que hi ha hagut moltíssima gent felicitant-los per les xarxes, per exemple, la Candela Peña, la Jibabuc, l'Àlex González... Bé, i que el cap de setmana passat, o sigui, rumors fa mesos que els tenim des de que li va regalar el Pedrusco,
0: sí,
2: l'any passat.
0: Sí.
2: Però... es veu que el cap de setmana passat a la capital de Madeira, a Funchal, d'on és el Cristiano, es veu que es va liar un pollastre perquè la gent esperava, bueno, havia d'alguna manera s'havia dit que es casaven el cap de setmana passat i va haver-hi una multitud que va acudir tant a la catedral com a, se suposava que el convit seria el Savoy Palace. Uh-huh. Això no ha sigut. Deia que porten 10 anys de mort, que tenen 6 fills. L'altre dia us deia, ha parit 6 vegades la Georgina, amb 32 anys, i no és veritat. Els dos primers fills de la parella van ser amb gestació subrogada.
3: Molt bé,
2: cosa
3: Aura.
2: Que jo no sabia.
3: Fer de rates, molt bé.
0: Molt bé. Escolta, Aura, busca una finestra, eh? Busca cobertura perquè a estones et perdem i ens estem perdent dades de la boda del Cristiano Ronaldo amb la...
2: Home!
0: Sí, això no pot ser amb la Georgina
2: no
0: i amb la Georgi i no pot ser això, no, no.
3: Aquesta és una prova més de que aquesta boda no s'ha fet.
0: No, això és una prova de que sí s'ha fet aquesta boda.
3: Invent.
2: Estàs tossut, eh? Estàs tossut recordant que ells es van conèixer en una botiga de luxe de Madrid on la Georgina era dependenta de luxe, també, i es van enamorar terriblement. Aquelles històries que semblen un conte.
0: Bé, doncs mira, anem a fer una coseta, si et sembla bé, Àuria. El Marc i jo hem de parlar de coses, de la nostra intimitat marital.
2: I de gelats.
0: Sí, exacte, i de les gelatines, i d'aquestes coses, que hem d'arribar a un acord, perquè això no pot ser. I seguim parlant amb tu, Balcó, res, amb un tres i no res, eh? Fins ara mateix.
2: Perfecte.
0: Fins ara. Escolta, Cadena, això que jo haig de fer... què més haig de comprar, si estigui de la
3: punt
0: compra aquesta setmana?
3: Maritals, no. Que no. Quedi clar, eh?
0: Vale, no.
3: Que això ho escolta la meva mare.
0: Sí, homosexuals.
3: Homosexuals podria ser.
0: Sí, molt bé. Què més de comprar el cistell de la compra?
3: Tot i que ser homosexual implicava tenir una relació.
0: Sí.
3: No seria el cas. Sentimental no. O sexual, no seria el cas tampoc,
0: no,
3: eh?
0: No, sentimental sí.
3: Mama, no t'amoïnis.
0: Sentimental una mica sí, no?
3: No, d'amistat com a molt, en un dia bo.
0: Doncs ja està.
3: Com a molt, bueno, en un dia bo.
0: Ah, però algun dia bo tindrem entre tants.
3: Jo sí, tu no tens cap.
0: Ah, això perquè tu dius. És que la teva valoració sempre és negativa cap a mi.
3: Però has apuntat o no? Gelatines i gelats.
0: Gelatines.
3: Gelatines i gelats. No seria el mateix no apuntis gelats.
0: Sí, gelatines de quins sabors? També t'agrada
3: no,
0: la maduixa?
3: Les de sempre.
0: Seguim amb la maduixa.
3: Les de sempre, sisplau.
0: Molt bé, senyor.
3: Si pots un tamany més gran,
0: t'ho agrairia. Sí, és que les grans són les de l'altre lloc que vas anar a comprar.
3: Doncs les més grans, apunta.
0: Però
3: les... Gelatines, les de sempre, però més
0: però
3: grans.
0: Però seguiràs menjant dues, si són més grans.
3: I gelats de marca, eh? Ah. A mi no em vinguis amb marques blanques, eh?
0: M'està sortint massa pijo, eh?
3: Bé, és el que hi ha.
0: Gelats. Gelats de marca...
3: Tu em vas fitxar amb totes les condicions.
0: No.
3: I no vas dir que no a res.
0: Perdona, jo no esperava un ocupa a casa meva que va ser el mateix dia que vas arribar amb la maleta a la porta de la ràdio, eh? O sigui que la nostra trobava a Roc Boronat 127, va ser amb una maleta i jo no esperava que havia de tenir una nevera plena de gelats i gelatines.
3: I la cap de programes com a testimoni.
0: Exacte, eh? De que
3: venia. On et quedes aquests dies? I jo bé, aquests mesos em quedaré a casa del Joan, però el Joan encara no ho sap.
0: És que això té la marinera.
3: Quina manera brillant de comunicar aquest tema, eh?
0: Sí, estem parlant del cor. És que el cor són moltes coses. És el món del cor dels famosos i també del nostre. Àuria, vinga, que seguim parlant perquè aquesta setmana, malauradament, hem tingut un terratrèmol a Colòmbia i molta gent s'ha implicat en aquesta història.
2: Si moltíssima gent.
0: Ara ha hagut molta gent colombiana i no colombiana que han enviat les seves mostres.
2: Exacte.
0: Cap a aquesta cosa que no ens agrada gens, que són els terratrèmols, que tenim el de Venezuela, ara tenim el de Colòmbia, i esperem que no tinguin cap més.
2: Sí,
0: eh?
2: La veritat és terrible, i com tu bé deies, no només s'han implicat els colombians, diguéssim, de tota la vida, els que tots coneixem, Karol G, Sofia Vergara, Shakira... Bé, tothom està com esperant veure com poden ajudar. Per exemple, la Shakira està esperant que la Creu Roja colombiana li diguin exactament què és el que necessiten. Tant la Karol G com la Shakira tenen... sento la música tan alta...
0: Sí? No te la baixem, no preocupis. Ara!
2: Doncs la cosa és que elles tenen fundacions, que, a part de que s'estalvien molts diners amb impostos, fan coses molt positives. Dic que doncs tothom s'hi ha volcat, Alejandro Sanz, la Sofia Vergara, i que Pablo Alborán, Enrique Bunbury, bé, tota la gent que fa gires... i que estan molt arrelats amb la població de Colòmbia. La veritat és que són unes imatges...
3: Laura no està, no està a dins de mar.
2: Ara mateix a Colòmbia. Sí.
3: Laura està a Plutó, ara mateix.
2: Tu no t'ho creus.
3: No, no. Aquí t'hem pillat.
2: Mira, Laura, després de l'eclipsi, quasi que em quedo una mica a casa meva.
0: Sí, ja m'ho imagino.
3: Maleït eclipsi, maleït eclipsi.
0: Anem a parlar també perquè...
2: No, ha estat bé, però... Digues, digues, perdona.
0: No, no, que volia dir que molta gent s'està implicant, però que també hi va haver gent que coneixem molt bé del nostre país que van viure el terratrèmol des d'allà. Un d'ells, per exemple, ell, David Bisbal.
4: Un terremoto. Espero que no pase nada, Dios mío. Madre. Por favor. Por favor, Virgencita. Ya, ya estamos, venga, tranquilo, venga, para. Puta madre.
0: Això va ser perquè, com ja sabem, David Bisbal estava fent la visió d'Operació Triunfo USA dels Estats Units, a Colòmbia.
2: Estava fent la gravació de la final a Bogotà i van haver de sortir de l'edifici, va haver-hi tot un protocol d'alarmes. I demanant a la gent que sortís dels edificis, no? Que el va enganxar en directe, que li hem sentit la seva veu, trobo que encara, o sigui, que se'l veu espantat, però que encara conserva els nervis, sí, perquè sí, ha de ser un trasbal considerable.
0: Sí, sí, va ser un moment brutal perquè van haver dos coses importantíssimes. Una d'elles va ser el moment que estaven fent el passe de micròfons a l'Acadèmia d'Operació Triunfo i els profes van fer sortir els alumnes directament. I aquesta nota d'àudio que hem escoltat era precisament des de l'hotel on estava David Bisbal, que ella estava allà i veia com es movia la làmpara de la seva habitació.
3: Però és un àudio d'un vídeo?
0: Sí, és un àudio d'un vídeo.
3: Es va gravar a si mateix?
0: Que ell va penjar a Instagram, en el qual es veu com es mou a la seva habitació, als llums de l'habitació. I ella estava, doncs, neguitosa amb aquesta història. Una edició d'Operació Triunfo USA que va ser una mica desastre al final perquè va ser un moment emblemàtic quan volien dir el nom del guanyador i ja sabia el nom del guanyador perquè, clar, el nom del guanyador portava el xec, era un xec, i portava el nom escrit de la persona a qui anava dirigit. I quan havien de dir el nom del guanyador, el xec ja estava mirant al públic directament. O sigui, que va ser com una mica fiasco, això, eh?
3: Volien fer allò de girar el xec.
0: Sí, sí, però res, no va ser possible perquè ja
3: el van girar abans.
0: Ja estava girat des d'abans. I el propi Bisbal mirava el xec com vulguem dir això. Que...
3: Amb la qual cosa, el públic que hi havia allà...
0: Ja ho sabia.
3: I la gent que estava mirant el programa des de casa seva per la tele...
0: Ja sabia.
3: Ja sabien abans que es digués qui era el guanyador.
0: I la presentava dicendo, el ganador de la edició. Tothom ja ho sabia.
3: Allà posant l'emoció, la música,
0: va ser brutal. Però bé, després de David Bisbal, Àuria, també va haver un intent de robatori en casa d'unes persones molt, molt conegudes.
2: Molt, molt. La Kim Kardashian ha patit una altra vegada, sort que no hi era a casa seva, ni ella ni els seus quatre fills, a la casa que tenen a Los Angeles, a Califòrnia. Va entrar un pispa de 26 anys i el va enganxar la policia entrant objectes ja de la casa, diguéssim, al seu cotxe. Recordar que no és la primera vegada, ara fa 10 anys, a 2016, la Kim Kardashian va tenir la van atracar estant ella i els seus fills a casa a París, a la casa que tenen a París. Llavors, li van robar quasi 9 milions de dòlars en joies i els van tenir, bueno, anaven armats, encaputxats, i a partir de llavors ella es va haver de replantejar tota la seva vida en quant a l'assaltat. Un d'aquells robaments molt traumàtics que va passar fa 10 anys i, mira, per sort aquesta vegada no els ha enganxat a casa.
3: Un detall només, 9 milions en joies. Només en joies.
2: Sí, sí, sí.
0: A casa, com qui té allà a casa...
3: Bé,
0: qualsevol cosa. Sí.
2: A la casa de París.
0: Clar.
2: Clar, perquè ella en té una Malibu...
3: La setena vivenda.
2: A la casa de París tenia això. Però, clar, el fet de que estiguis amb els teus fills, que t'estiguin amenaçant amb pistola... bé, doncs, òbviament, té un trauma. De tota manera, ella continua feliç amb el...
5: amb el conductor de la seva vida, el Hamilton.
0: Bé, anem a...
5: Anem a molt enamorat.
0: Anem a parlar de Brad Pitt perquè han passat diverses coses aquesta setmana, no?
5: Sí.
0: A veure, què ha passat?
5: Bueno, s'ha sabut un mes i mig després, que a la famosa boda de la Taylor Swift el van veure bevent. Ah. Ell fa 7 anys, de fet, quan es separa definitivament de l'Angelina Jolie, és perquè ell, dintre d'un avió, va tenir com un episodi, diguéssim, violent per culpa de l'alcohol i que va agredir, això diu l'Angelina, a ella i a un dels seus fills. D'aquí ve una mica que els seus fills estiguin traient el seu cognom i totes aquestes coses. A veure, l'han vist veure, però ell és molt conscient. Ell va fer un tractament dels 12 passos dels Alcohòlics Anònims. Ell és molt conscient de que estava començant... no està en un moment extrem d'alcoholisme, però ja s'ha posat l'aturador, diguéssim. A la boda els convidats van poder veure com ell es prenia bastantes copes i no ha sortit a la...
0: O sigui, que el que està passant és que, bueno, ha tingut una recaiguda i ràpidament ella estava intentant posar solució a aquesta història, que és una cosa complicada quan tens aquesta malaltia. I
5: però un addicte és un addicte sempre, encara que no consumeixi.
0: Exacte.
5: Llavors, de tant en tant poden tenir, doncs, diguéssim, aquestes sensacions. Per sort, ell ha posat aturat el tema ja.
0: Parlem també de que, clar, amb aquests temes que els estan passant, ell s'està, com si diguéssim, recolzant amb una persona molt especial.
5: Molt, molt especial. A més, jo sempre he pensat que aquesta parella era realment una parella de cinema. El que passa que, clar, fa 20 anys que en Brad Pitt va deixar la seva primera dona, que era la Jennifer Aniston. Nosaltres vam parlar de la boda i tot fa 20 anys.
0: Sí.
5: Va ser un cop molt dur per l'Aniston, que estava enamoradíssima del Brad Pitt i no només li va posar les banyes amb l'Angelina Jolie, sinó que va començar una relació, s'hi va casar, va tenir un munt de fills, però es van trobar amb uns premis. Va ser molt comentat l'abraçada amorosa que es van fer i es van passar els telèfons.
0: Ah.
5: I resulta que han fet, en comptes de sortir a sopar en un restaurant on els puguin enganxar, es veuen com amics, però o bé el camerino de l'Aniston mentre està rodant o a casa de la Jennifer.
0: Oh, que maco. Mira, veus com al final es pot ser amics dels ex?
3: I si veritablement ella, Jennifer Aniston, en aquest moment en el que ell ho està passant tan malament per aquesta recaiguda en l'alcoholisme, doncs si veritablement l'està ajudant ella a ell, això diu molt al seu favor, eh?
0: Sí, però perquè vegis...
3: Molt i molt bo d'ella.
0: Perquè vegis que molt... Sí, sí, Aurea, digues.
5: Sí, sí, estem absolutament d'acord. No només això, és que ella ho va passar molt malament. Llavors, és d'una generositat extrema que a mi sembla perfecta, que és el que hauria de ser.
3: És que no té cap mena de necessitat de ficar-se en un embolí com aquest. I ella ho fa i segur que ho fa encantada de la vida.
0: I ara parlem de la família Springsteen.

0: Ai, què ha passat amb la família Springsteen, Àuria?
1: Tenim bones notícies.
0: A veure.
1: D'una banda, fa 8 anys que la dona d'en Bruce Springsteen, la Patti Sialfa, mai ho dic bé, el cognom, la Patti,
0: sí?
1: És guitarrista i cantant a totes les gires del Bosch, fa 8 anys que lluita contra un mieloma múltiple.
0: Ah.
1: Llavors, la notícia és que des de 1984 en Bruce Springsteen col·labora amb una associació de lluita contra malalties cancerígenes, ja dic, des de 1984. I en aquesta gala va dir que està molt millor, està remetent aquest càncer de la Patti, i tot i que ella no s'incorporarà a les diferents gires que vagi fent, perquè com té un problema, o sigui, li dona un problema al sistema immunològic, i això fa que es compliqui tant el que fa com els llocs on va. Llavors, d'alguna manera, ha desaparegut com a artista, anem a millor. I això sempre és una bona notícia.
0: Home, sempre que supera una malaltia, i més aquesta, és una molt bona notícia. I ara anem d'aniversari! Anem de cumpleaños amb una persona que tothom coneix i que aquests dies ha fet 19 anys però que no ho havia pogut celebrar. Estem parlant de Lamine Jamal. Perquè el senyor Lamine Jamal va complir anys durant el Mundial de Futbol i no ha pogut celebrar-ho, però aquesta setmana sí que ho ha celebrat a lo grande.
1: A lo grande. Va llogar una masia espectacular de 40 hectàrees amb molts convidats VIPs, amb l'Abad Jal i el Grupo Frontera cantant en directe. Bé, us en recordeu de la polèmica de quan va fer 18 anys,
2: sí,
1: que va fer
2: sí.
1: una festa...
2: Va ser sonada, va ser sonada aquella festa.
0: Sí.
1: Va ser sonada perquè va contractar nans... Bé, d'aquesta festa estan sortint dades un goteo em va prendre. Aquest noi és molt llest. A part de talentós, ha pres una mica de les seves equivocacions. S'estan filtrant molt poques coses. Una d'elles, que m'encanta, és com anava vestida la seva xicota, la Inés García. La influencer sevillana portava un vestit espectacular, tipus Barbie, d'un rosa fluxia, amb pedreria moníssima, amb un corset i un escot de cor, d'una marca que està molt de moda, que vesteix a la Karol G, a l'Aitana... Bé, doncs ella també s'ha fet vestir per Bonet Studio, que és aquesta marca que està, diguéssim, rompiendo molt des de la moda dels VIPs.
2: Potser aquest vestit va ser una declaració d'intencions a una influencer colombiana que han vist amb Lamine Jamal fa poc? No ho sé, pregunto.
1: En la Mila està molt per la Inés García. Jo, que l'hagin vist amb un altre, saps? Vull dir, també a tu i a mi ens poden veure.
2: Així és.
1: Jo crec que aquesta parella és una parella molt estable, que estan molt enamorats, eh?
2: Molt bé.
1: No crec que hi hagi interferència.
2: T'inspira més confiança que Nicki Nicole? T'inspira més confiança que Nicki Nicole? Com a parella de la Mila?
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Jo crec que sí.
0: I parlem de parelles de futbolistes, perquè hi ha una altra que es casa. Qui són, Àuria? Qui són?
1: Doncs, com sempre, futbolistes. Aquest any els futbolistes s'han convertit en stars i starletes total. Uh-huh. El Pedro Porro i la Maria Hurtado fa 2 anys que estan junts. Tenen una criatura, aquests també van fer Pasqua abans que Rams,
0: sí.
1: Tenen una criatura ja, i aquest dilluns, dia 10 d'agost, ell li va demanar en matrimoni amb unes illes turques.
0: Ah, quina cosa més maca.
1: En un lloc espectacular, un dels arxipèlags més luxosos del planeta, és el punt que va triar el Pedro per demanar-li a la seva noia si es volia casar amb ell.
0: I de Bodorrio anem a unes vacances. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos. Parlem d'unes vacances d'una persona molt coneguda
1: i molt estimada.
0: Doncs vinga, explica'ns.
1: És la Sara Carbonero. Li seguim bastant la pista perquè la veritat és que és una noia adorable i ha refet la seva vida amb el J. Cabrera, fa 2 anys que estan junts, i aquest estiu se n'han anat a l'Equador a visitar tota la zona de l'Amazona equatorià. Espectacular. Ella ens ha explicat les seves vacances, a part d'aquest viatge que estan fent ara a l'agost, amb aquestes platges tropicals i tal. També ha tingut temps per passar el juliol a la platja amb els seus fills i, com cada any, torna al seu poble, que és Corral de Almaguer, a Toledo. No només li encanta anar al seu poble, sinó que té amigues des de fa 40 anys. Diu molt d'una persona que pot parlar d'amigues de fa 40 anys.
0: Meravellós, perquè l'amistat és una cosa que, si perdura en el temps, és molt i molt maca. Doncs aquí
1: ella,
0: teníem...
1: A més, aquest any...
0: Sí?
1: Ai, perdona.
0: No digues.
1: Aquest any, per desgràcia, a l'abril va morir la seva mare,
0: sí,
1: i realment necessitava doncs, tot aquest amor i aquest carinyo dels seus.
0: Doncs mira, aquí teníem el resum del que ha passat aquesta setmana al cor amb Àurea Calvo. Àurea Calvo, bon cap de setmana i dilluns més amb l'horòscop.
1: I tant!
0: A passar-ho
1: bon
0: bé.
1: Bon cap de setmana.
0: Gràcies. Són 2:15 de la tarda.
3: Estiu XL a Ràdio 4.
0: Moment de saber ara mateix com està el trànsit a Catalunya, perquè, clar, moltíssima gent, com vèiem, avui s'està movent per tota la xarxa viària catalana. Connectem en directe amb el Servei Català del Trànsit. Roser Serra, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. A veure si hi ha moviment en aquesta xarxa viària. És una tarda de divendres, però no parlem de grans problemes, afortunadament. A les principals carreteres i autopistes catalanes, el tram nord de l'AP7, per exemple, sembla que vol millorar. Sí que és cert que hi ha zones intenses, però les aturades bàsicament ja són a la Jonquera. Aquestes aturades les tenim durant tot el dia. Ara són retencions d'uns 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a la Jonquera i en sentit nord. De fet, en aquesta zona, la Nacional 2 encara va una mica pitjor. Aquí sí que parlem d'aturades de més de 6 quilòmetres, com et deia, tram de la Jonquera, en aquest cas Nacional 2, sempre en sentit nord. Més coses, a l'autopista del Maresme, a Mataró, hi teníem un accident. Ja el tenim resolt, però des d'un pèl tocada, perquè en general hi ha volum de trànsit en aquest punt de Mataró, amb aturades d'uns 3 quilòmetres, com et deia, C32, Mataró, també en aquest cas en sentit Barcelona, perdona, en direcció contrària, en sentit Girona. Per tant, en sentit Barcelona, aquest tram d'aturades d'uns 3 quilòmetres són restes d'un accident, aquí el trànsit hauria d'anar millorant molt ràpidament. I acabo amb unes obres, en aquest cas a Jorba, a l'autovia A2. Aquí parlem d'aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa.
0: Doncs Roger Serra, en directe des del Servei Català del Trànsit, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, a reveure.
0: Són 2:15 de la tarda. I a aquesta hora comencem el déjà vu de l'any. Gerard Travé, què fas?
5: Què tal? Molt bona tarda.
6: L'he convidat jo.
0: Si no fa ni déjà vu ni res.
6: I?
0: Jo aquí, a l'escaleta,
5: no,
0: el Gerard Travé.
5: És que, Joan, no, crec que avui hi haurà canvi de plans.
0: Ah, canvi de plans.
5: Canvi de plans.
6: Compte, senyor director, eh? Compte com pujant.
0: Com que canvi de plans?
5: Perquè, bé, és que avui, crec que ja la gent ho ha de saber, avui és el meu últim dia aquí.
0: Oh!
5: Avui és el meu últim dia aquí. Són els meus últims minuts a la ràdio.
0: Que et trobarem a faltar moltíssim. Tu saps això, no?
5: Això ja ho sé. Llavors he pensat, home, ja que són els meus últims minuts,
0: sí,
5: la meva última mitja hora, jo crec que m'he guanyat el dret,
0: sí,
5: de venir aquí i fer jo el déjà vu.
6: Totalment d'acord amb tu, Gerard.
0: Però fer el déjà vu de cadena o fer el déjà vu d'allò?
5: Com?
0: No, quin lloc ocupes,
6: el
0: seu o el meu?
6: No està acostumat a aquestes
5: històries.
6: Doncs
5: mira, ara que ho dius, doncs em sembla molt bona idea. Jo crec que hauríem d'intercanviar els llocs.
0: O sigui, el meu?
5: Sí.
0: A mi em paguen el mateix, no?
5: Sí, et paguen el mateix.
0: Sí, no,
5: tu et poses aquí...
0: Si no em toquen el sou,
5: avui,
0: jo no tinc cap problema.
5: Avui fas de Gerard i jo
0: home,
5: fas de Barotel.
0: Home, si començo abans cap a setmana. Vinga. Sí, home, sí, jo puc comentar per això, no?
5: Pots comentar.
0: Ah, sí, sí, endavant.
6: Home, si sempre comentes. Sempre comentes, tu.
0: Està molt bé.
6: No hi ha manera que callis.
0: Si no em trauran més sou, a mi em donen igual.
6: Sí, sí, això és el que et penses tu. Això és el que et penses tu. Ja veuràs la factura. Ja veuràs la factura d'aquest mes.
0: Ah, jo vinc aquí, escolta. Però això li has dit a la cap de programa. Jo no vull després cap responsabilitat, eh?
5: No, això és improvisació.
0: Improvisació total.
6: Vull dir una cosa abans de tot, perquè després amb les presses de que acaba el programa i tal i comença el cap de setmana, no podré. Gerard, gràcies, que sàpigues que he après molt de tu.
5: I jo de tu.
6: A seguir així i fins aviat.
5: Moltes gràcies.
0: Ja parlarem.
5: Per ser una cosa, abans de començar la secció, he de dir que s'està molt bé aquí.
0: T'agrada
5: allò? Està molt bé. Sí,
6: sí. Quina il·luminació,
5: aquí, Veig les tres càmeres aquí, us veig a vosaltres, veig darrere la finestra tothom que m'està mirant,
0: veus?
5: Sense pressió.
0: Veus?
6: És el lloc perfecte per ser el número 1, el senyor director, que és el que ets tu.
5: Exacte,
6: en aquest moment.
5: Mr. Eclipse i el senyor director.
6: I director del déjà vu.
0: Déjà vu. Doncs tu diràs, perquè jo ja m'he sentat aquí, jo ja estic de cap a setmana.
5: Doncs mireu, avui fem el déjà vu. Déjà vu,
0: clar,
5: perdó.
0: A més, clar, jo puc dir bé.
5: A sobre ho puc dir bé.
6: Això ho podem gravar sense música de fons, i així clar. Ja tenim la capella de cara a properes edicions del déjà vu.
0: Això ja ho podem dir bé, veus? És que al final, jo tantes dies...
6: Vols que ja que està a punt de gravar? Sí.
5: Déjà vu.
6: Perfecte.
5: Perfecte.
6: Disculpa, és que així tenim la capella i l'aprofitem.
5: Avui, a la secció del déjà vu, viatgem a l'any 2006.

0: Aquella fusta, eh? Aquella talent.
1: Bé, bé. Tu...
0: Amb una frase jo ja sé si una persona val o no.
2: No, no, si tu això ho tens.
3: Puc fer una pregunta?
2: Sí, sí.
3: Marc, has escollit tu 2006.
0: He escollit jo 2006.
3: Clar, no has pensat que potser... Bueno, clar, això era una mica improvisat, però és que jo el 2006 tenia 3 anys.
0: Pensava que no vas a dir, no, va ser l'any que vaig néixer, jo.
3: No, jo vaig néixer el 2003, llavors sí, sí. Aquí jo tinc 3
0: aquest
3: anys.
0: Aquest comentari l'he hagut d'aguantar cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, des que va començar l'estiu XL.
1: És el que té, era...
0: És que fa 25 anys els joves érem tu i jo, Joan, aquí.
1: Ja, però ara ja no.
0: Clar.
3: Això però de... jo crec que això està guai, perquè per mi, ara més que repassar, serà com redescobrir el que va ser. Perquè jo ara m'estic veient això i...
0: Que és la màgia d'aquest espai, ara.
3: Exacte.
1: Bueno, vinga, ja fareu, eh? Jo no dic res. Home,
0: endavant, tot teu.
3: Doncs comencem amb la primera cançó. Anem amb Madonna, amb Sorry. Bon inici, no?, a la secció amb aquesta cançó.
0: I ara faré de Joan. I què podem destacar de l'any 2006? Què va passar, Gerard?
3: Doncs el 2006, YouTube era una novetat.
0: Sí.
3: YouTube
1: però,
3: havia...
1: Però, a veure un moment, eh? Perdona, eh? El director del programa és ell. O sigui, qui ha de fer de Joan és ell. Per tant,
0: no, no.
1: Tu has de fer, tu has de fer, tu has de fer de col·labo.
0: Això no ho has entès bé. No li treguis, és que per variar no escoltes.
1: No, no, no li treguis el protagonisme a ell.
0: És que per variar no escoltes.
1: Tu continues sent el segon de bord.
0: Ell fa de Marc perquè està conduint una secció que es diu Déjà Vu. I al mateix temps fa de tu.
1: No, no,
0: i tu i jo passem per aquí.
1: Fa de mi. I tu has de fer el que ja et digui.
3: Doncs el 2006, YouTube era una novetat.
0: Molt bé.
3: A Catalunya començàvem a conèixer 20.
0: Això no saps què és, després m'explico.
3: He sentit alguna cosa de 20. Algun meme, però no l'he pogut utilitzar mai.
0: Algun meme, tu dius.
3: La majoria de telèfons mòbils ja tenien càmera incorporada. Altra cosa és la qualitat de les fotografies. Es va enviar el primer tuit. Ronaldinho era el millor jugador del món.
0: Ai, Ronaldinho.
3: I Leo Messi, que ara està al final de la seva carrera, doncs en aquell any debutava a l'èlit futbolística.
0: Va ser un gran any, va ser un gran any amb música com aquesta.

0: California, no?
1: Digue'm que saps qui són. Que els coneixes, si més no. Que et sonen d'alguna cosa.
0: Em sonen.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Millor que em sona d'alguna cosa, no?
1: Red Hot Chili Peppers. Gerard.
0: El 2006, pel que fa al cinema, recordem que era la segona de Pirates del Caribe. Aquesta cançó encara la sento molt, avui dia.
1: Sí, sí. Esteu Ixella, Musicine, Déjà Vu.
0: Doncs quedant-nos encara en el cinema, el 2006, Pixar i Disney ens van fer vibrar amb les aventures de Rayo McQueen. Home, Rayo McQueen és...
2: Això sí que ho has viscut tu.
0: És un peliculón. La de vegades que he vist Cars.
2: I
0: lo fan que sóc de Rayo McQueen.
1: Quantes vegades serien? 50, 60, 75 més?
0: Jo crec que més, eh?
1: Potser de les teves pel·lis preferides, Cars?
0: Sens dubte.
1: Aquest és l'homenatge que et mereixes, eh? Aquest és l'homenatge que et mereixes, Gerard.
0: També teníem El Código da Vinci, l'adaptació al cinema dels supervendes de Dan Brown, i El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, una de les millors pel·lícules de la dècada, i també Volver d'Almodóvar.
1: Volver...
2: Deixa, posa més música.

0: Quanta material teníem i jo només tenia 3 anys, eh? De la de coses que m'he perdut.
1: La de coses que passaven al món, la de coses que escoltàvem quan anàvem de festa, com per exemple aquesta cançó. Aquesta cançó era de l'escalfament, no? Del que seria la part inicial de la sessió.

0: Clar, perquè el 2006 també va ser un any políticament intens, no? Catalunya amb el nou estatut, que va ser aprovat en referèndum, però més endavant seria retallat.
1: Van aplicar les tisores, sí. No se sap per què. Bé, sí se sap, però no ho comentarem ara.
0: Jo també, perquè pel que fa al futbol, que això sí que me'n recordo, eh? Que va ser un any de Copa del Món, de Mundial, que es va disputar a Alemanya, un Mundial que va guanyar Itàlia i que passarà la història pel cop de cap de Zidane a Materazzi.
1: Ai, que ara m'enfado perquè no guanyaré la Copa del Món, ai, que queden pocs minuts, ai, que patapam. El gran geni, eh? Sisú, eh?
0: I encara més futbol perquè, ostres, el 2006 feia 20 anys que el Barça va guanyar la seva segona Champions, no?
1: No, el 2026, és a dir, enguany fa 20 anys que el Barça va guanyar la Champions
0: de
1: París.
0: Exacte, perdona,
1: és que hem guanyat tantes que ens perdem. Sí, sí,
2: sí, sí, tantes.
1: Ai, força Barça. Una gran final que jo vaig veure amb el meu amic Arcadi a un bar de Barcelona que es deia La Borsa i que em sembla que ja fa anys que ha tancat.
2: I ens importa moltíssim.
1: Sí, és una dada que jo poso.
2: Sí, sí, ja, ja.
1: Vostè no saluda la seva cosina,
2: sí, sí, sí,
1: els seus nebots...
2: Sí.
1: Doncs jo dic aquest apunt del meu amic Arcadi. Arcadi, una abraçada. Força Barça.
0: Jo tenia 3 anys, però tinc una mini anècdota d'aquesta final.
1: Endavant.
0: Sí, més que una anècdota, és algo que sempre m'ha explicat el meu pare, i és que el segon gol el va fer Belletti, no?
1: El segon gol, el gol de la victòria, el va fer Belletti, efectivament.
0: Exacte. Doncs el meu pare sempre em deia que en el moment que va succeir aquell gol, jo estava sentat, clar, tenia 3 anys, estava sentat a la meva alfombra amb els cotxets, el meu pare estava davant de la tele, i que quan va marcar Belletti es va agenollar, va cridar com un boig i que jo es veu que la cara de flip que vaig posar, que m'ho ha recordat més d'una vegada. O sigui, imagineu-me amb els meus cotxets i la cara de flip que vaig haver de posar aquell dia.
1: Quina imatge més tendra. Veus el que provoca l'esport, el futbol, el Barça?
0: Bueno, unió, anècdota...
1: És l'únic que provoca això, el Barça, eh?
2: No, això i l'eclipsi que tu te'n renegues.
1: L'eclipsi.
2: O sigui, que ja està.
1: Aviam. Que han passat ja 72 hores de l'eclipsi, o quan han passat?
2: És igual, si això passa... Ah,
1: bueno, però quin mal de cap, quin mal són.
0: Han passat 72 hores, però un dia menys per l'eclipsi del 2027.
1: Apa, el que faltava.
0: Més música?
2: Sí, la que sonava aquell any.
1: I aquesta l'escoltarem sencera o no?
0: Aquesta, sí, no? Va, si no, la gaudim una mica més.
1: La pots presentar, eh? Tota teva.
0: Aquesta cançó és Is It Any Wonder, perdó, de Kent.

0: I és que... Digues, digues.
1: No, que anava a dir, pel que fa al món del cor, el 2006, Tom Cruise i Katie Holmes es van casar a Itàlia. I va ser, si diuen, perquè jo no ho vaig veure quan tenia 3 anys, que va ser una cerimònia espectacular.
0: Sí, espectacular, d'alto copete, eh?
1: Així és, no, és que no ho vaig veure.
0: El canto de loco, la canalla, coneixeu la cançó, coneixeu la seva música i la balleu, eh?
1: La conec, no dic que sí per cada vez, la conec.
0: La festa continua sonant aquesta al cap de setmana o no?
1: Jo diria que no, eh? Ui, jo diria que no surto tant de festa, però jo crec que no.
0: Ai, aquest jovent...
1: També el 2006 neix Shiloh, la filla d'Angelina Jolie i Brad Pitt. I Britney Spears passa per un moment personal molt complicat i la seva relació amb el ballarí Kevin Federline es complica.
0: Un moment complicat, el de Britney Spears, en aquell any 2006, com el que està passant ara mateix, ho comentàvem fa molt poca estona amb Laura, Brad Pitt.
2: Sí, sí.
0: I qui li dona suport?
2: Ara, la Jennifer Aniston.
0: Per què?
2: Perquè és bona persona.
0: Perquè
2: ja està.
0: Això que hi ha entre Jennifer i Brad,

0: Alegra aquesta cançó.
1: Sí, no?
0: Sí, m'està aixecant el somriure.
1: És que parla amb els amigos.
0: Claro, sí, sí, i aquí som bons amics. Sí, aquí.
2: Els amics que quan 4... més tu esperes no estan a l'alçada.
1: Ai,
2: Déu meu. I et deixen, a l'estacada.
1: Sí.
2: No és correcte, no, en català, estacada?
1: Deixa-ho, va.
0: Més música, no?
1: Sí.
0: Amb la següent cançó, Fito i Fitipaldis, Por la boca vive el pez.

0: Mira, aquesta no la coneixia, jo.
1: Doncs aquesta és llarga, llarga. Te'n pots escoltar quan vulguis.
0: Aquesta té... A veure, potser m'equivoco, però té com un toc... ochentero. Ja sé que estem al 2006, però té com un toc, no sé.
1: Doncs va vendre moltíssim, va fer molts concerts i les va omplir tots.
2: Hem d'interpretar que... Bé, sota el teu punt de vista, aquesta música sona antiga, més antiga del que ja
0: pot ser. Més antiga, sí. És cert que el meu criteri musical no...
2: El que diu el Joan, ho va empatar una gira nacional i internacional, tu. Sold out, Sold out. Mirar tus ojos del color
0: de la Coca-Cola. Seguim amb més música?
2: Sí, sí.
0: Passem a Pereza.

0: acento, ¿eh?
1: Paparazzi, fes el favor, imita Pereza, va.
2: No somos los Pereza, somos Pereza.
1: Una mica de tot.
3: M'ha agradat la imitació. No sé si és correcta la imitació, perquè tampoc no l'he escoltat gaire.
1: Ah, va. Sí. El Joan és una mica com si fos el Monchito de José Luis Moreno, no? Fa una mica de tot. Quan menys t'esperes, patapam, la deixa anar.
0: Sí, és que fixa't, Monchito, mal amic, me tienes que comprar las gelatinas, m'imita per antena... Després diu que jo sóc el dolent,
1: Una mica Monchito,
0: però,
1: sí, no?
0: I sembla que jo sigui a sobre, ara el mateix, Però a sobre sí que sembli el director del programa.
1: Si ara et penges les cames de la cadira, com el Monchito,
0: vinga,
1: tu...
0: Vinga, va, tira, va.
1: D'alçada, més o menys, feu la mateixa.
3: Seguim amb més música.
0: Vinga.
3: I ara aquesta vull que la deixem sencera, perquè aquesta sí que la conec i m'agrada molt. La cançó Scissor Sisters.
1: I sonarà sencera el déjà vu. Sencera o no, Gerard?
3: I don't feel like dancing. Aquesta ha de sonar sencera. Aquest temazo.

0: Està macla, està macla, eh? Només una punt, Gerard. Està macla.
1: Té macla.
0: Com diria la gran Montse Vidal, té macla o no? Està macla.
1: És que ara que ho penso, el 2006, o sigui, ara estem, que si els whatsapps, que si m'ha deixat en vist, és que fa 20 anys, el 2006, els SMS...
0: Així és.
1: ...eren la principal manera de comunicar-se.
0: Bé, també hi havia una cosa que era molt maca per mi, que jo feia molt sovint, i era gratis.
1: Què era?
0: Un llamacuelga, una perduda.

0: Què significava això?
1: T'enyoro, estic pensant en Ton, necessito al meu costat, t'estimo.
0: Ah, trucar per... i ja està.
2: Sí. Trucar i penjar.
3: Trucar i penjar.
0: També hi havia molta gent, lo de la PlayStation 2.
1: Sí, si eres tothom adolescent, si eres adolescent havies de tenir sí o sí la PlayStation 2.
0: Jo la vaig tenir al 2014.
3: Bueno.
0: Me la van regalar.
1: De seguida la cançó d'un grup que és, bé, el preferit de Joan Barutel. Labios compartidos, labios
0: divididos, mi amor. Ho sento, eh?
1: Ho podem dir, no, Bajés?
3: En això estem d'acord.
1: Ho podem dir, no? Què acaba de comentar la Bajés? Ho has escoltat tu o no?
3: No, no he escoltat.
1: Los odio con toda mi alma.
0: Per què?
1: No estàs sola en aquesta lluita. No estàs sola.
0: Amb la bonita bonica lletra que tenen.
1: Les cançons no acabaven mai, tu.
3: Mai, mai.
1: Què passats?
0: Seguim amb la música?
1: Vinga, som-hi.
0: Passem a Satèl·lit.
1: Boníssima, aquesta.
0: Aquesta és de discoteca, eh?
2: Ah, sí, això va ser un tema d'estiu, aquesta cançó.
1: És una cançó molt... Cucu, Joan!
2: És super!
1: Que saps qui sóc? Que és cap de setmana! Juhu! Una cançó molt cucu.
0: Us imagino allà ballant a la discoteca, les vostres passes prohibides. Bé, però també tenim Sexy Back, de Justin Timberlake.

0: que és sexy, ja.
1: Que xula, no?
2: Has de felicitar el guionista d'aquest espai, eh?
1: Ah, sí. Felicitats, Marc.
2: Es guanya el seu so, però fins a l'últim cèntim, eh?
1: T'ho has currat molt.
3: Sí, però jo faig la preproducció.
2: Justin Timberlake, Sexy Back, el Deja Vu. I ara bé, falten menys de 5 minuts perquè sigui les 7 tocades. No sé què podem fer, Gerard. Tu manes, eh?
1: Jo crec, veient que això, que falten quasi 4 minuts per arribar a les 7, jo crec que ara sí arribem al moment que ningú volia que arribés.
2: Què posem, una música? Hi ha alguna música preparada? Una cinta de continuïtat? Què vols?
1: El que vulgueu, jo em fio de vosaltres.
2: Molt bé.
1: Arriba el meu últim dia, concretament els meus últims minuts i segons a Ràdio 4. Aprofito per acomiadar-me de la casa. Vaig arribar gairebé fa un any a Ràdio 4, al setembre del 2025, i sincerament se m'ha passat volant, però volant de veritat. El primer programa en el que vaig estar va ser el de nit, amb la Sílvia Tarragona, que aprofito per enviar-li una forta abraçada, i ara aquestes darreres setmanes amb vosaltres a l'estiu XL. Unes setmanes on hem informat, ens hem entretingut, o almenys ho hem intentat, i hem dit alguna que altra bestiesa. Sobretot, m'ho he passat molt bé, i ens ho hem passat molt bé.
2: Això és el que compta, el cap i a la fi, no?
4: Passar-s'ho bé, passar-s'ho bé, que per això estem aquí, per passar-ho bé.
2: I si ja de pas aprens alguna cosa...
4: També està bé.
2: Benvingut, sí, sí, sigui.
4: Que passa que, claro, vaya dos nosotros, ¿sabes?
1: Bueno, ens hem passat molt bé, o sigui... Aquestes 3-4 setmanes he fet de tot, he sigut Mr. Eclipse, hem descobert com es pronuncia el meu nom, que això poca gent ho sap,
4: sí.
1: I també us he ensenyat a com pronunciar el déjà vu.
4: Exacte.
1: Jo crec que això és un llegat que us deixo per les properes setmanes. Hem fet el pallasso, per què no dir-ho, però sobretot hem fet ràdio. Ho hem fet amb ganes, amb bon humor i amb la il·lusió de fer-vos passar una molt bona estona. I jo crec que, bé, anava a dir que em trobareu a faltar, però jo crec que us trobaré molt a faltar. Intento ser humil, però... Bueno, jo crec que avui... Bueno, avui sóc el protagonista i com avui ocupo la plaça del Joan Barutel aquests últims minuts, jo crec que, bé, puc ser una mica... Poc humil i ser una mica, com dir-ho, ara no surt la paraula.
2: Endavant, sí, sí.
4: Tu tira, tira.
1: Cregut.
4: Vinga, va, tira.
1: Avui,
4: tira.
1: Com el Rayo McQueen.
4: Vinga.
1: Molts bons moments al llarg de tot l'any. Jo crec que molts reptes, molts aprenentatges que m'emporto i estic molt, però molt content d'haver compartit aquest trosset de programa aquestes últimes setmanes amb vosaltres. Vaig arribar, que vaig fer les pràctiques el 2024, que vaig estar al Són 4 dies amb el Goyo Prados, amb el Marc Margarit i el Luismi. M'ho vaig passar molt bé ja quan vaig tornar. També, bé, ja des de les primeres setmanes, els primers dies, m'ho vaig passar molt bé. Els últims... Bé, tot al llarg d'aquests mesos ha sigut un repte, molts aprenentatges, però bé, jo crec que és una manera molt bonica de tancar aquesta etapa a Ràdio 4. Nosaltres avui hem compartit avui molts temes amb vosaltres. Hem parlat de l'inici de les festes a Gràcia, hem parlat de mosquits, hem escoltat molta música, ens ho hem passat molt bé. I bé, ho hem fet des de les 4 de la tarda fins gairebé les 7 de la tarda. I bé, això ho han fet possible vosaltres, Joan Barutel, Marc Cadena, a la redacció, per què no dir-ho, jo mateix, Gerard Travé, amb Marc García, a la producció, Tomàs Gómez, Judit Medina, Mariano Salvador i Carlos Messia, com a tècnics, Janís Sabater, Esther Bages, Edu Ortega, també el Martín, que avui no està, i bé, ha estat un plaer acompanyar-vos tot aquest temps, sóc el Gerard Travé, Joan, Marc, gràcies.
2: A tu.
4: A tu.
1: Bon eclipsi, si em permeteu. I fins dilluns. Ara arriba la informació de les 7 de la tarda i després el pla B. Molt bon cap de setmana. Que ho passeu bé, que ho passeu bé i fins dilluns.
5: Són les 7.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. L'incendi forestal al Parc Natural de Collserola, a Barcelona, es dona per estabilitzat. Així ho ha anunciat fa uns minuts Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat a Barcelona.
0: El foc en aquests moments està en fase absolutament estabilitzada, en queda que era algun focus molt secundari, per tant, doncs esperem que en els pròxims minuts això es pugui donar per extingir.
5: Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat continuen amb les tasques d'extinció de les flames que han afectat una superfície de 10 hectàrees. Es manté el confinament preventiu d'alguns veïns de la zona de Can Caralleu. La situació dels incendis a Espanya és molt complicada aquest divendres, especialment al sud i al nord del país. Rosa Quitllet, bona tarda.
3: Bona tarda, Òscar. L'incendi de les Penyes de Riglos ha provocat un ensurt aquesta matinada i és que una part de les flames que estaven gairebé apagades han tornat a cremar amb molta força. Això ha obligat les autoritats a evacuar d'urgència els veïns de 4 pobles. Fins ara, un total de 18 municipis, amb prop d'un miler de veïns, han estat desallotjats. La situació ha estat tan perillosa que el foc ha arribat a envoltar el monestir vell de Sant Juan de la Penya, un indret molt important per la història d'Aragó. Un grup de soldats i experts en art han entrat al monestir mentre les flames eren a prop i han aconseguit treure les restes dels primers reis aragonesos i la roba militar de gala del comte Aranda, que portar-les al Museu d'Osca, on estaran fora de perill fins que passi el perill. Ara com ara, s'han cremat 10 hectàrees i se sap que la policia ha detingut un home de 28 anys com a sospitós d'haver provocat aquest incendi. Mentrestant, a Huelva, el foc de niebla ja ha cremat més de 31.000 hectàrees i continua avançant amb força ara cap a noves zones de Sevilla.
5: Gràcies, Rosa, i l'actualitat d'aquest divendres també passa per la crisi migratòria de Ceuta davant els rumors d'un nou intent d'entrada massiva des del Marroc demà dissabte 15 d'agost. S'està reforçant la frontera d'ambdues bandes i s'han instal·lat noves tanques i concertines. Tant el president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vives, com el president del Senat, Pedro Rollán, avui de visita a Ceuta, han insistit en la necessitat d'acabar amb una situació que diuen podria cronificar-se i és per això que demanen un canvi legal.
7: Tienen que tener una respuesta legal. Puede que ahora no la tengan, yo no lo voy a discutir, pero si no la tienen, tendrían que tenerla.
8: Empezar a trabajar en un marco normativo amplio, completo, garantista, sólido y solvente, que genere las herramientas y la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que si vuelve a ocurrir algo semejante como lo que ha ocurrido, la contundencia y la respuesta sea absoluta.
5: Pel que fa als menors, és especialment vulnerable la situació de les nenes i adolescents que continuen soles. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, reitera que sí que s'està protegint aquestes menors i confirma les expulsions immediates després que s'hagin presentat denúncies per violació.
9: Se ha expulsado ya a uno de los agresores, eso es lo que nos traslada el Ministerio de Interior, por lo tanto sabemos que ya cuando se analizan y se producen esas denuncias y se investiga, esos agresores están siendo expulsados de forma inmediata y se va a expulsar absolutamente a todos los agresores.
5: Als carrers hi ha unes 5.000 persones, segons el govern espanyol, 9.000 segons la Ciutat Autònoma, a les quals no es pot donar acollida. En plan internacional, Luigi Mangione ha reconegut aquest divendres haver assassinat Brian Thompson, director executiu de la companyia d'assegurances mèdiques United Healthcare. Ho ha fet davant d'un tribunal federal de Nova York, on ha admès que va disparar contra Thompson i que coneixia que estava cometent un acte il·legal. Mangione, de 28 anys, s'ha declarat culpable dels càrrecs federals d'assetjament relacionats amb l'assassinat. Els delictes poden comportar una pena màxima de cadena perpètua, tot i que la fiscalia demana entre 290 i 365 mesos de presó. L'assassinat de Thompson va tenir lloc, recordem, el desembre del 2024, en ple centre de Manhattan, i va generar un fort debat sobre el sistema sanitari dels Estats Units i la indústria de les assegurances mèdiques. Mangione encara s'enfronta al procés judicial estatal per homicidi. I moment ara per conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
10: Hola, bona tarda. No és una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària, però sí que hi ha moviment, hi ha volum de trànsit i alguns punts sí que els tenim complicats, sobretot allà on passen incidències. És el cas de l'autovia A2, per exemple, el tram de Jorba, i tenim unes obres i aturades entre 1-2 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Això, com us dèiem, autovia A2, a Jorba, en totes dues direccions aturades per obres. La zona de la Jonquera millora. A la P7 ja només queden aturades d'un parell de quilòmetres, a la Nacional 2 de 3, sempre en sentit nord, i de la resta de vies ens quedem amb un altre accident, amb un accident, en aquest cas a la Nacional 230, a Vilaller. En aquest punt, si dona pas alternatiu, hi ha aturades puntuals en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
5: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
11: Què tal? Molt bona tarda. Com estan? Benvinguts, benvingudes. Obrim una nova edició d'estiu del Pla B de Ràdio 4. Avui és divendres, una bona notícia clarament per tothom. Pels que estan de vacances, perquè estan de vacances. I pels que no, doncs, perquè tenim a tocar un cap de setmana que permetrà pensar-hi, oi, en estar uns dies de tranquil·litat. Avui, temps realment interessant per recordar el nostre programa, com estem fent tots els dies al llarg de l'estiu. Avui començarem recordant una xerrada que vam tenir el 27 de gener amb una gran dona, que és una gran escriptora, que també va ser una gran política i va decidir deixar la política justament per tornar a la literatura. Estem parlant de Gemma Lienas. Ara de seguida recordarem la seva conversa. I d'una gran dona a una altra gran dona que ens flipa, que ens agrada molt, que som hiperfans, com és la Eva Santolària. Avui la Eva Santolària, amb ella recordarem una secció que vam riure molt, dedicada a regals estranys. Aquest és el titular que els podem oferir en aquests moments. I després de les 8 del vespre, com avui és divendres, doncs ja saben que toca Pla Z. I en aquesta edició recordarem el Pla Z del 17 d'abril, un dia en els que ens van acompanyar David Balaguer, Jordi Manils, Ferran Casas, Sergi León i, lògicament, la Glòria Galiano. D'aquesta manera compartim des d'ara i fins a les 9 de la nit el temps de Ràdio 4 aquí a l'edició d'estiu del Pla Z. Hola, Gemma Lienas, bona nit.
12: Hola, bona
11: Quin
12: nit.
11: Gust que estiguis aquí.
12: Ai, si estic tan contenta.
11: El Jordi fa una secció cada setmana que és la secció que no li agradaria a... punts suspensius. Avui a qui no li agradaria la secció?
13: A les nostres parelles.
11: A les nostres?
13: Clar, clar, bueno, les nostres, en general, de l'audiència.
11: A la parella de tothom.
13: De l'audiència, a la parella de l'audiència. Perquè, clar, si hi ha ChatGPT et divorcia, cada cop és més fàcil divorciar-se, eh?
11: Déu-n'hi-do. Que bé, Gemma Lienas.
12: Ai, jo també estic molt contenta d'estar aquí amb tu.
11: Estàs estupenda.
12: Ai, sí, estic tan contenta, tan feliç. Això de deixar el Parlament em va rejuvenir.
11: Això li passa molt a molta gent. Diria que gairebé a tothom, no?
12: Jo crec que sí, jo crec que sí. A veure, que em va agradar molt fer de diputada, però m'han tocat dues legislatures molt incòmodes, i la veritat, deixar-ho i tornar a ser... jo, mestressa de la meva agenda, tenir temps per anar al gimnàs cada dia, eh?
11: Ja, ja.
12: Tenir temps de llegir molt, tenir temps de tornar a escriure, de posar-me a escriure una novel·la, en fi, bueno, estic contentíssima.
11: M'has d'explicar tot.
12: T'explicaré quasi tot, eh?
11: Inclòs el gimnàs, si tu vols, eh? O sigui, m'ho pots explicar tot. L'altre dia, fixa't que, efectivament, fa una setmana estàvem a Estrasburg, han estat dos dies apassionants.
12: Tu saps que jo he viscut a Estrasburg.
11: Ah, sí? Quin fred!
12: 5 anys.
11: Com es pot viure 5 anys a Estrasburg?
12: Jo també ho vaig pensar quan hi vaig anar a viure, perquè, a més, hi vaig anar a viure un 1 de juny del 1998. I l'1 de juny va començar a ploure i el 15 d'agost encara plovia. I jo... li vaig dir al meu home, ai, jo em pensava que veníem a passar uns hiverns molt durs, però no sabia que també veníem a passar els estius molt durs.
11: M'han dit que l'estiu fa molta calor allà.
12: Ah, potser sí, en aquell moment no en feia. En aquell moment la gent es posava sandàlies a l'agost i jo pensava, que xalats, si jo només portava ambes i mitjons perquè feia un fred.
11: Fixa't com és la cosa, que l'altre dia, tornant a l'avió, saps aquell moment que ja t'estàs apropant cap aquí i va entrar un raig de sol per la finestra i la senyora que viatjava al meu costat, que era francesa, era d'allà, va fer un... oh,
12: el sol.
11: El sol, perquè clar, com es donen a faltar aquestes coses,
12: Ho entenc. Però mira, jo, una de les coses bones d'Estrasburg, de no tenir sol, va ser que vaig deixar el meu hàbit, un hàbit dolent per la pell, que era prendre molt el sol.
11: Ah.
12: Com que allà no el podia prendre, des d'aleshores no l'he tornat a prendre. O sigui, gairebé fa 30 anys que no prenc el sol.
11: Saps que jo tinc la sensació que és una cosa que un la fa molt... de... no, hi ha gent que ho fa tota la vida.
14: Però a mi m'ha passat el mateix. Jo era molt llangardaix, saps?
12: I ara
14: em no fa pot. Una mandra...
12: Jo, doncs com jo.
14: Jo m'he tornat als del... Si vaig a la platja, que crec que aquest any no n'hi he anat cap vegada...
12: Et tapes. No,
14: al xiringuito.
12: El xiringuito.
14: O té xiringuito a la platja. Una cerveseta i unes braves. No? Sí, que s'està molt bé. Sí. És l'única cosa que faltaria aquí ara. No? Gemma Lienas, efectivament, ha estat diputada. Ha deixat la política. Ara és una persona... lliure, anem a dir-ho d'aquesta manera. Efectivament, perquè el que anava a dir, la vida dels polítics i de les polítiques és una vida tan sacrificada en contra del que pensa molta gent.
12: Sí.
14: No, m'ho deia Irene Montero l'altre dia. Deia, has visto l'agenda que portem aquí? És que no paren en tot el dia de reunió en reunió. No tenen vida.
12: No, és veritat. Jo sortia de casa a les 8 o abans del matí i no tornava fins a les 9 de la nit cada dia. I els caps de setmana també tenia coses. I ara no. Ara és una altra cosa.
14: I no t'enyores, eh?
12: No, gens. Em va agradar molt fer de diputada, però no m'enyoro gens ni mica. Gens. Estic molt contenta. No se'm nota?
14: I tant que se'm nota. Per què ho vas deixar?
12: Ho vaig deixar perquè a mi m'han tocat dues legislatures complicadíssimes i, tot i que m'agradava la feina, estava cansada de les dificultats que hi havia des del punt de vista ideològic, i això per una banda. I per altra banda, quan ho vaig deixar, tenia 73 anys i vaig pensar que ja em tocava també viure una mica més còmodament, saps? I per això vaig dir que no volia continuar. De totes maneres, política se'n fa sempre, perquè jo, amb els meus escrits a La Vanguardia o amb els meus llibres, continuo fent política. A part que estic implicada amb el partit, estic implicada amb l'activisme feminista, és a dir, que tot això jo no ho he deixat.
14: Clar, i la literatura tampoc, no?
12: No. Aquesta era la principal cosa que volia fer quan tornés a la vida civil.
14: En una entrevista que m'ho vas explicar, que una de les principals coses que tenies ganes de fer quan deixés la política
12: era tornar
14: a escriure.
12: No? Els últims 4 anys, és a dir, l'última legislatura, no vaig poder escriure gens. Tenia tanta feina que era impossible.
14: Una persona com tu, això, és com...
12: És més, mira, jo llegeixo moltíssim. Jo llegeixo entre 70 i 80 llibres a l'any. Doncs vaig baixar a 35 llibres.
14: Que d'unidó també, no?
12: Sí, però és molt menys el que jo llegeixo. I ara he tornat a recuperar la meva velocitat lectora o capacitat lectora.
14: Sota quin criteri escollis un llibre per llegir?
12: Uf, és que sempre tinc una llista de llibres que m'interessen. Com els trobo? Doncs... els trobo a lo millor per les xarxes, perquè els recomana gent que sé que em puc fiar del seu criteri, perquè els veig en els mitjans de comunicació, perquè me'n parla algú. Sempre estic alerta i sempre tinc una llista, les notes del telèfon, on hi vaig apuntant els llibres. El que passa que em vaig fer un propòsit que l'estic complint, que és no comprar més de 6 llibres cada mes. Perquè abans en comprava molts més. Clar, a casa meva hi ha 13.000 llibres en aquests moments. I ja són masses llibres. Llavors em vaig fer aquest propòsit i l'estic complint, el qual vol dir que he de triar molt bé quins llibres, perquè clar, cada mes tinc una llista de 15 llibres.
14: I ara amb què estàs?
12: Amb què estic? Què estic llegint? Doncs mira... Estic llegint un llibre del Morgado, de Ignacio Morgado, sobre neurociències, que es diu el de la imaginació. Ara no me'n recordo exactament del títol.
14: Fins i tot n'hem parlat, aquí, el programa.
12: Sí, és que a mi m'agraden molt les neurociències. Jo llegeixo moltes coses de neurociències. I bueno, m'agrada moltíssim i, per tant, llegeixo moltíssims llibres de neurociències, i aquest és el que estic llegint en aquests moments. Parla una mica això de les emocions, parla de la imaginació, parla de tot el que és capaç de crear el nostre cervell, i tot això m'interessa, perquè a més a mi m'interessa també la part, és a dir, com a escriptora, com se m'acudeixen les idees, com les transformo, tot això també és una cosa que m'interessa i que he intentat explicar-la molt, i per tant és un llibre que em va bé. Acabo de llegir per un club de lectura que tenim amb amics un llibre d'un italià que es diu Se acabó el recreo. Aquest llibre parla de la vida universitària italiana i és un llibre que està molt bé, i és molt, molt irònic, i realment tu passes bé veient quines coses passen a la vida universitària. Ara estic també Acabo de llegir, o fa un temps he llegit un llibre que ara està molt de moda, que m'ha encantat, que és Com eres flores. Uh-huh. M'ha agradat moltíssim, moltíssim, moltíssim. És un llibre que parla de la violència psicològica, però sobretot el que m'ha agradat d'aquest llibre és que està molt ben escrit, és molt original, té unes imatges molt potents i és subtil, és subtil. Què més, què més? El Miquel Bonfoy, Miguel Bonfoy, uh-huh, que és, no sé si l'has llegit aquest, però te'l recomano moltíssim. El Deseo del Jaguar, és que no me'n recordo
14: Miquel
12: exactament.
14: Miquel Bonfoy, no me l'apunto.
12: És un parisí, ell és francès, però és fill d'una veneçolana i un xilè, si no m'equivoco. I escriu un llibre, El Deseo del Jaguar. Escriu una novel·la que és molt García Márquez, molt. T'ho passaràs molt bé llegint-la.
14: Crec que no m'havia passat mai que li pregunti a algú què està llegint o què ha llegit i em parli de 6 llibres diferents. Saps que ara quan deies això, no?, que t'interessava la neurociència per saber com neix el procés creatiu, sí, en definitiva, a mi això moltes vegades em ve amb les preguntes, no?, amb les preguntes de les entrevistes i de més. No? Hi ha hagut un moment que he tingut la sensació, m'he imaginat aquell primer dia que ja has anunciat que deixes la política, que ja estàs, que estàs a casa, el dia 1 de la història, no? El moment en el que Gemma Lienas torna a dir ara ja puc fer el que vulgui, i agafes un foli. Perquè, a més, tu tenies el costum, no sé si encara el tens...
12: Encara el tinc.
14: D'escriure a mà.
12: No la novel·la, però sí tota la preparació de la novel·la. Encara el tinc.
14: Que és
12: tinc
14: molt.
12: Moltes llibretes d'arguments. És a dir, que em preparo tota la novel·la abans de començar-la a escriure.
14: Encara... Sí? M'imagino aquell dia, no? Aquell obrir la llibreta. Perquè m'imagino això devia ser el primer dia.
12: No ho vaig fer el primer dia.
14: Ah, no?
12: No. No ho vaig fer el primer dia perquè me'n vaig adonar que em faltava entrenament, saps? Saps com quan vas al gimnàs? Vull dir, jo ara estic molt entrenament perquè hi vaig cada dia, però al començament no vaig entrar a les classes més
14: complicades. Tenies tiretes amb el bolígraf.
12: Bueno, i a més, sí.
14: Tiretes metafòriques, anem a dir-ho d'aquesta manera.
12: Sentia que no podia. I aleshores vaig començar per fer un conte per nanos, que va ser aquest estiu passat, no l'altre. Després vaig escriure una novel·la per nanos, després m'he anat entrenant també amb els articles, i aleshores el mes de juliol vaig començar a preparar la novel·la que estic ara escrivint. I he estat des de juliol fins a desembre preparant tot l'argument, els personatges, etc, etc, i ara l'estic escrivint.
14: Explica'm una mica.
12: No te la puc explicar.
14: Ni una mica petita.
12: Però et prometo que quan surti seràs el primer a saber de què va.
14: Això és un compromís públic que acabes
12: sí,
14: de fer,
12: sí,
14: eh?
12: Sí. Em comprometo. Ja ho saps que et tinc molt carinyo i, per tant, aquí em tindràs.
14: Escolta'm, més enllà d'això, tu has dit ara fa un moment, i és veritat, que un no deixa mai... Mira, m'ha vingut al cap la persona per la qual jo em dedico a la ràdio, que era el meu profe de literatura, que es deia Valèria Pujol, que era un poeta meravellós, de Premià de Dalt, i que una vegada em va preguntar i tu de quin partit polític ets? Jo tenia 15 anys. I jo li vaig dir, jo sóc apolític. I la seva resposta em va dir, ah, polític. I amb el temps m'hi han recordat moltíssimes vegades, no? Perquè efectivament tu pots no estar militant o pots no formar part del dia a dia de la decisió política.
12: Però amb les teves idees...
14: Clar, no? El tema del feminisme, perquè clar, parlar amb Gemma Lienas és necessàriament haver-nos de referir a una de les referents, no? Realment del feminisme a casa nostra. Saps que la meva sensació és que encara no hi ha molta gent que no ha entès què és el feminisme?
12: No, n'hi ha moltíssima, i a més cada vegada n'hi ha més, perquè jo que vaig a fer tantes xerrades per joves, em trobo que els joves ara són molt... són molt hostils al feminisme, perquè no saben què és el feminisme. L'altre dia vaig fer una xerrada amb adultes, eren adultes, i els explicava que el feminisme lluita per la igualtat entre les persones i lluita perquè les dones tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els homes, però que el feminisme mai ha anat contra els homes. El feminisme va contra un sistema, que és el patriarcat,
14: clar,
12: que ens fastigueix a tots, homes i dones. El que passa que les dones ens fastigueix més perquè ens subordina. Però en realitat mai hem anat contra els homes. Bueno, jo sóc feminista i els homes em semblen estupendos. El meu, el més de tots.
14: Sí.
12: Però en general em sembleu molt estupendos tots. I jo no he anat mai contra els homes, sí contra un sistema, i els homes que resisteixen al canvi sí que em molesten una mica. Però jo no he lluitat mai contra els homes. Al revés, penso que els hem de tenir com aliats.
14: Fixa't, estic totalment d'acord. Fixa't que jo crec que a molta gent tu li dius que hem de lluitar per la igualtat de drets entre homes i dones i estan d'acord. Però, en canvi, el terme feminisme...
12: Sí.
14: No agrada.
12: Sí, jo ho sé.
14: I és una cosa molt, molt, molt sorprenent, no? Perquè es continua encara fent la comparativa amb el masclisme, no? És sí. De, com si hi hagués una relació entre una cosa i l'altra.
12: I no n'hi ha, no? Clar, perquè una cosa és el masclisme...
14: No, de fet, és exactament que... el contrari.
12: Bueno, és que no és ni el contrari, perquè, clar, el feminisme el que pretén és la igualtat,
14: exacte.
12: Mentre que el masclisme el que pretén és la superioritat, exacte, de l'home i la subordinació de la dona.
14: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Quanta política som, això, no? T'amoïna una mica determinats discursos,
12: sí,
14: que van en aquesta,
12: sí,
14: línia?
12: Sí, sí, sí. Penso que estem... Mira, després de cada onada feminista, la primera onada feminista va ser al segle XVIII. Després de cada onada feminista hi ha una reacció patriarcal. I aquest... te les podria explicar, que ara no ve, no cal que ho expliqui, però ara estem en una reacció contra el feminisme. I és una reacció que ve de diferents bandes. I sí, ara patirem un... ja estem patint i patirem una mica més durant
14: un temps. I a nivell internacional, a més, no?
12: Sí, sí, sí. Sí.
14: És que ens emmarillem amb líders, no? Una mica complicats, no? Com estàs veient tot això de Donald Trump?
12: Jo no vull perdre l'esperança, ni vull perdre el bon humor, ni vull perdre l'optimisme, però hi ha dies que m'estimaria més no sentir-lo, perquè el trobo una persona terrible, terrible i molt perillosa. I és clar, si a sobre penses que ell domina una part del món, l'altra la domina el Putin, l'altra domina el Xi Jinping, és clar, tot plegat fa molta por. Però ja et dic, jo no vull perdre l'optimisme i penso que batallaré fins al final. Ara, ens esperen temps difícils.
14: És que no podem fer una altra cosa, no?
12: No. No farem una altra cosa.
14: Algú em deia avui, un cafè aquest matí, em deia, oh, és que probablement ha arribat el moment que arribin ells. És a dir, em refereixo, estàvem parlant de Vox, d'Aliança...
12: Sí, l'extrema dreta.
14: De tota aquesta història, no? I aquesta persona em deia, diu, potser ha arribat el moment de que arribin i que la gent pugui veure,
12: sí,
14: el que són, en realitat, perquè des de l'algoritme es fa molt fàcil la política.
12: Ja.
14: Des de la frase curta, des de la solució fàcil a problemes impossibles, es fa molt fàcil la política.
12: Sí,
14: no?
12: Sí, és clar. A mi em preocupa perquè molts nanos joves estan comprant el discurs de l'extrema dreta, però clar, estan comprant un discurs que és dels influencers d'extrema dreta, repeteixen mantres, més que una altra cosa, repeteixen mantres. I jo penso, no saben què és realment viure sota una dictadura i sota un poder d'extrema dreta que no té en compte les necessitats de la gent més vulnerable. Això no ho saben, aquesta gent. Però també jo penso que hem de fer una mica d'autoanàlisi del que hem fet els d'esquerres, perquè alguna cosa també hem fet malament. És veritat que la història és sempre pendular, no? I, bueno, doncs ara ve una època d'extrema dreta, però segurament també hem fet coses malament.
14: Tinc un amic que em diu que el pitjor que fa l'esquerra és creure's que té raó en tot.
12: Això per començar, sí. Aquesta superioritat moral no ens ajuda.
14: Mira una mica pel damunt de l'espatlla, no?
12: Sí, sí.
14: Que sí. Fort.
12: Sí, això penso que és un error. I després crec que l'esquerra s'ha deixat portar molt per l'identitarisme i això no és propi de l'esquerra. L'esquerra ha estat sempre més del bé comú. I jo crec que hauríem de reenfocar-nos. Hi ha un llibre de la... Mira, aquest també l'acabo de llegir.
14: Que estrany.
12: Un llibre de la Victoria Kanz, que es diu La societat de la desconfiança.
14: Jo m'estic llegint L'elogio de la duda.
12: Ah.
14: En aquests moments. Meravellós.
12: És molt bo, és molt bo. Sí. A mi m'agrada molt la Victoria Kanz, perquè a més és una filòsofa que escriu d'una manera gens abstrusa, molt comprensible,
14: sí,
12: per tothom. I això és d'agrair, perquè de vegades els filòsofs o les filòsofes són molt abstrusos. I la Victoria Kanz escriu d'una manera molt enraonada, o sigui, molt clara, molt transparent, i ella explica per què hem arribat a aquest moment de desconfiança i el perill que hi ha des de l'esquerra i des de la dreta. És veritat que no es queden aquí. Després diu coses que es poden fer per recuperar la confiança de la ciutadania, eh? Però és veritat, és un llibre que està molt bé, però ella detecta aquests possibles errors de l'esquerra.
14: Clar, fixa't que ahir a la nit va estar assegut en la mateixa cadira que estàs tu ara, el Manuel Cruz, expresident del Senat, sí, catedràtic de filosofia.
12: Sí, i ens coneixem molt, ens coneixem molt. A més, sempre que em veu em diu hola, coetània.
14: Sí, perquè us porteu...
12: Perquè ens portem res, dos dies.
14: No? Ell deia una cosa que em va cridar molt l'atenció, no? Perquè deia que és el moment en el que més necessitem la política i és el moment en el que més allunyats ens sentim dels,
12: sí,
14: polítics.
12: Sí.
14: És molt fort, això.
12: Ell ara acaba de publicar un llibre que jo no he llegit, però he llegit l'anterior d'ell, a veure si me'n recordo com es diu.
14: Jo el tinc a la motxilla.
12: Sí, doncs és un llibre molt interessant. Ah. No tan fàcil de llegir com la Victòria Camps, però molt interessant,
14: clar,
12: moltíssim. En què explica també, jo crec, aquests errors que s'han comès des de l'esquerra. D'una manera molt suau, perquè tampoc tira a matar, però sí que va desgranant coses que han passat i que podríem haver fet d'una altra manera.
14: L'esquerra sempre parla del federalisme. Fa molt, sí, de temps que l'esquerra no parla del federalisme, o m'ho sembla a mi?
12: Jo estic, encara que no estic gaire implicada, però estic dins de Federalistes d'Esquerra, i Federalistes d'Esquerra continua fent una labor important. Jo crec que és l'única solució que tenim. I també a Europa, eh? Perquè a Europa estem en aquests moments en una situació de debilitat absoluta. Només ens falta el rut aquest que s'arrossega davant del Trump, que a mi em posa molt nerviosa, molt nerviosa. I jo penso que si no construïm una Europa federal, és a dir, on els estats, entre les nacions... És que, clar, pesa tant les nacions a Europa, però han d'entendre la gent que si no deixem de banda una mica aquesta qüestió nacional, no podrem tenir una Europa forta. I una Europa forta ha de ser federal.
14: Completament, no? Quanta, no saps la de gent que em deia aquests dies allà a Estrasburg, no? Em recordava la Constitució Europea i quan havien votat... Europa havia votat en contra, Espanya va votar a favor, efectivament, però clar, és el no voler cedir, sí, aquesta, sí, sobirania, no?
12: Sí.
14: En fi, Espanya, creus que arribarà un dia en el qual, efectivament, algú pensarà que s'hauria de treballar una mica en aquesta línia?
12: Costa d'imaginar-ho, però esperem que algun dia...
14: Però fixa't que l'estat de les autonomies,
12: sí, és
14: era
12: una
14: un
12: mica,
14: pas en aquesta pas. Direcció, no?
12: Sí, sí, ho era. Era un pas que havia d'anar més endavant, que no hi ha anat, que en aquests moments es fan algunes coses per mirar de millorar, però ho tenim molt fumut, perquè realment... Primera, que el govern està complicat perquè hi ha molta divisió i això no ens convé a l'esquerra i sempre ens passa el mateix. I segona, perquè la dreta no anirà en aquesta direcció. Per tant, si acaba governant la dreta i l'extrema dreta, no aniran cap a aquesta direcció, sinó aniran a una cosa molt més centralitzada.
14: Avui m'ha fet gràcia, perquè no puc dir, és evident, el nom de la persona, però avui he esmorzat amb una persona que es dedica a la política de manera professional i és una persona coneguda. I em deia que estava una mica cansada de la manera de fer que tenim a la política i que havia arribat el moment en el que es prenguessin tota una sèrie de decisions que, d'alguna manera, marquessin un abans i un després. Que determinades discussions havien de sortir de l'àmbit de la política, per exemple, que no podien no aprovar-se uns pressupostos.
12: Clar.
14: Això ho feia Núria Gispert, també fa 4 dies aquí al programa, que no podien no aprovar-se uns pressupostos.
12: A mi també em sembla insòlid, insòlid.
14: Que hi havia matèries com l'educació i la sanitat que havien de sortir del que era el naivenir.
12: El naivenir, anar canviant gent, anar canviant lleis, és terrible.
14: Exacte, no? Sí. I després una altra cosa que és segurament la que més m'ha cridat l'atenció de tot el que he dit, però que tenia sentit, que és que hem d'anar a governs de segona volta. És a dir, que hi hagi un govern que guanyi, que anima la segona volta, si cal, i un cop tingui el resultat de qui guanya, qui sigui, que pugui governar. Com ho veus, això? De veritat m'ha cridat l'atenció.
12: Ui, no sé, no hi he pensat prou, no tinc potser opinió en aquesta qüestió. A mi em sembla que estem en un moment molt, molt delicat a tot el món, perquè realment a tota Europa costa molt que hi hagi un govern que pugui governar. Està tot tan fragmentat, però insisteixo, jo crec que el que hem de fer és una revisió de què és el que hem fet malament perquè les coses arribin a aquest punt. Perquè a mi el sistema que tenim ja m'agrada. Aquest altre que tu proposes, no sé
14: si... No, jo proposo.
12: No, que et proposava aquesta persona.
14: Sí, jo repeteixo, sí. Però és que m'ha cridat l'atenció.
12: No sé si m'agradaria tant, no ho sé, eh?
14: Yeah.
12: No estic segura. A mi m'agrada el que tenim, el que passa que realment s'hauria de recomparar la confiança de la ciutadania, perquè en aquests moments La ciutadania ha perdut la confiança, sí.
14: Potser podem fitxar el Jordi Merca, no? Que faci campanyes.
13: Com a polític?
14: Com a polític divertit.
13: Això sí, m'agradaria, eh?
14: Veus?
13: De fet, jo li volia proposar, no sé si et sembla bé, clar, perquè jo crec que ha deixat claríssim que ja no tornarà a la política, ella, eh? Jo crec que... I a més, abans d'entrar aquí, ja ho ha deixat claríssim que no tornarà. Però si haguessis de tornar a la política... Quin nom li posaries al teu partit polític? Si tu ho dius demà, no, escolta, jo... Perquè, ojo amb els noms dels partits polítics. Perquè hi havia Podemos.
14: Sí.
13: Que,
14: sí.
13: Clar, que com a partit polític, Podemos, com a nom, clar, no enganxa, Podemos.
14: Ja.
13: Quizá Podemos. Home, posa-li Podremos.
14: La cosa
13: claro, de... clar, és que això és important, eh?
12: O sigui, partido... tu creus que un futur seria millor que un present? No, home, Podemos. Clar. Podemos vol dir que
13: Podemos. No, Podemos no és Podremos.
14: No, però Podremos és futur.
13: No, però és...
14: No, però té raó la Gemma.
13: Sí, no, sí. Jo crec que... Bueno, que li has de dir si és la convidada, no? Clar. No, però clar, és... El Podremos és com... Ja te llegarà, ja. No, confia't, que ja te llegarà. Clar, Partido Popular.
14: Sí.
13: Popular pa' quién?
14: Però deixa'm que et digui una
13: clar,
14: cosa.
13: Clar, el nom...
14: Això dels noms...
13: El nom és molt important.
14: Però un cop ja has dit 6 vegades el nom, ja l'adoptes i ja ni te'n recordes.
13: Bueno...
14: No?
13: Sumar. Sumar què?
12: Bueno, més aviat resten, més aviat
13: clar,
12: resten.
13: Clar, sumar. Perquè... Sí. I bueno, ja no parlem... Claro, Partido Socialista Obrero Español, que era tan llarg que ningú li ha dit mai... O sigui, qui li ha dit al Partido Socialista Obrero Español? Partido Socialista... Ningú, tothom al PSOE.
14: És interessant.
13: Per què no li has posat PSOE des del principi?
14: Acabarem amb això. Una reflexió... M'agradarà escoltar-te, no? És interessant veure com les últimes 48 hores... Podemos estar tenint un protagonisme que no deixa de ser curiós
12: sí.
14: Justament en aquest moment, no? És a dir, en el que efectivament es parla d'una crisi molt potent a Sumar, on Irene Montero i Jone Belarra estan donant molt la cara i estan guanyant protagonisme en diferents qüestions. Com estàs vivint tot això? M'agrada molt aquesta expressió de a l'esquerra de l'esquerra.
12: A mi... La Irene Montero i la Ione Belarra em semblen una mica la superioritat moral que abans dèiem de l'esquerra, però elevada a l'enèsima potència, saps?
14: Yeah.
12: I aleshores això em molesta una miqueta. Jo quan sento, quan veig les rodes de premsa que fa la Ione Belarra tan il·luminada, penso, a veure, baixem una mica el to, saps? Perquè sempre estan donant lliçons. Ja dic que jo que hem de fer una autorrevisió de tot el que hem fet malament, però que no cal que ens fustiguem d'aquesta manera. I no sé, jo crec que és un moment conjuntural, no crec que pugi gaire Podemos.
14: Ja.
12: Jo no ho veig,
14: Així que m'has dit que la teva nova novel·la, com dius que es dirà?
12: No t'ho diré.
14: No m'ho dius?
12: No t'ho diré, però prometo...
14: Però mira
12: prometo...
14: quina cara de bona persona que t'ho estic dient.
12: Sí, jo sé, tens cara de bona persona i ets encantador. Però no t'ho diré, però de veritat que quan estigui acabada
14: el primer,
12: i es publiqui, seràs el primer.
14: Perfecte.
12: Et trucaré a tu.
14: Perfecte.
12: Et trucaré per dir-te, Toni, tinc novel·la.
14: Ja està, eh? Oh, quin gust això, eh? El dia que un diu això.
12: Sí, sí.
14: Quin
12: sí,
14: gust.
12: I tant, i tant.
14: Saps amb què em quedo?
12: Amb què et quedes?
14: Amb com et brillen els ulls.
12: Ah.
14: Feia molt de temps que no t'havia vist uns ulls tan brillants com avui.
12: Això és deixar el Parlament.
14: Això és deixar el Parlament, això és abraçar la vida, no?
12: Sí, sí, i tant.
14: Gemma Lienas, quin luxe tenir-te avui amb nosaltres. Això no és una entrevista, no? A mi per aquest estrastona no m'haurien d'haver pagat.
12: No?
14: No.
13: Ja
14: no.
13: M'ho quedo jo, eh? Sí.
14: Presentaré la factura igual. És un anunci
13: ja
14: per
13: estem.
14: Si escolten
13: ja
14: els jefes. Però per això no m'haurien de pagar. Vull dir, quin gust de xerrada que hi ve tenir-te aquí.
12: Doncs ja ho saps, com
14: molt
12: vulguis.
14: Bé. Doncs serà aviat. Moltes
12: molt
14: gràcies,
12: bé.
14: Gemma.
12: Gràcies,
14: gràcies.
12: Toni.
6: El Pla B, amb Toni Marín.
14: Ja has comprat regals?
15: A la vida en general?
14: No. Home, la...
15: Bueno.
14: Que estem simpàtics, trobo, no?
15: Sí.
14: No, parlava del Nadal.
15: No, encara no.
14: Encara no, eh?
15: No.
14: Ja.
15: No, perquè jo amb això sóc una mica prudent. Sí, t'ho dic així, perquè els nens canvien d'opinió amb una facilitat increïble. Llavors jo intento...
14: Ajustar-ho
15: el màxim possible.
14: Sí. Ja. Clar, el que passa és que una cosa són els regals que compren els nens i l'altra són els regals que et fa algú.
15: Sí.
14: No? Que dius... Bé, clar, jo entenc les tres, no? A veure, llista de regals que hem de fer. 43, no sé, poso 20. 18, és igual. i vas posant la creueta, m'imagino, no? I això a vegades segurament et porta a prendre eleccions, a fer eleccions que no són les que haurien de ser, no?
15: Però és que jo, això, que és una possibilitat, és a dir, pot, o sigui, vale, és una possibilitat, em sembla, o sigui, crec que és una excusa. És a dir, perquè tu tens la teva llista, no? Sí. És una llista aleatòria de, que de cop et toca fer regals a la veïna de no sé on que no coneixes, no? Tu tens no sé, família, amics...
14: A no ser que sigui el famós amic invisible.
15: Bueno, però això és una altra... És una altra és, seria
14: podem,
15: una altra...
14: Podem parlar després,
15: sí, si sí, vols. Exacte, és un altre tema. Jo, vale. Ara, per exemple, parlant de la gent que tu més o menys tens a prop, no? Home, és que tu tens... Si parlem del Nadal, és que tens tot un any, eh?
14: Ja.
15: Un any per pensar... aquesta persona qui és, que no sé, que li pot agradar, que pot necessitar. Per exemple, tu quan, la gent quan parla, tu has d'estar atent al que estan dient, perquè a vegades, jo què sé, a l'estiu, pues diuen alguna cosa i tu t'has de quedar amb la copla de dir...
14: Si tu a l'estiu ja estàs treballant,
15: home, sí,
14: per saber trobar el regal adequat, eh?
15: Em quedo amb inputs de coses doncs, que penso, ostres, pues mira, potser li agradaria això o allò. També, o sigui, a mi... A veure, m'he equivocat, però jo què sé, o sigui, per exemple, si he d'anar a comprar un regal que sigui algú de roba, per exemple, perquè algú diu, ai, doncs mira, em falten, jo què sé, camises i tal, jo penso, mira, ja està, camisa.
14: Clar.
15: Que no, el que no faig és comprar-li tres tralles més, perquè em sembla de mala educació.
14: Sí,
15: llavors,
14: és veritat,
15: em preocupo d'investigar.
14: Clar.
15: Si és una persona que jo no... Si és la meva parella, doncs se la talla i si no hi dubto, miro. Però si és algú que no visc o no tinc tanta relació, doncs pregunto, saps? Investigo una mica per veure quina és la... O sigui, jo crec que m'ho curro bastant.
14: Ja.
15: Llavors fa com ràbia...
14: Quan et regalen segons quines
15: quan
14: coses.
15: Quan et regalen... Sí.
14: Cada secció que fem,
15: sí,
14: totes, tenen un punt inicial que a mi sempre em desperta curiositat. És a dir... Jo crec que Eva Santolari ha rebut, al llarg de la seva vida, en algun moment, algun regal que li ha portat a prendre aquesta decisió avui, no?
15: Bueno, uns quants. O sigui, mira, et diré... Mira, per exemple, un. La primera vegada, o el meu primer Sant Jordi.
14: Sí.
15: Amb
14: un nòvio que tenies.
15: Bueno, digue-li nòvio. Sí, bueno, més o menys. Estàvem allà intentant trobar la paraula.
14: Una cosa.
15: Sí, una cosa, però que... Escolta, vam quedar el dia de Sant Jordi, ja havien passat cosetes, guai. Doncs aquesta persona, que me l'estimo moltíssim, ja t'ho dic ara, molt, eh? Però em va regalar un cactus. Entonces, passa algú perquè et regalin un cactus? No.
14: És molt bonic.
15: Molt bonic. Era un cactus que tenia una petita flor a la punteta del cactus. No era molt mono, molt petitet i molt mono. Clar, jo quan arribo a casa...
14: El meu cactus.
15: El meu pare... O sigui, clar, pobre home, què m'havia de dir?
14: Clar,
15: és que m'ha de dir.
14: Clar.
15: Llavors, jo, davant d'això, què fas?
14: És que estic imaginant-me la teva cara, no?
15: No, no, o sigui, jo era com...
14: Però no et va regalar una rosa, eh?
15: No, no, bueno, un cactus. Llavors, què significa? Ja, jo no em poso a preguntar-li, perquè... No, jo, ai, que guai, gràcies, tal, no sé què. Però, home, què vols dir amb això? O sigui, vols dir alguna cosa? O sigui, tu que has passat per una botiga la primera que has trobat i no entens que es regalen roses, que yeah, està tota Barcelona plegada de roses? Doncs pues, aquesta és una. Per exemple, una altra vegada em van regalar, pel meu cumple, una licuadora. No passa res, jo molt fan de les licuadores.
14: A mi m'agraden les licuadores.
15: No, a mi també m'agraden les licuadores.
14: Deixa'm dir-te que a mi si em regales coses per la casa m'agrada. Soc raro.
15: Ja, però... O sigui,
14: ja,
15: quines
14: és,
15: coses...
14: No, en el meu cas seria una iogurtera. Una iogurtera és per llançar-ho per la... No, no m'agraden les iogurteres.
15: Jo, és que a mi... Saps què passa? Que jo obro el regalo i penso... Una licuadora, vale.
14: I ara quina cara poses? Perquè a més has de posar una cara.
15: No, jo amb això m'ho curro molt.
14: Sí, eh?
15: Soc actriu quan no et donen els premis.
14: Ah, clar.
15: De
14: has de fer veure que...
15: Clar. No, perquè clar, sí, en realitat em passa... Perquè al principi penso, ostres, clar, fer cara... Jo que a mi se'm nota tot, intento que no se'm noti, perquè si no l'altra persona és com...
14: Clar.
15: És en plan, ai, no t'ha agradat. I tu, no.
14: ¿No te ha gustado la faja?
15: Por ejemplo, la faja. Digo, hombre, me encanta la faja. O sea, soñaba con tener una faja, saps?
14: Clar. Tinc una enquesta interessantíssima que podríem comentar amb Anna Loss, perquè ja la tenim amb nosaltres, deixem que saludi. Anna Loss, bona nit.
16: Hola, bona nit, com esteu?
14: Molt bé. Avui ets la nostra sociòloga experta en regals no desitjats.
16: Ai, Déu meu.
14: Et sembla bé?
16: A veure,
17: Què us puc explicar?
14: Bueno, d'entrada deixa'm que us expliqui un parell de dades que m'han agradat molt sobre què fem amb els regals que no agraden. Un 12% de la gent els dona a entitats benèfiques.
15: Bueno, està bé.
14: Un 10% els donen a familiars o amics, o també hi ha un 5% que l'acaben venent a través de portals. Bueno, no està gens malament. I entre els pitjors regals que s'han rebut, que apareixen en aquesta enquesta, a mi he de dir que el número 1 m'ha semblat meravellós, perquè tu parlaves d'un cactus, però que et regalin una assecadora de roba de segona mà? No?
15: És que veus? O sigui, és que...
14: Qui pot regalar una assecadora de roba de segona mà?
15: És que hi ha mala
17: llet. Algú molt absurd. Sí. Algú molt pràctic i molt absurd.
14: O una ampolla de gel de dutxa. No? Una ampolla de gel de dutxa? No?
15: Però tu?
17: Voleu que us expliqui una anècdota molt bona?
14: Sisplau.
17: Una vegada li vaig dir a un senyor, que a mi no m'agradava gens, aquest senyor, però es veu que jo sí li agradava. I una vegada vaig dir en una conversa, això que ha dit l'Eva, que tens que enganxar les coses, no? I aquest senyor va enganxar que a mi m'agradava que em regalessin un llibre, un ram de margarites o un quilo de filet. Tal qual.
14: Sí.
17: I vaig quedar per dinar amb aquest senyor, a la venta. I el senyor va portar el quilo de filet, el ram de margarites i un llibre.
14: És bonic, això, no?
17: Bueno. Era dito, eh? A veure, espera. I jo no vaig anar a aquest dinar. No hi havia telèfons mòbils, encara. I vaig enviar per... Llavors podíem enviar telegrames per telèfon. I li vaig fer arribar un telegrama que deia que lamentava molt no poder anar al dinar. Quan després m'ho explicava, les margarites mirant per avall, el paquet de càrniques González suquejant sang del filet. I allà l'únic que va quedar sencer és el llibre.
14: Pobret. Ara em va sapigut greu, el senyor. El vas compensar d'alguna
17: manera? No, no sabia greu. No, era un depredador, no et sapigués.
14: Ah, d'acord, si era depredador no hi ha cap problema.
17: No.
14: Digues.
17: Com ho veus?
14: No, ho veig bé.
17: Això era un regal pràctic.
14: Sí, l'Eva tenia més, no? És a dir, perquè m'has parlat d'un cactus...
15: Bueno, una licuadora, m'han regalat moltes vegades, això m'ha passat molt, roba d'una... Vull dir, a veure com m'explico jo. Jo, tota la vida, que no és una cosa que em senti especialment, hola, que guai, perquè jo sempre he volgut tenir com xitxa, no?, per no agafar, però no, sóc prima, llavors, bueno, doncs és aquesta. Doncs a mi em regalen roba de la talla 44, 42...
14: Ja, que és bé gran, vaja.
15: Però molt, no una mica, perquè jo puc entendre que tu al final vas a comprar i dius, ostres, jo què sé, si és una 38, si és una 36, si és una S, una XS, jo què sé, una M inclús, saps? Però, home, una XL, però que jo... O sigui, que no hi ha... Que jo, llavors, i també em passa una altra cosa, que les talles no m'encaixen, o que és un tipus de roba que jo no portaria mai.
14: Ja. Yeah.
15: Llavors, això també em deixa com flipada, perquè no sé si el missatge és m'agradaria que vestissis així.
14: Ja. Yeah.
15: O compro la roba que a mi m'agrada perquè t'agradi a tu. O he entrat a la primera botiga que se m'ha acudit, que he pogut, i he agafat la primera cosa que he trobat i que regalo.
14: Això últim pot ser, eh? Digues, Anna.
17: Jo m'he trobat en situacions molt bèsties, com, per exemple, estar convidada a sopar a casa d'una senyora de Barcelona que és molt milionària, molt. Clar, què li portes? No pots portar un ram de flors perquè protocolàriament no està permès, vale? Les flors les tens que enviar el dia abans o el dia després. No pots portar una ampolla de vi perquè no saps què es donarà per sopar.
14: Sí, això em va cridar molt l'atenció el dia que m'ho van explicar.
15: Que fora.
17: Sí, això la Bàrbara Senillosa, experta en protocol, sempre m'explica aquestes coses.
14: A mi em va... La Bàrbara Senillosa, justament, va ser que m'ho va explicar, això.
17: Sí, clar.
14: I em va explicar el que s'ha de regalar quan vas a un sopar. Em va encantar.
15: Però vi no, és que vi és molt típic.
14: Un llibre.
17: Ah, sí? Un llibre, pots fer-ho. Jo saps què vaig fer en aquesta senyora supermilionària?
14: Què?
17: Molt milionària, eh? Molt. I molt coneguda. Era l'època dels tomàquets. Vaig agafar un cistell de mimbre.
14: Clar,
17: el vaig omplir de tomàquets bons.
14: Clar.
17: Una botella d'oli d'oliva de nassos i flor de sal.
14: Ja, clar.
17: Bueno, es va quedar blanca.
14: Sí, boníssim, sí. Clar.
17: Bueno, clar, tothom li va encantar el meu regal.
14: Clar. El vi no, perquè probablement... Clar, si a tu et porten una ampolla de vi, estàs obligat a posar aquell vi, i probablement aquell vi no va en la línia del sopar que tu has preparat. Això des d'un punt de vista protocolari, vull dir...
15: Ah, vale.
17: El ram de flors tampoc. el ram de flors tampoc, perquè la senyora, l'anfitriona, té que preocupar-se de buscar un gerro, bueno, encara que sigui el servei, però no és el moment d'enviar un ram de flors. Abans o després.
14: En qualsevol cas, avui ja he començat a veure els primers anuncis del Black Friday, que no sé quan és, però és un Friday.
17: Jo també, sí.
14: Bé. I això ja significa que comença el mes del Black Friday, que té com a destinació el Nadal. No, ara ja tothom, ja se'ns posa el xip de locura, i hem començat a veure els torrons i els panetones en els súpers, ja tenim els llums de Nadal, que els engeguen a finals d'aquest mes, eh? No. O sigui, ja entrem de ple a la locura del comprar.
17: Bueno, als pobles ja estan els arbres de Nadal posats, als carrers.
14: Ah, sí?
17: Sí, jo ja els he vist, eh?
14: Caram.
17: Sí.
14: A veure, anem a fer una mena de decàleg de coses que no s'haurien de regalar, no? És que hem trobat, per exemple, decoració d'interiors.
17: No s'ha de regalar mai res per la casa, per favor.
14: Quan compreu un gerro, us ho llegeixo literalment perquè m'agrada, diu, quan compreu un gerro, una figureta o un quadre com a regal, penseu tres vegades si hi ha lloc per aquesta cosa a la casa.
15: Fonamental. És que això, o sigui, dius, aquesta és l'altra, la gent que té mania de regalar-te figuretes, però que si no tinc estante, o sigui, ja ho vols que ho fiqui. És que, saps què et dic? Vull dir, clar, tu també has de... És això el que dic, és a dir, a vegades tens la sensació de que no s'han parat a pensar, o que no et coneixen, o que no presten atenció, perquè dius, però si no tinc on ficar-ho. I llavors queda fatal, perquè a més ja no és només que si t'agrada o no t'agrada la figura, sinó que a més tu ja estàs pensant, ostres, ara se suposa que he de fer... clar, jo, ai, mira, ho deixaré aquí, que és supermono, i et trobes a tu donant voltes per la casa.
17: Escolta, jo recomano molt regalar experiències, eh? Per exemple, jo amb una amiga fa 2 anys li vaig regalar 4 sessions a psiquiatre.
14: Ah?
15: Ostres.
17: Li va encantar.
14: Perdona, em sembla xulíssim com a regal, eh?
17: Ah, que sí?
14: Perdona, si has d'escollir bé a qui li regales.
17: Home, clar, que es pot enfadar moltíssim.
14: No, el que vull dir és que hi ha algú que pots... A mi em regales 4 seccions de psiquiatre i em sembla el millor regal de la vida.
17: Ah, que sí? A mi sí, a mi sí. Però tots ho necessitem. Sí. Mira, jo hi ha un regal que recomano per nens...
14: Sí?
17: Que és, abans de Nadal, que ja hi poden anar, em sembla, d'aquí una setmana o així, que és el mercat de Nadal de l'Evacarés. A França. Està a 25 quilòmetres a la frontera de la Jonquera. Us recomano, de veritat, a les 6 de la tarda, que ja comença, bueno, que ja és fosc, perquè és impressionant per la canalla. O sigui, és un despliegue de Nadal preciós, d'arbres, de llums, de gent per allà disfressada. És brutal, d'atraccions.
14: Yeah.
17: A l'Evacarés. Us ho recomano de veritat, eh?
14: Molt bé. Si no podeu anar allà i teniu curiositat per saber si un gel de dutxa és una bona opció o un desodorant, probablement no és la millor, o què penseu al respecte?
15: És que si et regalen un desodorant...
14: Clar.
15: És que què t'estàs...
17: És que fas pudor.
15: Claro, és que...
14: Això és el que penses. No?
17: Hosti, no.
15: És que a mi em fascina la persona que davant de la cosa, davant del fet que has de fer un regal, tu vas al súper i et plantes en el passadís allò on estan tots els desodorants i tu consideres que el millor regal possible

0: Uns vermells amb flocs de neu o el, o el 15è barret amb la inscripció Feliç Any Nou. Potser no cal.
1: No, això no, això no. Això és molt vulgar, no. Ara us dic una cosa, aquest any estan de moda els gorros, eh? Hi ha gorros per donar i per vendre, eh? N'hi ha amb Bluetooth, n'hi ha amb llum...
2: Això ja, és, clar, això ja serà el de l'amic invisible, que aquí també està passant. Clar. Ja s'estan fixant els sopars, els dies, per fer-ho de l'amic invisible, que té la part bona, el de l'amic invisible, no? Que és... Tens un... Perquè, clar, el preu és l'altra cosa, quan... No? Perquè sempre és, a veure, no? Si et passes per què et passes, si et quedes curt... Bueno, no, si estàs una mica com, no? Intentar trobar la mida justa, no? Però clar, amb l'amic invisible diuen, no, doncs mira, 15 euros, no? O 20, o com a molt, 20 euros. Però clar, estan els que amb aquests 20 euros intenten trobar aquell regal bufó, que n'hi ha coses. Vull dir, tu pots entrar dintre del món de l'amic invisible de coses bufones.
0: Yeah.
2: O pots entrar en la dinàmica de ser una mala persona i anar a regalar el que està...
0: A mi m'agrada més això, t'he de dir.
2: Sí, però ens hem de posar d'acord, perquè clar, jo aquí entro.
0: Clar, dius, clar. Tu saps,
2: el pitjor regal que trobem.
0: Des de fa 20 anys,
2: vale,
0: amb un amic, jo dino tots els divendres del món, tots amb un amic. Sí. Sí, és veritat, som supercol·legues, molt amics, amb l'Òscar.
1: Sí, ho sé, ho sé.
0: Val.
1: Sí.
0: I resulta que tenim instituït des de fa molts anys l'enemic invisible.
1: Sí, me'n recordo d'això.
0: L'enemic invisible. És a veure qui pot, perdó, putejar més a l'altre amb el regal. I fins l'any passat anava guanyant jo, amb el meu regal d'un cap. És a dir, li vaig regalar un cap. És a dir, però un cap.
1: Un
0: cap d'un maniquí. És a dir, va obrir una...
1: Que bo, que bo.
0: Va obrir una caixa... i estava el cap aquell allà.
1: Sí, tio, això és Seven, és Seven. Això m'has copiat del Seven.
0: No, no, t'ho juro que no. Però, i jo anava guanyant. Però és que aquest any el tio em va regalar un mesurador de greix corporal.
2: Que és la pinça aquella.
0: Un mesurador de greix corporal crec que és la cosa més horrible que m'han regalat a la vida. Clar, ara vaig guanyant, va guanyant ell.
2: I ara torneu... Ara...
0: No, clar, ara, un dia d'aquests...
2: I tu ja ho tens pensat.
0: No, encara.
1: Et dono una idea.
0: Sisplau.
1: Et dono una idea.
0: A veure.
1: A regalar el que podria ser la seva esquela.
0: Ala!
2: Home!
0: Ai, no.
2: Però és que...
0: No, no. Una vegada saps què li vaig regalar?
1: Fes-ho divertit.
0: Saps què li vaig regalar? I vaig enganyar fins i tot a la política. Era real. Era una presidenta d'un partit polític a Catalunya. Que no diré qui era.
1: Home, només n'hi ha hagut una, que és l'Alicia Sánchez Camacho.
0: Doncs no, no devia ser ella. I aleshores li vaig fer dedicar... una foto i la vaig fer amb tamany pòster. Ah, sí.
2: I li va regalar això?
0: Sí, perquè a més hi ha el compromís de que durant un any hem de tenir aquell regal, saps?
2: A casa.
0: A casa.
1: Ah, vale, és, vale. Vale. Bonic, això és no? Divertit, eh?
0: És divertit, sí, és una tradició xula.
1: Sí.
2: Nosaltres, bueno, no sé com anava, ara no me'n recordo com anava, va haver-hi un any que vam fer, no sé si era el pitjor regal, o sigui, hi havia algú que tenia el pitjor regal oficialment de tots els regals que s'havien regalat. Ah. I llavors tenia el dret de... a donar-lo. Però volia dir que tu podies... I tu estaves obligat, si te'l trobaves a la porta de casa teva, te'l quedaves.
0: Ah, és xulo.
2: Llavors va anar passant de portes en portes, no? T'anaves trobant, si et tocava a ti, t'havies de quedar no sé quant temps era el regal, fins que trobaves la propera víctima per passar-li.
0: Clar, de tota
1: bueno,
0: escolteu manera...
1: una cosa.
0: Digues.
1: Quan tenia jo la columna de Sexo en Barcelona al diari El Mundo,
0: sí,
1: vaig explicar la història d'una senyora que li va enviar al seu ex, al seu ja ex, un burro vestit amb gorro de Papa Noel per Nadal.
0: Però un burro de veritat?
1: Un burro de veritat. Un burro de veritat, amb un senyor que portava el burro i fins a la porteria de casa. No me'n recordo si el va pujar o no, perquè això fa molts anys. Però el senyor es va tenir que quedar amb el burro. No sé què va fer amb el burro. Però em va dir que era l'únic que se li acudia.
0: Ja.
1: Insultar-lo directament.
0: Bueno, afiliació al gimnàs, diuen que no. Tu creus que sí?
2: Home, però depèn. Això sí que jo crec que tot el que són experiències, o sigui, tipus, jo què sé, doncs un dinar, un restaurant...
0: Això sí.
2: No, però al gimnàs...
0: No, a tu i a mi sí, però hi ha molta gent que tu li dius gimnàs i et miren com si estiguessis dient un sacrilegi.
2: Bueno, ja...
1: No, jo tampoc. Gimnàs, no, eh?
2: Vale, ja.
1: No.
0: Coses que insinuen l'edat o l'aparença. Crema antiarrugues, per exemple, no?
2: Sí, clar. Pues que depèn.
0: Una crema antiarrugues està bé, eh?
2: No, però jo... És que depèn de qui m'ho regali. Perquè, clar, si m'ho regalo, si m'ho regala algú que no, no sap ni què és una crema ni, que, ni res de res i és un pot d'allò que dius, a veure, que, és que no entenc. Ara, si de cop

0: regala, jo que sé, la típica amiga que, no, que tots tenim, que és un entès amb tot això i que sap els productes més guais i ella et fa... O sigui, tu saps que t'ho està fent amb carinyo i per tu.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? I que t'ho estàs collint bé i és la crema que creu que va bé per tu.
1: Per molt que tingui molt bona intenció, si et regala uns mitjons de compressió per a venes varicoses... No, és que això m'ha agradat molt. Mitjons de compressió per a venes varicoses. Són regals que la gent fa.
2: Hosti, tu. Sabeu el que són les palomes? Les palomes a premsa, els periodistes durant anys ens han fet molts regals.
1: Sí.
2: Quan publiquem segons què, doncs ens envien algú.
1: Sí.
2: Aquella persona que tu has publicat aquell objecte, no? Llavors, ja a les redaccions a vegades hi ha un armari ple de regals que li diem als de les palomes. Li diem les palomes. Per què li diem les palomes? Perquè igual que entren, surten volant.
1: Ja.
2: Entens? Llavors, això també es regala molt a les redaccions. Saps? O sigui, i per Nadal, jo quan vaig dirigir una revista, Espais Mediterranis, per Nadal vaig ficar tots els regals en un sac molt gran i tothom tenia que treure, sense mirar, un regal. Clar, quasi tots eren per mi els regals, menys un pernil, que aquest no es va sortejar. Però, llàstima, perquè el pernil l'hagués notat a l'agafar-lo, saps?
1: Clar, clar.
2: Però això són les palomes de premsa, que no igual que entren surten volant.
0: Això, els profes també tindrien la seva història, perquè, clar, això de regalar als profes, a la tutora, a finals d'any,
2: i al metge,
0: clar. Però això és tot els anys.
1: Clar, dius,
0: si regales un massatge o regales algú així, doncs mira, ho aprofita, però com... No? La bossa de platja, el no sé què de tal...
1: Sabeu el regal que a mi em fa il·lusió cada any?
0: Quin?
1: El de
2: a
1: la farmàcia.
2: De
1: no, t'ho juro. No, el de la farmàcia. Que vaig... I ells sí que em donen un gel de tal, però dels seus. Saps? Per, com a bon client que ets, et regalen l'ampolla. A mi em fa una il·lusió que flipes.
2: Això també m'agrada a mi, tot.
1: Mira,
2: això també m'agrada
1: de veritat,
2: molt.
1: Sí. És bonic,
2: sí,
1: això.
0: Pues a mi m'agrada quan em regalen vi.
1: Quan regalen vi?
0: Vi.
1: Ah.
2: També.
1: Sí. A mi també m'agrada.
0: M'agrada molt.
1: A mi també m'agrada que em regalin flors.
0: A mi també.
1: Veus?
2: També, molt. Vale, molt, les flors moltíssim.
1: Doncs ja sabem, que ens podeu regalar. A veure, ciutadans...
2: O llibres.
0: Ciutadans.
1: Ciutadans i ciutadanes del món. Aquí els tres que hi som ens agrada el vi...
2: Els llibres.
1: Els llibres, el pernil també ens agrada.
0: Sí, el pernil ens agrada. Els bombons.
1: Els bombons. No? Havia els bombons per
0: l'Eva. El xocolata no?
1: Bueno. Sí, però millor un fuet.
2: Pernil pata negra, Sobretot pata negra, que no siguin superants.
1: Uns bons embotits, Uns bons embotits també colen.
0: Sí. També a mi ens agrada. Dinar, menjar, jalar.
1: Això.
0: Sí. De, no? Del, no cal que sigui super mega car, però de cop el típic lloc, restaurant, cada cop tu saps que es menja superbé, no?
1: Oh,
0: que et diuen, va, que et convido no? El regal aquest, no? un dinar.
1: Estem tornant a les experiències que deia l'Anna,
0: Però és que clar, jo crec que els millors regals, de veritat, passa que cada persona doncs, tindrà els seus gustos, però per mi els millors regals són és el temps que passes amb aquella persona.
2: Sí, clar aquest, que sí.
0: I això és el que no... Un viatge, una escapada...
2: Jo fa 2 anys, als meus fills, a la família, els hi vaig regalar 5 dies al Marroc.
1: Oh, que guai.
2: Això és genial.
0: Clar,
2: sí, això
1: està molt guai. De tota manera, deixeu-me que us digui que un dia parlarem d'aquells packs d'experiències que jo crec que són el millor invent, empresarialment parlant, perquè tothom el regala i ningú no els fa.
0: I ningú no va.
1: És veritat. Fin de setmana en casa rural. Què va, això?
2: Bueno, això és una tècnica de màrqueting que es diu passada en el olvido.
1: Exacto.
2: Sí, sí.
1: Anna Loss, nosaltres no podem oblidar-te. De fet, ens agrada molt que hi siguis de tant en tant.
2: I a mi m'agrada ser-hi, també, ja saps, que a mi la ràdio me pone.
1: Por eso, para que te pongas. Per això et truquem. Gràcies, guapa, un petonàs.
2: Bona nit a tothom.
1: Que vagi molt bé, bona nit. En fi, jo crec que ho hem fet bé, això, no?
0: Els pijames.
1: Els pijames, t'agrada que et regalin?
0: No m'agraden, però també et regalen. Saps això de pijames que dius, bueno, no sé, perquè...
1: Potser no cal. No, jo crec que hi ha eleccions que és millor que les faci un, directament.
0: Totalment.
1: No, és a dir, que no...
0: Totalment.
3: El Pla B, amb Toni Marín. Et pas

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Collserola que ha començat aquesta tarda per causes que encara s'estan investigant. Rosa Quitllet, bon vespre.
2: Bon vespre. Tot i l'estabilització de les flames, els agents treballaran a la zona tota aquesta nit per evitar revifalles. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
3: L'incendi està estabilitzat, ho tenim perimetrat amb mànegues, però aquesta nit mantindrem dotacions perquè segueix bufant una mica el ventet i el que ens interessa és remullar-lo bé i deixar-ho tot rematat perquè aquest incendi segueix.
2: Massaguer ha destacat la importància de la bona coordinació entre els bombers de Barcelona i de la Generalitat i els mateixos veïns i ha dit que això ha permès controlar ràpidament l'incendi. Precisament ara ja s'ha desconfinat els veïns de Can Caralleu, però es demana a la població que no s'acosti a la zona afectada. Mentrestant, fonts municipals han confirmat que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha localitzat una persona als voltants del que es considera l'inici de l'incendi. Aquesta persona està traslladada a dependència policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan realitzant per determinar l'origen del foc.
0: Gràcies, Rosa, i continuem pendents de diversos incendis simultanis a la península. A Huelva, el foc de niebla ja ha cremat més de 38.000 hectàrees i continua avançant amb força cap a noves zones de Sevilla.
4: La vuelta es catastrófica porque lo único que ha quedado vivo en las casas, lo demás es un paisaje lunar.
5: Yo no he podido nada más que al casco urbano, que es a lo que nos han dejado entrar. Bueno, están todas las calles llenas de ceniza, las casas por las puertas entra la ceniza, pero bueno.
0: A Osca, l'incendi de les penyes de Riglos obliga a l'evacuació de gairebé un miler de persones després de la revifalla de les flames aquesta matinada passada. En total, el foc ja ha calcinat 10.000 hectàrees i un home de 28 anys està detingut per la seva presumpta relació amb l'origen del foc. Ara com ara, s'han cremat, com dèiem, 10.000 hectàrees i ja ha detingut un home de 28 anys. I l'altra cara de la moneda, doncs, Protecció Civil alerta de tempestes intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia en les properes hores. L'avís de temps violent és per possibilitat de calamar-se amb pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i fins i tot tornados. De fet, es manté activat en fase de prealerta el pla Inuncat. Els bombers, en aquest sentit, ja han rebut avisos per arbres caiguts i petites inundacions a diverses poblacions de l'Alt Urgell i la Noguera, on el Meteocat ha registrat més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. En marxa el pregó que dona el tret de sortida a les festes de Gràcia. Enguany a càrrec del nostre company de Ràdio 4 i Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, el periodista i historiador Vicent Sanclemente. Un pregó en què s'ha reivindicat la necessitat de fer barri, de reforçar les xarxes i el teixit associatiu i veïnal i de millorar les condicions de vida dels residents més enllà dels equipaments pensats pels estrangers. I un dels grans problemes que ha posat sobre la taula és el de l'habitatge. Vicent Sanclemente ha alertat que viure a Barcelona, i especialment a Gràcia, és cada cop més car i ha fet una crida perquè els veïns puguin continuar vivint al barri on han fet vida.
6: Ens quedem a Gràcia, ens quedem al carrer, ens quedem a les places, perquè l'habitatge no pot quedar en mans del mercat. Com ha dit el Congrés contra la gentrificació, si els lliris, que és el símbol de la nostra bandera, arrelen, els voltors s'ofeguen.
0: I ens interessem aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. Millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Per exemple, millora la zona de la Jonquera, autopista AP7 i Nacional 2, amb aturades ara d'un parell de quilòmetres en sentit nord en aquesta zona de la Jonquera, i un parell d'accidents que ens compliquen un pèl al trànsit. Un a l'eix del Llobregat, a la C16, a la zona de Berga. Ens indiquen ara que es dona pas alternatiu als vehicles, veiem més no aturades d'un quilòmetre, com a molt, bàsicament en sentit nord. Això a la C16, a la zona de Berga. I també parlem d'un accident a la Nacional 230 a Vilaller. També s'hi dona pas alternatiu, s'alenteix un pèl la marxa en totes dues direccions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps de cara a demà a Emet, Noelia García.
8: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya baixen notablement les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona, 34 a Barcelona i a Lleida i 33 graus a Tarragona. Predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda a la meitat nord es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment molt forts amb calamarsa i fortes ventades. En una hora es poden acumular 20 litres per metre quadrat. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Maré.
9: Que estic pensant, David, que hauríem de gravar indicadius nous, un com a mínim del Plaseta.
10: Sí.
9: No?
10: El Plaseta, amb Toni Marín.
9: El Plaseta. Bueno, amb tots, no? I totes.
10: I totes.
9: Tot i que avui no ve la Vanessa.
10: Avui no ve la Vanessa Hogart.
9: M'han dit que té una alfombra roja, una cosa.
10: A mi també m'ho ha dit la Glòria.
9: D'aquelles coses.
10: M'he quedat de pedra, tu.
9: I tinc una alfombra roja. Bueno, doncs...
11: Home, que ella treballa amb corazón.
9: Ah, treballa amb corazón. Hola, Glòria Galianos.
11: Hola.
9: Hola. Hola, Jordi Manil. Ah, mira,
12: què
9: Jordi
12: tal?
9: Manil. Hola. T'has canviat de lloc.
12: Quanta estona m'han fotut la cadira? Jo, el que s'aixeca...
9: No, però és que el David Balaguer té la seva cadira. O sigui...
12: Ja, el David sap que jo estic encantat de...
10: Gràcies,
12: que
10: Jordi, és que sóc maniàtic. I de rituals.
12: No hi ha cap.
10: I un dia em vaig asseure aquí. Bé, les altres temporades no m'asseia aquí.
9: És veritat.
10: Jo inicialment m'asseia on avui s'asseu el Ferran.
9: El Ferran. Hola, Ferran, eh?
13: Hola, què tal?
9: Molt bé.
10: Però m'he canviat de
9: lloc. Com estan els teus neuropoders?
13: Molt bé.
9: Tens els neuropoders?
13: Estic molt neuropoderós.
9: Com va el llibre? S'està venent molt bé, no?
13: Sí, s'està venent molt bé. Home, llegir El País ahir, ho dic ràpid, que crec que el 40% i escaig no ven més d'un llibre.
9: Sí, sí, sí.
10: És molt fort, això.
13: Sí, un llibre. Sí. I llavors em vaig felicitar, vaig dir, pues ostres, pues ni tan mal.
9: No, no, i és impressionant.
12: N'he venut dos, estic duplant.
10: Estic a tope.
9: No, però quan t'expliquen d'alguna manera, ara no ens hi posarem perquè és un tema molt seriós, eh? Sí. Però quan t'expliquen el perquè d'això, el perquè molts llibres arriben a les llibreries i no s'arriben ni a obrir la caixa, és molt fort, això, eh?
13: Sí, sí,
9: hola,
13: sí,
9: Sergi.
13: Què tal?
9: Com estàs, senyor?
13: Mira, doncs content que jo avui he agafat una cadira. A mi va bé. Igual la cadira que jo agafo, la que està lliure, em foto aquí.
12: Però sempre a la meva dreta.
9: Però quin problema tens amb les cadires?
13: No,
9: que,
13: perquè he vist
9: que... no trobes cadires,
13: no? No, perquè jo vaig en desavantatge, perquè no tinc ritual. Jo agafo la cadira que puc.
9: Ja. He trobat avui unes notícies. Tinc unes notícies. Estic tan content de les notícies que tinc. Sí. Us faig un petit... Parlarem.
13: Sisplau.
9: De parelles que descobreixen que la seva parella li és infidel per la ubicació del mòbil.
12: Ai.
9: Li ha passat a Karol G.
12: Ah, ostres,
9: però... Sí, que després he pensat que aquesta noia que té aquesta cançó de que hubiera sido... No?
10: Si no te hubiera conocido...
9: Mírala.
13: Temazo.
10: Temazo. Ah, no, si antes te hubiera conocido.
9: Clar, però... Mira. Sí, aquesta noia, aquí ara queixant-se molt de que va descobrir que li estan sent infidel, però aquí... Ella és la otra.
13: Clar, sí, sí.
9: Perquè li parla de la nòvia.
13: Clar,
9: no?
10: Sí.
12: No sabem si és autobiògràfic, això.
9: Ah, vols dir que...
12: Igual és ficcionada, aquesta cançó.
13: Tu parla d'una amiga, no?
12: Clar, parla d'un... Ja. Me lo han contado.
9: Me lo han contado, sí, digues.
13: Toni, sobre aquest tema, tinc una parella... una parella que ara ja són divorciats i tal, ja sense parella, que va venir per aquí.
9: Per el tema de la ubicació.
13: O sigui, però... per localització del telèfon.
9: Jo també conec una parella que va...
10: Però,
9: que
10: escolta,
9: es van descobrir la infidelitat per això.
11: No va ser però, aleshores... que tu vas veure un que ho van explicar que estava en un hotel.
9: M'ho van explicar, sí. Sí.
10: T'ho van explicar?
9: No, t'ho juro.
10: Ah,
9: juro.
10: Però una cosa, això, si saben on ets per l'ubicació del mòbil, vol dir que tu en algun moment l'has compartit.
9: Clar.
10: No? Es tracta d'un error, llavors un descuit.
9: Ja, però hi ha gent que fa una cosa que cau, t'ho dic com a mínim el cas que jo conec, és que el que fan és localitzar tots els telèfons de la casa, sobretot quan hi ha nens.
10: Ah.
9: I aleshores què passa? Que tu et connectes, potser a l'aplicació, per veure on estan els nens, però en realitat estàs veient on és tothom. I si la persona en qüestió no està al lloc que t'ha dit...
10: Doncs quin error de principiant, tu.
9: Sí.
10: Eh?
9: Sí, sí.
13: Toni.
9: Tal qual, eh?
10: Sí, sí.
9: Tal qual, digues.
13: En el meu cas, d'aquesta parella amics meus, no va ser per al mòbil de cap dels dos, sinó per l'aplicació del mòbil que localitzava el cotxe. i com que, clar, el cotxe el compartien, sabia on estava aparcat. Hòstia. I li estava dient, no, estic a Sant Cugat, i no estava a Sant Cugat.
9: Sí. Bueno, aquest és un tema al que li dedicarem uns minuts. És a dir, si algú vol ser infidel, ha d'aplicar un neuropoder diferent, Ferran.
14: Això dels neuropoders ens donarà mesos,
9: A tu, mentre tinguis el llibre. Pillaràs. És a dir, per
14: sempre. Fins que tregui el següent.
9: Després, m'ha agradat molt i he trobat molt interessant una notícia. Mira quina notícia. Los tres alimentos que Jordi Cruz, chef de Michelin, d'aquí al Cruz, sí, de chef, se llevaria a la muntanya per a sobrevivir.
14: Molt interessant.
9: Us demanaré quins són els tres aliments que us emportaríeu a la muntanya per a sobrevivir. Val?
13: Ostres.
9: Jo tinc clar un.
10: Un el tinc claríssim.
9: Quin?
10: Un albocat. Aguacate.
9: Un albocat?
10: Aguacate.
9: Jo fuet.
10: Superalimento.
9: Jo m'emportaria fuet. O sigui, molts fuets.
14: Ja, però s'acaben. L'aguacat el pots plantar, l'albocat.
9: Molt bé. Després, pillen a Candela Márquez, ex de Alejandro Sanz, en una app de cites per a famosos. Clar, no cal parlar de cites de famosos, però quan tu et connectes a una aplicació i et trobes gent que coneixes. No?
10: Clar.
9: Sí. Això en parlarem també avui. Sí. I finalment, el que ha estat el gran titular del dia, que m'ha donat la raó, estic molt satisfet. Los chefs profesionales coinciden, las mejores lentejas no tienen que llevar carne. Solo verduras.
14: Jo porto tota la vida. No hi estic d'acord.
11: No tenen por què. Això no vol dir que siguin dolentes les altres.
9: No, i dic que siguin dolentes. Dic les mejores.
11: I el xuricet.
9: No, el xuricet a banda.
15: Estem acabant amb el país, amb les tradicions i amb tot.
9: Que no, que no. Peu de porc a les llenties.
14: Fota-li, fota-li.
9: Què dius? Peu de porc li poses a les llenties?
13: Peu de porc.
9: Tu de què parlaràs avui, David?
10: Avui. És que, clar, si faig el titular ja... Avui parlaré de... Es veu que hi ha una preocupació en l'estament mèdic perquè es veu que els joves cada vegada tenen més hemorroides.
9: Què dius? Sí. Però per què?
10: Sortint de dins, el que dius.
9: Home,
10: després
9: que,
10: us ho explico.
9: Però quina notícia, però hi ha preocupació, tan rara, no?
10: Hemorroides i patologies rectals, perquè... Però tot té un motiu i té una explicació molt lògica.
9: Ah, sí?
10: No sé si algú d'aquí ja hi cau, però
14: jo
10: de moment...
14: Jo faig una idea.
10: Sí,
15: jo tinc una teoria. També.
9: Sí? Doncs abans que ens ho expliqui el David, vull conèixer la teva idea i la teva teoria. Sí, sí. No? I tu de què t'enfadaràs, Glòria?
11: Jo d'aquests que diuen tot el rato, no fan res la tele.
9: No fan res la tele. Està molt bé.
11: Però tota la vida sentint això.
9: No fan res la tele. És veritat.
10: Sí, sí.
9: Molt bé. Tu, Sergi, què faràs?
13: Res.
9: No has portat res?
13: No.
9: Ja no portes ni notícies poc interessants? No. Ja no fas res, no?
13: Vinc aquí, m'assec, no sé, la gent es fica amb mi i ja està. Crec que és la meva funció.
9: Ah, molt bé.
13: No, ja està, no?
9: I tu, Ferran, t'has preocupat d'alguna cosa avui?
14: Mira, jo encara que no t'ho creguis, porto un estudi molt relacionat amb el David.
9: Amb les hemorroides?
14: Amb el que m'imagino, però on van les hemorroides. I després, si vols, els barregem.
10: És que segurament anirà barrejat.
14: Sí. Sí.
10: Tenim bones sinergies.
9: Ah, sí? Tu creus?
14: Sí.
9: En fi, senyores, senyors, 3 minuts i arribem a 9:15. Quina música, no?
13: Sí, no?
9: És música molt informativa, aquesta. Sí. Va, jo crec que, en realitat, jo crec, David, que en realitat és per explicar això.
14: Sí.
9: Va.
14: Aviam.
10: Epidèmia d'hemorroides, mira, la música. Epidèmia d'hemorroides en joves. Per quin motiu?
9: Tant nois com noies.
10: Hi ha una, es veu, això és real, hi ha una preocupació en l'estament mèdic perquè es veu que les hemorroides i altres patologies rectals, no sé quines són, sincerament, però estan increixent, hi ha una epidèmia entre els joves per un motiu concret. I té molta lògica. Però us el deixo aquí, a veure si vosaltres...
9: A veure, Jordi...
10: Tu, Glòria, no, que ja el saps.
9: El Jordi tenia una teoria. Deies que tenies una idea, no?
15: No, la meva era que passen moltíssimes més hores asseguts que la de qualsevol generació predecessora.
9: Ja.
10: Ferran?
11: Jo li afegiré un plus. Passen moltes hores asseguts mirant el mòbil al lavabo.
10: Correcte.
9: És aquest el tema?
10: Molt ben revelat, o sigui, molt bé, Jordi Manils.
9: Ah, sí?
10: Molt bé, Jordi Manils, perquè sí, d'entrada ja és cert que els joves es passen moltes hores asseguts, més que quan nosaltres érem joves.
9: Ja.
10: Això és així. Però clar, ben reblat per part del Ferran, perquè sí, és perquè s'hi passen un munt d'hores en un lloc concret, que és el lavabo.
13: Correcte.
10: Asseguts al lavabo quan van a fer caca.
9: Yeah.
10: O fins i tot ara hi ha molts tios que també... No sé si és una pregunta que s'escau a aquesta hora del dia, jo crec que sí.
9: Seuen?
10: Vosaltres, els homes, que sou a la taula en aquests moments, quan feu pipi, us assegueu o ho feu de peu?
9: No, jo aixeco bé la tapa, les dues.
10: D'acord.
9: No?
10: I t'asseus.
9: No, perdona. Jo tinc moltes amigues que es queixen molt d'això, eh?
15: Sí, eh?
9: Hombre...
10: I t'asseus o ho fas de peu?
9: No, jo de peu.
14: Assegut, visc amb tres dones i passo ja. O sigui, assegut.
9: Ai, diu, o sigui, perquè et feia, hi havia pressió.
14: Molta pressió. Jo no tinc punteria. És una cosa que vaig descobrir un moment de la meva vida i vaig dir, no lluitis contra la teva naturalesa, seu ja. I sec.
9: Bueno, està molt bé. Tu què dius, Sergi?
13: Jo dret, dret.
9: Sí, dret, dret.
13: Molt conservador, amb això. Molt de dretes a l'hora de pixar.
9: Jordi, tu què dius?
15: Jo dret, però cada vegada més a casa meva hi ha dos lavabos i n'hi ha un que sospitosament només el faig servir jo.
9: Ah, molt bé.
15: I suposo que deu ser per alguna cosa.
10: Jo dret, però si em llevo de matinada, 4 de la matinada que tens pipi i has d'anar al lavabo, llavors ho faig assegut, perquè no obro els llums.
9: Ah, jo tampoc.
10: Clar, perquè no em vull desvetllar, tot això. Llavors, veritat, i llavors m'assec. M'assec per
15: sí,
10: no esquitxar.
15: Sí, en aquest cas és veritat, sí, jo
10: sí,
15: també.
10: M'assec sí, per no esquitxar, però... Digues, sí, Sergi, sí.
13: Jo diria que aquesta pandèmia que estàs parlant, aquesta pandèmia que estàs parlant dels joves que van al lavabo i miren el mòbil i s'estan molta estona, també tinc algun company de feina que, escolta, va al lavabo i passen 20-25 minuts que dius, no sé si ha acabat el capítol de Netflix o què. No, però realment, que estàs, sí, sí. Una vegada això... vaig estar a punt de cridar els bombers, sí, sí, que vinguin a treure'l.
10: És això, el telèfon mòbil...
13: I salvatge.
10: Ha fet que... A veure, també s'ha de dir que nosaltres, quan anàvem al lavabo, no us emportàveu de vegades de joves una revista...
9: Perdona, i tant.
11: Amb molt per tot l'any hi havia revista.
10: Home. Revistes...
14: Jo tinc còmics sempre al lavabo,
10: Còmic. Tens?
14: Tires còmiques sempre al lavabo.
9: Jo tenia Superolés.
14: També, fantàstic.
9: Us en recordeu, Superolés? Sí,
10: Mortadelo.
13: I quantes vegades al lavabo de l'empresa haveu escoltat conversacions, que tu entres i veus que estan parlant allà i dius... Sisplau, no és el lloc.
9: Això és molt divertit.
13: No, estan parlant d'un tema i tal.
9: Això aquí passa.
13: Això passa tot arreu.
9: Clar, perquè tu entres al bany... I, clar, m'ho he d'explicar, hi ha com, diríem, un distribuïdor.
10: Sí, correcte.
9: No? Un distribuïdor, sí, sí. I hi ha tres portes a continuació. Una que seria el de minusvàlids, entrant a mà esquerra el de senyors i entrant a mà dreta el de senyores. Clar, poc que tu hagis entrat fa una estona, sí, sí. La gent que arriba allà no veu ningú.
10: Clar.
9: Amb la qual cosa, tant en tant, se senten unes converses...
10: profundes.
14: Sí. Sí, i en el bany d'aquí, algú que ha robat uns auriculars i no els ha tornat.
13: Correcte.
15: Sí. Sí, sí, sí, estem molt preocupats.
14: Jo cada cop que vinc, mira, encara no li han tornat els auriculars.
9: És veritat. Sí, sí.
10: Doncs, clar, a veure, una cosa és una revista.
9: Clar.
10: Una revista, més o menys, te la ventilava ràpid. Perquè... Mm. Però, en canvi, amb el mòbil van passant les hores que no te n'adones. I això, clar, ens passa també als adults. Vull dir, tu vas fent scroll d'aquest, tu vas mirant infinit. Coses... I van passant els minuts que no te n'adones. I, clar... tanta estona asseguts a la tassa del vàter, tant fent caca o pipis igual, perquè ara els tios també s'asseuen per mirar el mòbil, i ha passat això, tu...
11: Però tant de rata no fas res, estàs mirant el mòbil.
9: Jo estic d'acord amb la Glòria, és que jo estava pensant exactament el que estava dient la Glòria.
10: Sí, però és per la postura...
11: Sí, no, seria preocupant.
10: No, però és per la postura del cos, es veu. És per com estàs assegut.
11: Però vull dir que estàs assegut i que és igual que estiguis fent una cosa que l'altra. Sí,
14: però fas força i fas força, és la naturalesa humana. Mira, completant el teu, jo portava el de El hombre promedio se esconde en el baño 7 hores al año para tener paz y tranquilidad.
9: 7 hores?
14: No em sembla la notícia.
10: És brutal, aquesta.
14: A l'any 7 hores, eh?
9: No em semblen, sí, sí, gaires.
10: Home,
9: 7 hores, home, durant tot un any.
15: Amb la mitjana.
11: Home, i que vas amagar-te al lavabo.
13: Jo conec algú que ho supera, eh? El meu company de feina ho supera àmpliament, amb escreix.
14: Bueno, és una mitjana.
13: No. Clar, una mitjana. Per això, ella està per dalt. Ella està per dalt, és que és increïble.
11: Bueno, sort, eh? Jo vaig al lavabo a vegades, eh?
10: Sí, a desconnectar.
11: I mantenia parella moltes vegades.
14: Ara, deixem tres crios al lavabo, és el meu oasis.
15: Papes i mames de nens petits, ho hem fet tots, i de fet internet està ple de vídeos satírics i paròdics sobre això, d'allò, tanco la porta del lavabo per tenir aquests 5 minuts i tot i això, a la porta allà...
9: Molta ràbia, no? És a dir, quan tu finalment aconsegueixes entrar un moment al lavabo, i sobretot si fa molt rato que no pares de fer coses, i tens aquells 3 minuts, i en el mateix moment que seus, comencen a pam, pam... No? És brutal, això.
14: I si piquen encara, el meu obria, es ficava dins i deia, home, carinyo, que estic al bany, deies, igual t'espero. I seia allà a l'alfombra de la dutxa...
11: T'espero.
14: Ell feia companyia.
9: A donar-te conversa.
14: Sí, per això no m'han sortit morenes, perquè, clar, sortia ràpid.
9: Perquè allò, el pestillo...
14: No en tinc, no
9: en teniu, eh?
14: Tinc unes portes d'aquestes amb floritures i no hi ha manera de...
9: Què vol dir, portes amb floritures?
14: Bueno, el marc de la porta
11: té com... Sempre hi ha un baldó que es pot posar.
9: Sí,
11: que avui dia hi ha coses molt modernes.
15: Això l'electrifiques.
13: Tecnologia, home, una mica de tecnologia. Però quan et piquen, pot passar-te alguna cosa pitjor, que és que t'estronquin la pixera. O sigui, s'ha arribat allà i te la foten i ja no torna. És molt fotut. I te'n vas i saps que en 3 minuts...
11: Ara, quan dèieu això, m'he recordat que el meu pare, quan s'afaitava, s'afaitava al vespre, el va acabar afaitant-se amb la porta oberta.
9: Clar.
11: Perquè era, esperàvem tant mi germana com jo que el meu pare estigués allà, pobre home, que era el seu rato com que s'afaitava.
10: Sí, el seu moment per anar molestat.
11: És perquè li agradava anar-se'n a dormir fresquet i tal. Era el moment que totes dues ens venia ganes al lavabo i es va acabar afaitant-se a la porta oberta. Digues, igual.
10: Però el lavabo és que és un gran refugi, és veritat. Perquè és un refugi que tu no has de justificar perquè hi vas. O sigui, ningú et dirà res si dius... Si tu aquí, per exemple, a la feina dius vaig un moment al lavabo, ningú et posarà pegues per anar-hi. En canvi, si dius... vaig un moment a desconnectar o me'n vaig a donar una volta o vaig a fumar un cigarro, canvia la cosa.
9: Clar.
10: Sembla que t'estiguis escaquejant i, en canvi, si dius que vas al lavabo, ningú et podrà dir res encara que puguin pensar també que et vas escaquejar, però ningú t'ho impedirà.
11: Si jo, ara, perquè ja soc gran, imagina't, jo soc una persona de 40 anys, quan jo tenia 40 anys, i jo estic ovulant, per exemple, o premenopàusica, premenstrual, i resulta que venen convidats, i el meu aparella... s'amaga al lavabo més de 3 minuts, t'asseguro que has de justificar què està fent allà dintre.
13: La Gestapo.
14: S'ha portat justificant, no?
11: Sobretot és que et dic, si estic premenstrual o això, que estic especialment, m'emputava jo una miqueta de tensa, i llavors, no.
13: Pues,
11: surt d'aquí!
13: David, la solució la tenim, que és prohibir els mòbils al lavabo.
10: Si prohibissin els mòbils al lavabo,
13: home,
10: això no passarà mai, evidentment, però... Clar, és que... Però que haurien picat
11: a les cases,
10: les anades i vingudes de la gent de la reacció al lavabo o en una feina, no?
15: Però és que penseu la de quantitat d'e-mails de feina superseriosos que us ha enviat gent asseguda a la tassa del bàquet.
9: Perdona.
15: I trucades.
9: Anava a parlar d'això,
16: jo. Sí.
9: Responeu al telèfon?
16: No. Però jo tinc un amic que gairebé molts cops mai el truco i m'ho diu, estic gairebé al bany.
9: Gairebé mai.
15: Gairebé mai.
9: Aquest gairebé... Què és el que el fa de cantar cap al sí?
15: És que és curiós, perquè, diguéssim, és un contrasentit, però si és una trucada molt important, l'agafo.
9: Exacte. És això exactament,
15: clar,
9: no?
15: Jo des del lavabo he parlat només amb gent molt important. O sigui,
16: no. Com dissimules els sorolls? Com ho...
15: Bueno, intento no gestionar. És clar, és allò...
16: Ja, però...
9: Home, però per
16: un cas es pot escapar,
9: però,
16: eh?
9: Atures l'activitat.
16: Ja, però de cop estàs així, fas un petit esforç i nyaca.
13: Com?
16: Ostres, saps què et vull dir?
13: No.
16: Home, fas un moviment raro, l'estómac...
9: Jo crec que hauries de treballar-te aquest megapoder, eh?
15: Sí. No, sí, aquest no és neuro, aquest és mega.
9: Aquest és mega, sí, no és neuro.
13: Els moviments,
10: però hi ha mètodes.
13: Els moviments a la tassa potser és un tema que ja abordarem.
11: I la cosa és que quan et contesten des d'un lavabo, segons com sigui, nota perquè els lavabos fan eco.
9: Ah, és veritat.
10: Sí.
11: Molts lavabos, sí, és una miqueta gran.
13: Escoltes la cadena del vàter.
11: El so és diferent, el
9: jo
11: so de la veu.
9: Jo ho vaig sentir una vegada.
15: La cadena?
9: Jo vaig sentir, ho juro, una vegada que vaig sentir una cadena de vàter.
11: Descàrrega.
9: Sí. I no vaig dir res.
15: Us ha anat de gust.
9: Però em va fer una mica de mal rotllo, he de dir, no? Havia compartit un moment massa íntim.
10: No calia.
9: No sé.
16: Hi ha molts músics que diuen que composen els banys, eh? Per l'acústica.
11: Molt, sí, és veritat.
16: Això. Ho dic de veritat.
11: Et vaig dir una cosa.
9: Per l'acústica?
16: Ho dic en sèrio.
11: A mi, si em contesten parlant, em truquen des del lavabo, mira... Però la gent que està mastegant i contesten, lliga'm! Estic dinant, no hi ha...
9: Ja, no cal.
11: No cal, sí, no cal. Espera't, em matregar.
9: Estic totalment d'acord, sí, totalment d'acord.
10: Sí, clar, el tema dels... Jo no agafo mai el telèfon, ja.
9: Mai, eh?
15: Però en general.
10: És que és raro.
15: Ni al lavabo ni no.
10: A veure, si ara veies que em truca el meu pare, sí. Però, si no, no l'agafo, tu. És quina cosa més curiosa.
9: Sí.
10: Perquè antigament...
9: Era contínuament
10: i l'agafava sempre. I ara hi ha aquesta tendència com a no agafar el telèfon i fins i tot a no trucar a ningú.
9: Sí, sí, és veritat.
10: I a demanar permís per trucar.
9: Això ho faig jo sempre.
10: Que és molt bo, això, eh?
9: Sí. No?
13: Ara la gent s'envia missatges de veu.
10: Et puc trucar?
9: Sí, clar.
11: Però és que trobo que això és normal que hagi passat, perquè si no, demà tot l'altre dia amb el telèfon a sobre. Abans ja no anàvem així. I imagina't si no haguéssim canviat aquest hàbit.
9: Clar.
11: Seria horrorós.
9: Estaríem
11: tot el dia parlant.
10: Total.
16: De tornar a trucar a cases.
9: Bueno, doncs sembla ser que Karol G, una vegada, no?, tenia un noviet. Posem la Karol G, va, que la tenim per aquí. Aquí la tenim. Ella estava parlant per telèfon amb el seu nòvio, no?, i el nòvio li va dir que estava allà a prop.
10: I no.
9: Però en realitat, quan va mirar la ubicació, li posava que estava en otro continente. Que també dius, No?
11: Hosti, és molta diferència.
9: Com ho fas, això? No
10: molta
9: ho sé.
10: Diferència,
9: jo tinc, no tinc gaire més informació al respecte, no? Però m'ha semblat que, efectivament, hi ha molta gent a la qual, diríem que un excés de confiança tecnològic l'ha portat al desastre.
10: Total.
9: No?
10: Sí, sí. Aquesta és la frase i és molt bona. Un excés de confiança tecnològica. És molt bona aquesta frase, perquè és que és això. I llavors, clar, són descuits garrafals.
9: Sí, sí.
10: Que tu no pots permetre. És que és de principiant d'infidelitat, fer això.
9: És veritat.
16: Això, sí, gent, no, és de P3
10: d'infidelitat. Sí,
16: totalment.
11: I de confiança. Massa control, perquè s'ha de compartir la ubicació amb una altra persona.
10: Bé, és que això va sortir...
11: És que m'he dels nens, ho sento.
10: Van fer un reportatge fa poc, que ara es veu que això els joves ho fan, eh?
9: Sí.
10: Les parelles de joves...
11: Increïble. Perdona, si tu surts aquí fora, quan hi ha gent, veus que la majoria de persones joves té el WhatsApp obert, amb la parella, ubicació en tiempo real.
10: Això és molt fort.
9: Que fort, eh?
15: Jo tinc compartida la ubicació amb la meva dona i amb la meva filla amb una aplicació que es diu Família, diguéssim, que gradua una jerarquia familiar, no? Des de la que els adults tenen uns permisos que els infants no tenen i al revés, no? Però jo podria saber on està la meva dona en qualsevol moment de la vida. No ho he vist mai. O sigui, mai he obert aquesta aplicació.
16: És que aquí està.
15: I llavors tenim l'altra, que no sé qui ho deia abans, que és la del cotxe.
9: Però deixa'm fer un incís aquí. Així, una persona que jo conec va descobrir que la seva dona li era infidel.
15: Clar.
9: Exactament com acabes d'explicar tu, perquè no es va connectar per mirar on era la dona. Es va connectar per mirar on era el seu fill.
15: Clar.
9: Però, clar, la dona li havia dit que estava en un lloc i el simbolito, perquè no sé com es diu això, de la dona li va sortir al damunt d'un llit. Perquè sabeu allò que en un hotel et posen com a símbol...
11: No fotis.
9: Hòstia, paraula, us dic de debò, paraula d'honor. Paraula d'honor, i a més, això no m'ho han explicat, ho he vist jo.
10: Però aquesta dona
15: de totes maneres,
10: era molt temerària.
15: El que nadar ocultant a la TM,
9: no, també.
15: Vull dir, jo tinc compartida la meva ubicació en temps real 24 hores al dia amb la meva dona perquè no tinc res a ocultar-li, i tinc l'aplicació del cotxe, que la tenim tots dos, és a dir, en qualsevol moment sabem on va un i l'altre.
9: Clar, clar. En qualsevol cas, us recordo un article que vam publicar a La Vanguardia fa 4 dies sobre aquests hotels per hores.
15: Sí.
9: En el que un dels portaveus d'aquell centre deia, ui, és que a Barcelona hi ha molta gent infidel. Entens? O sigui, clar.
15: Sí.
11: Jo a altres llocs no sé, però aquí a Barcelona hi ha 4 o 5 moblers que jo coneixi que funcionen des de la postguerra, eh?
9: Caram.
11: La Casita Blanca...
9: Encara hi és, la Casita Blanca?
11: Aquesta va tancar fa 10 anys o així. Ja però bueno, vull dir que ha funcionat fins fa 8 o 10 anys. El Paper d'Alves, bueno, hi ha un munt.
9: Que fort, eh?
10: Un treballador de la Casita Blanca té una entrevista bona, eh?
9: Home.
10: Però, clar, no poden explicar segons què.
9: Té una entrevista bona, però no te la faran.
10: No te la faran, però allà han vist passar un munt
11: però
10: de gent.
11: Però podrien explicar-ho, si no vols que vulguis saber, famosos. Pues, sense dir, vull dir, la gent anònima no poden explicar tot.
10: No, sí, sí.
13: Sí, tenen un llibre però, i poden fotre com aquells exmajordoms de persona famosa que treu tota la merda quan l'ha despedit o l'ha acomiadat.
9: Clar.
13: No? Sí, sí. Podrien fer-ho, perfectament.
10: I tant.
13: Jo vaig descobrir aquest efecte de que la gent era molt infidel pues, quan farà 15-20 anys, doncs... Pues, bueno, pues vaig tenir èxit en una sortida nocturna i vaig dir, bueno, com que era un pelacanyes i vivia encara a casa dels pares, pues, pues bueno, vaig intentar anar, bueno, pues aniré a un hotelet o un així. I vaig anar a 3-4 hotels a Barcelona,
10: tots plens.
13: I jo, jo li deia al tio, però com pot ser que estigui ple? Però si és
16: hivern. Solo necessito 20 minutos,
13: és,
16: no?
13: És hivern, però si tal i qual. I m'ha dit, fill meu, tots els infidels aprofiten el dissabte de diumenge per fer-ho. I em vaig quedar blanc, vaig dir, mare meva.
9: A mi, un taxista una vegada em va dir, no dissabte de diumenge, em va dir que l'hora eren les 10 del matí.
11: Hosti.
13: Sí. En sèrio?
9: Les 9, en realitat les 9. És a dir, el moment en què la gent deixava els nens al col·le. Que aquell era un gran moment.
10: Sí, però hòstia, aquella hora tenen ganes ja de...
16: Entres mestre a treballar i... No?
15: Quina manda.
10: No, aquella hora tenen ganes.
16: Aquella hora, sí.
10: Jo aquella hora no tinc ganes, home.
16: Primera hora, no?
9: A les 9 del matí?
10: A les 9 del matí?
16: A mi em sembla una hora estupenda.
10: Però a les 9 del matí anant a deixar els nens a l'escola i després...
9: Quina és una bona hora per tu? Aquest és un altre tema.
16: Sí, correcte, aquest és un temazo. És un tema.
9: Aquest és un altre gran tema.
10: A mi m'agrada després de la migdiada.
16: Sí, és fantàstic.
9: Aquest és el tema.
10: És quan estic més animat i quan no he de...
9: Sí.
10: Quan tot funciona sol.
9: Sí, sí, estic
10: tan altres moments
9: de bon matí
10: ja no funciona tan sol a la tarda.
9: Hi ha gent que és només despertar-se.
10: Ui, no, no.
9: A mi deixa'm en pau. Deixa'm en pau i dóna'm un rato.
13: Exactament, a les 2 del matí jo tinc ganes d'anar al llit a dormir una altra vegada.
9: Ja, sí?
10: Ah, jo no. A més, jo he d'haver esmorzat.
9: I no em parli.
13: Jo em ficaria un altre cop a dormir.
9: Si més no, un cafè. Alguna cosa.
10: Jo he d'haver esmorzat, perquè si no, no funciona, home.
11: Si em desperto i tal, ha de passar 2 hores que em puguis parlar. No, hombre, jo,
10: una carícia.
11: Però,
10: una carícia no
11: però si encara estem al llit i estic mitja tontada, i mira, t'hi poses, si no em parlis, sobretot, llavors potser sí, eh?
9: Ja. Ferran, tu què dius?
16: Jo totes hores em sembla bé.
9: Sí, també només despertar-te, eh?
16: A mi només despertar-me em sembla estupendíssim.
9: Ja, hi ha molta gent.
16: Sí, sembla fantàstic. Sí. Però és veritat que a mi m'agrada abans de la migdiada.
10: Ah, abans?
16: Sí, perquè m'agrada molt quedar-me tonta.
9: Ah, sí, a mi també,
16: Sí, ja acabes i et quedes allà relaxat i dius, jo ara mitja horeta tonta.
10: També, també és veritat, ja. sí.
15: Això totalment d'acord.
10: 4 de la tarda, sí. Oh.
9: Sí, eh?
10: Sí, sí, després la migdiada, correcte. Sí,
15: la migdiada. La nit també està bé. Jo soc un clàssic.
9: És un somnífer. La nit també mola.
15: Abans de no dormir és l'hora
9: correcta. Abans de no dormir.
15: L'hora correcta és abans.
16: Passa que a mi, la nit m'agrada amb tot el preliminar. Sopar, copa...
11: Jo, la veritat, planteixo més així. La nit, entre setmanes i de dia de vida laborable, no. Ara, la nit després d'una nit d'una velada...
9: Perdona.
16: Però la nit... Formatxets, un vi... Un dimecres tonto, un vinet, un formatxet...
9: I aquell que no t'espera, saps aquell dia que estàs llegint, per exemple?
16: Aquell és maco,
9: I tot... Aquest és maco.
16: És maco, aquest, sí.
9: Aquest és maco, sí.
10: Però la nit, sobretot, els de la nit, és més...
9: Amb... Caramba, con los neuropoderes.
13: I tornem, eh?
9: No, perquè, clar, perdona, o sigui, tu imagina't que estàs llegint el llibre del...
13: No saps què has escrit.
9: Del Ferran, no?
10: I... A la boca. No? A la nit... Això
9: que dius de la boca?
10: Que tenia aigua a la boca i quasi la trec. El ritual aquest que ha explicat el Ferran, que realment m'agrada molt, que és el d'això, no? Vas a sopar... un vinet, uns formatgets, no sé què, i tu ja vas... I allò es va com escalfant, es va escalfant l'ambient per arribar, finalment, no, que tot desemboqui en un lloc. Això, sobretot, és amb persones que coneixes poc, encara. Acabades de conèixer.
11: No.
10: Ho sento, però sí.
16: A mi m'agrada renovar-ho.
10: No ho admetreu, però sí.
13: No ho admetreu. Per un error.
10: Quan ja portes molt temps amb una persona i tal, ja no és el mateix, home.
9: Diu que no m'agrada el formatge, home.
10: Correcte, no és el mateix.
16: No sabia com dir-t'ho.
11: No ho direu, però no és el mateix. Si estàs bé, sí, t'ho esperes a la teva parella, o compres... Per arribar a la feina, mira què he comprat! I arribes perquè has comprat un formatge.
9: Sí, però els primers 2-3 anys.
10: Després ja...
16: Sí, està
9: 2-3 anys.
16: I llavors canvies. És que va així, és un cicle.
10: Ah, sí.
9: Després, tira palla.
10: No? Sí, però no, això que deies de l'ubicació, que deia això del llit que vas dir,
9: sí.
10: Aquesta dona que has explicat,
9: sí.
10: Però jo deia que aquesta dona realment li agradava molt el risc, perquè si tu li dius a la
9: no,
10: teva pare...
9: No, simplement no va caure.
10: No hi va caure.
9: No hi va caure.
10: Hòstia, vull doncs...
9: Va ser un fallo d'aquells...
16: Però tan fàcil com posar el mode avió, és que la gent de veritat... O sigui, surts de casa, fots el mode avió i quan tornes dius, ai, no sé què ha passat, s'ha quedat aquí la ubicació, ja està.
9: El que passa és que hem desenvolupat tot un sistema del que no som conscients.
16: Ja. Yeah.
9: Entens? I imagina't tu que penses que t'agafaran... Mira el noi aquest, l'ex de la... Com es diu? De la Karol G. O sigui, no, si estic molt a prop i està en un altre continent.
15: Però això és un problema de rics, eh? També.
9: Ja, ja
15: sí.
13: Però això, Toni, és tan senzill com veure Crims una setmana si veus que ara els pillen tots pel telèfon.
9: Ah, sí?
13: Els pillen a tots per la ubicació, telèfon i tal. Sí.
9: Veus?
11: I les càmeres de seguretat.
13: O sigui, és un altre tipus de crim.
16: Sí. Abans de l'inquiet era més fàcil, eh?
13: Molt més. Per això ara treballo.
10: No, és que... No, és veritat, a través del mòbil, ara.
9: És veritat.
10: Tu, clar, el vas fent servir i tal. No, però si un dia et fots amb problemes, t'atraparan pel telèfon mòbil.
9: I si fuig, si marxes, saps? És a dir, perquè fuig de la justícia, quins tres aliments us emportaríeu a la muntanya?
11: Bueno,
9: a la muntanya o a un lloc desert?
11: Jo vull saber, per saber. Això és per molt de temps, és poc temps.
15: Però aliments infinit d'aquell aliment, eh?
9: Bueno,
16: tenim possibilitat infinita.
9: Tindràs d'allò per sempre. Deixa'm dir-te que la Sònia, la nostra companya, la Sònia, la productora, m'ha donat una resposta molt intel·ligent. He dit, gallines. Clar. Clar, tens gallines i ous.
11: Clar. I blat de moro t'has d'emportar.
9: I blat de moro.
13: Ja, però no són...
9: Ah, per les gallines.
13: No és aliment, encara són un animal, pobret.
16: Clar, tio.
9: Bueno.
16: No. Però... Sí, com a resposta no és vàlida, eh? Estic
13: no t'ho compro.
9: Si tu dius vedella...
13: No accepto barco.
16: Clar, però representes...
9: Trossos, tu has de dir trossos.
16: És un aliment, no?
9: Clar. Bueno,
16: llavors m'enduc vaques, vull dir. Tinc llet, no? I tinc carn per tota la vida.
9: Mira...
11: I a més tinc pell per abrigar-me.
17: Però jo crec que la pregunta, si he de preguntar al Jordi Cruz, que sé aliments.
10: El Jordi Cruz, quins aliments ha dit?
9: El Jordi Cruz? Ah, sí.
15: Clar.
9: Dàtils.
17: Veus.
10: Molt bons, els
17: dàtils.
9: Mel.
17: Fruits secs.
9: Mel. No, no, ara arriba, ara arriba. Vull deixar pel final. I panceta.
13: Panceta.
17: Perquè es conserva. La ensalada es conserva. Són coses que es conserven.
16: Clar, però llavors no té... O sigui, jo pensava que tenia un punt màgic. És a dir, pots endur tres aliments màgics que sempre estan allà frescos i bons. Hem de parlar amb supervivència.
9: Tu pizzas.
17: La pizza no és veritat, a la demà les pots llançar.
15: No, home, no, però que cada dia apareixen.
17: No, això és que tothom portes per sobreviure.
9: Però
15: aliments no sobrevius.
9: Bueno, però és igual, sí, que estem jugant.
10: No, pizza no serveix.
9: Igual. La pizza no serveix.
10: No, perquè clar, la pizza està costa coses
9: clar,
10: diferents.
9: Com dir érem amics, eh? Espagueti carbonara. No,
15: pizza porta molts.
9: Els espaguetis
15: sí. Una pizza de formatge.
9: Pizza de formatge.
15: Llavors, com els cuines? Pizza de formatge.
10: No, però ja està... Vull dir, no, el joc és que tu ja ho tens allà que... Si tu t'emportes
17: ous... No és que et sorteixin cada dia d'allò, és que t'emportaries tu...
9: Ah, jo em portaria ous, eh?
10: Jo, ous, home, jo també.
17: Els ous al cap de 3 setmanes...
9: No, però en tindrem més.
10: No, en tindrem més.
17: Perquè, llavors qualsevol cosa, fruita fresca.
16: Home, això... si estàs a la muntanya, lògic, seria cosa
9: no,
16: que
9: no vulguis plantar. No, però no fruita fresca. Quina fruita?
17: És igual, una, taronges.
9: Taronges, però, vale. La Glòria, taronges.
17: Però això...
10: Jo els meus tres els tinc.
17: De cap sentit.
16: Que és màgic.
10: Els meus tres els tinc.
9: Quins són els teus tres?
10: Els meus són el bocat, com he dit abans, perquè és molt sa i... I a més, t'omple. Tu et fots un alboquet i et quedes ple, et quedes sí, bé, et quedes saciat. Després els ous.
9: Sí?
10: I en tercer lloc, copa de none. Un regiment de
16: però era la dels 90.
17: Però veus, això si no té la gràcia de que això ha d'aguantar, pots emportar-te qualsevol cosa, perquè això que t'has dit tot, totes tres coses, a la setmana següent no tens res.
9: La copa de none és la de xocolata i nata?
10: Sí. Sí.
17: Sí. No,
9: és allò del Dalki, no?
17: Sí, és el mateix. Sí,
9: bueno, sí. No ho sé, jo.
17: Va, sí.
10: Com m'agrada.
17: És el mateix.
10: Oh, m'encanta. Sí. Aquella nata sintètica. Oh. Sintètica, va, però...
9: És que hi ha plaer... O sigui, hi ha una cosa que és una marranada, això que vaig dir ara, eh? Mira que jo no sóc massa llaminer i no m'agrada massa, però no us passa a vegades que compreu un pot de nata d'aquests dolents i surt a l'esprai aquella cosa ja saps què estic dient, no?
16: Sí. A la boca.
9: No. A la boca, directament. Sí, sí, sí. Allò està molt guai.
15: Sí, no? Però això està malament.
9: Ah, no?
15: Em sembla
9: home, si
15: ordinari,
9: després,
15: això.
9: Si, no, però si coses... després va servint la resta, doncs, potser no és massa higiènic.
17: És d'aquelles coses que els
9: homes... A mi m'agrada molt, això.
17: Jo tots els meus nois ho han fet, a tots els meus amics els he vist fer. Ho vull fer-ho molt amb una noia, això.
9: No
17: o no és per neta,
15: la meva filla.
17: Jo crec que no és per neta. És per... No, deu ser per algo educacional, perquè no és per neta. Jo puc xupar-ho, saps què vull dir-te? Però fer...
9: Oi, és guai,
16: jo et reconec, Glòria, que he posat els meus fills en fila.
9: I
16: amb la boca oberta i els fet...
9: Ah, jo ho entenc perfectament.
17: Però clar, no.
16: I si contentíssims, eh?
17: Si és que jo no dic que estigui malament, ja dic, jo puc xupar-ho després, o sigui, no és per una qüestió de neta. Però trobo que és una cosa d'allà, i fer-t'ho així, que jo, tots els meus nòvios els he vist fer, amics meus, vamos, i en canvi, jo no he vist cap noia que ho fes, perquè això és la meva generació, almenys.
9: Jo patates, eh? Jo vull dir, jo m'emportaria patates.
15: Patates crues, eh?
9: Patates crues, clar, no? Però les patates van bé per tot. Patates i ous?
17: No sabem si tenim foc.
9: Si en tindrem.
13: Home, clar.
9: Sí.
17: Ah, que hi ha moltes segones.
15: Sí, de veritat, home, hem de sobreviure a arròs. Però jo és que, de veritat, o sigui, si ens anem a morir a la muntanya, morim-nos feliços.
9: Ja.
15: Pizza, xocolata...
17: Sí. I la pizza et dura dos dies, tot ets
15: malvera. Si m'he de morir igual...
9: La Glòria està capficada amb la caducitat.
17: Tu no et mores en dos
9: dies. Ja ho hem entès, Glòria.
15: Sí, ja trobaré un bisonte a la muntanya, el mataré.
17: Ah, clar, clar, clar, clar, que estem parlant,
9: clar.
17: Jo caia avui un Chateaubriand i, a més, que hi hagi moltes ostres.
15: Ara, això...
10: Ostres,
17: ah, llavors no que estiguem a la muntanya perduts.
9: Però tu t'imagines moltes ostres? És a dir...
17: I m'encanten.
9: Ja, però per menjar tot el dia...
16: Però es fan malbé, eh?
17: No, per això et dic, que si no val...
9: Ja ho hem entès.
16: Home, ja posats així, bolets al·lucinògens, un bon whisky, i ja morir, no?
13: Un bon whisky.
17: Ja ho dibuixi en tònic.
15: Si s'ha d'acabar, que s'acabi bé. Si s'ha d'acabar, que s'acabi bé.
9: Quina gent, Sergi, quina poca seriositat.
13: Quin criteri.
9: Tu què t'emportaries?
13: Jo m'emportaria pernil ibèric.
9: Molt bé.
10: Bona idea.
13: Pa,
9: sí,
13: perquè podria sobreviure perfectament
9: d'entrepans
13: de pernil ibèric i nous.
9: Ah, molt bé.
10: Molt bé, també.
9: Sí, està guai. Està guai.
10: I
13: lamentablement només tinc tres, però si escollís una fruita agafaria el plàtan perquè te'l pots menjar sempre.
9: Sí, jo meló. A mi el meló m'agrada molt.
13: Maluro.
9: Però és veritat que el meló és de temporada.
13: Clar.
16: I el plàtan és la fruita que no fa mandra menjar.
15: I si t'has de posar un meló a la motxilla, pesa.
9: Sí. Bueno, segons com sigui de gran la teva motxilla. Jo tinc molta força.
15: Ah, ja.
9: I tu, Ferran, què?
16: Pues no ho sé, la veritat, eh? Però jo, si fos per supervivència, tiraria per l'arròs, les patates i tiraria per aquí.
13: Digues la veritat, que has parlat del whisky.
16: Però, clar, hem dit aliments. Llavors he tirat pels bolets, perquè els bolets també et fan...
15: Són aliments de l'ànima.
16: Exacte. Sí, sí. No? Però sí, jo crec que jo podria sobreviure sobretot amb arròs i tonyina, ho tinc claríssim. Llavors de tonyina i arròs.
9: A mi m'han dit que això dels bolets, ho juro, jo no he tastat mai aquesta cosa dels bolets d'al·lucinògens, però diuen que veu coses.
13: Sí, sí. A
9: veure? Enanitos.
17: Sí, al·lucinògens.
9: T'ho juro, m'explicaven. Al·lucinògens, clar. Que es veuen enanitos.
15: És la idea, no?
9: No ho sé, jo què sé.
16: Veus coses.
13: T'ho explicaven, uns amics.
10: Sempre m'ha agradat això.
9: El què?
10: Pues això d'enanitos... Però això és per el tema del...
9: El Marc s'està passant molt bé.
10: Blancaneus i els set... Blancanieves i los siete enanitos. Jo crec que em ve d'aquí.
9: Ah, sempre, que vols dir que... Potser Blancanieves es va menjar un bolet aquest.
10: Pues mira, potser va per aquí la cosa.
16: Blancanieves no ho sé, però el Peyu fent els barrufets, estic segur, que va fins a dalt.
10: Hòstia.
9: Ja, ja.
16: No, vaig a fer uns barrufets tots iguals, va, sí. Que diguin amb barrufa, saps? Sí, estic segur.
13: Això està derivant... Para això, Toni. Para-ho.
9: Jo deixa'm dir-te que hi ha vegades que penso que determinats guions de determinades sèries... Aquell guionista... Bueno, alguna cosa ha pres.
13: L'única justificació d'aquell guió és...
9: Perdona, a mi hi ha un personatge, us he de dir, que m'encanta, que és que no me'n recordo com es diu, a la Quino y quien viva, sí. I a la Antonia San Juan, que és una senyora completament desquiciada.
15: Estela Reynolds.
9: Estela Reynolds. Ah, cada o sigui, quina ment perversa va dissenyar una senyora... Això. Que baixa les esquenes de peu. Ai, de peu no, d'esquenes.
10: D'esquenes, d'escales.
9: Perquè es mareja. I qui estan... Aquella senyora no és normal, no?
17: Bueno, la Maria Antonia San Juan igual li ha posat alguna cosa a la seva part.
9: Boníssima.
17: Que també ella té el seu... Sí, sí, té una pedra, eh?
9: Tiene una pedra, sí, és boníssima. Sí, sí, sí. Esa és l'expressió és maca, tiene una pedra.
10: Sí, tiene una pedra.
13: Sí que és veritat que en determinades sèries, a partir de la temporada 4 o 5, jo crec que comencem introdueixen algun tipus de substància per...
17: Totes
13: per...
17: les obres d'art estan fetes amb alguna
10: perquè
17: cosa.
10: Perquè no saben què fer, ja.
13: Clar, correcte. I llavors veus uns canvis de guió que només pots justificar.
9: Ai. Jo tenia ganes de preguntar-vos una cosa. Ui, aquí tothom és molt futbolero tret de la Glòria, no? Ni no, jo tampoc,
17: sí,
9: eh?
17: Sí, he sigut hasta comentarista de futbol.
9: Això de que Leo Messi s'ha comprat el Cornellà...
16: Això ho parlàvem abans.
9: Què?
13: Home, pues això jo ho trobo molt bé.
9: Ah, molt bé.
13: Tot el que sigui, pues aquests diners, aquest caler que ve de fora, ve d'Estats Units o ve de França i que es queda aquí amb nosaltres, pues molt millor.
9: Com mola comprar-se un club de futbol, no?
13: Exactament. Jo jugava de petit al PC Futbol i aquests paios ho fan de veritat. Sí, compren un club.
9: És molt fort, això, eh?
17: Però és que molts cantants han comprat... L'Elton John va comprar un equip, si recordeu, fa molts anys ja, i els d'U2, el Bono, també té o tot o part o una part.
13: I el Jordi Alba ha comprat a l'Hospitalet. Jordi Alba i el Thiago a l'Hospitalet. Sí, sí. Suposo que el Ciutat no? Tapadia ja calienta que sales, que ve
15: el Piqué,
13: que ve
15: el
13: Busquets.
15: No?
13: Però bueno.
16: Que l'Andorra i l'Ibai també ha comprat un equip.
10: No, ah, sí? Bueno, no, l'Ibai va fer un equip, ha creat un equip.
16: No, però ha comprat un, no?
10: No, o sigui, ell va crear...
15: Ha comprat una llicència per,
10: sí,
15: per
10: exacte,
15: poder...
10: Exacte, va crear un equip que el seu objectiu és començar des de quarta catalana, és a dir, la categoria més baixa del futbol,
16: vale.
10: I portar-lo, si pot, a primera divisió i a la Champions. És molt difícil, claro. És quasi impossible.
9: Mira, la Champions.
10: Però, bueno, sí, escolta, Ronin, es diu Ronin, el club. I clar, guanyen tots els partits a la quarta catalana, els estan guanyant tots per golejada, la majoria.
17: Bé,
10: no
17: sé què
10: això sempre, però...
17: Jo ho volia fer per fer-ho per la tele, i l'Ibai ho farà a la seva xarxa, segur. És a dir, que fa un grup de nois jovenets, posar-los a la categoria inferior, i cada temporada anar-los seguint.
9: Ah.
10: Bueno, això ho va fer... Hi havia una secció del Sergi Mas a no sé quin programa. Hosti, quin programa... Feia això?
13: Feia una seguina jugadors i...
10: Sí, ah. I no, però no recordo quin programa. Era molt bollo, eh? Però era una idea semblant a aquesta. Oh. Bueno, jo també, l'exemple del PC Futbol m'ha encantat perquè és justament això. Sí, o sigui, són gent que s'han criat segurament amb el PC Futbol, que els hi apassiona el futbol, tenen calés, sí, i es compren un club. Jo, si pogués, també ho faria.
15: Ara tindrem dos equips potents a Cornellà, tindrem el Cornellà de Messi i l'Espanyol.
10: Sabia que el Jordi feia... Sí.
9: Jo esperava també que algú...
10: Mira, Jordi...
13: No, però jo no sabia que les seccions juvenils o la secció del Barça Atlètic ja no era del Barça Atlètic, sinó que era el Sant Joan d'Espí. No sabia que era això, però bueno, no passa res. No
17: jo,
13: passa res.
17: Jo el que no sabia que l'altre dia va dir el Xavi Genesta és que darrere del Miami hi havia catalans.
9: Ah, sí?
17: Ho sabia, això.
9: Sí, sí. Ah, sí? Bueno, hi ha catalans per tot arreu. Sí.
13: A mi l'únic que em fa una miqueta de llullo és que no sigui una manera de blanquejar diners.
9: No, home, no.
13: No? Segur?
9: Segur.
15: No podria passar mai,
17: venia
15: això.
17: Venia blanquejat.
16: Això
17: al
16: futbol
17: seria...
16: no passa, no?
9: No.
15: Cap milionari blanquejat.
9: Això no passa.
16: Veu veure allò de la publicitat a les samarretes de l'Ibai? Això va ser... M'ha encantat.
9: No sé de què va, això.
13: No?
16: Una empresa li va dir a l'Ibai, escolta, volem posar publicitat al teu equip de futbol. I es veu que no tenien quartos per posar. Llavors, què van fer l'empresa aquesta? Va posar la publicitat a tots els altres equips de la Lliga. I així a tots els partits que jugava l'Ibai sortia la publicitat. Va semblar genial.
9: És boníssim.
16: Sí, no me'n recordo quina empresa és, busqueu-ho, però...
9: O sigui, bo, perquè sí. Segurament li sortia més a compte.
16: Patrocinat tota la Lliga.
9: Tota la Lliga que no pas aquell equip. És brillant, això.
16: Sí, brillant, sí. Va semblar brutal. Hòstia,
9: clar. Ja veus?
17: Molt ben pensat.
9: Això li hem de comentar al Camil Roca un dia. No?
16: Busqueu.
17: Però l'Ibai juga a futbol.
16: No,
17: ell no juga.
16: No.
17: Ai, entès,
15: no. És l'entrenador, president...
17: De l'equip aquest que dèiem ara.
10: Ronin. Es diu Ronin.
9: Saps per què el va fer? Per què? Perquè no feien res a la tele.
13: Ostres, no.
17: No sentiu? No us passa això? Jo que entenc, quan jo era petita, que hi havia la 1 i la 2, i la meva àvia ja deia, no fan res a la tele, i dius, sí, tia, ja, no fan res a la tele. Però avui en dia, per l'amor de Déu, tothom té mínim dues plataformes. I a part, totes les televisions principals tenen les seves plataformes. O sigui, llavors tu estàs allà a casa, o sigui, televisió familiar, una merda, perquè se't posa al costat un senyor que està una hora passant d'una pel·lícula a una sèrie. Ara mira aquesta. Ara, mira que tanco Netflix, mira que obro una altra plataforma. No era aquí, això, nena. Torno enrere. Potser sí que era Netflix. Torno cap aquí. Espera un moment. Ai, aquesta sèrie, mira si una temporada més. Que no, que ja ho hem vist, que no hi ha temporada més. Ja hem vist fins al final, va morir tothom. Vinga, munt i avall, que tu allà al costat. Si tu estàs solet a casa, fes el que puguis i et disteus a comptes de jugar amb la Playmobil, jugues amb això. Però si estàs amb mi, no facis veure que estàs amb mi i que no agafes la Playmobil aquesta, com es digui, el PlayStation.
9: La Playmobil,
16: jo me l'he imaginat.
17: Perquè estic jo, perquè estàs jugant igual a la tele, però amb mi al costat, que no sé el que estic veient, que m'exploten els ulls. No fan res, que no fan res, Gloria, que no fan res, fins a tu. No fan res. Ets mala persona. Perquè vols enganyar-me i ets mala persona. A part, també dic una cosa, aquests de les plataformes no fan expressament perquè tu què posen. O sigui, no hi ha ningú més inútil que el redactor que redacta la ressenya de les pel·lícules de la tele.
15: Ai, sí.
17: Per favor, que ni que el resum... Primera, el director no existeix, les pel·lícules no existeixen. Si hi ha un actor conegut, surt l'últim. I un home va per les calles de París i s'acaba l'espai.
9: Ai, estic totalment d'acord amb
17: això. Collons, va per les calles de París, escolti'm, digui'm una mica de què va aquesta merda de pel·lícula. Que no, saps què passa? Un expressament, perquè si cliques.
9: Clar.
17: Com que cliques ja compta.
9: Ah, sí?
17: Home, vamos.
9: Encara que només sigui un moment?
13: L'algoritme. Sí.
15: Clar, bait,
17: que tu que ara cliques veus una mica més, veus un minut o dos. Clar, no, ja ho tens explicat. Són males persones.
13: Totalment d'acord.
17: Però tu, que estàs aquí i tens la TDT amb una oferta infinita.
9: És veritat, eh?
17: Canals de tot tipus. Que tens des de forjadores de hierro a la missa.
16: Que grandiós.
17: Que pots veure de tot. Noi, hi ha massa coses per veure. No em tornis a dir mai més que no fan res. No fan res que tu et vingui de gust veure, que no t'agradi. Que et vingui de gust veure perquè vols jugar amb la PlayStation.
15: La Playmobil.
9: La Playmobil.
16: La granja de Playmobil.
9: Sí, sí.
10: Molt bé, Gloria.
9: No. És veritat això de que hi ha molts canals de televisió, eh?
17: Ah,
9: o sigui, no cal anar a les plataformes.
17: Perdó.
9: O sigui, et poses amb la TDT a mirar.
17: Si estàs sol, tu veus la TDT aquestes, no cal veure res. Vas passant. Ara veig un minut d'aquí i un minut d'allà. Però estic jo al costat!
9: Ja.
15: Sí.
13: I encara és pitjor, perquè efectivament hi ha molts canals, però si ho refresques, al cap d'unes setmanes han aparegut més.
9: Sí.
13: Apareixen.
15: Sí, van canviant els canals.
13: Apareixen nous.
9: Sí. Vosaltres refresqueu això?
13: Sí, clar.
9: Sí? Jo em vaig passar, no us exagero, 4 anys pensant que no anava bé l'antena. No és broma.
13: Pobret.
9: No és broma. No. Jo estava convençut que no anava bé l'antena de la tele. No, t'ho vaig dir. I el dia que van posar una tele nova i allò, vam sintonitzar canals, vaig dir, ala, si van tots.
16: T'ho juro.
9: Sí, això és un desastre.
16: Jo no tinc antena. És una cosa que fa anys que no tinc. Antena de televisió.
15: Jo tampoc. Dir,
17: no tens DDT.
16: No, vaig directe a les plataformes. Passa que vull llegir la notícia que 13TV he vist fan Batman.
9: A tu sempre t'han tirat molt les plataformes.
16: Home, les més plataformes.
17: Les plataformes també hi ha 13TV, eh?
16: Ah, sí?
17: Home,
16: no sé.
17: Si ho sintonitzes tot...
16: Jo he vist 13TV que tornen a posar Batman de
17: debò. A veure la plataforma. Si ho veus a través de...
10: Aquesta és la bona.
17: Tu tens una manera de veure l'internet, no?
9: A l'internet.
17: Com una companyia.
13: A l'internet,
16: sí, correcte. Sí, clar.
17: Però aquesta companyia segurament té un servei de televisió.
16: Ah, sí?
17: Ai,
16: no sé.
9: No, jo tampoc.
16: Jo vaig directe a...
9: A Netflix o...
17: A Telefònica.
16: I diria que el que més consumeixo és YouTube, imagina't.
9: Què passa? Cada vegada que un diu Netflix, sona això, eh?
16: He arribat a dir-ho.
9: A veure, no, però... No, la pregunta és... Ell no sabia qui ho anava a dir. O sigui, que el té allà posat.
13: Ja ho té preparat. Té comissió, no?
15: Al final, a més, hi ha un drama nou, que és que Netflix està...

0: I hi ha, hi ha algo a afegir, que és els trailers. Són terribles.
1: Home,
0: sí, es fan amb mala llet. I, i moltes vegades no tenen ni trailer. Posen una escena de la sèrie de la pel·lícula i te quedes igual. I dius, la Marcos va parir.
2: Jo pateixo molt, eh? Us dic de debò, pateixo molt per seleccionar una sèrie nova. És que, pateixo molt.
3: Sí, perquè no, passat dissabtes que... a la nit sencers veient trailers, eh? I acabar no triant res.
2: Ah, sí, eh?
4: Sí. Jo passo de sèries.
1: I pel·lícules.
2: Sí. Ah, sí? A mi m'agrada. No veient...
1: Però això passa perquè, clar, l'oferta és...
4: Sí, només pel·lis, ja.
1: Clar, és una oferta...
4: Fico filmint i el que surti.
2: Sí. Ah, molt bé.
1: És que això està bé, que surti el que surti, mires el que et surti, perquè és que si no, no tries res perquè ho voldries. No vols deixar escapar la bona.
2: Però això és com tornar a l'època en la que només hi havia la primera, no?
3: Clar, t'acaba sortint Ben-Hur, també. Vull dir.
1: Sí, però
0: tu... Perdona, peliculó.
4: Què hem de dir?
1: No, problema...
5: Jo l'altre dia vaig sortir a veure com Fantasia lo Loco. No. I m'ha encantat com Fantasia lo Loco, que no la veia feia 30 anys.
3: Tot ben Ben-Hur, eh?
1: L'any 85...
5: I Ben-Hur veia jo no entro.
1: No, la tele, fotien la tele i allà feien gris i et quedaves veient gris.
3: Pretty Woman.
1: No podies fer una altra cosa, era gris o res més, gris o res.
4: Com no t'has de quedar veient gris, David?
1: Com no t'has de quedar veient gris?
2: És veritat.
1: Ara, en canvi, si una persona tantes gris és que no la mires al final. No t'hi quedes, perquè vas a mirar quina hi ha més enllà.
0: L'has vist tantes vegades.
2: Bueno, si tens nens, diríem que hi ha un moment en el que gris cobra protagonisme i et passes... Sí. 2 mesos
4: veient gris.
2: Sí,
1: és una d'aquestes que...
2: Això passa amb una sèrie de Frozen, per exemple. Sí. No? Què dir de Frozen, Jordi Manils?
3: Encantadora.
2: Què et va agradar més, la 1 o la 2?
3: Jo soc molt de la 1, però...
2: A mi també em va agradar més la 1.
3: Bueno, ara estem... Matilda també, molt bé.
4: Sí. Perdoneu, Baiana, eh?
3: Baiana. També. Sí.
4: Baiana tot. Abans i un després, eh?
2: Sí. Hi ha un abans i un després.
1: Saltadors de... Jo d'això en dic saltadors de generacions. O sigui, hi ha una sèrie de coses que van saltant les generacions. Com si fos una cursa de tanques.
2: El Martín ha canviat en el moment el que el Ferran ha parlat abans dels bolets al·lucinògens. Alguna cosa li ha passat al Martín?
0: Jo he vist que té un tàper al costat.
1: No ho sé, però... Enanitos.
2: I havia escapat ràpid, o sigui...
0: Sí, li està passant alguna cosa.
2: Està amb Frozen, ara.
5: I aquests bolets es mengen menjats com amb all i julivert?
4: No, fas una truita. Ja t'ho dic jo.
2: Fas una truita?
5: Però són bolets secs, com els buixernons.
4: Sí.
3: Una truita o un bizcotxo, un pa de pessic.
2: Home, si és com
5: el... O si és sec, ara ho entenc.
2: Com els buixernons, un fricandó. Fas un fricandó.
3: Festa major de l'Autònoma, totes les paradetes, a la meva època, totes les paradetes es venia pa de pessic amb bolet.
0: Era molt heavy, la festa aquesta de l'Autònoma era molt heavy.
2: Déu-n'hi-do. Bueno, quines coses per comentar el programa, no? En un programa de ràdio, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Ràdio 4...
3: Jo no ho he venut mai,
2: això. És el Placeta.
4: Ni ho has provat
3: mai. Ni ho he provat mai.
2: Home, si mirem enrere i ens adonem de què hem parlat avui, hem parlat de les...
3: Infidelitats.
5: Amorrana.
2: Infidelitats encara.
0: Però
2: les amorranes...
1: No? Era un tema dur, però... Correcte, tema dur.
2: Tu també has seguit parlant d'aquella mateixa...
4: Jo només parlo de neuropoders.
2: De neuropoders? És veritat, no sé si...
1: Les ubicacions, a mi això de les ubicacions m'ha deixat...
2: No, de les ubicacions, eh? S'ha deixat desubicat.
1: Desubicadíssim. Mai compartiria la meva ubicació amb ningú.
0: No, però a mi el tema de les ubicacions sempre m'ha fet molta gràcia, perquè ara la gent estava... molt obsessionada amb, no, ens ficaran la vacuna i hi ha un xip per localitzar-nos, però si ja portes el mòbil, borreu-ho.
2: Sí, idiota. Ui, perdó, allò d'idiota.
0: No passa res.
2: Però ho he pensat sempre.
0: Però si portes el mòbil.
2: Sí, és cert.
0: Ho poses tot a Instagram.
2: Però és veritat que hi ha gent amb un cert caràcter de control respecte a l'altre. I això ho notes. Això ho notes... ara la Rosalía.
0: Molt xulo, bé.
2: Ai, avui té concert la Rosalía, no?
5: Sembla que sí.
1: Sí.
2: Oh, que guai. Quina sort. Heu anat a veure la Rosalía?
4: Vaig anar el primer dia.
2: Ah, sí? Què
4: dius?
5: Impressionant.
4: Impressionant.
1: El primer dia va ser quan va sortir la Yolanda
4: Ramos. Hòstia,
1: allò va ser, ho he vist.
2: Però cada dia va una persona diferent, és el confessionari? Ah, molt bé.
4: Sí, cada dia una diferent. Impressionant, eh?
1: Molt divertit.
4: Jo no sóc especialment fan de la Rosalía, però impressionant.
2: Que bé. Sí, i si no ets especialment fan, per què vas anar?
4: És una història molt llarga. Ja. Però no, vaig aconseguir unes entrades VIP a 2 hores de...
2: Ah, sí?
4: I llavors no vaig dir, bueno, pues...
1: Sí, ha d'anar.
0: Quina ràbia, eh? Sí, pot anar a sobre gratis, VIP,
1: i
0: no volia ni anar.
4: Però jo estic esperant que vinguis al Sant Jordi per... Saps?
0: Sí, no, ja hem quedat a la parada per fer una mica
4: de performance. Hem una performance amb el Sergi per Sant Jordi.
2: Ah, sí? Escolta, on firmes? Qui dius que firmaràs a diversos llocs, no? Ara està mirant... És el que tenen els escriptors importants.
5: De 8:30 a 9 al stand de Ràdio 4.
2: Va, estarà amb nosaltres.
4: Si voleu, allà estaré encantat. De 7 a 8 a...

0: la Catalunya-Rosselló.
1: Sí, ah, mira,
0: de
1: prop.
0: 12 a 1 a plaça Valdívia.
2: Sí, allà al costat de casa meva, això que està... ja aniré.
1: Està a Sants.
2: La performance la farem allà.
1: Està a Sants.
2: No, això és al costat de l'illa.
1: Ah, però tu no vivies a Sants.
2: No, visc a les Corts.
1: Ah, és veritat, a les Corts. Ah, bueno.
0: Sí, estaré firmant allà.
1: Bueno, doncs molt
0: passa
1: bé, no?
0: Passa Sant Jordi.
3: Està bé.
0: Molt bé, molt content.
1: És bonic, això.
0: És molt bonic.
3: És molt bonic.
0: Sant Jordi des de dins és molt bonic.
2: Toni, el dia...
0: Molt cansat, però molt bonic.
2: El dia de Sant Jordi puc passar a saludar?
1: I tant.
2: Sí?
1: Sí, home. Farem un programa... estarem a la Rambla Catalunya
4: Vergara,
1: crec que és, amb el camió d'aquesta casa. Serà molt xulo, perquè hi haurà 11 hores en directe de ràdio. Que això guai. Significa realment un desplegament brutal, perquè fixin-se, 11 hores de ràdio des del Xavi al matí fins a nosaltres.
3: Clar.
1: És a dir, Déu-n'hi-do, amb tota la graella des d'allà, la Samantha, el Xavi, tothom serà allà fent el programa. És a dir, que si volen portar-se un ensurt quan ens vegin les cares, és el dia adequat.
3: Exacte.
1: No, és veritat, és el dia adequat, no? De venir, de passar una estona amb nosaltres i de...
4: Que maco Sant Jordi.
1: Sí, és maco Sant Jordi, sí.
4: Que maco.
1: Sí, sí.
0: Ara aquest que li ha volgut canviar el Sant Jordi, que diu que té que ser el dia del libro, ho heu vist, això?
3: Ah, sí. Ah, sí. L'Eduardo Mendoza.
1: Ah, l'Eduardo Mendoza.
0: Ah, sí, Mendoza, sí. No?
1: Calla. Sí. Vaig sentir l'entrevista l'altre dia.
0: Sí,
1: jo.
0: Sí.
1: Ja estava... Ara fa una setmana vaig anar a Elx.
3: Ah,
1: demà farà una setmana. I clar, va haver-hi un moment que arribat ja no escoltava Ràdio 4, i aleshores vaig anar fent zàping i em vaig trobar amb aquesta entrevista de l'Eduardo
3: Mendoza. Vostè, justament la vas...
1: I, home, deixa'm dir-te, l'Eduardo Mendoza és un senyor interessantíssim, sí. En molts sentits, i després té algunes idees, doncs, que no és massa... És a dir, que digui que prefereix molt més la Fira del Llibre de Madrid que el dia de Sant Jordi, que ja entenc, perquè tu l'escoltaves i deia, bueno, ja, clar, perquè aquí és tot concentrat, és molta història, mentre que la Fira de Madrid, doncs...
4: Són
1: diversos dies.
0: Jo he vist les dues, Toni, cada any... I perdoneu-me que us ho dic, no té res...
1: No té res a veure.
3: Entre altres coses, Sant Jordi, a mi m'encanta.
0: Perquè és una festa.
1: I que la Fira del Llibre de Madrid passa al Retiro amb uns carrers molt estrets en els que caminar és insuportable.
0: Amb una calor horrible.
1: Amb una calor horrorosa. És veritat també que després el bo que tenen allà és que fan unes canyes molt a prop, que estan molt bones.
0: No, i cada X
1: perquè una altra cosa, no, però les canyes de Madrid les tiren molt bé.
0: Sí, senyora.
4: I amb llibertat.
0: Amb la tiren molt.
4: I amb llibertat.
1: I amb llibertat. No, i amb llibertat el que fer con leche.
4: Però la cosa, o sigui, Sant Jordi no són només llibres, hòstia, Sant Jordi és el que ens estimem, és que sortim al carrer, és molt
0: roses,
4: més que els llibres.
0: Que
4: sigui un dia... No hi ha comparació.
1: I veure, el Jordi Manils és que és un romàntic. A mi m'agrada el Jordi
0: Manils. Sant Jordi és un dia...
4: Per més el dia dels enamorats.
3: Sant Jordi té una cosa boníssima, que és un dia laborable, maromes de festiu.
4: Sí,
3: i això és, aquesta combinació és fantàstica. Perquè si
1: que bonica la frase, eh? Un dia laborable amb aromes de festiu.
3: M'ha quedat bé, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
3: A vegades em dic alguna que...
4: No, no.
3: I aquesta, sí, perquè surten de cop, eh? Regalimen sí, sí. I mira, la dius. I, però això és veritat, perquè si algun dia es plantegessin, no, és que Sant Jordi hauria de ser festiu aquí a Catalunya.
0: No, no, ho fem.
3: Error.
2: No, perquè quan és un cap de setmana és una mica
4: de punxa.
2: Té bajón. No és el mateix. Mola més entre setmana i tal. I és el dia que... O sigui, és molt bona excusa que la gent es compri tants llibres perquè dona certa esperança al futur.
5: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La situació dels incendis forestals continua sent molt complicada a Espanya. Òscar, el foc de les penyes de Riglos ja ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 18 municipis amb prop d'un miler de veïns afectats. I fa uns minuts s'ha declarat presó provisional per l'home de 28 anys detingut com a presumpte autor de l'incendi. A Huelva, el foc de niebla ja porta més d'una setmana actiu i ha arrasat més de 38.000 hectàrees. Les flames han entrat a la província de Sevilla i continuen avançant cap a nous municipis. D'altra banda, això sí, la situació és molt més favorable a casa nostra. Els bombers han estabilitzat l'incendi de Collserola. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
2: L'incendi està estabilitzat, ho tenim perimetrat amb mànegues, però aquesta nit mantindrem dotacions perquè segueix bufant una mica el ventet i el que ens interessa és remullar-lo bé i deixar-ho tot rematat perquè aquest incendi segueix.
0: Mentrestant, fonts municipals han confirmat que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per la seva presumpta relació amb l'origen del foc. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 14 d'agost, que també ens deixa altres titulars. Una vintena de bombers dels Països Baixos s'han format a Castellolí, a l'Anoia, en tècniques de crema controlada per afrontar futurs incendis forestals. Els bombers neerlandesos estan començant a notar períodes de sequera més freqüents i incendis més virulents similars als que viu Catalunya. Aquesta formació els permetrà preparar-se davant els efectes del canvi climàtic i anticipar escenaris futurs.
3: Estem especialitzats en focs urbans o en accidents de trànsit, però no tant en forestals, i ens adonem que lluitar contra els incendis al bosc és una especialització que requereix uns coneixements especials.
0: La col·laboració entre països europeus en l'extinció d'incendis serà cada vegada més habitual a través del mecanisme de protecció civil. El reforç a la frontera de Ceuta davant la por d'un nou intent d'entrada massiva demà dissabte torna a posar el focus en la crisi migratòria. La frontera s'està reforçant a banda i banda amb noves tanques i concertines. Mentrestant, preocupa especialment la situació de les menors que continuen soles. Ana Redondo, ministra.
4: Se ha expulsado ya a uno de los agresores, eso es lo que nos traslada el Ministerio de Interior, por lo tanto sabemos que ya cuando se analizan y se producen esas denuncias y se investiga, esos agresores están siendo expulsados de forma inmediata y se va a expulsar absolutamente a todos los agresores.
0: Demà, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van recuperar el poder a l'Afganistan amb les dones al punt de mira. Des d'aleshores han estat expulsades de les aules, del mercat laboral i de la vida pública. N'ha parlat a Televisió Espanyola la Tamkeen Ahmadi, membre de MAE, l'Associació de Dones Afganeses a Espanya. Fa 4 anys que és refugiada al país.
5: En general no pueden salir mucho. Si salgan tienen que ser una persona de su familia, un hombre con ellos.
0: Segons UNICEF, més de 2,5 milions de nenes afganeses s'han vist privades de l'educació secundària en aquests anys. I tret de sortir de les festes de Gràcia amb el tradicional pregó, enguany a càrrec del nostre company de Ràdio 4 i Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Vicenç Sanclemente. Sanclemente ha centrat bona part del pregó en la crisi de l'habitatge i ha reivindicat el dret dels veïns a no ser expulsats del barri. També ha defensat preservar el comerç tradicional, la cultura i la llengua catalana i ha demanat reforçar la vida comunitària.
6: Visca els carrers i les places! Visca els grups de cultura popular! Visca el teixit del barri. Visca la gent que cuida. Visca la gent que resisteix i vol canviar el món. I sobretot, visca Gràcia Independent. I visca la Festa Major.
0: Les festes s'allargaran fins al 21 d'agost amb 23 carrers guarnits i unes 900 activitats programades a tot el barri. I acabem amb la previsió del temps, a Emet. Noelia García, bona nit.
7: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya baixen notablement les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona, 34 a Barcelona i a Lleida i 33 graus a Tarragona. Predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda a la meitat nord es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment molt forts amb calamarsa i fortes ventades. En una hora es poden acumular 20 litres per metre quadrat. També baixaran les temperatures mínimes, 26 graus a Barcelona i a Tarragona, 23 a Girona i 22 graus a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
1: Ràdio 4. Comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
8: Bona nit, sóc en Xavi Collado. Benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4. Para.

0: La Sílvia Pérez Cruz enguany formarà part del Festival Terramar Sitges el 31 de juliol. I aquesta nit la tenim als estudis de Ràdio 4 per parlar del seu nou àlbum. Ens presenta Oral Abissal. Sílvia Pérez Cruz, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, moltes
0: contenta,
1: gràcies.
0: Suposo, no?
1: Sí,
0: molt.
1: Sí, estic contenta.
0: Aquest nou àlbum que aquesta nit ens presentes va més enllà, no?, d'un títol.
1: Sempre, no? Bueno, parla d'una dualitat, de l'origen i de lo desconegut, aquest aprenentatge constant de sortir de casa, buscar coses que no coneixes, tornar, i les transformacions que hi ha pel camí. I aquesta dualitat l'intento explicar amb totes les maneres que tinc, des de la instrumentació, com et deia, oral seria l'origen i és la fusta, la taula, els instruments de fusta, i abissal seria aquesta, les profunditats, el més oníric, i l'instrument que el defineix és el metall, les trompes, perdó.
0: Sempre, o gairebé sempre, quan hi ha un treball nou, un nou àlbum, es diu que entra l'artista en una nova etapa o és una etapa especial. Això és una etapa certament més especial per tu, també, no?
1: Lo de les etapes que dius...
0: No parlo de nova etapa,
1: No, una etapa nova... jo crec que un disc tenca una etapa,
0: sí,
1: perquè almenys jo faig discs de cançons originals cada 3 anys perquè jo necessito compondre per entendre una mica la vida o per transformar emocions o per deixar-me pistes a les cançons per si em despisto. I quan acabes realment és com que has digerit l'ho viscut. No sé si et refereixes en alguna cosa en concret de l'any que estic visquent o amb què vols dir, vull entendre bé.
0: Bueno, és un any important, no? Perquè pel que estic veient és un any de canvi amb aquest àlbum, tanques, com bé dius, una porta, obres una altra, i tens tot un any per donar vida a l'àlbum, és a dir, un any per presentar aquest àlbum en directe a diferents llocs, i és quan la música i sobretot les cançons agafen la vida pròpia. L'àlbum està allà,
1: sí,
0: i després comença, no?, aquesta vida pròpia de les cançons que li dona l'artista, en aquest cas, tu.
1: Ah, vale. Sí, pensava que parlaves d'alguna cosa així com més vital o... Absolutament, hi ha aquests cicles que m'han acompanyat des de fa molts anys. Per sort, he fet diversos discs i els he pogut sempre portar al directe, i com bé dius tu, hi ha tot un procés de transformació des del primer moment en què ho penses, en què et surt, que sol, per mi sol ser el primer molt espontani, tota la composició, després que estàs... Hi ha tota una soledat d'artesana i... No sé, té una actitud concreta, llavors els arranjaments, després assajar amb els músics, que entra el cor de cada persona, o sigui, com sent cada músic, gravar, que ja és un altre acte de fe, de tot el que significa fer que la música quedi guardada en un lloc, i el directe, que és... Totes les parts m'agraden, però el directe hi ha una part animal, que ja ho he pensat tot i en allà no penso gens, que té a veure amb el col·lectiu, amb el ritual d'estar amb gent que escolta, amb explicar els meus valors socials, inclús dalt de l'escenari... sí, és molt emocionant, i viatjar, a part tenir la sort d'anar a la teva terra i a altres països a explicar la teva manera d'estimar, no?
0: Per tu, què és la cançó popular?
1: No ho sé, perquè sé que vol dir moltes coses en realitat, però en el meu cas, quan ho penso, si són les cançons que són tan brutals que acaben que l'autor desapareix, són cançons de tots i que superen els temps, cançons que estan fetes d'una essència indestructible, es torna popular, crec que algú que té un missatge que li fa bé a molta gent, tant musicalment com a nivell de paraules, i sobrepassa els temps de l'autor.
0: D'alguna manera, ets nostàlgica i també valenta, perquè publicar 15 cançons, un àlbum de 15 cançons, 15 tracks, no és fàcil avui dia.
1: Ja. Anava a fer dos... Hi havia un moment que pensava, són dos discs? O sigui, sí. Igual és Oral i Abissal. però a la vegada els de la discogràfica em van dir no ens agrada això, i dic, bueno, potser és una senyal perquè en el fons és el meu present aquesta dualitat. Jo estic buscant aquestes dues sonoritats fa 3 anys i en realitat té molt a veure amb la meva búsqueda. El romanticisme, sí, el disc anterior d'originals eren 21, que allò ja era com quasi un acte radical.
0: No, és un doble, no?
1: Sí, de resistència, no? En un món on aguantem un minut, no?, de concentració. Però no sé, jo sóc, la meva manera de ser és fer les cançons que necessito per explicar el que vull explicar.
0: Explica'ns els teus concerts, per què atrapen tant el públic? Perquè el mes de març has estat a Madrid i al Liceu aquí a Barcelona i ha estat un èxit aclaparador de públic, no? Què és el que tenen els teus concerts per cridar tant el públic?
1: Bueno, puc parlar des de mi, el que intueixo. Em costa d'entendre, però el que he anat entenent, pel que em diu la gent, crec que hi ha alguna cosa de... A veure, barrejant el que sento i el que m'han dit, jo quan estic a l'escenari treballo molt l'honestedat, m'obro molt, ensenyo les meves vulnerabilitats i crec que això fa que la gent es pugui permetre mirar-se les seves, o sigui que es senti en seguretat, tot i estar envoltat de gent que no coneix, sent la seguretat de poder mirar les seves vulnerabilitats, però jo crec que hi ha molta gent que pot plorar, però no dolorosament, sinó com una purga, jo crec que és de tot fora. Hi ha molta presència, si visc el moment, hi ha molt d'amor. Amb les persones que treballo es pot veure un respecte i un amor cap a l'altre, que dona gust, i això amb la música es sent. I molta entrega, molt joc, i molta passió. M'agrada treballar als extrems, o sigui, d'anar de lo més profund a pixar-me de riure, o sigui, anar a travessar el dolor més fort per netejar-lo i llavors riure. Són concerts on un surt molt viu. Sí, crec que...
0: I és la importància, no?, de transmetre aquestes emocions al públic, no? Aquestes que tu sents, que vius a sobre de l'escenari, que arribin al públic.
1: Sí, també crec que l'art, estem en un moment que es treballa molt la perfecció, no? La perfecció, bueno, que per mi no ho és, però tant a nivell sonor tot no hi ha... Sí, hi ha una cosa... És més lineal. A mi em sembla bé, eh? Vull dir que jo crec que en l'art, sobretot, hi ha d'haver llibertat i que cadascú ho faci. Però en el meu cas, el que a mi m'interessa és reivindicar la bellesa d'aquestes imperfeccions i la fortalesa d'aquesta vulnerabilitat, també. Llavors jo treballo l'art... Jo sé que l'escenari dona molta força, però no m'agrada com... divinitzar-ho, no? O sigui que m'agrada molt la part humana en l'art. Crec que és tan difícil, aquest món, que a partir de poder-te reconèixer en l'art que mires, pots trobar un petit consol, no?, de... Ah, vale. Estem parlant del mateix, no? No és que tu estàs en un acte, en una situació de gràcia. És veritat que la música et posa en un estat molt especial, però jo no... Va sol, no l'has de pensar. Però m'agrada expressar-te que formem part del mateix i llavors en aquell acte es curen coses, recuperes els valors que t'agraden, et perdones coses, saps el que no vols acceptar. I a mi m'agrada aquest tipus d'art, no?
0: Quina és la història de la cançó El primer beso?
1: Ah, El primer beso és la banda sonora, és una cançó que vaig fer ara per una pel·lícula que s'ha fet sobre els 100 anys dels Verdi. I com que vaig treballar amb aquesta instrumentació que estic treballant, vaig decidir posar-la i a la part instrumental l'he separat i la vaig servir d'introducció i d'outro, que es diu, no? El disc comença i acaba amb citant la melodia d'aquesta cançó. I aquesta cançó, El primer beso, és... Jo em parlo com si jo fos la pantalla de cine, de tot el que hi he vist en el cinema. He vist com el teu primer petó, he vist quan et mories de por, t'he explicat històries de l'espai, d'amor, d'aventures, i també parla del pas del temps, de que l'home tot ho crema.

0: A banda, va rebre el Premi Goya a la millor cançó original per Flores per Antonio. Com va ser? Com va ser composar aquesta cançó?
1: Pues un procés molt diferent, molt especial. Per sort, a part de fer la meva música, saps que
0: sí,
1: puc treballar amb altres disciplines. No sé, no ho he buscat, m'ha vingut i ho celebro molt, i amb el cinema, per sort, he pogut fer diverses col·laboracions. Però en aquest cas, amb l'Alba, va ser començar des de l'amistat. Ella em va demanar primer que sortís a la pel·lícula perquè havíem de treballar en una altra pel·lícula juntes, i vam fer un dia una trobada on vam escoltar tota la seva família, i jo li anava dient com jo sentia que estava cada persona en cada moment i què havia imitat o què havia après un familiar de l'altre. I va ser un procés tan bonic que llavors em va dir: faig aquesta pel·lícula i m'agradaria repetir aquesta escena que estem mirant els vinils. I vaig anar allà, i quan va acabar li dic: si necessites ajuda perquè per la banda sonora, com, o que vingui a escoltar i dono un cop de màstic aquí. Però això va quedar en l'aire. I després em diu: Sílvia, si vull que facis la banda sonora, la que uneix els fragments musicals de l'Antonio, perquè hi ha molta música d'Antonio, però a més vull que m'ajudis a acabar una cançó que surt en un vídeo de jo cantant de petita, faig una melodia amb una lletra i la vull tornar a cançó. I llavors va ser un procés quasi de comadrona, no es diu, d'ajudar a que parís, no? D'ensenyar-la a escriure, ensenyar-la des de l'acte de confiança, la soledat, posar-li un espai que li agradés. Ella m'explicava, l'ajudava a fer l'estructura de les idees, algunes paraules, i llavors vaig fer una melodia, ella em comentava les coses, vale, vols una mica més blusero, doncs ho canviem cap aquí, llavors vaig fer l'arranjament, llavors ajudar-la a cantar, fer la producció del disc, fer cantar la Lolita i la Rosario. O sigui, va ser com quasi un acte de familiar i sobretot de no voler fer més del que s'ha de fer, ja que és un procés d'acceptar la vulnerabilitat, de parlar de la mort d'un pare, de parlar de temes que han sigut molt tabús, d'obrir-se en canal, doncs una cançó que estigui a l'alçada del que està explicant i com ho està explicant. Llavors, per mi va ser un premi cap a ella, de que ve aquest procés que has fet cap al teu pare, cap a ell de, mira, no només se't recorda per com te'n vas anar, sinó per tot el que vas fer, no?, per la teva part artística.
0: Sí.
1: I a mi, per mi és com un premi quasi humà, perquè sí que he composat, he fet tota la feina, però per mi és com un premi al saber acompanyar.
0: I l'Antonio Flores era un d'aquells artistes que també transmitia sensacions i emocions, amb les seves cançons.
1: Sí,
0: escoltes,
1: sí,
0: qualsevol,
1: sí,
0: cançó de la seva obra i et transmet tot el que està cantant d'una manera molt, molt potent.
1: Sí, a mi em transmet com si fos un gran poeta,
0: sí,
1: i que és superfràgil, però que vol ser rockero. Llavors té com aquestes dues forces que estan en lluita constant, no?, de musicalment tot un imaginari que encara no havia ni arribat a Espanya en el seu moment, i aquella fragilitat d'una persona supersensible i superconnectada amb les injustícies del món. No?
2: Mira, tu canta-ho.

0: Com ha estat, Sílvia, tot el procés creatiu d'aquest àlbum?
1: Doncs jo el faig amb molta calma, si et dic que han passat 3 anys des que vaig començar la primera cançó. Hi ha molts processos, perquè jo penso, ara m'he adonat que soc molt treballadora i que penso molts angles. O sigui, primer hi ha la part de composició, però a la vegada vaig fent com diferents estructures, des de la història d'amor al desamor, des del cicle de l'aigua, des de la part de textures, de la part de producció, de com ha de sonar, no? La de l'origen ha de ser més propera i l'abissal ha de tenir tot aquest... No has de saber en quin espai estàs. Dibuixar el vestuari, dibuixar l'escenografia, intentar que el concepte arribi a tothom. Tenir unes cançons fetes i entendre quines em falten, com vaig entenent més el concepte, dic, ai, em falta parlar d'això, perquè ho estic aprenent mentre ho faig, no? Si hi ha... Per exemple, si parlo d'una història d'amor, fins a on vull arribar, no? O com es porta el desamor un cop s'acaba la curva? He de parlar d'això. O si sé que tinc el cicle de l'aigua a dins i em falta parlar de la neu, pues, també m'ho apunto, faig diverses estructures. Llavors vaig omplint. També he fet estudis sobre l'energia del concert. Abans de fer aquest disc he estat fent uns concerts amb la banda base, que ens coneixem molt, amb cançons que coneixem per entendre quina energia demana el concert. També he fet com una estructura de... necessito una cançó aquí que tingui molt de ritme, perquè la d'abans és molt emocional, no? Llavors hi ha molts tipus de part a la creació, o sigui, des de lo més visual, lo més conceptual, lo més energètic, lo més musical, la poesia, i això durant 3 anys, llibretes i llibretes i llibretes, i àudios i molt d'amor.
0: El més complicat, suposo, és quan entres a estudi i quan has de dir fins aquí he acabat la cançó, ja no la retoco més.
1: Sí. Sí, no ho porto malament. Potser les mescles és la part que em costa més, perquè hi ha algú de la gravació que també respecto molt, algú de la vida que té allò, no? La veritat que queda gravada en allà. També s'ha gravat amb diferents capes, diferents maneres. Potser la mescla, quan estic fent la mescla, en aquest cas amb l'Alberto del Sol de Sants, sí que hi ha poder expressar allò i saber fins on has d'arribar, parlar del so. La part del so, que és més relativa, perquè depèn d'on ho escoltes, com estàs, canvia molt. Sí, hi ha d'haver un moment de dir, vale, fins aquí.
0: Després agafa aquesta vida que dèiem, no?, els concerts, la cançó.
1: Sí, que és una festa. I segueixes aprenent entens aquell animal que necessita i de cop potser has de composar alguna part més. Això no, ja no surt el disc, però dius, ara aquí potser necessitem una textura perquè arribem amb una... És diferent escoltar un disc que fer el procés del concert, no? Com estàs, com estic físicament, com està el públic, i allà segueixes moldejant, no? Com una escultura de fang, allò segueixes, però a part tens tots els músics allà, clar, que és... Uf, si tries bé les persones, no? Si hi ha humans preciosos, gent que es cuidi, gent que estigui disposada a no tenir por, a confiar en els altres, allà no falla, és una bellesa.
0: M'agrada molt que diguis humans presents, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Avui dia s'està substituint molt humà per la màquina i la IA. No? I a la música també. I crec que això perd la gràcia, no?, i l'essència de transmetre, doncs, les sensacions d'aquelles persones que estan a sobre de l'escenari.
1: Sí, són coses diferents. Entenc que es podran arribar a uns llocs que encara desconec, no? O sigui, alguna cosa sé, però sé que n'han de passar tantes que no els puc ni explicar. Però... Sí, espero que hi hagi algú de la imperfecció que sigui intocable i que ho seguim enyorant, no? Aquesta cosa de que es pugui trencar o el dubte o l'error o la reacció immediata als impulsos inesperats. No sé, no he treballat amb màquines, amb robots, no? T'imagines? O sigui, intentar, no que siguin màquines, sinó substituir-ho totalment, no sé quin punt de reacció es podria arribar a analitzar, però els humans, que són els que conec i desconec també, ja sé distingir el tipus de persona amb la que m'agrada compartir l'escenari. Són grans músics, però sí, són grans persones també, que això també els fa tocar molt millor, o sigui, la humanitat, l'escolta, l'empatia fa que la música canvi. Mm-hmm.
0: Quina és la història de Mar de na Catalina?
1: Mar de Catalina n'és d'una tristesa super solitària a Mallorca i amb una casa que em van deixar preciosa, que vaig estar vaig poder estar sola uns dies, que és algo que m'ha costat bastant, perquè clar, soc mare i entre que treballo o que soc mare o si tens parella, i de cop estava en un moment de soledat, i el més preciós que m'ha portat aquesta cançó és que, tot i que n'és de la soledat, musicalment vaig entendre que hi havia d'haver un cor de dones. I vaig descobrir que no era només musicalment, sinó que hi havia una resposta per superar aquella tristesa solitària en el col·lectiu. I va ser la gravació, que abans parlaves de la gravació, super emocionant, perquè igual parlava d'una pena meva i totes van anar trobant la seva, i llavors hi havia una cosa del cuidar i de l'escoltar l'altre també. I en el directe s'ha convertit en una cançó que és molt impactant, perquè és la primera de la segona part, és quan creix tot, és l'entrada a Abissal, que és és molt especial aquesta cançó, i el que genera, crec que l'emoció emociona més la idea de col·lectiu que la cançó en si. A nivell de gravació va ser molt difícil de gravar. Vam gravar les cordes i vaig gravar amb la veu dintre l'estudi, perquè és una cançó que és molt d'escolta, té molt poques notes ens hem d'escoltar molt, i no sé, la dinàmica de ser molt exactes, d'estar recolzant a l'altre, i la vaig gravar amb ells així, amb un quarto. Després hi vaig afegir el cor de dones, després hi vaig afegir les flautes travesseres i després vaig afegir les trompes. I és una cosa que va creixent, creixent, creixent, creixent, creixent, no? I allà està la cura, no? Crec que una mica és aquest equilibri que a mi m'interessa a la vida, de la bellesa individual, però sobretot la bellesa col·lectiva, i també com a grup celebrar les diferències i les belleses de cada músic, però celebrar aquesta bellesa col·lectiva que no s'aconsegueix sol.

0: La soledat és important, Sílvia?
1: Sí. És molt preciosa i n'hi ha de molt diferents, no? La millor és aquesta soledat en pau, no? Una soledat que ni la notes. Que estàs... aquesta plenitud, no sé. És molt emocionant. Hi ha una altra soledat especial, que és la de l'escenari i la dels camarins. Estàs envoltat de molta gent, però hi ha una distància, almenys jo ho visc així, de cop, que et permet sí, sentir una soledat molt especial al mig de la multitud. I també la de després del concert, no? Quan, si ha sigut un concert així d'aquests, no sé, doncs al Liceu, per exemple, que te'n vas al llit i jo també, que se m'obren les antenes, que estic com connectada amb tothom. L'altre dia sentia encara com el rebombori, no? Pensava, estic sola a casa, però em sento molt acompanyada. I de vegades al revés, molta gent que sent un buit després de tanta entrega del públic, que llavors dius, què ha passat aquí? Però aquesta no la tinc gaire. Ja me va bé la calma després.
0: I pors? Tens pors?
1: Amb l'art, no.
0: No?
1: De fet, no suporto aquestes pel·lícules de... ai, no puedo salir, tal. Em fa una angoixa i dic, no, jo he tingut... un dia vaig tenir pànic escènic, es diu, i vaig pensar, ostres, quin horror, no, això no, sort que no ho tinc, no, això no ho tinc. I el vaig tenir perquè veia, m'imaginava el públic com persones diferents i com si totes jutgessin. I jo el que sento normalment és una unitat, que som tots i jo estic allà i mai penso en el judici. Amb l'art no hi penso, és molt curiós. A mi és, per mi és el més natural i el més salvador. Si no, no em pregunto què s'espera de mi. És que no és per aquí el meu camí, és què sento ara, què necessito expressar i com ho vull expressar. I això no s'acaba mai. Vull dir, si penses que hi ha un sostre, em ve molta pena.
0: La història de Moreno quina és?
1: És una història d'amor, recordar una història d'amor, no? De persones que... el bé... sí, sí, bé... bueno, reivindica l'estimar... el que estem parlant tota l'estona de la soledat i la companyia de... que per estimar... no t'oblidis d'estimar-te a tu mateix, no? Aquest equilibri entre estimar i estimar-se, acompanyar i acompanyar-se. I quan trobes una persona que té la confiança en tu com perquè tu tornis a confiar en tu. És un treball, en aquest cas, entre dos, no? Del que a mi em sembla que ha de ser el bon estimar. Aquest equilibri entre estimar-se i estimar. Des del fons.

0: Tot el que volies, tot el que pensaves des de petita s'ha complert?
1: No sé què pensava que volia. Crec que tot té a veure amb un estat de presència, diversió i... diversió no en el sentit més lleuger, sinó de joc, de seguir jugant, tenir ganes de jugar, ganes d'aprendre. És que jo el que desitjo crec que té a veure amb el moviment. Sí, amb una manera d'estar. No pensar una cosa concreta, saps? De vull ser... Volia ser moltes coses, jo. Saps? Jo què sé, volia cuidar micos, volia ser fotògrafa de documental pel món, volia fer parigent, volia... no sé, de tots els oficis, m'encanten els oficis, és una cosa que m'encanta demanar a tothom quin ofici té, que m'expliqui i entendre en aquell ofici que hi ha de quan era petit, això m'encanta, no? No sé, fer preguntes per entendre que exactament el que m'estàs dient, no? Què queda d'aquella il·lusió de petit en aquí. I jo sóc una persona molt empàtica i m'agradava molt lo social i crec que això a l'ofici que tinc em permet fer això, poder treballar amb equip, entendre les persones, com fer que brillin les persones. Ara és, estic en el procés aquest d'acompanyar-se, no? I tu, Sílvia, no? A tu, sí, molt bé cuidar els altres, però ara t'has de mirar tu. I això de petita ho tenia, si era supercuidadora de tothom i d'entendre què vol dir un, què vol dir l'altre, buscar el punt d'unió, no? Això deu ser per això. I l'art m'encantava, sí? I lo social, que tingui un valor social, que això faci un bé més enllà.
0: És a dir, que això de la música ho tenies com a pla A, no hi havia un pla B, per si de cas.
1: Ho tenia com un pla que estava allà al costat, sí. No, jo, aviam, la música és que hi vaig ser tota la meva vida. És que no, ni la dis...

0: i llavors es va inventar l'ESMUC, sí. I vaig dir, ah, és una carrera, doncs pues si hi ha una carrera d'això, ho farem, però si hi ha classes de cant, jo, hi ha classes de cant? El cant s'ensenya, això no... Perquè el cant sí que el tenia com...
1: El dia a dia.
0: Sí, del cant popular, d'això, del cant de taverna, de cantar o a casa, o la meva mare, o el meu pare... No havia pensat que s'estudiava, no? I a Barcelona ho vaig descobrir.
1: Oral Abissal és el disc que estem presentant aquesta nit, però hi havia més cançons que han quedat fora de l'àlbum?
0: Aviam...
1: O no?
0: N'hi ha unes que ja havien sortit abans que per mi formen part, perquè... Sí, per exemple, Pastores, ben poca cosa tens, i la versió de Capitán en català, que m'agrada tant que l'he fet ara en castellà també, perquè parla de la dona com a emoció i com a pensadora. Aquelles per mi formen del procés, que els he fet aquest any, aquests 3 anys. Estic treballant aquesta sonoritat. És com que jo estic etapes treballant una sonoritat i una manera, i de vegades hi ha altres... Poso les cançons en un altre lloc. Però no sé, no recordo que se'n quedés... Potser n'hi ha una? És que ara... Crec que no, que al final els van posar totes.
1: I quan una cançó no entra en un àlbum, o dues, o tres, què es fa amb aquelles cançons? Queden al calaix? Alguna vegada tenen vida?
0: Cada una té el seu tempo. Hi ha cançons que poden esperar-se anys... però molts anys, i que de cop tenen el seu moment. Cançons que potser una frase et servirà per una altra cosa. Ja existeixen, no? És que en el moment que els has fet, per mi ja existeixen. Mm. Però no, l'art té el seu moment. En els processos de creació, que a mi m'encanten, i m'encanta el moment que no se sap, que hi ha gent que ho porta pitjor, hi ha gent que li crea molta atenció no saber què passarà. A mi aquell buit m'encanta, perquè és com has d'estar atent i escoltar, perquè és com que la mateixa obra en si t'explica el que necessita. No sé com explicar-ho, però és com que tenen un tempo. Té a veure amb això de quan és el moment d'aquesta cançó. De vegades entens que no és el moment, però potser ho serà i encara no ho saps.
1: Segurament és una de les coses més maques, no? Crear, perquè fas una cançó, crees una cançó, quan la tens allà és una història que fa 24 hores no existia, i l'has fet, l'has creat, no?
0: Sí, és a part és un procés d'alquímia, d'una... Sí, pots transformar emocions en algo que existeix, això ordena molt, buida molt, fa memòria, perquè la cançó és immortal. Per això jo crec que l'art hauria d'estar molt més a les escoles, perquè tots els nens i nenes tinguessin l'eina de la creació, no per ser grans artistes, sinó per ser millors persones, per... Mira, no sé què em passa, fes un dibuix, o fes un poema. No has de fer el millor poema del món, però transforma això en algo i treu-t'ho de sobre. Dóna-li una altra forma. I així tens espai per altres coses i ho pots mirar des d'un altre lloc. Amb jo... Hi ha cançons que tu els escrius en un moment també de lucidesa o de dolor i queda allà. Tu, si vols, hi pots tornar sempre. Sempre ho escoltaràs o ho llegiràs diferent, però hi ha una emoció o un aprenentatge que aquella cançó te'l recorda, que tu de vegades...
1: Sí.
0: Dius que un dia estàs molt lucid i llavors ja no te'n recordes del que vas dir o de... Ojalà estiguis així com aquell any de la meva vida que vaig tornar del viatge de no sé què. I de cop fas una cançó i aquella cançó guarda l'essència d'un moment i és molt màgic.
1: Quina seria la cançó representativa d'aquest Oral Abissal per una persona que no hagi escoltat l'àlbum i diguis, amb aquesta cançó entendrà l'essència?
0: N'ha d'escoltar dos, per entendre l'essència, una d'Oral i una d'Abissal, perquè estem parlant d'una dualitat. Si n'hagués de triar una d'Oral, deixa'm pensar... Oral... quina podria ser... És que lo important és que n'agafi una del color rosa i una del color blau. Abissal, n'hi ha una que es diu Abissal, justament, que representa molt bé aquest sentiment, per exemple, que és en català, i de la part Oral podria

0: Doncs, Sílvia Pérez Cruz, acabarem en un rincón. Moltes gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4. Gràcies per venir, Sílvia.
1: Moltes gràcies a tu. Un plaer.

Frankie Knuckles, Larry Heard, Jesse Saunders,

Doncs ha arribat el moment de tancar el nostre taller de música electrònica feta a mida. Ja saps que el nostre horari comercial és de 10 a 12 de la nit, tots els divendres, a Ràdio 4. Fins la propera setmana.

0: L'altra ràdio, amb Sin Tuniqui.
1: Per primera vegada en aquest any 2026, posem en antena, posem a l'éter, posem també en forma de bits en l'univers d'internet, la primera edició de l'altra ràdio d'aquest 2026. No cal dir ja, com sempre fem, quan comença un nou any, ja en portem uns quants a l'antena de Ràdio 4, desitjar-vos que sigui el més tranquil, el més agradable possible. Dir de passada que 2026 és un any molt significatiu per Ràdio 4, per aquesta ràdio pública, perquè en aquest any 2026, del qual ja portem uns dies, Ràdio 4 compleix 50 anys, que està dit aviat, la data oficial, cal esperar temps perquè és el 13 de desembre d'aquest any. Sí, com sigui, la benvinguda en aquest programa, que serà un programa més tranquil, més distès, d'aquest dissabte, dia 3 de gener, 9 i 5 del vespre. Per nosaltres significa començar el 2026 amb l'edició de l'altra ràdio número 2623.
2: Buenos días, tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Però si quieren saber un poco más de qué se trata...
2: ¡Arranca y vámonos!
3: Es tracta de fer un programa més tranquil, més distès. Tindrem especialistes habituals de l'altra ràdio, però avui disposaran de més temps. Hem d'obrir el programa amb un enregistrament històric que, evidentment, jo ho acabo de dir, si Ràdio 4 fa 50 anys tindrà a veure aquest enregistrament històric amb la nostra emissora. Doncs enregistrament de Ràdio 4 del 1976 per obrir. Novetats tecnològiques amb dos grans divulgadors, Javier Otero, Marcos Montero, responsables de màrqueting i de transformació digital d'ICINUPC. Selecció de música que té relació amb l'espai, una cosa interessant que ens ha preparat l'Eduard García Luengo. Per tant, avui no notícies de comunicacions a l'espai, sinó temes musicals que tenen a veure precisament això, amb el món de l'espai, que n'hi ha forces. I després en Toni Cintes ens parlarà de com pot ser el pas de les ràdios municipals catalanes cap a la transmissió digital en DAB+, un tema important del qual se'n parlarà força durant aquest any 2026, perquè el DAB+, mica en mica, ha d'anar guanyant terreny, com ja està passant d'uns mesos ençà. No en va Ràdio 4, ja porta més d'un any transmetent en DAB+, i Ràdio Nacional d'Espanya és un dels motors de la implantació del DAB+, a tot l'estat espanyol. 2026 segur que serà any també de DAB+, entre moltes més coses.